0: Migó, el forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'ADIF.
1: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
0: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
0: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
3: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
4: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps. Les màquines aquí sota, què pot passar?
0: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. ADIF diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
5: I també 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
7: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
5: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3cat Info.
8: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
5: També a 3cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
9: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els han causat, se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat Info.
5: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
5: Ja ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
11: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
12: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
11: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
13: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
11: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
5: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
15: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
16: Que hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ja.
14: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
5: El temps. Amb la Gemma Puig.
17: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
5: Trescat Info. Trescat Info. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
18: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
5: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, el gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
19: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
5: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
20: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
5: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
21: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
5: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
6: 3CAT Info.
5: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
22: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
5: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
23: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
5: narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
1: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
2: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
1: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
5: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
4: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
3: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia al 31. També està citat el blaugrana Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
24: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
25: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
24: 3CAT Info.
3: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
26: Afició... Estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
3: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
24: L'actualitat esportiva a fons.
3: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogačar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
0: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada. També anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
3: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia. Trescat Info.
7: Són 2:45.
5: Ara, a aquesta hora, us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En en alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
7: Esports.
3: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
5: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
8: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
5: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, dos en estat greu i dos en estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores...

0: detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
1: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
1: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
3: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
4: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
1: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
7: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
6: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
8: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
6: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
9: No es determinen responsabilitats polítiques.
10: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
6: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
11: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens...

0: jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
1: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
2: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
3: 3CAT Info.
2: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat amb llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
4: La secció número 4 del Tribunal d'Instància Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
2: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
5: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
2: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
6: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
2: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
7: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
3: Nous le ramassons
8: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
7: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
2: El temps. Amb la Gemma Puig.
9: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
10: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
11: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
10: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
12: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
10: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
2: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
13: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
14: Això que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
13: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
14: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació...
13: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
3: 3CAT Info.
2: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
4: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
15: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Hi ha un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
4: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
16: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
4: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
2: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
17: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
18: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
17: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
19: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, anar tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
17: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
2: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
20: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
2: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
0: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
2: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
21: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
2: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
3: Esports.
2: Que arriben ara amb el David Ubach.
22: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
23: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
22: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
22: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
24: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
22: També al femení blaugrana, aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
3: 3CAT Info.
22: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info.
22: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
1: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
22: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
5: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme de competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
3: 3CAT Info.

0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetat sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de Plaça de Sants de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
0: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
0: Sintonitzeu 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... donde el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors. No et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a difurcació, que ara estarà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar.
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
8: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I, en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
9: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marçal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
10: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
12: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
13: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que pues, òbviament anem treballant durant la nit.
12: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
14: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
12: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
15: L'estació de Can Bruix, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb
16: temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
17: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos altísimos, no pasamos calor.
18: Y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entras aquí ya cambia tu cuerpo ya.
16: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
20: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
21: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
1: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
4: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
2: 3CAT Info.
0: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
22: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb Belles Etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
23: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
24: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
25: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
24: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardine, de jazz experimental amb molta dil·lusió, la seva petita joia.
2: Esports.
0: Amb el David Ubac.
3: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelić, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
5: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
3: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'alè pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
6: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
2: 3CAT Info.
3: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
7: Afició... Estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
3: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpe Cin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
8: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port a la baixada, també anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar i he aprofitat jo també i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
3: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
2: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En el alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
9: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu, la resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
10: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
11: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
10: L'esfondrament no ha provocat ferits,

0: Estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
1: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
2: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
0: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
5: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
4: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
6: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
4: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
7: No es determinen responsabilitats polítiques.
8: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
4: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
9: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
10: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
4: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
3: 3Cat Info.
4: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així

0: Ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió, perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
1: La secció número 4 del Tribunal d'Instància Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres 2 investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona, dels cellers Gramona.
2: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
0: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
3: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
4: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
5: Nous le ramassons El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
4: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
8: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler, el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
9: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
8: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
10: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
8: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
11: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face, és una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
12: Això que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
11: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
12: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
11: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
7: 3CAT Info.
0: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
1: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
13: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Amb un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
1: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
14: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
1: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
0: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
15: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
16: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
15: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
17: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, anar tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
15: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
18: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
19: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la Llei de Seguretat Ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
21: Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
22: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
23: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
22: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
21: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
22: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
24: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
22: També al femení blaugrana, aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
21: 3CAT Info.
22: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
21: 3CAT Info.
22: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orciers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
25: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles quan es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
22: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
2: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme de competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
21: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. No se sap quan es podrà circular en aquest tram. Novetat sobre l'explosió a Sants. 8 persones han quedat ferides per aquesta explosió de gas aquesta nit a les obres que s'estan fent a l'estació de Plaça de Sants de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballen per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i s'investiga si el foc ha estat provocat. Ha quedat desarticulada una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar 2 arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. En total s'han intervingut una quarantena d'armes, entre les quals hi ha escopetes, revòlvers i uns llançacoets. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita signen un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. Experts consultats per Catalunya Ràdio temen que el pacte obri la porta a un augment de proliferació d'armes nuclears.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous, perquè s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030, procedent de l'Ajax.
0: I de la meteo, esperem un dijous amb nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i també alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. No es descarta alguna gotellada.
2: 3CAT Info.
0: Sintonitzeu 3CAT Info. Salutacions a qui us parla, Joan Trias. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. Barcelona, Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de... en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors. No et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar.
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: I també 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu, per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, aquesta fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan a la zona. El consistori assegura que s'han canviat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora del gas i que, com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit a la zona. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït aquesta deflagració que, com a conseqüència, ha deixat aquestes 8 persones ferides, la majoria de les quals són treballadors de la companyia que treballaven en la reparació de la incidència. 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. 2 d'aquests es troben en estat greu i 2 estan en estat menys greu. La resta els han traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Protecció Civil, amb tots aquests incidents, ha activat la prealerta del pla Procicat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
8: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
9: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
10: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: Hi ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
12: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
13: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, doncs, òbviament, anem treballant durant la nit.
12: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
14: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
12: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
15: L'estació de Can Bruix, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb
16: temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
17: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no te pasamos calor.
18: Que hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entras aquí ya cambia tu cuerpo ya.
16: El escalfamiento global, los 40 graus y las nits tórridas, que fa només unas décadas eran excepción, se están tornando norma.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports, podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogor marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
20: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions de la secció d'Internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions dels inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
21: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Herbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
1: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
21: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
22: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
23: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
24: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
25: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
24: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta dil·lusió, la seva petita joia.
2: esports.
0: Amb el David Ubach.
3: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
4: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
3: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'alè pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
5: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
2: 3CAT Info.
3: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
6: Afició... Estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
3: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpe Sin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
7: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada, també anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
3: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
2: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
8: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
9: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
10: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, las vías, de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
9: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
8: L'escoltació
11: correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
9: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
12: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
13: Bueno, els veïns estan preocupats

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
2: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això ho pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
3: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enato Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
4: No es determinen responsabilitats polítiques.
5: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
6: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
7: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
0: 3Cat Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps

0: el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació dels atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a dos nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
1: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per dos suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels dos nens suposadament agredits que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres dues investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
2: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
0: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
3: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les veremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol, Laura Bertran.
4: Ja som a l'inici d'una nova verema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafage.
5: Nous le ramassons
6: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
4: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
5: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
8: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
9: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
8: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
10: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt a totes les fotos.
8: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
11: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
12: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
11: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
12: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
11: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
7: Trescat Info.
0: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
1: El Plàter ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
13: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
1: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
14: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
1: Els alcaldes, a més, alerten que el Plàter autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
0: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
15: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
16: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
15: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
17: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
15: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
18: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van en direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
19: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el 1.000 d'euros.
21: Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
22: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai, i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
23: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
22: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
24: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
22: També al femení blaugrana, aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
21: 3CAT Info.
22: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
21: 3CAT Info.
22: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Voiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra sanció de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
25: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
22: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
26: Tenim noves incorporacions, que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I, bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
21: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 5. Vuit persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona, de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc, que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat tres vehicles. També han afectat dues parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. També han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar dos arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. Vuit persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit, just al costat d'un edifici de vivendes. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, dos han estat greu i dos han estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. N'informa des de Barcelona Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps. Les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
7: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
0: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
8: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: També a 3cat.info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
9: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat.info.
0: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
0: I ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
11: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
12: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
11: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3cat.info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
13: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340 i el camí de les Rovires que puja, i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
11: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
0: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruix, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
15: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
16: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Quan entres aquí ja canvia tu cuerpo ja.
14: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
17: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: Trescat Info. Trescat Info. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
18: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
0: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
19: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens ocupem de les informacions a la secció d'internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions dels inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
20: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
21: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
0: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli i gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
22: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
0: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
23: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
0: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
24: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
0: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
2: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
3: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
2: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardine, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
0: Esports. Amb el David Ubach.
18: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
4: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
18: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'alè pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia el 31. També està citat el blaugranà Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
5: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
0: 3CAT Info.
18: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
6: Afició... Estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de, amb objectius d'ascendir.
18: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
18: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
1: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada. També anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un paron al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
7: Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.
19: Són 6:15.
0: Ara a aquesta hora us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
19: Esports.
7: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
0: I pel que fa al temps, dijous, nou pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A quarts d'11 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
8: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 en estat greu i 2 en estat menys greu. La resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
9: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
10: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
9: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
11: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
9: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
12: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
13: Bueno, els veïns estan preocupats, primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
9: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
19: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol

0: El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat pel vot en contra del PP, de Vox i també de Podem al Congrés dels Diputats. D'altra banda, durant la darrera sessió de control abans de les vacances d'estiu, el president Illa ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat a Catalunya. Recordem que el 2025 va representar només el 8,6% de tot el que el govern espanyol va destinar al conjunt de les comunitats autònomes. I no ens movem del Parlament perquè aquest dimecres també s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat, atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
2: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
1: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enatu Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
3: No es determinen responsabilitats polítiques.
4: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
1: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
5: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
6: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
1: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
7: 3CAT Info.
1: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc tres dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat en llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a dos nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
7: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat

0: Realitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per dos suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels dos nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
1: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'Arquebisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les 3 fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres dues investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims 2 mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
2: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
1: Els veremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
3: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
1: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les veremes també s'avancen. El domini Lafaix, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
4: Ja som a l'inici d'una nova verema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafaix és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafage.
5: Nous le ramassons
6: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la verema primerenca.
4: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
7: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, aixafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps, potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
8: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
9: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
8: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
10: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
8: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
1: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
11: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom sense precedents a Hugging Face. És una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
12: Això que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
11: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats del risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
12: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació.
11: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
5: 3CAT Info.
1: Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
0: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
13: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents, i amb un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs, si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
0: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
14: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
0: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les Muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
1: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als Aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
15: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
16: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
15: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
17: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
15: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
18: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van en direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
1: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
19: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
1: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
5: Esports.
1: Que arriben ara amb el David Ubach.
21: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulic és el també eslové Clement Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
2: Alexander és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
21: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
3: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
21: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
5: 3CAT Info.
21: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minso ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info.
21: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon. Tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Voron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
22: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
21: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
23: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme a competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
5: 3CAT Info.

0: Són les 6.
1: Vuit persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de la plaça de Sants de Barcelona, de la línia 1 del metro. Dues de les persones estan en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada a tocar d'un edifici de vivendes. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc, que les obres de soterrament del tren han provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona, i no se sap quan es podrà tornar a reprendre la circulació en aquest tram. La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont denunciant que els tribunals espanyols estan esquivant l'oblit judicial. Aquest dimecres, finalment, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dimecres al municipi de Cervelló, al Baix Llobregat. També s'aixeca el confinament que afectava uns 300 veïns de dues urbanitzacions. Les flames han començat en una zona boscosa i han cremat tres vehicles. També han afectat dues parcel·les. S'investiga si el foc ha estat provocat. També han desarticulat una organització de tràfic d'armes dirigida des de la presó de Quatre Camins. Els Mossos han detingut 9 persones en una operació que ha permès localitzar dos arsenals, un al Penedès i un altre a Barcelona. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani.
0: Esports.
1: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandr Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça de futbol haurà d'esperar finalment aquest dijous perquè s'han endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat el reforç del central de la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, fins al 2030. I pel que fa al temps, aquest dijous tindrem un nou pic de calor. Es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, aquí us informa Joan Trias. Vuit persones han quedat ferides, dues d'elles en estat greu per una explosió de gas que s'ha produït aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita la van detectar ahir al migdia a l'entorn de l'estació del metro de la línia 5, després que una canonada s'hagués trencat per unes obres que es fan a l'estació. L'incident ha provocat una flama de grans dimensions des de les 10 de la nit, just al costat d'un edifici de vivendes. Els bombers ruixen amb aigua constantment aquest punt de foc. Han dit als veïns que no hi ha perill, però que evitin sortir a balcons i finestres. Clara La Torre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: Quatre dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, dos han estat greu i dos han estat menys greu. La resta els han portat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i també l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap quan es podrà tornar a circular per aquest tram. N'informa des de Barcelona Roger Santaló.
3: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
3: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
2: L'escoltació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
3: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
5: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
6: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps. Les màquines aquí sota, què pot passar?
3: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Nou pronunciament europeu a favor de l'amnistia als líders independentistes i als encausats del procés. Ara és la Comissió Europea qui diu que cal aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que valida la llei d'amnistia i recorda als jutges espanyols que els toca moure fitxa. El govern comunitari reacciona així a la queixa presentada a la Comissió per l'expresident Puigdemont, que denuncia que la justícia espanyola està esquivant l'oblit judicial. Brussel·les, Bruno Forte a Miràs.
7: La Comissió Europea s'adreça, en concret, a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes Espanyol, dues instàncies que continuen sense amnistiar ni els CDRs acusats de terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del procés. Brussel·les s'adreça a aquests dos tribunals espanyols perquè són els que, al seu dia, van enviar a la justícia comunitària els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Ara, amb el pronunciament europeu a la mà, la Comissió els demana que apliquin les sentències favorables a l'amnistia. I en paral·lel, el govern comunitari també confirma que ha rebut la queixa presentada per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. En l'escrit demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. Brussel·les es limita a dir que examinarà la queixa i que la tramitarà seguint el procediment habitual.
1: I també sobre l'amnistia, la justícia finalment ha aplicat la llei als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. Ho ha fet en un jutjat de Barcelona, 2 anys després de l'entrada en vigor de la norma. La justícia va absoldre el 2021 l'exconsellera d'Esquerra Republicana, Tània Verge, l'advocat Marc Marsal, el diputat de Junts, Josep Pagès, el catedràtic de Ciències Polítiques, Jordi Matas, i l'advocada Marta Alsina. Però l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia. Després, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el juny del 24, ni el jutge penal ni el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els han volgut aplicar la llei. Pel catedràtic i síndic de l'1 d'octubre, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
8: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I sobretot el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
1: També a 3Cat Info hem parlat amb l'advocat penalista Ramon Sató, que defensava Tània Verge i Marc Marsal. Apunta que la sensació que els queda és agredolça.
9: Per un costat, doncs, l'alegria de posar punt i final amb aquesta història, però d'alguna manera sense oblidar, doncs, que els encausats se'ls ha fet passar un via crucis que era absolutament innecessari i que no responia a cap tipus de comissió delictiva prèvia, sinó que simplement una persecució ideològica i política.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028. Ara el text s'haurà de negociar amb la resta de grups parlamentaris per garantir els vots que permetin convalidar-lo al Congrés després de l'estiu. Podem condiciona el seu suport al fet que el govern elimini del decret la llei del sòl i els vots de Junts i dels nacionalistes bascos tornaran a ser claus per aprovar-lo. Els de Puigdemont volen que el text reculli bonificacions fiscals per als propietaris. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. També s'augmentarà la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA i s'endurirà el règim sancionador sobre la publicitat a les plataformes, mesures enfocades a desincentivar el lloguer turístic. En tot cas, l'executiu és conscient que no serà fàcil tirar endavant el decret i que s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts. I és que Podem condiciona el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret i els de Puigdemont només hi votaran a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. El Consell de Ministres de dimarts que ve haurà d'aprovar el nou text i tornar-lo a portar al Congrés al setembre.
1: Ja ha quedat estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Ha cremat una quinzena d'hectàrees. El foc ha començat en una zona boscosa i ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. Els agents rurals investiguen com ha començat l'incendi, però fonts municipals apunten que podria ser provocat. Des de Cervelló n'informen Pep Casanovas i Maria Costa.
11: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre del foc, un foc que ha començat al camí de les Rovires i que preocupava especialment perquè es dirigia cap a l'urbanització de les Rovires. El cap de l'incendi hi ha arribat, però els bombers l'han aconseguit contenir. Tot i això, ha afectat dues parcel·les, on hi havia una caseta de fusta, i també tres vehicles, principalment autocaravanes. Al llarg d'aquesta nit, els bombers hi segueixen treballant. En parla el cap d'intervenció de l'incendi, Miquel Villa.
12: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament, i a més també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria també amb càmera tèrmica per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que pues, òbviament anem treballant durant la nit.
11: L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegurava a 3Cat Info que l'incendi és provocat i els agents rurals no ho descarten, tot i que la investigació encara està oberta.
13: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que a més està molt a prop de la Nacional 340, hi ha el camí de les Rovires que puja i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
11: El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees en una zona potencial de 400 hectàrees.
1: I atenció, perquè el risc d'incendi per aquest dijous encara serà més alt. Els agents rurals restringiran l'accés a 7 espais naturals. Són 2 més que aquest dimecres. No es podrà accedir al Parc de Montserrat ni tampoc a la Serra del Montsant, a més dels 5 espais que ja estaven tancats. El nivell extrem de risc per foc afectarà 156 municipis, mentre que el nivell alt afectarà més de 400 poblacions. I és que el pic de calor arriba aquest dijous a Catalunya amb màxims de 42 graus a Lleida. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides de què tenim constància. Des de començament d'estiu a la ciutat hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i avui se n'hi pot sumar una més. Barcelona, Montse Poblet.
14: L'estació de Can Bruix, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord de nits tòrrides, però també n'estan patint a molts altres punts del país. A Badalona, per exemple, en porten 17, a Portbou 10,
15: als Alfax 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa Lleida han registrat aquesta temperatura 10 cops. S'acumulen, per tant, nits de dormir malament i dies amb temperatures extremes en què la gent busca carrers amb ombra, parcs, piscines i, sobretot, refugis climàtics amb aire condicionat.
16: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos agustísimos, no pasamos calor.
17: Hace dos días se me ha cortado la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entres aquí ya cambia tu cuerpo ya.
15: El escalfament global, els 40 graus i les nits tòrrides, que fa només unes dècades eren excepció, s'estan tornant norma.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
18: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i municions que vestia grups criminals. La xarxa la dirigia un reclús des de la seva cel·la a la presó de Quatre Camins. Tenia telèfons mòbils i el suport de familiars i altres col·laboradors. En total s'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, el principal al Penedès i un altre a Barcelona. L'arsenal més gran el van trobar a casa del líder de la banda en un habitatge ocupat al Pla del Penedès, a dins el maleter del vehicle familiar, com explica el sergent de la Divisió Criminal d'Investigació de Sant Feliu.
19: La majoria d'armes i munició localitzades estaven guardades a l'interior del vehicle de la família, el que feien servir per desplaçar-se, que estava estacionat al carrer. Però no aquell dia, estava habitualment estacionat al carrer. I ells consideraven molt més segur tenir-ho en un vehicle per evitar l'acció policial i judicial en cas de que s'autoritzés una entrada al seu domicili.
1: Segons la policia, l'organització tenia una estructura estable amb proveïdors, intermediaris, compradors i persones dedicades al suport logístic, com ara transport, espais d'emmagatzematge i gestió dels pagaments. Les armes curtes les venien a fins a 5.000 euros i les escopetes i les armes de guerra podien arribar a 8.000 euros. Ara totes aquestes armes han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals. També l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 10 mesos de presó el conductor d'un cotxe que va atropellar mortalment una ciclista a la carretera dels Àngels, a Quart, al Gironès. Això va passar l'octubre del 2021. L'home anava begut i va marxar del lloc de l'accident. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que ja el va declarar culpable. El tribunal aplica, però, com atenuants, el fet que anava begut i que va consignar més de 30.000 euros a la família de la víctima com a indemnització. La pena també inclou una prohibició de conduir durant 3 anys i 9 mesos.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ens ocupem de les informacions de la secció d'internacional perquè els Estats Units i l'Aràbia Saudita han signat un acord que permetrà a la monarquia àrab desenvolupar un programa nuclear civil que li pot obrir la porta a l'enriquiment d'urani. El pacte, negociat durant molt temps, permetrà a empreses dels Estats Units operar plantes nuclears en territori saudita. Davant dels temors que l'acord limiti les verificacions als inspectors internacionals a les instal·lacions nuclears saudites, com apunten algunes informacions, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que no augmentarà el risc de proliferació nuclear.
20: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
1: Malgrat el que diu Rubio, el director de l'Institut Català Internacional de la Pau, Christian Erbolzheimer, ha dit a Catalunya Ràdio que la posada en marxa d'un programa nuclear saudita pot tenir conseqüències a la regió.
21: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats. Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
1: El príncep saudita Mohammed bin Salman sempre ha dit que si l'Iran obté l'arma atòmica, l'Aràbia Saudita també ho farà. Justament el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran ha respost a les últimes amenaces de Donald Trump dient que el seu país aplicarà la llei de l'ull per l'ull si els Estats Units torna a atacar infraestructures civils de la República Islàmica. Abbas Araghchi ha escrit al seu compte a la xarxa X que tota agressió nord-americana tindrà una contundent resposta. El cap de la diplomàcia ho diu després que el cap del comandament militar iranià hagi parlat d'eventuals bombardejos a plantes de petroli, gas i també d'electricitat de països aliats als Estats Units a l'Orient Mitjà. Tot plegat ve arran de l'amenaça del president nord-americà que ha advertit que Washington respondrà a nous atacs iranians sobre vaixells a l'estret d'Hormuz amb bombardejos sobre ponts i plantes d'energia a la República Islàmica. En un acte a l'estat de Geòrgia, Trump ha dit que l'Iran no està preparat per un acord de pau, però que tard o d'hora s'hi avindrà.
22: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
1: El mandatari de la Casa Blanca ha rebut aquest dimecres els taüts de 4 soldats nord-americans morts per atacs iranians en bases militars de l'Orient Mitjà.
0: 3CAT Info.
1: 3CAT Info. Josep Vallverdú, que va morir dimarts a la nit als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Amb tot, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. L'escriptor deixa un llegat immens, que encara creixerà més. La filòloga Carme Vidaloguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú, ha anunciat que l'escriptor ha deixat 2 títols inèdits que es publicaran més endavant i un tercer d'inacabat. Creu que ara arriba el moment de preservar i difondre part de la seva extensa obra, com deia al matí de Catalunya Ràdio.
23: Ara que ell ja no hi és a dir, ara que ja no en tindrem la presència, ara sí que cal allò. No tots els 300 títols d'en Vallverdú i en Rovelló amb elles etern, però hi ha tot un conjunt d'obra d'en Vallverdú que sí que s'ha de mantenir viu en els catàlegs.
1: Per l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, Vallverdú va ser pioner, com explicava en aquesta emissora.
24: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
1: Narrador, poeta, traductor i assagista, des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé va escriure més de 300 títols, com Rovelló, convertit en un clàssic de la literatura infantil. També ha mort el baixista d'Antònia Font, Joan Roca, un dels músics més reconeguts de Mallorca. Va formar part de la banda des dels inicis i va ajudar a convertir-la en un fenomen. La Plana Cultural Balear ha lamentat la pèrdua. Palma, Caterina Carbany.
2: Joan Roca tenia 53 anys, era discret, d'humor fi i un virtuós de la música. Sempre tenia algun projecte entre mans, des de la clàssica fins al jazz. Es va fer més conegut quan va començar a formar part de la banda Antònia Font, en els seus inicis. Un dels líders de la formació, Joan Miquel Oliver, li ha escrit aquest comiat a les xarxes socials. No volies partir, has estat fort, deixes un forat enorme. Pensarem molt en tu. Antònia Font va fer una aturada entre el 2013 i el 2022 i a la tornada el baixista estava engrescat.
3: Tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no?
2: Fa uns anys, Roca va crear el grup Geometrical Sardin, de jazz experimental amb molta il·lusió, la seva petita joia.
1: Esports. Amb el David Ubach.
4: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Alexander Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaurana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
5: Alexander es una persona extraordinaria, muy buena persona que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
4: Sense moure'ns de la Lliga CB encara, el Manresa i l'aler pivot Luis Olinde s'han desvinculat, un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. El club manresà, d'altra banda, ha signat Lluís Riera com a nou tècnic assistent de Diego Ocampo, amb qui ja havia treballat al Joventut i a la selecció de la República Txeca. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als dos partits de classificació per al Mundial 2027, que el combinat de Chus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal, el dia 28, i Grècia al 31. També està citat el blaugrana Darío Brizuela. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Per explicar que l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar, finalment, aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
6: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
1: 3CAT Info.
4: En futbol també, el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2. I a la represa, 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja les acaballes. Sentim les valoracions del vigolejador a Olot, Minsu.
25: Afició... Estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
4: I en futbol internacional, el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, admet l'interès a contractar Pep Guardiola com a seleccionador i la disponibilitat per fer un esforç econòmic per aconseguir-ho. Recordem que la selecció italiana ha acumulat 3 edicions d'absència al Mundial. Dit això, recobrem el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa, de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Boiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon ara a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga ha arribat a fregar els 50 integrants, un dels quals el vallesà Abel Balderston, el corredor del Caja Rural, ha acabat 15è amb el mateix temps que Philipsen.
7: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada, que també anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un parón al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible a Guimeta.
4: Parlem ara de Waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. Les de Jordi Vall jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins amb l'Espanya-Austràlia.

0: Són 7:15.
1: Ara, a aquesta hora, us destaquem aquestes informacions com a més destacades. 8 persones han quedat ferides per una explosió de gas aquesta nit en unes obres a l'estació de Plaça de Sants de la línia 5 del metro de Barcelona. 2 d'aquestes persones es troben en estat greu. La deflagració ha provocat una columna de foc d'uns quants metres d'alçada. Alguns dels ferits són operaris de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat hores abans. També Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny a prop de l'Esvoranc que les obres de soterrament del tren ha provocat entre Barcelona i Montcada i Reixac. L'incident no ha fet ferits, però ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no se sap quan es podrà circular en aquest tram. A partir d'ara, el Parlament conclou que la DGAIA va fallar per problemes estructurals i de governança i reclama una refundació integral del sistema de protecció a la infància. L'informe aprovat amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns descriu un servei desbordat i assenyala irregularitats i mancances en el funcionament. També la calor i la falta de precipitacions de les últimes setmanes provoca que s'avanci la verema, que serà la més primerenca de la història de les vinyes del Penedès. En alguns casos es farà de nit per protegir els treballadors i garantir la frescor del raïm.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana.
1: I pel que fa al temps, dijous, 9 pic de calor, es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior a l'Ebre. Sol amb pols sahariana, matí, amb algun núvol baix al litoral sud i alguna nuvolada de tarda al Pirineu i al massís del Port. Comencem. 8 persones han quedat ferides, 2 d'elles han estat greu per una explosió de gas que s'ha produït en una zona d'obres del metro de la Plaça de Sants a Barcelona. Segons l'Ajuntament, la fuita s'ha produït aquest dimecres al migdia a l'entorn de l'estació de metro de la línia 5, després que una canonada hagi quedat afectada per unes obres que es fan en aquesta zona. El consistori assegura que s'han activat els protocols de seguretat juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas. A 10:15 de la nit, però, quan es continuaven fent tasques de reparació, s'ha produït una deflagració que, com a conseqüència, ha deixat 8 persones ferides, la majoria treballadors de la companyia. L'incident ha provocat una flama, com si es tractés d'una torxa de diversos metres d'alçada. Per aquest motiu, els bombers han demanat als veïns que no sortissin ni als balcons ni a les finestres. Clara Latorre és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
1: 4 dels ferits els han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 han estat greu i 2 han estat menys greu, la resta els han traslladat al Clínic. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat. I també Adif controlarà cada 24 hores l'estabilitat del terreny que s'ha esfondrat prop d'un pou de les obres per soterrar el tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, no se saben les causes de l'incident que ha obligat a tallar les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. Adif no sap encara quan podrà tornar a circular per aquest tram. Ha seguit durant les últimes hores el seguiment de l'estat d'estabilització del terreny al Roger Santaló.
4: Per evitar més moviments de terra, Adif ha decidit injectar formigó al forat situat al límit entre el districte de Nou Barris de Barcelona i Montcada i Reixac. Els tècnics han explicat que la cavitat ha passat on es fan les obres al costat de les vies, però que no saben què l'ha provocat. Arturo Pastor és subdirector de construcció d'Adif.
5: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de las vías en circulación. y estamos todavía evaluando causas.
4: L'esfondrament no ha provocat ferits ni tampoc hauria fet esquerdes al bloc que hi ha al davant de les obres. Ara, però, la zona es controlarà cada dia per estar segurs de que no hi ha moviments, com ha dit Clara Latorre, cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'auscultació correspon a l'empresa constructora i ells tenen instal·lats una sèrie de sensors, no et sé dir quants, però sí que cada 24 hores aniran fent aquesta monitorització.
4: Alguns veïns del barri de Vallbona fa mesos que estan molestos amb les obres i es queixen que no tenen informació sobre les afectacions que provoquen el veïnat.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
4: Per prevenció, des d'aquest dimecres al migdia s'ha tallat la circulació de trens de la R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Montcada de Bifurcació i Sant Andreu. Adif diu que seria una temeritat anunciar quan es restablirà el servei ferroviari i no hi ha data de tornada a la normalitat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol que en els propers mesos Catalunya assumeixi noves competències en immigració, tal com reclamen des de Junts el govern de Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest dimecres davant del ple del Parlament durant la compareixença per explicar el relleu al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
8: A mi m'agradaria també que els propers mesos, i us asseguro que treballo perquè sigui així, Catalunya pugui assumir més competències en immigració. Aquesta, vostès saben que és una iniciativa del grup de Junts per Catalunya, és així, eh? El meu grup hi dona suport al govern i el meu grup hi dona suport, m'agradaria que això pogués passar.
1: Junts va pactar amb el govern espanyol una delegació competencial en matèria d'immigració que es va veure frustrada el mes de setembre passat

0: També s'ha demanat refundar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Després d'un any d'anàlisi per les denúncies d'irregularitats i mancances, la Comissió d'Investigació pels Fets de la DGAIA ha enllestit el seu dictamen amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. L'informe conclou que el sistema de protecció a la infància està desbordat. Atribueix també la crisi a anys de falta d'inversió, agreujada per l'arribada de més menors. Sentim Mònica Ríos, del PSC.
1: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
0: El text alerta que la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina, una alta rotació i una bretxa salarial del 36% respecte als centres públics. A més, critica l'elevada externalització dels centres, el 95% són empreses privades, i demana frenar la subcontractació. Enatu Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, lamenten que els responsables polítics no hagin fet autocrítica.
2: No es determinen responsabilitats polítiques.
3: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
0: Des del PP critiquen que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi marxat just dos dies abans de les votacions d'aquestes conclusions. Encara al Parlament, perquè aquest dimecres s'ha aprovat la llei que garanteix el dret de les persones amb discapacitat a decidir per si mateixes. Es reforma així el Codi Civil, que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. La principal novetat és que si una persona necessita ajuda, per exemple per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Tresserres és membre de la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual i Montse Tarrides és vicepresidenta de l'Associació en Defensa dels Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, l'ALAT.
4: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu.
5: Per les persones és un pas endavant claríssim, perquè reconeix la capacitat de decidir de cada persona sobre la seva pròpia vida, és a dir, les coses que t'afecten a la teva vida les has de poder decidir tu.
0: A més, la llei també incorpora garanties per evitar abusos.
6: 3CAT Info.
0: Novetats en el cas de la mort del fundador de Mango. L'excursió en què va morir Isaac Andich a Montserrat el desembre del 2024 formava part de la teràpia que seguien ell i el seu fill per millorar la relació. Així ho ha assegurat un ajudant de la terapeuta familiar davant dels Mossos. La testimoni hauria explicat també que va acompanyar Jonathan Andich, l'acusat per la mort del seu pare, a la zona de les Coves del Sant Nitre de Collbató el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la caiguda mortal d'Isaac Andich. Segons la declaració de l'ajudant, la terapeuta proposava aquest tipus d'excursions amb els clients com a part de la teràpia i les persones que contractaven els seus serveis podien tractar així els seus conflictes. La defensa reconeix que Jonathan Andich va tornar al lloc 3 dies després, malgrat que no va arribar a completar l'excursió perquè el mal temps el va obligar a fer marxa enrere. A partir de les declaracions de la nova testimoni, els Mossos d'Esquadra estan confeccionant una ampliació de els atestats policials sobre el cas per remetre'ls a la instructora. L'ajudant va anar a comissaria a declarar un dia abans que la terapeuta familiar comparegués als jutjats de Martorell el 30 de juny i s'espera que la jutgessa la citi com a molt aviat al setembre. També ha quedat amb llibertat a mesures cautelars el monitor detingut ahir a Tortosa, al Baix Ebre, per presumptes abusos sexuals a 2 nens d'un casal d'estiu. Tarragona, Manel Sastre.
7: La secció número 4 del Tribunal d'Instància de Tortosa ha rebut el detingut que treballava en un casal d'estiu de la localitat i que dimarts va ser detingut pels Mossos per 2 suposats delictes contra la llibertat sexual. La jutgessa, després d'escoltar la seva declaració, ha decidit deixar-lo en llibertat i ha dictat mesures cautelars, com la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-s'hi. També té prohibit acudir al centre esportiu durant 3 mesos i, a més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui citat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual sense penetració a menors. L'Ajuntament ha apartat el monitor del casal, on haurien passat els fets després de la denúncia que van presentar els pares dels 2 nens suposadament agredits, que tenen entre 3 i 5 anys.
0: L'Arquebisbat de Barcelona ha intervingut 3 fundacions diocesanes.

0: Anes, Sant Josep Oriol, la Mare de Déu dels Desemparats i Vall de Juli, després que una auditoria externa detectés irregularitats en l'administració i en la venda de béns. A través d'un comunicat, l'arcabisbat assegura que ha pres la decisió d'intervenir les tres fundacions que estan vinculades per garantir-ne la bona administració. Segons els auditors externs, la Fundació Vall de Juli s'hi van detectar presumptes vendes fraudulentes i a baix preu de béns fundacionals, a més d'altres irregularitats en la gestió d'aquesta entitat. Com a conseqüència dels fets descoberts en la investigació, el director i l'administrador van renunciar als seus càrrecs en aquesta fundació i en les altres dues investigades. Segons ha avançat el mitjà Religión Digital, les pèrdues econòmiques serien de diversos milions d'euros. Aquest any la verema serà la més primerenca de la història a les vinyes del Penedès, tot plegat provocat per les altes temperatures dels últims dos mesos i la poca pluja que ha caigut. Habitualment la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però en els últims anys s'ha anat avançant. Els productors creuen que aquesta serà la tendència a partir d'ara, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona dels cellers Gramona.
1: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, creiem que tornem a batir el rècord.
0: Els baremadors també s'hi han d'adaptar, fins i tot treballen de nit, tal com explica Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
2: Aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a baremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
0: D'aquesta manera s'assegura també la frescor del raïm. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya també hauran d'avançar el temps de recollida. I a la Catalunya Nord les baremes també s'avancen. El domini Lafarge, situat a pocs quilòmetres de Perpinyà, comença la collita de la vinya aquest dijous 23 de juliol. Laura Bertran.
3: Ja som a l'inici d'una nova barema. La vinya és encara un dels cultius més històrics i presents al Rosselló, malgrat les diferents crisis i les ajudes europees per arrencar-la. Enguany, les condicions meteorològiques han afavorit el ràpid creixement del raïm. El domini Lafarge és cada any un dels primers a començar la collita. Per aquest 2026, la data és especialment precoç. Aquest dijous 23 de juliol, a partir de les 8 del matí, es començarà a collir el raïm moscat a Cabestany. Sentim Jean-Marc Lafarge.
4: Nous le ramassons
5: El recollirem molt d'hora per obtenir un vi d'una graduació relativament baixa, uns 9 graus d'alcohol, amb una frescor agradable, fruit de la barema primerenca.
3: La millor notícia ha estat un hivern de pluges abundants, a diferència de les sequeres dels darrers anys, amb conseqüències nefastes en el rendiment des del 2023. Es preveu, doncs, més quantitat. La calor inhabitual del mes de maig també ha tingut un paper important en l'avançament del calendari d'aquestes baremes. Els responsables vigilen cada dia la maduresa del fruit en funció de les temperatures. L'estiu passat, per exemple, una onada de calor a l'agost va frenar el desenvolupament del raïm.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: Aquesta propera nit i matinada la temperatura quedarà una miqueta més baixa. No costarà tant de dormir. Igualment, però, les mínimes seran tropicals cap a Ponent o punts del prelitoral i algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central o cap a les Terres de l'Ebre. Amb un cel força clar, encara aquest dijous al matí, amb pols sahariana, una pols sahariana que anirà marxant i, per tant, entre divendres i sobretot el cap de setmana ja tornaríem a tenir aquest cel més blau. Sol en conjunt, algun núvol baix a primera hora entre el camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda, alguna nuvolada cap al Pirineu Oriental o cap als ports. Podria deixar-se escapar alguna gotellada, però aquest dijous el que tindrem és aquest nou pic de calor. S'intensifica. Les màximes més altes tocarien els 41 o 42 graus cap a Ponent o cap a l'Ebre. Més valors tocant o fregant els 40 graus cap a la Catalunya Central, cap a la Conca de Tremp. Per tant, calor més intensa, xafogó marcada a la façana litoral, i divendres es mantindria aquesta mateixa dinàmica de temps. Potser baixa 1 o 2 graus. Sí que notarem aquesta normalització de les temperatures al cap de setmana.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. La casa on va néixer Hitler, a Àustria, s'ha inaugurat com a comissaria de policia amb l'objectiu de frenar els actes d'exaltament que de tant en tant s'hi produïen. Tot plegat quan les últimes enquestes apunten que un 40% dels austríacs votarien l'opció de l'extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs.
4: Aquest dimecres el ministre de l'Interior d'Àustria ha inaugurat una comissaria molt especial. Està situada a la casa on va néixer Adolf Hitler, el 1889, a Braunau am Inn. L'objectiu és dissuadir els actes d'exaltació del nazisme que s'hi produïen de tant en tant. Un fenomen que, segons el cap de la policia, Stefan Haselberger, va a la baixa.
7: Les coses s'han desenvolupat en una direcció que van a la baixa. En els últims anys, pràcticament, no hem detectat delictes vinculats a això. Els dies més rellevants, les patrulles estan de camí per evitar qualsevol acció d'aquest estil.
4: Davant la casa, una roca commemorativa adverteix dels horrors del nazisme amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». És una pedra amb un missatge clar. Johannes Weidbacher, alcalde de Braunau am Inn.
8: Hi ha diversos motius pels quals la gent fa fotos de la casa, però al final el que és important és que aquesta roca commemorativa davant la qual ens trobem surt de totes les fotos.
4: A Àustria, de fet, l'extrema dreta també va a l'alça. La FPÖ, a les enquestes electorals, assoleix actualment un 40% en la intenció de vot.
0: I dos models d'OpenAI han provocat un atac sense precedents a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una IA fora del control humà. Txell Garriga.
9: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat, juntament també amb la versió més nova del sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom, sense precedents, a Hugging Face, és una plataforma de codi obert per a intel·ligència artificial. Segons OpenAI, estaven duent a terme proves dins el que els desenvolupadors consideren un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
10: Això que demostra és que tot i voler controlar aquests sistemes és complicat. Què ha robat? Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
9: L'avaluació s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models d'IA executin activitats d'alt risc, perquè el que intentava OpenAI era precisament esbrinar fins on podien arribar les capacitats del nou model. Segons els experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting.
10: Ja va passar amb Anthropic, quan van haver de retirar el model Mythos perquè era massa potent i presentava problemes de ciberseguretat, i això ho van girar a favor seu, dient, escolta, mireu el del que som capaços de fer, no? Per tant, hi ha també aquesta part de màrqueting, comunicació...
9: En un comunicat, OpenAI admet que és un fet sense precedents i que ho estan estudiant.
0: 3CAT Info. Tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. El Consell Comarcal vol que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final. Tarragona, Manel Sastre.
11: El Plater ha generat moltes crítiques en punts del país com les Terres de l'Ebre o el Camp de Tarragona. El Priorat també ha generat forces discussions pels efectes que pot tenir sobre la candidatura a Patrimoni de la Humanitat del seu paisatge agrari. Tot i això, aquests tres municipis, que ja tenen parcs eòlics a prop, estan disposats a acollir més molins dels que preveu el document. A Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilà n'és l'alcalde.
12: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. Hi ha un municipi de 100 habitants. Si tens un parc, doncs, si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc, com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
11: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, fa una proposta.
13: Que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota.
11: Els alcaldes, a més, alerten que el Plater autoritza a parcs eòlics en una àrea del futur parc natural de les muntanyes de Prades que quedarien descartats si s'aprova finalment el parc.
0: I també a aquesta hora us informem que Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, tindrà un nou estany artificial com a porta d'entrada als aiguamolls. Amb una superfície de 9 hectàrees ja havia estat una zona humida, però es va assecar fa molts anys. I des d'aquesta setmana i durant un mes i mig s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Girona, Laia Claret.
14: La voluntat és que un cop en funcionament l'estany s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida aquest espai que antigament havia format part del Gran Estany de Castelló. Anna Massot és l'alcaldessa.
15: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
14: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, diu que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
16: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
14: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de l'adquisició del terreny.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona, a les àrees de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà en sentit sortida a partir de dilluns. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris diaris. Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres i es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran un màxim de 20 línies d'autobús cadascuna. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
17: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
0: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament. També Barcelona ha posat gairebé 5.000 multes per embrutar al carrer des que va entrar en vigor la nova ordenança el mes de febrer. Són 2.000 multes més que en el mateix període de l'any passat. La majoria de sancions van ser per orinar al carrer o embrutar l'espai públic. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, vincula l'increment de la demanda que se'ls va fer des de l'Ajuntament per tal de potenciar el civisme en el marc del Pla Endreça.
18: A nosaltres, com a Guàrdia Urbana, ens deien si podeu ens heu d'ajudar a contenir aquelles conductes que no ens deixen aixecar el cap. És a dir, cada vegada trobem el carrer brut que hem passat 3 i 4 vegades al dia per la mateixa zona i torna a estar brut. Llavors volien l'instrument d'autoritat per denunciar aquestes conductes. Aquests augments que veieu tenen a veure amb això.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Les sancions són més elevades quan pertorbin el descans veïnal, que pertorbin especialment la convivència. I això, bàsicament, no és que ens ho hàgim inventat, sinó que és un imperatiu legal, perquè la llei de seguretat ciutadana ho marca d'aquesta manera i ens hem ajustat a la llei.
0: En canvi, s'han reduït dràsticament les sancions per beure alcohol a la via pública després de l'increment del preu de les multes, ja que l'ordenança preveu sancions que poden superar el miler d'euros.
20: Esports.
0: Que arriben ara amb el David Ubach.
21: El Barça de bàsquet ha confirmat oficialment Aleksandar Sekulić com a nou entrenador fins al 2028. Sekulić, eslové de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. Qui coneix molt bé Sekulić és el també eslové Klemen Prepelic, actual jugador del Dubai i ex del Joventut.
22: Alexander es una persona extraordinaria, muy buena persona que cualquier cosa necesitas está aquí para ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
21: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i l'aler pivot alemany Luis Olinde s'han desvinculat un cop que el jugador ha esgotat el seu contracte. Del bàsquet passem al futbol.
20: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
21: L'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi pel Barça haurà d'esperar finalment aquest dijous, el mateix dia que el presentaran. La confirmació d'Adeyemi estava prevista per aquest dimecres, però s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. En canvi, el Barça femení sí que s'ha comunicat un nou reforç. La central neerlandesa de 19 anys, Renee Van Asten, reforçarà l'equip de Pere Romeu fins al 2030. Van Asten arriba procedent de l'Ajax i ja és internacional absoluta.
1: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
21: També el femení blaugrana aquest dijous es farà la signatura de renovació de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
20: 3CAT Info.
21: Afegim encara que el Girona ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Els gironins s'han imposat per 1-3 a l'Olot, al municipal de la capital de la Garrotxa. Minsu ha fet els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez a la primera meitat, saldada amb un 0-2, i a la represa 0-3 de Javi Sarasa i 1-3 definitiu, obra del local Marc Mas, ja a les acaballes. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant de ciclisme.
20: 3CAT Info.
21: Sense canvis significatius a la general del Tour de França després de la disputa de la 17a etapa de 175 quilòmetres sinuosos entre Chambéry i Voiron. L'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, manté el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons respecte del belga del Red Bull, Remco Evenepoel, que és segon, tot plegat a les portes del tríptic d'etapes alpines. Pel que fa a l'etapa del dia, el belga Jasper Philipsen de l'Alpecin s'ha imposat a l'esprint del nombrós grup d'escapats. Aquest dijous, com dèiem, torna a la muntanya amb la 18a etapa, 185 quilòmetres des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet, precedit d'una altra ascensió de primera, una de segona i dues de tercera. Parlem ara de waterpolo. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar les semifinals de la superfinal de la Copa del Món, que es fa aquests dies a Sydney, a Austràlia. L'equip espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, ha derrotat Hongria per 8-7 als quarts de final. La portera Martina Tarré indica les claus del triomf.
2: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles on es sentien més incòmodes per nosaltres fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit.
21: Les de Jordi Valls jugaran divendres en semifinals contra Rússia, que ha tornat a una gran competició guanyant 11-6 als Països Baixos. Aquest dijous es jugaran els quarts masculins, on el combinat espanyol, amb 12 de 15 jugadors de casa nostra, s'enfrontarà a l'anfitriona, Austràlia. En parla el porter Unai Aguirre.
5: Tenim noves incorporacions que crec que s'estan adaptant molt bé a l'equip. I bueno, no és una gran competició, però sempre està bé jugar-la perquè et dona ritme de competició i per acabar l'any amb una bona sensació.
20: 3CAT Info.
23: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Avui ens llevem amb 17 graus a Molló, 23 a Torres de Segre, 23 graus a Torres de Segre i 24 graus a Torredembarra. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Avui tornem a tenir avisos per calor a gran part de l'interior i sud del país, però el Segrià i la Ribera d'Ebre ens diuen que el risc és molt alt, Jofre.
1: Sí, és precisament on tornen els 40 graus. Hi ha un repunt de la calor en aquests indrets i per aquesta raó hi ha aquests avisos activats perquè es pot arribar fàcilment als 40, 41 o fins on no descartaríem 42, sempre de manera local. En general, les temperatures doncs, a tocar d'aquests 40 en aquestes comarques i a la resta doncs, també notarem, sobretot al terç oest del país, un ascens del termòmetre. A la costa potser menys, però amb xafogó i amb temperatures, si més no, similars a dies enrere. Repunta la calor, però de manera transitòria, perquè ja hem notat aquesta matinada una pèrdua d'un o dos graus en moltes poblacions i aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Demà la temperatura encara serà elevada i calorosa, amb valors pròxims als 40 cap a ponent, però ja començant a recular una miqueta, no es notarà gaire, però en definitiva quan els valors de la temperatura sí, i a més demà es pren un augment de núvols, ja amb alguns ruixats a la tarda, sobretot al terç oest del país. S'inicia, doncs, l'obertura a les portes d'una massa d'aire més atlàntica, més suau, no tan calorosa, per fi la bombolla d'aire càlid d'aquestes setmanes, aquests força dies, doncs ens abandona lleugerament i ho notarem al llarg del cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta calor fa repuntar avui el risc d'incendis. Acumulàvem uns dies de relativa tranquil·litat, però avui tornem a tenir 150 municipis catalans en risc extrem. Risc extrem en 150 municipis. La bona notícia és que el foc que hi vam tenir a Cervelló, al Baix Llobregat, aquesta nit ha quedat estabilitzat. Però del que estem avui molt pendents és de dos accidents relacionats amb les obres ferroviàries a Barcelona. L'última és una explosió de gas als accessos del metro de la plaça de Sants. Això ha estat ben bé aquesta nit. 8 persones han quedat ferides, algunes d'elles greus. Són 8 persones que serien els 8 operaris que treballaven en les obres d'accessibilitat a l'estació. Allà hi tenim en directe el Joan Trias. Joan, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Aquesta explosió ha provocat una gran columna de foc de molts metres d'alçada. Què ha fet, Joan, aquestes hores, encara crema?
2: Encara crema, sí senyor, una columna de foc que fins i tot sembla que ara tingui un punt més de virulència del que ho hem vist cap allà a quarts de 4 de la matinada. Aquesta columna de foc està a prop d'un edifici i deu haver una distància d'uns 8-10 metres, un edifici de vivendes, i des del punt on l'estem observant darrere del perímetre que han establert els equips de seguretat, et diria que gairebé arriba fins ben bé la quarta planta d'alçada. Els bombers de Barcelona estan ruixant constantment des de quarts d'11 de la nit sobre aquesta columna de foc i, de fet, són els que han traslladat els veïns que no hi havia risc, malgrat la intranquil·litat que tenen només traient el nas per la finestra o pel balcó. És el que els han dit que no facin, justament, que, malgrat no haver-hi risc, no surtin a l'exterior de les seves balconades per observar o mirar aquesta columna de foc. Mm. Aquí la situació és tranquil·la entre la gent que passa, els curiosos, com si fos un dia normal. Sí que tothom fa fotografies a les poques persones que hi ha per aquí. Els equips de seguretat controlen aquesta flamarada de foc, que, de fet, crema ja vindria a ser des de fa 9 hores. I la gran dificultat per apagar-la és el que ens explicava la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
2: I la seqüència dels fets seria, ahir migdia, mentre s'estaven fent obres, com deies, per l'accessibilitat de l'estació de metro de Plaça de Sants, es va produir una fuga de gas, van venir els operaris de la companyia de gas per reparar-lo, van estar hores durant la tarda vespre, i cap a les 10 de la nit es va produir aquesta explosió que ha deixat aquests 8 ferits. 2 d'ells han estat greu, que els han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix amb el Joan Trias. Joan, deies que la flama aquesta arriba ben bé fins a la quarta planta, eh? O sigui, és una flamarada important,
2: sí.
0: Eh?
2: 1, 2, 3, 4, sí. Fins la quarta planta ben bé, i a vegades alguna flamarada que s'escapa una mica més amunt.
0: Joan Trias, mil gràcies. Fins ara.
2: Adéu.
0: Aquesta és una de les notícies d'aquest mateix matí. Aquestes 8 persones que han resultat ferides en una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona, en aquestes obres d'accessibilitat. Les primeres hipòtesis ens deien que podria haver-se trencat una canonada, però això encara no està confirmat. El que sí que està confirmat és que, com ens explicava el Joan Trias, des d'allà hi ha la flamarada, encara. Ha estat cremant tota la nit. En alguns moments, ara ens deia el Joan, fins i tot amb més virulència que no pas fa unes hores. I el motiu principal és que hi ha unes certes dificultats de tallar el gas que permeti contenir aquest incendi. En fi, ho seguirem directe. És important dir que els bombers asseguren que no hi ha perill pels veïns. Sí que hi ha aquestes 8 persones que han quedat ferides en l'explosió, que serien operaris de la companyia que havien anat a reparar la fuga, però els bombers insisteixen que no hi ha perill pels veïns. Però, si sou de la zona, si heu de passar per allà, tingueu molt present que el trànsit s'ha vist molt afectat perquè hi ha uns quants carrers tallats. Aquest és un dels punts prioritaris d'aquest matí, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. L'altre, perquè el vam tenir ahir també, un ensurt important, va ser el barri de Vallbona. Aquí hi ha molt neguit entre els veïns per un gran esvoranc que va aparèixer ahir, en aquest cas a les obres de soterrament que s'està fent a DIF. Si us recordeu, hi ha un tema des de fa molts i molts anys que s'acumula, per exemple, l'Ajuntament de Montcada l'ha demanat diverses vegades, que és que soterrés la via del tren, perquè per allà hi havia molts accidents, hi havia molta gent que prenia mal o fins i tot que moria. Bé, doncs són en aquestes obres que s'estan fent ara on hi ha hagut aquest esvoranc. La companyia Adif, que investiga què ha passat, què ho ha provocat, assegura que a partir d'ara farà un seguiment per comprovar que no hi hagi moviments de terres.
4: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, tenint en compte les circumstàncies, però les viviendes no tenen danys.
0: És el que deia Arturo Pastor, de DIF, normalitat, ens deia, normalitat després que s'hagi obert aquest esvoranc durant les obres de soterrament que està fent a DIF al barri de Vallbona. Hi ha una altra conseqüència d'aquest esvoranc. Estan tallades i no se sap fins quan ho estaran, és a dir, que en tenim per dies, les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Estan tallades i continuaran tallades molt probablement el dia d'avui. Seguirem aquestes dues incidències avui en prioritat aquí al matí de Catalunya Ràdio, a Vallbona i a Sants. Parlem amb l'Ajuntament de Barcelona, parlem amb veïns, parlem amb experts per intentar entendre què ha passat o per què han passat aquests accidents. Recordem que poc després de l'esfondrament que també hi va haver el Putxet per les obres de la línia 9. En qualsevol cas, aquests seran un dels temes del dia que seguirem al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'actualitat política en aquesta recta final abans de les vacances d'estiu pels nostres dirigents polítics, perquè avui anirem al Congrés en un dia en què el Parlament espanyol es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. És això del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. En el cas de Catalunya suposen 17.000 milions d'euros. Junts fa mesos que critica el pacte del Ministeri amb Esquerra Republicana que va permetre aquesta condonació del deute, però finalment Junts permetrà que es tramiti aquesta condonació del deute. Ara bé, avisant que vol introduir-hi canvis. Avui en parlarem amb en Josep Maria Cruzet, de Junts, i també amb Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Així comença aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ignacio Rigau, Assumpta Escarp, Jordi Mir i Meritxell Benedí, però de moment... De moment actualitzem els principals titulars del matí, entre els quals aquests que hem destacat, els quets amb els quals hem començat el matí de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Columna de foc.
7: 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit i encara hores d'ara.
8: Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
9: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Complicat.
10: Ara ho dèiem, és difícil tallar el flux de gas que provoca aquesta explosió
6: i la conseqüent flama perquè s'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts de la zona. El trànsit continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres.
7: Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre la fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus, a la Vall d'Hebron, al centre especialitzat en cremades. Hi hauria 3 ferits menys greus i els altres 3 lleus.
0: Cada 24 hores.
8: Adif controlarà cada dia l'estabilitat del terreny que s'ha ensorrat prop del pou de les obres per soterrar la línia de tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment no se saben les causes de l'accident. No hi ha hagut ferits, però el forat ha engolit una grua de grans dimensions. Sentim a Arturo Pastor, subdirector de construccions d'obres d'Adif.
4: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que aquest enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis que estan a tocar. Tot i això, els veïns, evidentment, estan preocupats.
0: Més detalls, Roger Santaló.
10: Després de l'esfondrament, el moviment de camions ha estat constant per injectar formigó al forat en un barri ple de pols per les obres de soterrament de les vies del tren de Montcada. La falta de neteja i els sorolls són algunes de les molèsties que pateixen els veïns. I ara s'afegeix la preocupació que tenen per aquest forat de grans dimensions.
11: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
12: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
10: A més, els veïns s'han quedat ara sense poder fer servir l'estació de Montcada bifurcació fins a nou avís, un dels mitjans de comunicació més ràpid que tenien per anar fins al centre de Barcelona. Des del barri de Vallbona, Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Tornarem a aquests dos llocs, avui en directe al Matí de Catalunya Ràdio, tant al barri de Vallbona com al barri de Sants de Barcelona, per aquestes dues incidències que marquen l'actualitat del matí. Però, a banda d'això, es tramitarà.
7: La condonació del deute de les comunitats autònomes, el conegut com a FLA, pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. La llei la van pactar el govern espanyol i Esquerra i suposa la condonació de 17.000 milions per Catalunya i 83.000 milions per al conjunt de les comunitats. Junts hi votarà a favor, però amb l'objectiu de modificar el text durant el tràmit parlamentari.
0: Dos anys.
8: Un altre dels temes del dia al Congrés, tot i que no surt a l'ordre del dia del ple, serà el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar el preu dels lloguers durant pràcticament dos anys.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles. I Podem condicionar el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'ajorna
6: el debat i votació final de la llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge. S'havia de fer durant el ple d'aquesta setmana al Parlament, però tant Junts com el Partit Popular han demanat a última hora un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Ara, aquest òrgan, que recordem és consultiu, té un mes per dir si la norma vulnera altres lleis.
0: Els tribunals espanyols.
7: La Comissió Europea recorda a la justícia espanyola que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió s'hi ha pronunciat després de rebre la denúncia de Carles Puigdemont, tot i que no s'ha mullat encara sobre el fons de la reclamació.
0: Brussel·les, Bruno Fortuna-Mires.
14: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit demanen a les autoritats autoritats comunitàries cobrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desobeeixen.
8: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, encausat encara al Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, critica que després de les sentències de Luxemburg, els tribunals espanyols continuïn arrossegant els peus. Ho va dir al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Amnistiats.
6: Els que sí que han rebut el perdó definitiu en les últimes hores han estat els 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre. L'amnistia els ha arribat 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei i 9 anys després de l'inici d'un procés judicial enrevessat que els ha deixat una sensació, diuen, agradosa.
0: Programa nuclear civil.
7: Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil, un moviment que veurem si genera una nova escalada a la zona. Trump brinda així a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran.
8: Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. L'acord també donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
16: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: El Iemen.
6: Els hutis proiranians han obert un nou front a l'altra banda del Golf Pèrsic. Aquesta nit han atacat 2 patrullers al Mar Roig, després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar Nord-Americà també ha informat que ha seguit amb els bombardejos contra l'Iran per 12a nit consecutiva.
0: Escolteu al Matí de Catalunya Ràdio quan passen 2 minuts d'un quart de 8, 30 nits.
7: Catalunya viurà avui el pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, la ciutat de Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que tenim constància. Avui hi ha estacions on tampoc s'ha baixat dels 25 graus i ja fa 30 dies que això passa.
0: Montse Poblet.
17: L'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, és la que ha registrat aquest rècord, però també estan encadenant nits tòrrides a altres punts del país. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes en el que portem de juliol. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Hem tingut 11 dies en què almenys alguna de les prop de 200 estacions de la xarxa han estat a 40 graus o més. A la famosa, a Lleida, han registrat aquesta temperatura 10 cops. Des de Barcelona, Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'incrementa.
8: Amb la calor prevista per avui, el risc d'incendi forestal. Els agents rurals han tornat a tancar avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc avui és extrem en més de 150 municipis i molt alt en més de 400 poblacions. Per tant, en total, més de la meitat del país. L'últim incendi es va declarar ahir a Cervelló, al Baix Llobregat. Va deixar 15 hectàrees cremades en una zona a prop de 2 urbanitzacions. El foc ja ha quedat estabilitzat.
0: Maria Costa.
18: Els bombers han remullat tota la nit la zona de l'incendi per evitar revifades. Miquel Villa, cap d'intervenció.
19: Mantenim uns 10 vehicles a tot l'incendi, distribuïts a diferents punts d'emplaçament. I, a més, també tenim una unitat de drons que ens està fent una imatge aèria, també amb càmera tèrmica, per veure aquests punts calents que encara puguin quedar i que, pues, òbviament, anem treballant durant la nit.
18: Un incendi que preocupava especialment per l'urbanització de les Rovires, on el foc hi va acabar arribant, però els bombers van contenir. Per l'incendi es va confinar aquesta urbanització i també la del Paulet, i al vespre es va acabar aixecant. L'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, assegura que l'incendi és provocat.
20: És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340, i el camí de les Rovires que puja, i la zona que on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
18: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Declara.
8: Avui torna davant el jutge la mare del nadó maltractat que es va atendre a la Vall d'Hebron. Recordem que va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional.
0: Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
21: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A disposició judicial.
6: L'home detingut per assassinar una dona de 75 anys a Soses aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí d'aquesta localitat del Segrià que no tindria cap vinculació amb la víctima.
0: I atenció d'això, eh? Atac sense precedents.
7: Dos models d'OpenAI han provocat un atac inèdit a una altra plataforma de forma autònoma. Es tractaria d'un dels primers exemples de ciberatac protagonitzat per una intel·ligència artificial fora del control humà.
0: Txell Garriga.
1: Els creadors de ChatGPT han reconegut que un dels seus models, que encara no han publicat juntament amb la versió més nova del seu sistema, el ChatGPT 5.6 Sol, han provocat un ciberatac autònom a la plataforma digital Hugging Face. Segons OpenAI, les proves es feien en un entorn aïllat. Ho explica Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial.
3: Ha robat credencials. El que passa que no és el què, sinó és el com. Com ho ha pogut fer a partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat.
1: L'avaluació, però, s'estava fent sense els mecanismes que impedeixen que els models DIA executin activitats de risc perquè intentaven esbrinar fins on podien arribar les seves capacitats. Segons alguns experts, es podria tractar d'una estratègia de màrqueting. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 minuts arriben ara mateix. 9 minuts falten per arribar a 7:45. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
22: Bon dia.
0: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per redreçar o intentar-ho la secció de bàsquet del Barça.
22: Sekulić, 48 anys, prové del Dubai, compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Prepelic, ha coincidit amb ell a Dubai.
23: Aleksandar és una persona extraordinària, molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Es un entrenador que entiende el juego, es un entrenador de nueva era, players coach.
22: El Manresa, que prescindeix d'Olinde, fitxa Lluís Riera com a segon entrenador.
0: I el Barça, que fa el primer fitxatge per l'equip femení de futbol.
22: Central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030.
24: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols, com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius i fer una gran temporada amb tot l'equip.
22: Avui renova Carolina Graham fins al 2028.
0: I Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció.
22: Els italians no s'han pogut classificar per les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i les negociacions. Diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. Un exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter de Miami. Torna a la muntanya al Tour de França, dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. Pogacar manté el lideratge.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
25: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
6: 40.651 40651 de la sèrie 18.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 6 minuts i dos quarts, avui falten 20 dies justos, 20, per l'eclipsi total de sol que marcarà aquest mes d'agost. Doncs avui, justament, curiositat dels eclipsis que hi ha hagut fins ara, Marc Jurado.
2: I que tampoc en són tants. Si ens fixem en un sol lloc de la Terra, només se'n veu un de mitjana cada gairebé 400 anys. Així que sentiu-vos afortunats de tenir-ne un en vida vostra a casa mateix, sense haver de viatjar enlloc.
25: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
4: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
25: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada.
2: Les respostes a aquestes preguntes ens les donarà, i molt ben donades, l'Òscar Fernández, però, per exemple, sapigueu que serem triplement afortunats. A banda de l'eclipsi del dia 12, el primer a la península a més de 100 anys, en tindreu un altre també de total l'agost de l'any vinent, i encara hi haurà el repicó, el gener del 2028, amb un eclipsi anular.
0: Dit això, Marc, quines curiositats tenim de la història dels eclipsis?
2: Doncs mira, tantes com vulguis, Freddy, te n'estaco, però un parell. Per exemple, diuen que un eclipsi va arribar a aturar una guerra. L'Òscar encara no hi era per explicar-ho, però els llibres d'història relaten que l'any 585 abans de Crist, quan el sol es va enfosquir, els medes i lidis que lluitaven ho van interpretar com un senyal diví i van decidir signar la pau a l'actual Turquia central. De fet, se la coneix precisament com la batalla de l'eclipsi. I una més, pel mateix preu, aquesta també és bona.
9: Sempre sabia dir que color era d'aquí.
2: I és que gràcies a un eclipsi, Cristòfor Colom va enganyar tota una illa. Ara fa 500 anys estava atrapat a Jamaica i els jamaicans havien deixat de donar menjar a la seva tripulació. Ell, coneixedor de la predicció, els va avisar que Déu faria desaparèixer l'illa si no els ajudaven. Quan la lluna es va enfosquir, es van espantar i van tornar-los a portar menjar.
0: I Marc, per rematar-ho, com es preveien els eclipsis?
2: Ara ho fan els ordinadors, per tant és molt més fàcil, són molt precisos, però fa 2.000 anys els astrònoms babilonis van descobrir el que se'n diu el cicle de Saros. Cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, tot torna a començar. I així podien filar prim.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Vinga, ens falten 3 minuts, una mica més, per arribar a 8:15. El matí de Catalunya Ràdio, el més destacat a la televisió, amb la Mariola Cubells. Avui, sobre l'últim episodi de negacionisme del canvi climàtic, aquest cop d'una periodista, de Marilo Montero.
10: Ahir, en un episodi més de El canvi climàtic no existís, Marilo Montero, que estic segura que serà la pròxima presentadora de la nova televisió espanyola quan arribi la ultradreta, va dir a Espejo Público, el programa Antena 3, parlant de Pedro Sánchez, que el president estava polititzant els incendis, com el de Guadalajara, utilitzant-los per atacar els que dubten del canvi climàtic, que, segons ella, i cite textualment, és una evolució del món des del seu origen i al resto, que no sé què vol dir ni falta que em fa.
0: Avui parlem amb la Mariola Cubells més abastament a partir de les 11 en el tram final del matí de Catalunya Ràdio. Però ara mateix, a la recomanació del dia, la Sílvia Comet tens proposa la sèrie Fossi Verdon.
11: Que gira al voltant de la relació sentimental i creativa entre el director i coreògraf Bob Fossi i la seva dona Gwen Verdon, molt més que una ballarina de Broadway i força més desconeguda que el seu marit. Es fixa i molt en la importància de les seves aportacions en musicals com Cabaret o Chicago. Mostra la crueltat del món de l'espectacle les dones i el pes de viure sota la influència d'un geni. En la pell de Verdon s'hi posa una brillant Michelle Williams i Sam Rockwell interpreta Bob Fosse. Té 8 capítols i és a Disney+.

0: El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia.
7: Sí, lo más difícil es conseguir el primer papel.
8: A ver, dame el papel.
9: Munir, pare de la Minyamal, què tal? Bon dia, com estàs?
10: Bueno, aquí estic esperant per pillar unos pollos.
9: Perdona?
10: No, el supermercat d'aquí davant està tancat i estic esperant per comprar pollastre per fer nuggets.
9: Quin supermercat d'aquí davant?
10: Aquí, l'Ametller.
9: Compres a l'Ametller?
11: És veritat que a aquesta hora sempre hi ha llum a l'Ametller.
9: Hi ha llum, sí. Estan endreçant les cosetes.
10: Estan preparant el sushi. No sé, tio, però està tot ficat la mar de mono i les verdures treuen com fum.
9: Sí, però escolti, parlàvem de la regularització extraordinària de mig milió d'immigrants.
10: Sí, tio, ja era hora, no?, que los políticos miren para la gente y que es puguin guanyar la vida tranquil·lament, no?, i en Rocafonda, todo legal, sin malos rollos, ¿vale?
9: Sí, és això.
10: I en aquest país, si te lo curres com jo, que jo cada dia faig nuggets pel meu fill...
6: Sí. Arribem a dos quarts. Ja hi som, dos quarts de vuit.

0: El dia arrenca molt pendent de dos incidents relacionats tots dos amb les obres ferroviàries a Barcelona. D'una banda, l'explosió de gas que hem tingut aquesta nit a Barcelona, que ha deixat 8 operaris ferits, dos dels quals estan greus. Una explosió que, a més a més, ha deixat una espectacular columna de foc a diversos metres d'alçada, que encara crema a hores d'ara. L'explosió va ser ahir la nit, però aquesta columna de foc encara és visible ara. La cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava les dificultats que tenen per tallar el gas.
1: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
0: Aquest és un dels incidents, aquesta explosió de gas. 8 persones ferides, que en principi serien operaris que havien anat a reparar aquesta fuita de gas. Una de les hipòtesis és que s'hauria trencat una canonada. Estem pendents que ens donin més explicacions al voltant. I aquesta, sobretot, aquesta flamarada, si sou veïns de la zona, la veureu, perquè es veu des de lluny. A més, arriba ben bé fins a una quarta planta dels edificis que tenen al voltant. Els bombers insisteixen que ningú no ha de patir, però que, evidentment, és millor evitar la zona i per això hi ha molts carrers tallats. L'altre incident de les últimes hores ha passat a tocar de Montcada, concretament al barri de Vallbona de Barcelona, per les obres pel soterrament de les vies. Aquí, un esvoranc ha engolit una grua molt gran, però aquí, afortunadament, ningú no ha pres mal. El que sí que provoca és un tall de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11, que no se sap fins quan durarà. La companyia investiga exactament què és el que ha pogut passar i assegura que farà un seguiment per comprovar que no hi hagi més moviments de terres.
2: Que l'auscultació que tenim de les viviendes no hacen pensar en que haya nada extraño. És una situació de normalitat. De normalitat, tenint en compte les circumstàncies, però les viviendes no tenen danys.
0: És el que deia Arturo Pastor de DIF. Avui seguirem, minut a minut, aquesta situació aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tot això mentre en el terreny politico-judicial Brussel·les pica el crustó a la justícia espanyola i l'avisa que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. Avui també anirem al Congrés. Es vota la llei per condonar el deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat. 17.000 milions d'euros en el cas de Catalunya. Junts finalment facilitarà que es tramiti, però ja avança que vol fer-hi retocs. En parlarem avui amb Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra Republicana. Avui, 23 de juliol, que està previst que Catalunya visqui el seu pic de l'onada de calor amb temperatures que poden arribar als 42 graus a Ponent. Mentrestant, Barcelona ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides des que hi ha registres. La calor i els alts nivells de risc d'incendi fan que avui es tanquin els accessos a 7 espais naturals, dos dels quals són nous, Montserrat i la Serra de Montsant. I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció del bàsquet blaugrana, primer fitxatge de l'equip femení de futbol del Barça, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Asten. Avui renova Carolina Graham.
0: I el temps, el que dèiem, aquesta calorada. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, doncs la calor repunta avui i ho notarem sobretot a Ponent, a comarques com el Segrià, a la Ribera d'Ebre, on la temperatura torna a arribar als 40 i, a més, de manera puntual, fins i tot podria ser superior amb algunes xifres de 41 o 42. En general, s'espera que tot el terç oest del territori la calor repunti amb valors pròxims a aquesta xifra. A la resta es mantindran les temperatures similars a dies enrere, per tant, calor intensa, aixafó a la costa, i només amb algunes nuvolades cap al delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, o aquesta tarda també nuvolades al Pirineu, on no descartem algun petit ruixat. En tot cas, el temps canvia a partir de demà a la tarda, que sembla que, a part de que les temperatures ja no s'enfilen tant dins un context de calor intensa, arribaran núvols amb alguns primers ruixats i el cronòmetre baixarà més clarament al cap de setmana.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia. Doncs més enllà de les derivades de l'enfonsament de Montcada, destaquem les línies R13 i R14 que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons. Recordem que això és des de dilluns a la nit i que encara hi ha servei per carretera. R11 sí que hi ha avui servei entre Cervera de la Marenda, Portbou i Granollers centre. A partir d'allà, servei per carretera. I a Barcelona, el metro, afectacions pel foc de plaça de Sants. De fet, no el metro, sinó els autobusos. Es desvien diverses línies a l'entorn d'aquesta plaça de Sants, on hi ha aquest incendi. Les línies D20, H10, B5, 52 i 78. El servei de metro, la línia 5, sí que funciona amb normalitat.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs, com és habitual, les retencions principals són a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en direcció Trinitat, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. Atenció també, com ara explicàvem, si heu de circular a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona, perquè hi ha diversos carrers tallats per aquesta deflagració de gas que afecta el metro.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
6: Bon dia.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris, va. I comencem per les portades i les opinions destacades amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb disparitat de temes als diaris.
5: Sí, comencem per La Vanguardia, que titula que la Comissió Europea avisa els tribunals espanyols que han d'acatar l'amnistia.
8: En aquest sentit, editorial al Punt Avui, on es destaca que el Tribunal de Comptes espanyol s'enfronta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: I per extensió, Espanya s'enfronta a la Unió Europea, un terreny com a mínim pantanós.
8: Senyal de desobediència clara i que qüestiona, diu el diari, els estàndards de democràtics de l'Estat.
5: Més temes, El Periódico, el govern espanyol espera amb impaciència la declaració d'avui de Zapatero.
8: Joan Tàpia escriu un article titulat Pot Zapatero matar Sánchez?
5: On reflexiona sobre el cop dur que són per al PSOE les confessions dels presidents d'Anàlisis Relevante i de Plus Ultra.
8: Sobretot perquè són explicacions versemblants i molta gent i molta premsa ja l'ha condemnat.
5: També El Periódico ha entrevistat el nou conseller de Drets Socials.
8: Raúl Moreno assegura que vol enfortir les polítiques socials, que és fonamental, diu, per combatre l'extrema dreta.
5: I parlant d'extrema dreta, portada del País.
8: Diu, PP i Vox porten per primer cop a una llei l'anomenada prioritat nacional.
5: Que apareix als pressupostos valencians que es van aprovar ahir.
8: I un altre dels temes del dia, la barema més primerenca, així ho explicàvem al matí.
5: Foto que ocupa més de mitja pàgina al diari Ara, amb persones de nit collint raïm al Penedès.
8: I per acabar, foca a Guadalajara, un dels més grans de la història d'Espanya.
5: Porta actiu 6 dies i ha arrasat 32.000 hectàrees.
0: I què hi ha llegit avui als diaris la periodista Neus Bonet?
9: Li compro a Ferran Sáez Mateu, que escriu a l'Ara el concepte d'absolutisme digital. Tots ens hem vist obligats a contactar amb subministradors de serveis a través de robots telefònics o similars i hem acabat desistint i volem parlar amb una persona. Sáez diu que no és descortesia, sinó una vulneració de drets cada cop més freqüent i que el poder comunicatiu ha mutat cap a una incomunicació estructural perversa, premeditada i molt calculada, que funciona com una muralla invisible. I amb això, la comunicació

0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
2: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
3: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
4: No podem acceptar que hi hagi...
3: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
1: Catalunya Migdia.
5: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
6: I com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. El Moianès convertit en un laboratori de foc.
7: Europa converteix aquesta comarca en un banc de proves sobre com talar arbres per frenar grans incendis. Experimenta amb diferents tipus de gestió i inclou propietàries, ambientalistes, científics, ramaders i tècnics. Llegim al Regió 7 que el projecte també se centra a preservar la biodiversitat dels boscos mediterranis. També es fa a Finlàndia, Suïssa, Canadà, Croàcia, Àustria i Eslovàquia.
6: Ni 24 hores.
8: És el que ha durat el mural de TV Boy ha dedicat a Ferran Torres pel seu gol a la final del Mundial al barri de Gràcia de Barcelona abans que no el vandalitzessin. Mentre que alguns turistes s'hi van acostar per fer-s'hi fotos, altres usuaris de la xarxa es van incitar a boicotejar el mural, com ha passat finalment. Ho recull l'Ara, l'última pinta del Damunt, i deia: volem seleccions catalanes.
6: Vespes contra abelles.
7: Això està passant a Eivissa. L'arribada de l'anomenada Vespa Oriental està encenent les alarmes a l'illa perquè aquesta varietat és letal per a les abelles autòctones i de retruc perjudica les collites i els processos de pol·linització. Llegim al diario.es que el govern balear apunta que podria haver arribat via transport de mercaderies. Ara instal·laran trampes per localitzar si hi ha vespes obreres i possibles colònies.
6: I què veurà la llum?
8: Doncs la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona, que es recuperarà després de més de 100 anys oculta. És un espai dels segles XVI i XVII. Llegim al diari més que la setmana que ve començaran els treballs per fer-ho accessible i veure quines han de ser les obres de conservació.
6: I més coses dels diaris, els destacats en internacional i economia amb el Pol Foradada i l'Albert Duran.
9: The Economist fa una anàlisi sobre per què l'atac de dos models d'OpenAI a una altra plataforma autònoma és l'incident més preocupant fins ara relacionat amb la intel·ligència artificial. El diari alerta que cada cop és més difícil controlar la tecnologia i explica que en un entorn de proves del model d'intel·ligència artificial que encara no estava publicat, OpenAI havia eliminat temporalment les mesures de seguretat que eviten que es duguin a terme accions no desitjades. Mentrestant, la premsa francesa es fa ressò dels focs que hi ha actius als departaments de Var, de la Gironda i de l'Alta Còrsega, i destaca també que hi ha 5 departaments més en risc, molt en l'incendis. El foc de la Gironda, de gran virulència, s'han hagut evacuat 12.000 persones. Le Monde recull que aquest 2026 les flames a França ja han arrasat prop de 44.000 hectàrees. És una xifra molt superior a la superfície total cremada al 2025. I d'altra banda, diversos mitjans del sud-est asiàtic es fan ressò de la condemna de 19 persones per formar part d'una xarxa dedicada al tràfic de nadons. Venien criatures d'Indonèsia a famílies de Singapur per uns 9.000 euros.
10: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días assegura que Tesla, la companyia d'Elon Musk, ha tancat el segon trimestre d'aquest any amb uns beneficis de gairebé 980 milions d'euros, un 5% menys del que va obtenir durant el mateix període de l'any passat, segons dades facilitades per la mateixa companyia. Per la seva banda, l'economista destaca unes declaracions de Carlota Pi, cofundadora d'Holaluz, a qui el govern espanyol ha obert un expedient per tancar-la. Pi reconeix que han tingut tensions de tresoreria, però assegura que la situació és puntual i administrativa i afegeix que ben aviat presentaran al·legacions. Finalment, a l'ONA Economia fan una radiografia de les vacances d'agost. Segons diuen, 7 de cada 10 ciutadans de l'Estat marxaran uns dies, un 33% menys d'una setmana i un 16% just 7 dies. Un 47% ho fa en família i un 33% amb la parella. En total es gasten una mitjana de 1.130 euros per persona.
6: Vinga, seguim amb la premsa esportiva, Robert Prat.
11: El Barça de bàsquet comença la seva reconstrucció per tornar a ser un equip. Alexander Sekulić a la banqueta és l'escollit per refer el projecte blaugrana. Comença

0: Periódico, Sekulić ja ha de ser el líder del Barça en un malmès equip de bàsquet. La Vanguardia diu que es tracta d'un tècnic ofensiu i amic de les virtuts individuals. El Mundo Deportivo diu que compaginarà el càrrec de tècnic del Barça amb el de seleccionador d'Eslovènia, i el diari Esport assegura que Donald Trump pensa en el president de la FIFA, Gianni Infantino, com a secretari general de l'ONU, ja que la seva continuïtat a la FIFA està en entredit.
1: Una puta merda!
2: És que, clar, em deixa jo el Robert i ara continua, saps? Ara ja he de continuar. Va, un minut i arribarem a 7:45. Menys mal que ve la premsa del cor, que ara ho arreglem tot. Va, endavant.
3: Doncs lectures, sí, ha entrat a... No sé si ho arreglarem, eh? Lectures ha entrat al xalet de Sheila Vara, que és la mare de l'Emil Yamal. Valorat amb 800.000 euros, està ubicat en una zona residencial del Maresme i té jardí i piscina, però té poc a veure amb les mencions de luxe d'altres estrelles del futbol. Expliquen que quan l'Emil era petit, la mare li insistia que havia d'estudiar, però ell no hi tenia cap interès perquè el seu somni era ser futbolista. Finalment, ella va aconseguir que acabés l'ESO ja des de la Masia. I per la seva banda, Vanitatis es fixa en la vida professional d'Iñaki Urdangarín, en aquest cas ha qualificat d'exitosa. La nova consultoria fundada per l'exmarit de la infanta Cristina, anomenada Bevolutive, té una enorme activitat amb contractes amb empreses públiques i privades.
2: Vinga, qui fa anys avui, Sílvia Comet?
4: Doncs un actor que es va fer mundialment conegut de ben jove. És Daniel Radcliffe, el britànic que es va posar en la pell del joveníssim mag Harry Potter. En aquell moment tenia 11 anys i avui bufa 37 espelmes ja. També fa anys Woody Harrelson, que va passar de ser el cambrer despistat de la sèrie Cheers a l'investigador experimentat de True Detective, avui fa 65 anys, i l'actriu espanyola Claudia Salas, multipremiada per les seves interpretacions a sèries com Fúria o La Ruta, celebra els 32 anys.
2: Això són els aniversaris i el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Brígida, que va ser una religiosa catòlica, mística, escriptora i teòloga sueca, i és una de les patrones de Suècia. A Catalunya no és un nom gaire habitual, però sí que n'hi ha unes quantes de Brígides, 614 concretament, segons el registre de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb dades del 2025. També Sant Bernat d'Alzira i Sant Eugeni Màrtir.
2: Gràcies, Sílvia. Ara mateix són 7:45. Una recomanació literària des d'una llibreria, com cada dia a aquesta hora.
5: Hola, sóc la Maria Pastor, llibretera de la llibreria Sant Jordi, al carrer Ferran 41, aquí a Ciutat Vella de Barcelona. És una llibreria emblemàtica que va reobrir fa poc amb un restaurant a la Rebotiga. La meva recomanació d'aquest estiu és La Monique s'escapa, d'Eduard Lluís. És una memòria breu, però molt, molt intensa, sobre una dona que aconsegueix fugir d'una vida marcada per la violència. Però no l'explica ella, sinó el seu fill. És una història que mostra com el sistema socioeconòmic i les desigualtats estructurals condicionen les nostres vides i la possibilitat d'escapar-ne. Un llibre emocionant i ple de força que recomano especialment a qui gaudeix de les memòries, sobretot en la línia de Daniel, no? Bona lectura!
2: Ara mateix passen 2 minuts gairebé de 7:45. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils.
8: El socavón s'ha produït en l'àmbit de les obres, no en l'àmbit de les vies.
9: La preocupació és important, perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
10: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer, aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps.
11: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia.
12: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. S'estem
13: il·luses... Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Expectació.
14: Espera d'una cosa que hom creu que està a prop d'esdevenir-se, i a prop estem, sí, a 5 hores concretament de la primera entrevista que farà l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Serà a Televisió Espanyola, al programa Mañaneros, on donarà explicacions després de les informacions de les darreres setmanes que, d'entrada, no el deixen en gaire bon lloc.
2: Pròrroga.
14: Acció de prorrogar, ajornament o dilació d'un termini que la llei preveu en certes circumstàncies. Diumenge hi va haver pròrroga a la més que comentada i analitzada final final del Mundial, però avui ens fixem en la pròrroga que han pactat PSOE i Sumat dels lloguers fins al 2028.
2: Barema.
14: Collita del raïm, temps en què es fa aquesta collita que cada cop comença abans. La barema del celler Corpinat del Penedès acaba de començar avui 23 de juliol, la més primerenca fins ara, i ho explicàvem. Això, tot i que, com sentíem abans amb la Mariola Cubells, hi ha qui continua assegurant que això del canvi climàtic no és real.
2: Posem-hi ara tres xifres amb l'Albert Duran. 2.800.
1: És el nombre d'insolacions i cops de calor que s'han atès a Catalunya aquest estiu, segons la Conselleria de Salut. També hi ha hagut 1.800 casos de deshidratació i més de 200 desmais. La majoria han estat de gent jove d'entre 15 i 44 anys.
2: 7.000.
1: Són els milions que s'haurien de destinar a obres, però que, segons les constructores, estan en perill a causa del sobrecost provocat per la guerra de l'Iran. El sector assegura que el final dels fons europeus i la pujada de preus per l'efecte de la guerra poden afectar negativament les més de 6.000 obres licitades des de finals del 2025.
2: 8.900.
1: Són els milions que ha obtingut el Banc Santander com a guanys en el primer semestre d'aquest any, un 31% més d'en el mateix període del 2025. Aquesta ha estat la millor arrencada d'any que ha tingut l'entitat financera en tota la seva història.
2: I ara mateix les imatges del dia, també, amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una zona d'obres perimetrada amb tanques, molt de material, al mig un forat gran, molt gran, potser entre 5 o 10 metres de diàmetre, perfectament. No es veu ni al fons, només se'n veu una paret lateral.
15: Una paret de terra, que és el que ha quedat a la vista després de l'esfondrament que hi ha hagut en un pou de les obres de soterrament de les vies de tren entre Montcada i el barri de Vallbona, Barcelona. Segon esboranc en poques setmanes en obres ferroviàries. Aquest no ha quedat clar encara què l'ha provocat, a diferència del del Putxet. En aquest cas, no s'hi havia fet cap túnel a la sota.
2: A la segona, imatge. Per la llum, sembla primera hora del matí. Un carrer de Barcelona. De fons, un edifici. Davant, uns arbres. L'asfalt, moll. Una zona d'obres, també, precintada per la Guàrdia Urbana. Entre els arbres i l'edifici, hi ha una mena de columna metàl·lica, també alta, molt alta, absolutament coberta de flames.
15: I remullant les flames, s'hi compten fins a 4 raigs d'aigua dels bombers de Barcelona. La fuita de gas a les obres d'accessibilitat de l'estació de la plaça de Sants va ser ahir al migdia. L'explosió, però, es va produir a 11:15 de la nit i va ferir 8 operaris que estaven intentant arreglar la fuita. El foc, de prop de 10 hores després, encara és ben visible.
2: I a la tercera foto, un tren aturat a l'estació de Montsó, a la Franja d'Aragó. Júlia, el Bacar és un tren regional, oi?
16: Sí, un dels 4 que connecta els municipis de la Franja amb Lleida. Ara, però, es vol augmentar les freqüències fins a 11, o això és el que reclamen els diferents alcaldes que ahir es van trobar a Raïmat, a Lleida, per redactar un document amb propostes per millorar esta línia. Creuen que poden arribar 700.000 passatgers cada any i que això permetrà donar més opcions als veïns de la Franja a l'hora de desplaçar-se per anar a treballar al metge o fins i tot per agafar un AVE.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. J.K. Rowling, és a dir, l'autora de Harry Potter, mira, ara parlàvem del Daniel Radcliffe, doncs l'autora dels llibres ha publicat la foto d'una dona transgènere, una foto feta per sota de la faldilla. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. J.K. Rowling va fer màgia amb els seus llibres, però fora de Hogwarts és una declarada activista contra les persones transgènere. La notícia que ara circula afirma que Rowling ha penjat la fotografia d'una persona transgènere asseguda en una cadira amb les cames mal creuades. Vesteix una minifaldilla i se li veu tot l'entrecuix. Diu la notícia que Rowling ha afegit aquest missatge juntament amb la foto que ha difós. Lamentablement, aquesta persona transgènere es nega a debatre amb mi. Aquí teniu una foto seva. M'han dit que va deixar una empremta imborrable entre el públic i a la cadira, també. Això és el que diu l'autora de Harry Potter en el missatge, en al·lusió al penis que se li intueix a l'entrecuix a aquesta persona transgènere.
2: I això és real o és fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

El diari ara parla de la via eslovena per reconstruir el Barça, un entrenador amb molt carisma per reflotar la secció de bàsquet. L'esportiu parla del Sekulić Team. És el vuitè entrenador del Barça dels últims 10 anys.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'autora dels llibres de Harry Potter, J.K. Rowling, publica la fotografia d'una dona transgènere feta per sota de la faldilla, és una notícia real. Rowling va penjar la fotografia a X l'11 de juliol passat. A més, va utilitzar en el missatge el nom anterior de la noia, és a dir, el seu nom masculí, per etiquetar-lo. Aquesta és una pràctica ofensiva que fan servir els activistes contra les persones transgènere.
3: En fi, lamentablement és real. Gràcies, Morós.
2: Adéu, bon dia.
3: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Marc Jurado. Titulars, evidentment, encapçalats per aquestes dues incidències relacionades amb les obres públiques que hem tingut a les últimes hores. D'entrada, aquesta explosió de gas a Barcelona per les obres del metro de la plaça de Sants, que ha deixat 8 persones ferides, dues de les quals estan greus.
4: L'explosió ha originat una flama de grans dimensions. La zona està acordonada, però han comunicat als veïns que no hi ha perill. Clara La Torre és cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
5: Malgrat que la flama és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
3: De seguida tornarem en directe a la plaça de Sants de Barcelona amb aquesta flamarada que encara es pot veure ara, que fa hores, hores i hores que crema amb aquesta situació, amb els carrers acordonats a la zona. Però després tenim l'altra incidència que, entre d'altres coses, té interrompuda la circulació dels trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per l'esfondrament d'un pou en les obres de soterrament que estan a tocar de Montcada i Reixac.
6: El forat ha engolit una grua de grans dimensions, però no hi ha hagut ferits. Arturo Pastor, subdirector de Construcció d'Obres de DIF.
7: Todavía no tenemos hipótesis. Es demasiado prematuro todavía para poder entrar al detalle de las cosas. El socavón se ha producido en el ámbito de las obras, no en el ámbito de, no en el ámbito de las vías en circulación, y estamos todavía evaluando causas.
6: Els bombers de Barcelona asseguren que l'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona.
3: Brussel·les avisa que la justícia espanyola ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que va avalar, avui fa tot just una setmana, la llei d'amnistia.
4: Arriba després de la queixa que li ha presentat l'expresident Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Un jutjat a Barcelona va amnistiar mentrestant ahir els síndics electorals de l'1 d'octubre.
3: I després tenim la calor i el risc d'incendis. Els agents rurals tancaran avui els accessos a 7 espais naturals, incloent-hi Montserrat i la Serra de Montsant.
6: El nivell de risc incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi d'ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, està estabilitzat i ha afectat una quinzena d'hectàrees.
3: I avui anirem al Congrés dels Diputats, parlarem als representants de Junts i d'Esquerra, després que el PSOE i Sumar hagin pactat ampliar la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028.
4: Els llogaters dels contractes que acabin abans d'aquesta data podran demanar ampliar-los 2 anys més sense tocar el preu. Els vots de Junts i dels nacionalistes bascos seran claus. Volen exempcions fiscals per als propietaris.
8: Bon dia, avui repunta la calor amb avisos de valors extrems de calor intensa, molt intensa, sobretot cap a les Terres de l'Ebre i també Pla de Lleida, especialment el Segrià i la Ribera d'Ebre, on el risc és molt alt de que temperatures arribin a superar àmpliament, fins i tot, almenys de manera puntual, els 40 graus. Tornen als 40 graus, per tant, cap al terç oest del país, una calor que s'intensificarà a gran part de l'interior, comarques de Lleida, alguns punts de Barcelona, Terres de l'Ebre, com dèiem, a la resta de poques variacions. Això ens amb una jornada de nou amb alguns núvols poc importants cap a les Terres de l'Ebre, cap al sud, cap al delta de l'Ebre, algun núvol baix puntual a la costa i algunes petites núvols de tarda en el Pireu que difícilment donaran pluja. A partir de demà arriben ruixats a la tarda per Ponent i les temperatures iniciaran un descens que serà molt més evident al llarg del cap de setmana i especialment de cara a diumenge amb més ruixats.
3: I repassem la mobilitat d'aquest matí, molt complicada per aquests incidents que comentàvem abans, i a més encara hi ha més coses, Jurado.
6: Sí, exacte, més enllà d'aquestes derivades de l'enfonsament a Montcada, destaquem les línies R13 i R14, les que uneixen Lleida i Barcelona. Els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la Plana Pica Moixons, això passa des de dilluns a la nit, encara hi ha servei per carretera. Destaquem també aquesta hora l'RL4, hi havia la circulació interrompuda des de fa mitja hora entre Cervera i Calaf, s'estava gestionant, de fet, servei alternatiu per carretera per una incidència a la infraestructura. Ara mateix, Adif informa que s'acaba de restablir el servei, que la incidència ja està resolta, i acabem a Barcelona, on ja afectades les línies d'autobús D20, H10, B5, 52 i 78 per aquesta incidència a Sants.
3: I el trànsit com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
9: Bon dia, doncs una mica més tranquil, tot i que tenim les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona, direcció cap a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues, també trams intermitents amb intensitat a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i a la P7 hi ha densitat sentit sud entre Mollet i Barberà, i a la C17 a Parets també en sentit sud.
3: Gràcies, Clàudia, fins ara.
9: Bon dia.

0: dos minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que aquests dies li hem donat festa al Manu, però tot i així, cada dia, per arribar al punt de les 8, sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona que sigui especial per ell o per ella. Si aquest estiu voleu sorprendre alguna persona amb una cançó, la cançó que vulgueu, posarem l'original. Aquest, evidentment, és el vostre espai. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu breu al 636-360609, 636-360609, i explicar-nos a qui li voleu dedicar la cançó, quina cançó és i per què. Per exemple, és el que ha fet la Rosa.
1: Hola, sóc la Rosa Belda, Premià de Dalt, i li vull dedicar una cançó a la meva neta Indira. La cançó és Boig per tu, de Sau.

0: Bon dia, són les 8. Doble ensurt vinculat a obres en infraestructures. Una explosió de gas a tocar de les obres del metro de la plaça de Sants ha deixat 8 ferits, 2 d'ells han estat greu i provoca una flama que encara crema. I l'aparició d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac engoleix una grua de grans dimensions i talla les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. Ampliem aquesta informació als transports públics amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Sí, degut a aquest esvoranc, a tocar de Montcada i Reixac, no circulen trens de rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta a les línies R2, R2 Nord i R11. Per una incidència ja resolta, hi ha retards a la RL4, on s'ha hagut d'interrompre la circulació durant uns minuts entre Cervera i Calaf. Ara ja tornen a circular trens. A la R4 demores d'uns 20 minuts per una incidència a l'estació de Sant Sadurní. Recordem, a més, que no hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera.
0: Altres titulars, els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. I primer atac informàtic decidit per un model d'intel·ligència artificial. El sistema de l'empresa OpenAI va escapar de l'entorn de proves on funcionava i va trobar la manera per internet de superar les defenses d'una altra plataforma i accedir a les seves dades. No es descarta que l'empresa vulgui demostrar així fins on és capaç d'arribar al seu model. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, avui inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. I protestes pageses a Ponent contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció per a les aus. Els talls de carretera comencen demà a la tarda a la C14 a Tàrrega i programen accions durant tots els caps de setmana d'estiu. Blanes, a la Selva, acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
2: Esports.
3: El Barça femení de futbol s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028 en un acte que es fa aquest migdia. L'endemà d'incorporar el primer fitxatge en la central neerlandesa de 19 anys, Van Aasten. El Barça confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić. La reconstrucció de l'equip de bàsquet té 48 anys i compaginarà la feina amb la de seleccionador d'Eslovènia. La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra Austràlia i el Tour torna a la muntanya amb una etapa de 185 quilòmetres amb 5 ports, dos dels quals de primera categoria. Pogacar continua líder.
0: I el temps, matí amb cel terrós, una mica menys càlid avui, tot i que amb força mínimes tropicals i puntualment tòrrides. Hi haurà algun núvol al baix litoral sud amb xafogor marcada a la costa. Avui tindrem un nou pic de calor que es podrà arribar de manera puntual als 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
4: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 8. Molt bon dia, benvinguts. És dijous 23 de juliol i aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges i ha estat ben visible durant tota la nit. Els serveis d'emergència la continuen ruixant amb aigua, però han comunicat als veïns que no hi ha perill, segons la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre.
5: Sí que demanem als veïns i els hi volem explicar que, malgrat que la flama
2: és espectacular, és una flama que està controlada, que estiguin tranquils, però que intentin evitar el màxim possible el sortir als balcons o sortir a veure l'incident.
0: Els operaris tenen una operació complicada per anul·lar el flux de gas que ha provocat aquesta explosió. S'han de combinar diversos talls de subministrament en diferents punts al trànsit. Per això també continua tallat uns 50 metres a la rodona d'aquest accés al metro en obres. Els 8 ferits serien tots operaris de manteniment de la companyia de gas que treballaven per resoldre aquesta fuita que s'havia detectat ahir al migdia. Els han traslladat a diversos hospitals, els dos greus a la Vall d'Hebron, en centre, un centre especialitzat en cremades, i hi hauria 3 ferits menys greus i els altres 3 han estat lleu. Hem de parlar també d'un altre ensurt, un enèsim entrebanc a Rodalies, l'aparició d'un esvoranc a les obres de soterrament entre Barcelona i Montcada i Reixac, que ha obligat a tallar, ara ho sentíem, de part del nostre equip viari, les línies R2, R2 Nord i l'R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no hi ha data per al restabliment d'aquest servei. L'esvoranc va aparèixer prop d'un pou de les obres al barri de Vallbona de Barcelona i va engolir una grua de grans dimensions, tot i que sense fer ferits. El gestor d'infraestructures Adif va començar immediatament a injectar formigó al forat. Arturo Pastor és el subdirector de construcció d'Adif.
5: Esta primera etapa lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
0: Un cop s'assequi el formigó, Adif controlarà l'estabilitat del terreny per decidir la data de represa de les obres. L'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona, però els veïns estan preocupats.
6: La preocupació és important perquè després de l'esborrant que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
7: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar?
0: De moment no se saben les causes que han provocat aquest esvoranc.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquesta nit, els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Amb aquest acord, Donald Trump brinda a l'Aràbia Saudita la capacitat nuclear que nega a l'Iran i que ha motivat l'actual conflicte bèl·lic entre els Estats Units i la República Islàmica. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear, segons destacava el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
8: És obvi que no tancarem cap acord amb ningú al món que porti un risc de proliferació.
0: L'acord donarà accés preferent a companyies nord-americanes sobre l'energia nuclear produïda en territori saudita. Mentrestant, els hutis proiranians del Iemen han atacat aquesta nit 2 petroliers al Mar Roig, després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. D'aquesta manera, els hutis amplien encara més l'escenari bèl·lic 2 setmanes després del trencament de l'alto el foc i la represa de les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta matinada, el Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'una nova onada de bombardejos contra la República Islàmica per 12a nit consecutiva en aquest conflicte. La intel·ligència artificial, us ho dèiem també en titulars, ha tornat a demostrar que serà molt difícil posar-hi límits. Un model d'intel·ligència artificial de l'empresa OpenAI ha aconseguit per primera vegada escapar-se del control humà i atacar la plataforma de codi obert Hugging Face. Tot va passar mentre es feien unes proves en un entorn suposadament aïllat. Malgrat això, la intel·ligència artificial d'OpenAI va ser capaç de saltar-se aquestes mesures de seguretat, connectar-se a internet, atacar de forma autònoma l'altra plataforma i extreure en dades. Josep Maria Ganyet, especialista en intel·ligència artificial, ens alerta.
9: Això el que demostra és que, tot i voler controlar aquests sistemes, és complicat. Com ho ha pogut fer? A partir de forats de seguretat que ningú no coneixia, els ha sabut explotar, ha sabut connectar-se a internet i fer-ho d'amagat de la gent que estava testejant.
0: La inèdita ciberescapada va passar mentre OpenAI estava fent proves amb un model que encara no ha publicat i la versió més nova del seu sistema, ChatGPT. Passen 10 minuts de les 8 del matí. La Comissió Europea recorda als tribunals espanyols que cal aplicar les sentències favorables a la llei d'amnistia publicades la setmana passada per la justícia comunitària. La comissió, que va bé a ser el govern de la Unió Europea, es dirigeix en concret a l'Audiència Nacional, també al Tribunal de Comptes, dos òrgans que continuen encara sense amnistia ni els CDRs processats per terrorisme ni tampoc els líders polítics perseguits per les despeses del referèndum. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: La Comissió Europea emplaça els jutges espanyols a moure fitxa després de l'aval de la justícia comunitària a la llei d'amnistia. La comissió s'adreça a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes, perquè són les dues instàncies que, en el seu dia, van consultar els jutges europeus els dubtes que tenien amb la llei d'amnistia. Aquesta és la resposta de Brussel·les a la denúncia presentada abans d'ahir per l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots ells encara a l'exili. A l'escrit, demanen a les autoritats comunitàries que obrin un expedient contra l'estat espanyol per l'incompliment de les seves amnisties. La Comissió Europea es limita a dir que han rebut la queixa i que l'examinaran i la tramitaran seguint el procediment habitual.
0: Sí que es comença a aplicar l'amnistia als condemnats per 1 d'octubre en casos pendents després de la resolució de la justícia europea, en aquest cas pel que fa als 5 membres de la sindicatura electoral del referèndum independentista que han quedat exonerats. Ho ha dictat un jutjat de Barcelona, ara que fa 2 anys d'aquesta llei d'amnistia. Una primera sentència d'aquest cas va absoldre el 2021 l'exconsellera Tania Verge, l'advocat Marc Marçal, el diputat de Junts Josep Pagès, també el catedràtic de Ciències Polítiques Jordi Matas i l'advocada Marta Alsina. Ara bé, l'Audiència de Barcelona va fer repetir el judici a petició de la Fiscalia i van tornar a quedar imputats. El judici no es va arribar a fer per un galimatia judicial i, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia el 2024, cap tribunal els la va aplicar. Pel síndic electoral del referèndum, Jordi Matas, hi ha hagut acarnissament jurídic contra ells. En parlava 3Cat Info.
11: No s'ha aguantat per enlloc cap de les decisions judicials que s'han fet. I, sobretot, el paper absolutament impresentable d'unes fiscals que en cap moment han respectat el principi de legalitat, dels drets dels ciutadans i el nostre en particular, i en cap moment han respectat l'interès general.
0: Tots 5 celebren que hagi arribat aquest moment d'exoneració, però els queda una sensació agredolça per tot el temps que han hagut d'esperar en uns llims judicials.
4: 3Cat Info.
0: La quarta onada de calor d'aquest estiu arribarà avui al punt àlgid, amb màximes que poden arribar als 42 graus a Ponent, i per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. A banda de les àrees tradicionalment més càlides, cap punt del país s'escapa dels efectes de les onades de calor d'aquest estiu. Barcelona, per exemple, ja ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides registrada mai. Des de començament d'estiu, a la capital catalana hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus, i encara sense comptar aquesta nit passada. A Badalona en porten 17, a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7. També són de rècord les temperatures diurnes. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. Per a qui no té aire condicionat a casa, aquests són dies de buscar refugis climàtics.
12: Aquí hay una diferencia porque en casa no tenemos el aire acondicionado. Entonces aquí estamos a gustísimo, no pasamos calor.
13: Y hace 2 días se me cortó la ventiladora. Porque en la habitación hace un calor donde no se puede estar. Cuando entras aquí ya cambia tu cuerpo ya.
0: I de resultes d'aquest escenari, els agents rurals tanquen avui els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. L'últim incendi, declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va afectar una quinzena d'hectàrees. Els bombers el van donar per estabilitzat a 3:15 de la nit i durant tota la matinada 10 dotacions han treballat a la zona per evitar revifades. Pel punt on va començar el foc, l'alcaldessa de Cervelló, Montse Canes, apunta que probablement va ser provocat.
14: Sembla que és provocat, però encara falta la comprovació final. És una zona que, a més, està molt a prop de la Nacional 340 i la zona on ha començat és després d'una corba que és relativament fàcil fer i marxar.
0: El foc va obligar a confinar durant unes hores els veïns de dues urbanitzacions. I els violents incendis que cremen a la zona de Bordeus han obligat ja a desallotjar preventivament 12.000 persones, la majoria turistes que estaven allotjats en càmpings i zones residencials. Un dels focs ha afectat ja més de 2.000 hectàrees i podria haver començat per uns treballs amb maquinària en un camí forestal, tot i que les autoritats franceses no ho han confirmat encara oficialment.

0: Arribem en punt a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari, repassarem sobretot la situació que es viu al transport públic, hi ha Rodalies, hi ha força incidències obertes. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, sí. Degut a aquest esvoranc que hi ha hagut a tocar de l'estació de Montcada i Reixac de Rodalies, recordem-ho, no? Circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta les línies R2 Nord, R2 i R11. Pels usuaris de l'R2 Nord i l'R2 hi ha trens entre Maçanet, Massanes i Montcada i Reixac. A partir d'allà es recomana fer transbordament a peu cap a la línia R4. Això és un trajecte d'uns 5 minuts per seguir direcció Barcelona. Els trens amb destinació Aeroport i Castelldefels comencen el seu servei a l'estació de Sant Andreu. Pel que fa a la línia R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers per seguir cap a Barcelona i a servei d'autobusos que connecten directament amb Sant Andreu. Encara a Rodalies, a aquesta hora, per una incidència ja resolta, hi ha retards a la RL4, on s'ha hagut d'interrompre la circulació durant uns minuts entre Cervera i Calaf. Ara ja tornen a circular trens. A la R4 demores d'uns 20 minuts, en aquest cas per una incidència a l'estació de Sant Sadurní. A més, recordem que no hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera. D'altra banda, per la deflagració de gas que hi ha hagut als accessos a l'estació de metro de Plaça Espanya, el metro funciona amb normalitat, però sí que es desvien algunes línies d'autobusos que passen per aquesta zona. A més, hi ha carrers tallats al trànsit. Es recomana consultar-ho abans de sortir de casa.
0: El temps. Crònica del Jofre Genuí.
2: Aquesta matinada les temperatures han baixat un palet. Un, dos graus s'ha notat una mica, i sobretot a la costa, on s'han reduït aquests valors tòrrids que no baixaven dels 25, encara, però no s'ha baixat dels 26, un grau menys que ahir, a Barcelona, o, per exemple, també a Tortosa. Fins i tot també a l'interior hi ha hagut més valors que no han sigut tropicals, amb aquests 19 a Cervera, 18 a Mollerussa, per exemple, 18 a Vic. Dies enrere, doncs, no es baixava dels 20. I cap al Pirineu, doncs, els valors més baixos, per exemple, a Viella, o al Pont de Suert, amb 15 graus 16 a Puigcerdà. Avui esperem que la calor repunti. Per tant, avisos de calor intensa, de calor extrema, especialment al Segrià, Ribera d'Ebre, que és on es pot superar els 40 graus àmpliament. I, de fet, a tot el terç oest del país hi ha avisos de calor, comarques de Lleida, sobretot, alguns punts de Barcelona, també Terres de l'Ebre, perquè les temperatures pugen entre 3, 4, 5, 6 graus més respecte ahir. Per tant, la calor que s'intensifica de manera transitòria, amb un panorama a la resta de pocs canvis, a favor una mica de polsa agrària en suspensió, sol o ressol, o alguns núvols poc importants cap al delta de l'Ebre, o alguna petita nuvolada al Pirineu aquesta tarda, que difícilment donarà pluja, potser algun ruixat aïllat a la zona del Ripollès o zones pròximes. Demà a la tarda s'inicien canvis, començant a arribar ruixats per ponent, i les temperatures no s'enfilaran tant com avui, tot i que encara seran força caloroses. Serà al llarg del cap de setmana que el termòmetre baixarà i els ruixats guanyaran més terreny.
3: Info. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3GAT Info. Passen 4 minuts d'un quart de nou. Continuem avui de Clara, novament davant el jutge. La mare del nadó maltractat va quedar en llibertat el passat mes de maig, després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare continua en presó provisional. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
7: El tribunal va considerar que les cerques que la dona de 43 anys havia fet amb el seu telèfon mòbil sobre les possibles causes de l'estat de salut del seu fill demostraven la seva preocupació per l'estat de la criatura. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. La justícia també va tenir en compte que els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència sobre un possible caràcter agressiu o brusc per part de la mare. A més, l'informe policial recull que les reaccions de la dona van ser coherents i molt expressives. La setmana passada també també van declarar davant el jutge els metges que van atendre el nadó i van explicar que presentava múltiples lesions. A més de la fractura al fèmur, també li van detectar lesions a l'anus i indicis d'una possible agressió sexual.
0: I avui passa a disposició judicial l'home detingut per l'assassinat d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià, aquest cap de setmana passat. Es tracta d'un veí de Soses que no tindria vinculació amb la víctima. Lleida, Júlia Albacar.
8: El noi de 18 anys va quedar detingut dilluns a la tarda. Ha estat 72 hores a comissaria, el màxim que permet la llei, abans que declari este matí davant del jutge, que ara haurà de determinar si se l'investiga pel delicte i si queda o no en llibertat provisional. Recordem que l'home és el principal sospitós de la mort violenta d'una veïna de Soses de 75 anys. La dona havia sortit dissabte al vespre a passejar la seva gossa i ja no va tornar. Hores més tard es va denunciar la seva desaparició i poc després va aparèixer el seu cadàver amb signes de violència amagat en un camp de panís.
0: I ens quedem a Lleida per explicar-vos que els pagesos de les comarques de Ponent començaran demà a la tarda a la C14 a Tàrrega un seguit de talls de carretera per protestar contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'espai i protecció d'aus, la ZEPA, avisant que les protestes s'allargaran tots els caps de setmana d'estiu fins que aconsegueixin una resposta efectiva del govern. Estela Busoms.
9: Els tractors es col·locaran demà de 5 de la tarda a 10 de la nit a la rotonda que uneix la C14 i la 2 a Tàrrega. L'acció es repetirà diumenge i el cap de setmana següent la convocatòria es traslladarà a la C12 a Maials, al Segrià, una via molt freqüentada per lleidatans i aragonesos que van a la platja. Els convocants asseguren que els plans contra la plaga de conills no funcionen perquè n'hi ha més que mai. Àlex Foix, de la plataforma Pagesos o Conills.
10: Que s'actuï amb un pla de xoc, que es pugui rebaixar la població d'aquí a que els sembrats neixin, i unes compensacions si hi ha danys, perquè les famílies no podem suportar més aquestes pèrdues que estem patint cada any. No les podem suportar.
9: L'altre front de la protesta són les traves per actuar a les àrees protegides per als ocells, les conegudes com a zones ZEPA. Ho explica el responsable del sector ramaders d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan.
11: Clar, la teva activitat està molt condicionada. Té més herbicides, no pots tocar un marge, no pots fer un marge, no pots treure. Cada vegada que vols fer alguna cosa has de demanar permisos, els permisos s'eternigen.
9: Afegeixen que aquestes limitacions també incrementen el risc d'incendi i reclamen canvis i compensacions. De moment, la intenció és alternar els talls cada cap de setmana entre Tàrrega i Maials, unes mobilitzacions que tenen el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia Catalana, la plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
0: Els espais de la Batalla de l'Ebre s'estan fent aquest estiu diversos camps de treball juvenils per recuperar trinxeres de la Guerra Civil. L'objectiu és doble, obrir nous espais de memòria i consciència i formar les generacions més joves. Tarragona, Manel Sastre.
12: A Caceres, a la Terra Alta, a pocs metres del Fort de Millet, un complex defensiu construït per l'Exèrcit Republicà, un grup de joves sense formació arqueològica excava un tram de trinxera que recorre tot el turó.
13: Molts d'ells és la primera vegada que estan en camps de treball i més d'arqueologia. No han tocat mai un pic, ni una pala, ni una aixada, i els hi anem explicant. I sobretot el que tenim intenció és de que sàpiga el que tenen entre mans. Que estem excavant unes restes arqueològiques de fa 90 anys, que el material que els hi surt no és material de festa, sinó que és material militar, surten bales, surten llaunes, i els hi intentem explicar tot el que va significar això i el motiu per què estan treballant aquí i per què està això aquí.
12: Aquest és Pere Rams, l'arqueòleg que acompanya els joves en una iniciativa de la Fundació Escolta Josep Querol en col·laboració amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Aquesta setmana s'acaben uns treballs que des de fa 4 anys es fan cada estiu amb objectius científics però també pràctics i per fer-los visibles i conscienciar els joves. Marta Bru és la directora del Consorci.
14: Ho fem pels nens, però també ho fem per anar recuperant espais històrics i per conèixer més la història, doncs, o bé de la Batalla de l'Ebre o els fets bèl·lics que van passar en aquest territori, no? Té les dues vessants, les parts dels nens, però també la part científica.
12: Aquest estiu també s'estan fent excavacions al Pinell de Brai i Escó, a la Ribera d'Ebre.
0: Tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Anem cap allà, Fèlix Martín.
15: Seran, un any més, 5 nits consecutives d'un festival de llum, color, fum i molt soroll, amb l'esclat dels coets llançats des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. La pirotècnia Hosman Santa Bàrbara, d'Ourense, farà el primer castell avui al vespre. Ja ha participat en el concurs de Blanes en altres edicions. El repte, prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge. Amb el concurs han arrencat també els actes de la Festa Major de Blanes, ha destacat l'alcalde Jordi Hernández.
16: Donem inici ja al concurs internacional de focs d'artifici de Blanes i a 7 dies plens de cultura, de música, de concerts i que la gent ha de viure al carrer amb total civisme i seguretat.
15: Aquesta és la 54a edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava Trofeu Vila de Blanes. Però ja hi ha referències de castells de foc a la Festa Major des de finals del segle XIX. El concurs de Blanes és un dels més prestigiosos i també és considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià, al País Basc, que començarà el dia 8 d'agost a l'Abadia de la Conxa.
0: Esports. Montserrat, Raia, molt bon dia.
17: Hola, bon dia. El Barça femení de futbol comença a configurar la plantilla per a la nova temporada. El club s'ha assegurat la continuïtat d'un dels puntals de l'equip, l'extrem noruega Caroline Graham Hansen, fins al 2028. Aquest migdia es farà l'acte oficial de renovació de la jugadora, just l'endemà d'incorporar el primer fitxatge. És la central neerlandesa de 19 anys, Reni van Asten, que ve de l'Ajax, i firma fins al 2030.
18: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
17: I al Camp Nou, avui, presentació oficial, per fi, del davanter alemany Karim Adeyemi. Es farà oficial el seu fitxatge, previst per ahir, però que s'ha endarrerit per qüestions legals entre advocats. És el segon reforç de l'equip blaugrana per a la nova temporada, després d'Anthony Gordon.
0: 3CAT Info.
17: El Girona guanya el segon amistós de pretemporada en imposar-se 1-3 al camp de l'Olot de Segona Federació. Minso va fer els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez i Sarasa va fer el tercer. Marc Mas va fer el gol de l'equip Garrotxí. Sentim Minso Kim, el davanter sud-coreà del Girona.
19: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad. I veo muy bien l'equipo, sí.
17: Encara en futbol, Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció. Els italians no s'han pogut classificar per a les tres últimes edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet l'interès a contractar-lo i diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que la seva incorporació és molt complicada. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. I l'exjugador del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter Miami. El migcampista brasiler de 34 anys firma per una temporada que es pot allargar fins al 2029. El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per la reconstrucció de la secció de bàsquet de Barça. Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Clement Prepelic, ha coincidit amb Sekulić al Dubai.
20: Aleksandar és una persona extraordinària. És una persona que... molt bona persona, que qualsevol cosa necessites està aquí per a ti. Lo conozco más que 15 años, casi 20, y lo puedo decir con mucha confianza. Como entrenador, es un entrenador que entiende el juego, entiende el, es un entrenador de nueva era, players coach.
17: El Manresa prescindeix de l'alè pivot alemany Luis Olinde un cop esgotat el contracte. I encara en bàsquet, un català, Joel Parra, del Barça, ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per als dos partits de classificació per al Mundial de l'any que ve, que el combinat de Xus Mateo jugarà a l'agost contra Portugal el dia 28 i Grècia el 31. També està citat a Blaugranat Darío Brizuela. La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta avui a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia. L'equip està integrat amb 12 de 15 jugadors catalans. El porter Unai Aguirre ho afronta així.
21: Sí, bueno, és un any amb molt de desgast, però com t'he dit, el no tenir un, potser un Mundial o un Europeu o unes Olimpiades aquest estiu és tot una mica més relaxat, encara que volem anar a Austràlia a guanyar l'or, a guanyar la tercera World Cup seguida. Seria important per nosaltres, però veritat que és tot una mica més relaxat.
17: La selecció espanyola femenina jugarà demà a les semifinals d'aquesta superfinal de la Copa del Món contra Rússia. Ahir van superar Hongria 8-7 als quarts. I torna a la muntanya el Tour, amb dos ports de primera, un de segona i dos de tercera categoria. La 18a etapa té 185 quilòmetres, va de Boiron a Auxerre-Merlet, Tadej Pogačar manté el lideratge amb 4 minuts 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon a les portes d'aquest tríptic d'etapes alpines. L'etapa d'ahir la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin.

0: 3CAT Info.
1: Són 9:15, estem fent seguiment de dos ensurts vinculats a obres en infraestructures. Aquesta hora, el més recent, una explosió de gas a tocar de les obres del metro de la plaça de Sants, que deixa 8 ferits, dos d'ells en estat greu i que provoca una flama que encara crema. El segon, ahir a la tarda, per l'aparició d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, que va engolir una grua de grans dimensions i que ha obligat a tallar les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. I aquesta nit els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. I aquí a casa nostra, atenció, perquè avui el nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. Altres qüestions que tractarem. Avui al Congrés es farà la primera votació per perdonar el deute del FLA a les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, equival a 17.000 milions d'euros. És la segona comunitat més beneficiada per darrere d'Andalusia. I en cultura repassarem l'actuació d'ahir al Grec de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, que va entusiasmar el públic. I també us parlarem de Laura a un Tonell, que s'ha convertit, gràcies a l'efecte boca orella, en l'escriptora de l'estiu per la novel·la La llibreria de les hores mortes. També parlarem d'esports. Això serà quan faltin 5 minuts per les 9. Montserrat Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Del Barça femení parlarem de futbol perquè s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028, l'endemà d'incorporar el primer fitxatge a la central neerlandesa de 19 anys, Van Aasten. I la selecció espanyola masculina de waterpolo debuta aquest matí a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia.
1: A l'inici d'aquest sumari us parlàvem de les afectacions que hi ha a Rodalies. A aquesta hora ampliem-ho amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquest matí molt pendents de totes aquestes incidències. Recordem que, degut a l'esvoranc que hi ha hagut a tocar de Montcada i Reixac, no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. Per incidències ja resoltes, hi ha retards també a aquesta hora a l'RL4 i a la R4. Recordem que tampoc hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera.
1: I el temps, la calor s'intensifica avui de manera transitòria amb la tornada de valors de més de 40 graus a Ponent, especialment al Segrià i també la Ribera d'Ebre. Sol amb ambient enterbolit i alguns núvols baixos a la costa sud. Aquesta tarda no es descarten algunes nuvolades al Pirineu. Passen gairebé 3 minuts i mig de 9:15. 8 persones han quedat ferides, dues de les quals greus, per una explosió de gas que hi ha hagut aquesta nit en una zona d'obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió ha originat una flama de grans dimensions, ha tocat un edifici d'habitatges. Aquesta flama s'ha mantingut durant tota la nit. Anem fins al lloc dels fets. Allà hi tenim la Maria Fernández Noguera. Maria, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Explica'ns què és el que ens pots explicar des d'aquí.
4: Doncs mira, a hores d'ara els bombers segueixen ruixant amb diverses mànegues d'aigua aquesta flamarada que va pujant i baixant, però que arriba ben bé fins a la quarta planta dels edificis que hi ha al costat, que estan només doncs, a pocs metres. Una flamarada que hi és des d'ahir a les 10 de la nit, quan hi va haver aquesta explosió. Tot i això, els bombers diuen que no és perillosa. De fet, una persona dels bombers ens acaba d'explicar que aquesta flamarada és necessari que hi sigui mentre no puguin tallar el gas de les immediacions, perquè si no seria perillós per la reparació d'aquesta fuita de gas que hi va haver. Per tant, calma, però sí que hi ha doncs, una bona zona acordonada. Aquí no es pot passar i està ple de persones avui al matí que van cap a agafar el metro, però es troben que aquest accés al metro doncs, no és hàbil i per tant doncs, se n'han d'anar uns metres més enllà. Hem parlat amb diversos veïns, entre ells el Juan José, que té una administració de loteria aquí al costat.
5: Des d'ahir a les 4 de la tarda no vam poder accedir al nostre negoci, que és una administració de loteries, perquè estava tallat a l'accés i no vam poder treballar en tota la tarda. I pel que es veu, no sé quina hora de la nit, va haver una hora de deflagració i encara continua.
4: I ara encara no podeu accedir-hi?
5: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
4: De fet, com explicava aquest veí, ahir al migdia, mentre es feien aquestes obres d'accessibilitat a l'estació del metro al Plaça de Sants, hi va haver aquesta fuita de gas i l'explosió no es va produir fins a les 10 de la nit. Ja porta 10 hores activa aquesta flamarada. També hem parlat amb una altra veïna, la Mari Carmen.
0: Era la galeria, estava mirando y he visto moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
4: Per la seva part, la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Clara Latorre, explicava que és una operació complicada.
6: És complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
4: Recordem que arran d'aquesta deflagració hi ha 8 persones ferides. 2 d'elles han estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens apropa la Maria Fernández des d'aquest punt de la plaça de Sants. Maria, gràcies. Fins ara.
4: Fins ara, bon dia.
1: Hem de parlar també de l'enèsim entrebanc a Rodalies, l'aparició d'un esvoranc, en aquest cas a les obres de soterrament entre Barcelona i Montcada i Reixac, obligat a tallar, ara ho sentíem, les línies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. I no hi ha data per al restabliment d'aquest servei. L'esvoranc va aparèixer a prop d'un pou de les obres al barri de Vallbona de Barcelona i va engolir una grua de grans dimensions, tot i que sense fer ferits. El gestor d'infraestructures Adif va començar immediatament a injectar formigó al forat. Arturo Pastor és el subdirector de construcció d'Adif.
7: Esta primera etapa lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero y estamos en esta fase. O sea, estamos todavía investigando y vamos tomando decisiones también pues casi en tiempo real.
1: Un cop s'assequi el formigó, Adif controlarà l'estabilitat del terreny per decidir la data de represa de les obres. L'enfonsament no ha tingut conseqüències en els edificis de la zona, però els veïns estan preocupats.
8: La preocupació és important perquè després de l'esborrany que ha passat en la línia 9 de Sarrià, ens trobem que tenim un altre aquí.
9: Bueno, els veïns estan preocupats. Primer aquest bloc que està molt al costat, després el pas que tenim per anar cap a bifurcació, que ara serà tancat un temps, les màquines aquí sota, què pot passar...
1: De moment no se saben les causes que han provocat aquest esvoranc.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Notícia destacada de l'àmbit internacional. Els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Amb aquest acord, Donald Trump brinda a l'Aràbia Saudita la capacitat

0: I és el Mar Roig, després que ahir van anunciar un bloqueig marítim contra els interessos de l'Aràbia Saudita. D'aquesta manera, els hutis amplien encara més l'escenari bèl·lic, dues setmanes després del trencament de l'alto al foc i de la represa de les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta matina, el Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat d'una nova onada de bombardejos contra la República Islàmica per dotzena nit consecutiva. I Rússia ha alertat els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna. És l'avís que ha fet el cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, el seu homòleg nord-americà, Marco Rubio. Tots dos s'han trobat de matinada a Manila, a les Filipines, al marge de la reunió de l'ASEAN, que reuneix països al sud-est asiàtic, amb els seus socis. El Kremlin ha remarcat als Estats Units que considera inadmissible que continuïn donant armament a Kiev i assegura que està disposada a buscar una solució diplomàtica a la guerra. A les últimes hores, almenys una persona mort i quatre han resultat ferides en un atac d'Ucraïna contra la península de Crimea, annexionada per Rússia. Nicolás Maduro serà jutjat el juny del 2027. Aquesta és la data preliminar que ha fixat el jutge en la tercera vista del cas que es va fer ahir a la tarda al Tribunal Federal de Nova York. Maduro serà jutjat per delictes de narcoterrorisme i importació de cocaïna. La seva esposa, Cilia Flores, també serà jutjada per importació de drogues i possessió d'armes de foc. Tots dos continuen empresonats a Brooklyn des de la seva detenció a Caracas el 3 de gener per part de les forces nord-americanes. La visita va durar uns 18 minuts i l'exmandatari veneçolà hi va aparèixer més prim i caminant amb normalitat, sense rastre de la coixesa que mostrava a les últimes sessions. Abans de la vista, la Fiscalia i també la defensa ja havien proposat que el judici comencés el juny del 2027, tot i que la decisió final requeia en el jutge. La defensa de Maduro vol demanar que se li reconegui la immunitat, però la Fiscalia preveu continuar portant proves fins a esgotar tots els terminis. Tots dos s'enfronten a penes de cadena perpètua si són declarats culpables.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Tornem a casa nostra. La quarta onada de calor d'aquest estiu arriba al punt més àlgid. Avui amb màximes que poden arribar als 42 graus a Ponent. Per això el Meteocat manté els avisos per calor intensa al Segrià i també a la Ribera d'Ebre. A banda de les àrees tradicionalment més càlides, cap punt del país s'escapa dels efectes de les onades de calor d'aquest estiu. Barcelona, per exemple, ha viscut la sèrie més llarga de nits tòrrides. A la capital catalana hi ha hagut 29 nits en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus i encara sense comptar aquesta nit passada. A Badalona ja en porten un total de 27 de nits tòrrides. També a Portbou 10, als Alfacs 9 i a Mataró 7 són de rècord les temperatures també diurnes. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat mai hi havia hagut una primera quinzena de juliol tan càlida. A raó de tot plegat, el nivell de risc d'incendi forestal és extrem. A més de 150 municipis, molt alt a més de 400 poblacions, tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i també la Serra del Montsant. L'últim incendi, el declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. Ara marxem cap a Madrid, us ho dèiem en el sumari. La condonació del deute del Fla pot superar aquesta tarda el primer tràmit parlamentari. El Congrés farà la primera votació de la llei per perdonar el deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, que, en el cas de Catalunya, equival a la condonació de 17.000 milions d'euros, la segona comunitat més beneficiada per darrere d'Andalusia. Avui el Congrés hi ha ple i del que segur que es parlarà als passadissos és d'un dels punts que no surten a l'ordre del dia, el nou decret llei que prepara el govern espanyol per prorrogar els preus dels lloguers durant pràcticament 2 anys. Àngels Lafuente.
2: El PSOE i Sumar han pactat un decret d'habitatge que ampliarà la pròrroga dels contractes de lloguer fins al juny del 2028, fet que podria beneficiar prop de 4 milions de persones. El text inclou la regulació del lloguer de temporada i el d'habitacions per acabar amb el frau en aquests sectors i recull mesures antidesnonaments per a persones vulnerables. La tributació dels pisos turístics augmentarà fins al 21% de l'IVA. L'executiu s'haurà de seure a negociar amb la resta de grups parlamentaris si vol evitar que el Congrés el torni a tombar, com ja va passar el mes d'abril amb els vots del PP i de Junts, que només hi votarà a favor si s'inclouen les bonificacions fiscals als propietaris dels immobles, i Podem condicionar el seu suport a l'eliminació de la llei del sòl del decret.
0: El PSC i els seus socis d'Esquerra i els Comuns han fet prosperar unes conclusions al Parlament sobre el funcionament del Servei d'Atenció a la Infància. Consideren que s'ha de refundar l'antiga DGAIA, ara DGPIA, la Direcció General del Govern dedicada a atendre els joves en situació de desemparament. L'antiga DGAIA ha estat el focus més d'un any per denúncies d'irregularitats i de mancances. També menors tutelats han patit violacions quan s'escapaven del pis on residien.

0: Decidien. Tots tres grups han acordat un informe en què descriuen que el sistema de protecció a la infància està desbordat i des del govern atribueixen la crisi a anys sense inversions i a l'increment de l'arribada de menors desprotegits. Mònica Ríos és la portaveu del PSC per aquest cas.
1: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 18.
0: També alerten de la precarietat dels professionals amb sobrecàrrega de feina. Socialistes, republicans i comuns critiquen el sistema per l'elevada externalització dels centres i és que el 95% són d'empreses privades o d'entitats. Enatu Domingo, de Junts, i Maria Pilar Castillejo, de la CUP, els retreuen falta d'autocrítica.
2: No es determinen responsabilitats polítiques.
3: Quina vergonya. Per Esquerra desapareixen les responsabilitats polítiques. La crisi s'explica exclusivament per factors externs.
0: I el Partit Popular veuen com una operació de maquillatge que l'exconsellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, hagi plegat dos dies abans de la votació d'aquestes conclusions. Hem arribat a 9:15. Tornem a connectar aquesta hora amb el nostre equip viari. Repassa la situació als transports públics, sobretot també, però a la xarxa de carreteres. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Bon dia. Sí, comencem parlant de, com deies, transport públic, perquè tenim aquestes diverses incidències, especialment afectats als usuaris de les línies R2 Nord, R2 i R11 per aquest esvoranc que hi ha hagut a tocar de Montcada i Reixac. Recordem que no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Quines són les alternatives? Doncs pels usuaris de l'R2 Nord i la R2 hi ha trens entre Maçanet, Massanes i Montcada i Reixac. A partir d'allà es recomana fer transbordament a peu cap a la línia R4. Això és un trajecte d'uns 5 minuts a peu per seguir en direcció Barcelona. Els trens amb destinació Aeroport i Castelldefels comencen el seu servei a l'estació de Sant Andreu. Pel que fa a la línia R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers per seguir cap a Barcelona. Hi ha autobusos que connecten directament amb Sant Andreu. Recordem, a més, que hi ha altres incidències actives a aquesta hora del matí. No hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera i encara a Rodalies a aquesta hora per incidències ja resoltes. Hi ha retards a les línies RL4 i a la R4. D'altra banda, per la deflagració de gas que hi ha hagut als accessos a l'estació de metro de Plaça Espanya a Barcelona, el metro funciona amb normalitat, però sí que es desvien algunes línies d'autobusos que circulen per la zona i, a més, hi ha diversos carrers tallats al trànsit. Es recomana consultar-ho abans de sortir de casa.
0: El temps. Jofre Genuer.
5: Avui dijous serà el darrer dia en què repunti la calor, en què s'intensifiqui tant, i parlem de valors un altre cop de 40 graus. De fet, hi ha avisos que s'activen de nou amb un risc alt o molt alt de superar aquesta xifra, fins i tot especialment a comarques com el Segrià o la Ribera d'Ebre. La calor avui té un repunt, s'intensifica notablement. El termòmetre pot pujar entre 4 i 8 graus més en alguns sectors de les comarques de Lleida, sobretot al voltant del Pla de Lleida, Franja de Ponent, Terres de l'Ebre, i en general entre 2, 3, 4 graus en moltes poblacions de l'interior del centre i oest del país. A la resta, pocs canvis, amb aquest sol dominant, una mica de pols segrià en suspensió, alguns núvols, sobretot cap a l'extrem sud de les Terres de l'Ebre, algun sector potser de la costa, i alguns núvols de tarda en Pirineu, on podria haver-hi alguna gotellada, sobretot al voltant del Ripollès. A partir de demà el termòmetre comença a recular una mica, ho notarem poc, tarda amb més nuvolades i fins i tot amb la riada de ruixats per Ponent, dispersos, i especialment al llarg del cap de setmana arriba una massa d'aire més atlàntica, no tan càlida, més temperada, i empeny cap al sud. Aquesta bombolla d'aire càlid d'origen africà que porta setmanes afectant-nos de ple. Per tant, al llarg del cap de setmana la temperatura anirà baixant i es notarà sobretot a partir de diumenge i també en presència de més ruixats.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9. Continuem. Marxem ara cap a l'Aran. Les subhastes de fusta dels boscos aranesos es consoliden després d'anys d'inactivitat. En els propers mesos s'extrauran unes 14.000 tones de fusta, una xifra que no s'obtenia des de feia dècades. Sofia Cabanes.
7: Els boscos de la Vall d'Aran creixen a un ritme de 111.000 metres cúbics de fusta a l'any. Fins ara, però, només s'extreia un 3% d'esta quantitat. Enguany, per primer cop en 30 anys, s'han adjudicat 8 subhastes repartides en diferents indrets de la vall. Es tracta d'un punt d'inflexió important que permetrà ingressar als pobles propietaris d'estos boscos 250.000 euros. José Luis Boya és el conseller d'Infraestructures.
8: El criteri també tècnic que tres arbres que perjudiquen el creixement d'esnau i arbres que van creixent a l'entorn.
7: Quatre són les empreses adjudicatàries. Enguany, com a novetat, el Consell General planteja instal·lar càmeres de videovigilància per controlar que es tallen els arbres que s'han marcat.
8: Nosaltres demoram, era bona voluntat de la gent que treballarà en el bosc i que és el millor possible, que se n'oposi serà amb nosaltres. Ja ho hem demostrat que no ho hem parat perquè estaven en els treballs no de la manera que tocava.
7: La Comissió Forestal de la Vall d'Aran, integrada per la gran majoria de pobles aranesos, es va constituir ara fa 2 anys i centralitza l'explotació dels boscos aranesos.
0: I ara cultura.
9: Dius que estic bé, no em passa res.
0: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi entusiasmen el públic que ha omplert el Teatre Grec de Barcelona. Han repassat els dos discos conjunts en un viatge emocionant a través d'estils i textures sonores. Ho ha seguit en Marc Ruiz.
10: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi combinen a la perfecció profunditat, modernitat i tradició. Han interpretat de dalt a baix els dos discos en un concert de 2 hores i mitja, dividit en 2 parts. La Cobla afegeix colors i textures a les cançons. Abraça, li dona elegància i misteri a Si tu m'ho dius, fa volar els versos crepusculars de Verdaguer a Caminant, omple de solemnitat la moixeranga del Gemassí amb els tibles que fan de dolçaina, o l'himne de la Vall d'Aran, aquelles muntanyes, es nota que s'ho passen bé i ho transmeten. Fins i tot transformen espectacle la patinada en plena aplicació de la filosofia de Francesc Pujols. Mentre Roger Mas canta Ai que mutil, perd el fil i ho reconeix. Diu, he fet una paradinha i em volia fer l'interessant i m'ha sortit malament. Com diu Pujols, la veritat sempre surt. La Cobla és una formació molt moderna. De finals del 19 i a principis del 20 era gairebé equivalent a una discoteca ambulant. Hi ha moments que sona a Nino Rota, com Amore que viene, Amore que va, d'altres que el conjunt es transforma en una big band de jazz amb un crooner al capdavant, com ha fet amb Guarda que luna, sota una capa de cendra, o la meravellosa versió de La Llorona, que semblava adaptada per Martirio. Fins i tot el Flaviol ha fet pentatòniques de blues en algun introit, però també ha lluït la tenora d'Enric Ortí i les vessants més sardanistes de la Cobla, amb El rei dels núvols o la sardana èpica que és El dolor de la bellesa. Com diu el fiscornaire de la Cobla de Sant Jordi, Pep Moliner, a Catalunya Música, per innovar cal tenir els peus ben arrelats.
11: No ens donem compte que la modernitat real és la nostra tradició, la nostra cultura. Això és ser modern, no? I que la tradició és una cosa viva, totalment. No és mai arcaica, no és immòbil. La tradició, perquè sigui tradició, ha d'estar en plena innovació constant, si no, la tradició és mort.
10: I com a mostra, la Santa Espina, que ha reblat un concert que fa recuperar l'orgull pels sons de casa.
0: I de la música a la literatura, Laura Autonell, de 63 anys, s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu amb la novel·la La llibreria de les hores mortes. El boca orella ha aconseguit que aquest llibre, publicat fa 2 mesos, vagi guanyant lectors que s'endinsen en la història d'una noia que ha de reconstruir la seva identitat. Montse Camps.
12: La protagonista és l'Etna, una jove de bona família de Barcelona que és desheretada pel pare i va viure al Raval, al pis de la seva mare morta fa temps. En aquest escenari desconegut va creant nous llaços d'amistat i també descobreix les seves arrels. Per l'autora, el Raval era un escenari perfecte per la història, com explica aquesta emissora.
13: Necessitava que la meva protagonista patís un dalt a baix gran, és a dir, que anés del cel a l'infern, com dic, a la novel·la. És a dir, que anés d'una part rica a una de molt humil i que aquest contrast fos molt visible. I el Raval em va semblar el lloc on podia obtenir també una sèrie de personatges molt interessants amb una varietat de problemàtiques, d'orígens, que no trobaria potser en un altre lloc.
12: En ple procés de reconstrucció personal, la protagonista decideix obrir una llibreria a l'antiga taverna familiar. El llibre es converteix així també en una declaració d'amor a les llibreries.
13: Se'ls ha de donar un valor a les llibreries, una empenta, la gent ha de comprar els llibres a les llibreries perquè són punts, crec jo, culturalment estratègics. Llavors, me n'alegro molt d'haver-la fet justament per això, perquè ha coincidit amb aquest reclam que fan els llibreters.
12: L'editorial Columna ha reeditat ja La llibreria de les hores mortes, que és la segona novel·la d'Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, ara té clar que quan es prejubili, a finals d'any, es dedicarà només a escriure. L'èxit, que li arriba als 63 anys, l'ha sorprès, però l'ha reformat com a escriptora.
13: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Bocorell està fent miracles. I bé, tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
12: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i ja treballa en una nova novel·la.
0: Montse Raya, molt bon dia.
14: Hola, bon dia. El Barça femení de futbol s'assegura la continuïtat d'un dels puntals de l'equip, l'extrem noruega, Caroline Graham Hansen, fins al 2028. Aquest migdia es farà l'acte oficial de renovació de la jugadora, just l'endemà d'incorporar el primer fitxatge per la nova temporada. És la central neerlandesa de 19 anys, René van Aasten, que ve de l'Ajax d'Amsterdam i firma fins al 2030.
15: Quan vaig sentir parlar de l'interès del club, el cor em va començar a bategar més de pressa. Estava molt contenta i emocionada. En parlar amb el club i amb la gent, de seguida vaig sentir que aquell era el pas següent. He rebut un tracte molt càlid i ells també estan contents i emocionats per mi.
14: I al Camp Nou avui s'espera que es faci la presentació oficial del davanter alemany Karim Adeyemi. Primer s'ha de fer oficial el seu fitxatge previst per ahir, però que es va endarrerir per qüestions legals entre advocats, i després ja es faria l'acte de presentació d'Adeyemi. És el segon reforç de l'equip blaugrana per a la nova temporada, després d'Anthony Gordon. El Girona guanya el segon amistós de pretemporada en imposar-se ahir 1-3 al camp de l'Olot de la segona federació. Minso va fer els dos primers gols de l'equip de Quique Álvarez i Sarasa va fer el tercer. Marc Mas va fer el gol de l'equip garrotxí. Sentim Minso Kim, el davanter sud-coreà del Girona.
16: Sí, afició, estava amb moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes amb objectius d'ascendir.
14: Encara en futbol, Itàlia intenta fitxar Pep Guardiola per dirigir la selecció. Els italians no s'han classificat per a les últimes tres edicions del Mundial. El president de la Federació Italiana admet interès a contractar Guardiola i diu que faran un esforç econòmic per aconseguir-ho, tot i que ho veuen complicat. Al setembre, Itàlia ja ha de tenir coberta la vacant que deixa Gattuso per disputar la Copa de les Nacions. I l'ex del Madrid, Casemiro, jugarà amb Messi a l'Inter Miami. El migcampista brasiler de 34 anys firma per una temporada que es pot allargar fins al 2029.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El tècnic eslové Aleksandar Sekulić és l'escollit per a la reconstrucció de la secció de bàsquet del Barça. Sekulić, de 48 anys, prové del Dubai i compaginarà el càrrec de seleccionador d'Eslovènia amb la banqueta blaugrana. L'exjugador del Joventut, Clement Prepelić, ha coincidit amb Sekulić al Dubai.
17: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante, y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección, donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera, aparte del título que ha ganado con nosotros.
14: I el Manresa prescindeix de l'alè pivot alemany Luis Olinde un cop esgotat el contracte.
6: 3CAT Info.
14: La selecció espanyola masculina de waterpolo debuta avui a la superfinal de la Copa del Món contra l'anfitriona Austràlia. L'equip està integrat per 12 de 15 jugadors catalans. Sentim el jugador Sergi Cabanes.
18: La identitat de l'equip és la mateixa, o sigui, per molt que ara hi hagi algunes cares noves, tenim, crec que són 4 baixes importants de cara a aquest estiu, en diferència de l'europeu. Crec que la idea és la mateixa. El que tractem de transmetre als jugadors joves és que aquí es ve a guanyar, es ve a competir.
14: La selecció espanyola femenina jugarà demà a les semifinals d'aquesta superfinal de la Copa del Món de waterpolo contra Rússia. L'equip espanyol va superar Hongria 8-7. I torna a la muntanya al Tour, amb 2 posts de primera, 1 de segona i 2 de tercera categoria. La 18a etapa avui té 185 quilòmetres. Va de Boagón a Orsier-Merlet. Tadej Pogacar manté el lideratge amb 4 minuts 32. Segon, respecte del belga Remco Evenepoel, que és segon. L'etapa d'ahir la va guanyar Jasper Philipsen de l'Alpecin a l'esprint del nombrós grup d'escapats. La fuga va arribar a fregar els 50 integrants, un dels quals, el vallesà Abel Balderston, de l'equip Caja Rural.
19: Sí que s'ha fet una primera fuga després del port, a la baixada. També anava bastant davant, però no he pogut estar. I després hi ha hagut un paron al peloton, al quilòmetre 110 o així, i molta gent ha aprofitat de saltar, i he aprofitat jo també, i hem pogut arribar al grup de davant. I res, a patir allà el pla com podia i fer-ho el millor possible aquí meta.
14: Balderston va acabar 15 amb el mateix temps que Philipsen, i en motor s'ha suspès la Baja Aragón, prevista per aquest cap de setmana pel risc extrem d'incendi.

0: Les 9 en punt del matí. Molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dijous, és 23 de juliol de 2026 i comencem aquí aquesta nova edició de la Cel Obert. Ara mateix 28,2 graus de temperatura i podem dir que avui ja tindrem el darrer episodi d'aquesta mal anomenada onada de calor, perquè a partir de demà, segons apunten les previsions, els termòmetres començaran a baixar. I podem dir que ens trobem ja avui en aquella mena de compte enrere, perquè avui falta un mes per la vigília de Festa Major. Per tant, si encara es conserva aquella tradició, avui cap allà a les dues haurem d'escoltar l'R15 que anuncia que falta un mes per Festa Major. I tot just d'aquí una setmana, ja ho saben, el proper dijous dia 30 de juliol es presentarà el programa i tot aquell gruix de novetats per aquest 2026. Sabrem, per tant, qui pregonarà la festa el 19 d'agost. Els pandonistes, tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla, així com els recorreguts de les dues cíviques, és a dir, la del 23 d'agost i la del 22 de setembre. I també quins valls seran els encarregats de fer les ofrenes tant per Sant Bartomeu com per Santa Tecla. De la Festa Major, òbviament, n'haurem de parlar en els propers dies, en les properes setmanes, a mesura que es vagi acostant. Abans no arribi tot això, però ens ha de venir el vinyet el proper dia 5 d'agost i un any més totes les vinyets, siguin o no de Sitges, estan convocades a celebrar amb aquest acte amb Dic Vinyet un nom de Sitges que enguany se celebra el dia 2 d'agost i del que, per cert, en parlarem dilluns que ve amb en tres vinyets ciutadanes.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

I abans no arribi el vinyet, Santa Marta. S'acosta Santa Marta, dimecres de la setmana que ve, i per tant, el Gremi d'Hostaleria de Sitges, que celebra el proper dia 28 el sopar benèfic de Santa Marta, ho farà a l'hotel Sunway, i enguany serà benefici de l'Escola de Vela Adaptada de Sitges. El sopar té un preu de 58 euros i les reserves es poden fer a través dels canals habituals online del Gremi, al telèfon 93 894 12 90, 93 894 12 90, o bé a través d'una adreça de correu electrònic que és la següent, laia@gremihs.com, laia@gremihs.com. La celebració per part del Gremi de Santa Marta, un dels clàssics de l'estiu, òbviament. Informacions també del món de l'esport un dia més, perquè la Federació Catalana de Futbol ja ha donat a conèixer el calendari de Lliga de la Tercera Catalana. El filial de la Unió Esportiva Sitges, que enguany dirigirà Ernest Serra, tal com els dèiem aquests passats dies, tindrà com a rivals l'Atlètic Vilanova, el Vegas, el Canyelles, Vilanova del Camí, Fàtima, Cubelles B, Gelida, La Llacuna, Penya Jove, Òdena, Puigdàlber, Sant Esteve Sarrovires, Sant Pere Molanta, Sant Sadurní i Base Espirall. El Sitges B debutarà amb la casa contra el Fàtima el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre i tancarà amb el campionat jugant aiguadols contra el Canyelles el cap de setmana del 15 i el 16 de maig de 2027. I tindrem aquesta temporada fins a 4 derbis, amb l'Atlètic Vilanova, amb el Canyelles, amb la Penya Jove i el Cubelles B.

També el Rugby Club Sitges s'aconeix els seus rivals de cara a la que serà la seva segona temporada amb la divisió d'honor B, que arrencarà el cap de setmana del 26 i el 27 de setembre. El debut dels sitgetans serà a casa contra el Poblenou. La resta de rivals seran el Buc, l'Acra Bàrbara, equip d'Alacant, el Toro de Mallorca, l'Hospitalet, el Cau València i l'Andorra. I l'altra notícia que ens deixa el món de l'esport a les últimes hores ens ve del Club Patí Subur Sitges, perquè ahir, a través de les seves xarxes socials, anunciava que Aleix Garreta serà el nou coordinador en substitució de Quim Vázquez, qui va assumir les tasques de coordinació la temporada passada un cop va finalitzar l'etapa de Sergio Pérez. Aleix Garreta, recordem, és jugador del primer equip i a partir d'ara, com dèiem, passarà també a exercir les tasques de coordinació.

9 i gairebé 6 minuts del matí i posem, com cada dia més o menys a aquesta hora, unes quantes notes d'agenda. Recordar d'entrada que des d'ahir i fins al dia 30 en el Saló Teatre del Prado s'hi està disputant aquesta 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges. Totes les tardes al Saló Teatre del Prado, a partir de 4:45, les partides que duran l'Open, com els dèiem, fins al dia 30. El dia 30, això sí, la darrera jornada es disputarà a partir de 4:45, és a dir, una hora abans. La penya d'escacs del Prado que organitza un any més aquest Open d'escacs fins al dia 30 al Saló Teatre. Demà, que a partir de les 8 del vespre amb el camp polivalent de Pinsbens s'hi celebra la 41a edició de la Nit de l'Esport. Un any més, l'Ajuntament de Sitges farà l'habitual reconeixement als diferents esportistes i entitats de la vila. Al camp polivalent de Pinsbens, aquesta edició número 41 de la Nit de l'Esport a partir de les 8 del vespre. També demà, a partir de les 8, la visita guiada per recórrer tots aquells carrers i escenaris que van convertir Sitges en un dels grans centres culturals de Catalunya a finals del segle XIX i a principis del segle XX. La visita guiada es diu Modernist Night Tour i forma part del conjunt d'activitats del Sitges-Tiu d'aquest 2026 a càrrec d'Agi Sitges i amb la col·laboració també de la ballarina Sílvia Cuesta. El punt de trobada demà a partir de les 8 serà a la plaça de l'estació, a la plaça Eduard Maristany, tot just al costat de l'oficina de turisme. El preu de l'activitat és de 15 euros.

La música també protagonista en aquests propers dies. Demà a l'ermita de Sant Sebastià, a partir de les 9 de la nit, un concert de guitarra que oferirà Pedro Rincón, en el que serà un tribut a Paco de Lucía. En el marc del Festival de Guitarra de la Mediterrània d'aquest 2026, Pedro Rincón i la seva guitarra amb aquest tribut a Paco de Lucía, demà a les 9 a l'ermita de Sant Sebastià.

De cara amb aquest dissabte, dues cites més amb el món de la música. A les 7 de la tarda, dissabte, als Jardins del Retiro, el concert que oferirà amb aquesta formació nord-americana que es diu The Re-Orchestra. És un concert de la banda de música dels Estats Units que ofereix música soul, dance i rock. El preu de l'entrada serà gratuït, en aquest cas, per als socis del Retiro, i de 10 euros per als no socis, això sí, amb dret a consumició. El concert de la formació nord-americana de Re-Orchestra, aquest dissabte als Jardins del Retiro a partir de les 7 de la tarda. També dissabte, però de cara a la nit, a partir de 11:45, el Port de Sitges, que organitza aquest cicle de concerts de mitjanit. El darrer dels concerts arriba aquest dissabte amb el concert que oferirà el grup Pop and Roll, amb versions musicals que aniran des dels anys 70 fins a l'any 2000. Amb entrada gratuïta al concert del grup Pop and Roll, que, com els dèiem, arriba aquest dissabte al Port d'Aiguadols a partir de 11:45 de la nit.

De cara a diumenge, a partir de les 8 del vespre, amb el racó de la calma, òpera a la fresca, en el marc del Sitges-Estiu d'aquest 2026, a càrrec de la petita companyia lírica de Barcelona. El preu de l'entrada és de 15 euros, hi trobaran tota la informació i podran comprar les entrades de forma anticipada a través del web dels museus de Sitges o bé anant a la recepció dels museus. El racó de la calma, aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, òpera a la fresca amb la petita companyia lírica de Barcelona.

En matèria d'exposicions, encara queden uns quants dies fins al dia 31 d'aquest mes, és a dir, tot el que queda de setmana fins la setmana que ve, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, al pati, hi ha aquesta exposició commemorativa dels 90 anys de la Biblioteca. El títol de l'exposició és El que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules. És una mostra que reuneix, bàsicament, petits fragments dels diaris de les primeres bibliotecàries fins als anys 80 i missatges de felicitació dels seus usuaris. Aquesta exposició al pati de la biblioteca, com els dèiem, fins al dia 31 d'aquest mes. Ara mateix les 9 i 11 minuts del matí, al Prado, recordem que el cinema no tornarà fins al proper 3 d'agost. Hi ha l'Open d'Escacs. La farmàcia de guàrdia per avui dijous serà Farmauto, al passeig Vilanova número 7.

I què tenim per avui? Després de l'habitual repàs dels diaris que farem amb la Carola Fernández, saludarem a Patricia Melvin, la Pato Melvin. Ella, conjuntament amb dues jugadores més del Sitges Hockey Club, estan disputant el Campionat del Món Màster d'hoquei herba amb la selecció espanyola Màster. A la selecció espanyola hi són, concretament, dues jugadores, la Pato Melvin i la Eli Brugia, i una més també a la selecció argentina, com és la Clàudia Torrecillas. El Master World Cup 2026 d'hoquei herba s'està disputant en Rotterdam fins al proper 1 d'agost i a partir del dia 6 es passarà a jugar a Bèlgica. En parlarem, com dèiem, amb la Pato Melvin. Abordarem avui també la situació dels bombers. Els bombers de la Generalitat han començat un seguit de mesures de pressió davant la manca de resposta per part del Departament d'Interior a les reivindicacions del col·lectiu. Actualment, els bombers i les bomberes s'han deixat de respondre a les crides voluntàries per tal de reforçar el servei, amb l'objectiu de deixar de suplir amb el seu esforç personal les mancances estructurals que arrossega el cos de bombers. Fa uns dies, l'Associació de Bombers de Vilanova va denunciar que del 16 al 19 de juliol i ahir, dia 22, el parc de bombers va quedar per sota del mínim de personal per poder-ne garantir el servei. Bé, doncs de tot plegat avui en parlarem, abordarem aquesta qualitat dels bombers en companyia de Jordi Rius, que és el cap dels bombers voluntaris de Sitges. Avui que també parlarem d'una activitat benèfica que es farà a l'octubre, concretament el dia 24. Es tracta de El Son de la Puntada. I la idea, bàsicament, és la de poder aplegar a 150 persones que cusin al Passeig de la Ribera entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda. En parlarem amb dues de les seves promotores, amb la Núria Carbonell i amb la Soraya.

0: Acostant-nos a un quart de 10 del matí, ens acaba d'entrar la Carola. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què ens portes?
1: Us porto notes. Va, comencem per, diguem, la més oficial. En aquest cas arriba de l'Ajuntament de Sitges i parla de l'elaboració del primer pla de salut mental del municipi, un pla que realitza l'Ajuntament a través de la Regidoria de Salut Pública i que es tracta d'una eina que hauria de permetre o ha de permetre conèixer l'estat de salut mental i el benestar emocional de la població. Com s'ha de fer això? Doncs en aquests moments està en procés l'etapa inicial d'investigació. El que s'està duent a terme són entrevistes a professionals municipals. A tu t'han fet entrevista? Aquí a la ràdio, de moment, per aquí no han passat per preguntar-nos la nostra salut mental.
0: Sí, com estem?
1: Però en tot cas s'estan fent a professionals municipals, també agents vinculats a altres administracions o sectors relacionats amb el benestar de les persones. Aquesta primera anàlisi, explica la nota, permetrà identificar les necessitats existents, així com elaborar un mapa de serveis i recursos públics relacionats amb la salut mental que s'ofereixen actualment a la vila, tant des de l'administració com des del CAP o altres institucions. Les primeres conclusions de l'estudi es preveu que estiguin disponibles a la tardor, i mentre que es preveu que aquest pla general de salut mental del municipi estigui enllestit a principis de l'any vinent. També hi haurà preguntes a la ciutadania, la participació ciutadana també està prevista, i durant el mes de setembre l'Ajuntament anuncia que posarà en marxa un procés de participació ciutadana a través d'una enquesta poblacional per conèixer de primera mà, doncs, la percepció de la ciutadania sobre el benestar emocional i l'opinió que els hi mereix, doncs, aspectes de la vila que poden incidir en aquest benestar, com l'entorn, l'habitatge, la feina, etc, etc. Totes aquestes dades seran recollides de manera anònima i confidencial, per tant, ningú sabrà qui diu què ni qui opina què, i, òbviament, doncs, aquesta informació ajudarà a completar aquest estudi i establir les actuacions, que aquí és on la nota no diu res i no sabem si entenc que... intueixo que si es manifesta, doncs, per exemple, una necessitat, que això és una qüestió que hem parlat molt i parlem molt durant l'hivern amb l'Edu Arnal, el nostre expert en arbres i en verd urbà, si es manifesta una necessitat d'augmentar el verd urbà, per exemple, que sabem que afecta directament el benestar emocional ciutadà, no sé si una de les actuacions, per exemple, seria, doncs, establir un augment d'aquest verd urbà. No en parla de quines serien les actuacions,
0: concreta, no?
1: Ni de quin tipus, només, doncs, d'aquesta primera fase d'investigació, a partir d'entrada, doncs, preguntant a treballadors municipals i altres agents, i al setembre a la ciutadania a partir d'una enquesta.
0: Saben que se'n parla sovint, de salut mental.
1: Sí.
0: Hi ha un abans i un després, podríem dir, abans de la pandèmia i després de la pandèmia. Sí. Aquesta qüestió de la salut mental, òbviament, sí, abans potser s'anomenava d'una altra manera, però vaja, arran de la pandèmia sobretot.
1: Clar.
0: I ja saben també que té molt a veure, i se n'ha parlat sovint també, amb els, especialment entre els més joves.
1: Sí. Si em fan preguntes sobre l'habitatge, doncs és probable que l'habitatge generi molt neguit, i això òbviament afecta la salut mental. Clar, no sé si una de les actuacions directament han de ser més pisos, per exemple. No ho sé, no sé si es pot establir així, però bé, ja ens ho explicaran o ja ho preguntarem. Comentaves abans que el dia 28 hi ha el sopar benèfic de Santa Marta.
0: De Santa Marta, del gremi.
1: Exacte, que aquest any es fa al Sangway en benefici de l'Escola de Vela Adaptada. Doncs l'endemà, dia 29, hi haurà l'esmorzar tradicional de Santa Marta. En aquest cas es durà a 11:15 del matí a l'hotel Calípolis, i en aquí hi haurà reconeixements a establiments d'alguna manera vinculats al gremi d'hostaleria i restauració per diferents qüestions. I us anuncio que el reconeixement a la secció de platja se l'endurà el Papaya Beach, aquesta guingueta, i se li farà principalment per d'alguna manera per la iniciativa d'obrir les guinguetes a iniciatives gastronòmiques o activitats gastronòmiques. Van participar en el darrer tapa-tapa de tardor i es van endur premi per la seva croqueta o falsa croqueta del papaya, aquest xiringuito, i per aquest motiu, doncs, s'enduen reconeixement des del gremi. Nosaltres vam parlar en el seu moment amb el Xavi Pérez, que és el qui gestiona el xiringuito, que està molt content i que li agrada molt i que es planteja planteja, ja ens ho va dir, eh? Continua, és a dir, l'any que ve han de tornar a presentar licitació, la seva intenció és tornar-ho a fer. S'han donat també reconeixement, en aquest cas a la secció restauració, al càtering simpàtic, i en aquest cas és per la participació solidària amb esdeveniments de la vila, i en aquest cas posen o destaquen la inauguració de l'ascensor de la Creu Roja, amb tot el càtering el va oferir de manera, entenc que, gratuïta, el càtering simpàtic, i s'han donat també reconeixement en la secció allotjament Sitges Grup Apartments, amb qui també vam parlar en el seu moment l'any 2020 amb el Marc Fontanals. És una empresa familiar que té apartaments turístics, i en aquest cas s'enduen el premi per un compromís de millora als serveis i als turistes. En aquest cas han fet unes reformes importants de les seves oficines. I ens anuncien un reconeixement a la secció d'oci nocturn i entreteniment. Pues estigueu molt atents, encara no el diuen. El podem sospitar? Jo crec que el sospito.
0: Sí?
1: Jo crec que està entre dos establiments, que en l'oci nocturn, potser m'equivoco, eh? Però que en l'oci nocturn, diguem que en aquest darrer any han tingut moltes iniciatives. Uh-huh. I que ahir vam parlar dels dos a la tertúlia jove, per cert.
0: Ah.
1: Igual m'equivoco, però...
0: Bé, ja ho, no, el nas no, et diu que pot anar per aquí.
1: Sí,
0: eh?
1: I que consti que no tinc fons. Eh?
0: Bé, doncs aquest tradicional esmorzar de Santa Marta del dia 29 amb aquest afegit interessant, òbviament, com ens comentava la Carola, amb aquest seguit de reconeixements.
1: I més qüestions. Parlàvem, va, és que estem
0: fent
1: seguiment.
0: Sí, sí, ara...
1: Hem arribat a la final, Tito.
0: Aquí t'ho volia comentar, també. Hem arribat a la final amb dos cartells.
1: Exacte.
0: Bueno, aquesta iniciativa de la gralla, del carrer Major.
1: Del cartell preferit dels darrers 32 anys. Sí. Hi ha hagut 700, 800, quarts de final,
0: sí.
1: Semifinals...
0: Talment com si fos una competició esportiva. Sí,
1: efectivament. Hem arribat a la final... I la final se la disputaran el cartell del 2017, obra de Blanca Benítez, i el cartell del 2018, atenció, quins dos anys, obra de Pep Pasqual. Poden votar...
0: 2018 o 2008?
1: 2018. 2018,
0: ostres,
1: diria.
0: Ostres, sí, bueno, ara potser...
1: Ara ho acabo de...
0: No, jo ara potser té...
1: Jo diria que és 2018. Però no, mira, en tot cas, obra de Pep Pasqual. A hores d'ara, ja poden votar, a l'Instagram de la Gralla.
0: Sí, 2018. Sí.
1: I les votacions, de moment, hi ha un clar favorit. Quin diries que és? Vinga, mulla't.
0: El d'en Pep Pasqual.
1: No! Està guanyant el cartell de la Blanca Benítez amb aquesta figura, aquest moixiganguer.
0: Dic això, m'he mullat, perquè no sé si va ser ahir, que ahir portava avantatge el cartell de Pep Pasqual.
1: Davant el de la Blanca?
0: Sí, sí.
1: Doncs
0: sí.
1: Hi ha hagut sorpasso. No sé si avui s'acaben les votacions, no sé fins quin dia tindran activa les votacions, però vaja, si tenen... A veure, que no guanyem res aquí, eh?
0: No,
1: és... Però és una gracieta.
0: Ens va semblar una iniciativa bé,
1: divertida,
0: curiosa, i que sí. No deixa de ser.
1: I que ens ha permès recordar cartells que alguns teníem oblidats, i jo crec que això també està bé, té un punt graciós, i a més el que deies, has dit tu molts dies, que coincideix amb aquest recordatori que també fa la comissió de cartells antics, no? En aquest cas, recordant aquestes dues samarretes que han fet amb cartells d'altres anys, i iniciativa que no sabem si les properes comissions continuaran o no, reeditant, doncs, d'alguna manera, marxandatge amb cartells de fa anys.
0: Que crec, parlant d'aquestes samarretes vintage que posa a la venda la comissió, diria que tenen de temps fins al dia 26. Diria que
1: no sé per què
0: han de fer la comanda a través de...
1: La paradeta FM,
0: que és aquesta pàgina web on es venen productes relacionats directament amb la Festa Major, samarretes, barrets, pulseretes, en fi, una miqueta de tot, el merchandising de la Festa Major a través d'aquesta web, paradeta FM. Diria, repeteixo...
1: Aquí al web no ho diuen.
0: No ho
1: explica
0: diu.
1: Que són samarretes de... Hi ha la del 63...
0: I la del 74.
1: I l'obra del Fuster i l'obra d'Agustí Albors del 74, efectivament, que les comandes, un cop realitzada la petició, la comanda es podrà recollir a l'agost a la paradeta de Festa Major del Cap de la Vila, però...
0: O bé, també t'ho fan arribar a casa, crec, eh?
1: Ah, o t'ho fan arribar a casa.
0: Sí, hi ha aquestes...
1: Sí, exacte, també hi ha enviament a domicili. Però no diu, aquí com a mínim al web de la paradeta, no diu fins a quan pot realitzar la comanda.
0: Bé, en qualsevol cas, si els agraden especialment aquestes dues samarretes, bé la del 63, bé la del 74, doncs vostès mateixos, la Paradeta FM, fan la comanda, si queden... perquè són edicions limitades.
1: De moment n'hi ha, sí. Com a mínim en talla petita n'hi ha. Uh-huh. 25 euros, si tenen ganes de lluir una samarreta vintage. Escolta, ara que parlàvem de cartells, potser és un tema enmig de diaris, però jo el trec ara, perquè després dels diaris ens posem més seriosos. I aquest és un debat que tenim cada any,
0: Espera. Sí. Mira, no tenia una altra cosa... per dir-te, sí, se m'ha passat, aquest matí t'ho volia comentar quan ens hem vist, i dic, li diré a la Carola perquè hem de debatre un any més sobre, sí, el cartell de la Mercè.
1: Efectivament.
0: El cartell de la Mercè, perquè no sé què passa, que últimament els cartells de la Mercè...
1: vam tenir uns anys molt bons, va haver cartells molt xulos a la Mercè fa no gaires anys, eh? Ara jo no recordo quins, però va haver un xulíssim.
0: Sí, sé quin dius.
1: Un que a mi em va encantar.
0: Sí.
1: Aquest. A mi aquest... els dos últims. Aquest em va agradar molt.
0: Aquest
1: era molt, molt xulo, que no me'n recordo, que és el 2021. Mm. I em va agradar molt el del 23, també. I després va haver cartells un tant més polèmics. I aquest any ja tenim cartell de la Mercè 2026.
0: Ahir es va presentar.
1: Efectivament.
0: El cartell de la Mercè, bé, tu tens la informació.
1: Vinga, la donem. Es tracta de l'obra d'una muralista barcelonina que es diu Cinta Vidal, que ha exposat arreu del món. És una muralista molt reconeguda. L'obra es titula Barcelona desplegada, una ciutat de perspectives, recorreguts i troballes. I el que mira a representar amb aquest cartell són els diferents districtes i elements de la festa major de la ciutat. De fet, el que representa són els 10 districtes de Barcelona i n'afegeix un 11è, en aquest cas seria Palestina, en dèiem això, amb espais emblemàtics i amb elements, diguem, tradicionals de la festa.
0: I veig edificis tombats, és a dir, no estan drets.
1: No, diguem que no té uniforme,
0: no?
1: Hi ha edificis que apareixen tombats, entenc que perquè càpiguen, clar, el que vol representar són els districtes, però no d'una manera realista, sinó d'una manera figurada.
0: I ha afegit elements, veig, tradicionals, clar. Hi ha unes espardenyes, hi ha aquí un instrument que no sabria dir-te ben bé quin és.
1: Hi ha un diàbolo, no?
0: Sí, un diàbolo, un diàbolo, ostres.
1: Hi ha unes bambes de córrer, unes sabatilles de córrer, que això fa referència a la cursa de la Mercè, les espardenyes fan referència als balls tradicionals, és a dir, fan referència...
0: Hi ha gent en bicicleta, hi ha gent passejant, hi ha gent...
1: El que mira d'incloure és tradicions de la festa major i de Barcelona, en referència, doncs, el que dèiem, les sabatilles en referència a la cursa de la Mercè, hi ha uns tomàquets i un setrill, una setrillera d'oli en referència a la fèria Terra i Gust, a la fira Terra i Gust, les espardenyes, com dèiem, i els castellers en referència, doncs, a la cultura popular, diferents referències...
0: Jo, ja em perdonaran, és a dir... com a cartell, per una altra cosa que no sigui una festa major, t'ho compro, però per una festa major, en aquest cas la Mercè, No ho veig. Ho sento,
1: No t'agrada. A mi el que m'ha cridat...
0: Soc més clàssic,
1: A mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que aquest cartell que veuran, penjat a Barcelona a tot arreu i a les botigues...
0: A veure si diran que no m'agrada cap cartell, perquè, escolta, amb la fama que tinc...
1: Però el que dèiem, aquest cartell el que veuran és una representació d'aquest mural, perquè el que ha fet aquesta dona com a muralista és un mural enorme, que no el veuen sencer al cartell. El que veuen al cartell és un tros que han triat per al cartell. Existeix el mural sencer? Sí, és un mural molt més gran. Es pot anar a veure? Sí. A la Biblioteca Marina de Port Francesc Candel, que s'ubica al carrer de l'Amnistia Internacional número 10, al barri de Sants Montjuïc. I a mi el que em crida l'atenció és que dius, home, està molt bé, pots anar a veure aquest gran mural i gaudir, doncs, perquè entenc que és el típic mural amb molt de detall, no?
0: Sí. No, t'hi has de fixar, vull dir...
1: La qüestió és que està en una biblioteca que durant el mes d'agost estarà tancada.
0: Ah, està bé, això.
1: I aleshores he pensat, home, potser que ens deixen pocs dies per anar-ho a veure. És veritat que la Mercè és al setembre, entenc que al setembre ja estarà oberta i la majoria de gent, sobretot quan ho visitarà, és al setembre, però caram, a l'agost està en una biblioteca i no el podrem gaudir.
0: I l'acabes de presentar.
1: Clar, no sé si l'haguessin pogut posar amb un edicament...
0: A vegades...
1: Clar, no sé si a l'Ajuntament, és a dir, algun lloc on la gent hi pogués entrar a veure'l amb una mica més de facilitat, perquè a més, ara durant el mes de juliol, clar, és una biblioteca i això vol dir que obre uns dies només a la tarda, uns dies matí tarda, uns dies només fins... És a dir, els horaris són diferents.
0: Sí, sí, sí, sí. Clar, és, horaris, és dir, de vacances.
1: Em sembla una mica complicat anar a veure l'obra sencera per la ubicació que han triat, que no sé per quin motiu l'han triat. En tot cas, el que explica aquesta dona és que vol destacar, o el que vol és fer partícip la Mercè la Festa a tots els districtes i barris de Barcelona i no quedar-se només amb el centre. Jo segueixo dient que el meu favorit és el del...
0: A tu t'agrada, Carol, aquest?
1: Sí, no em desagrada, no em desagrada. Té una mica...
0: jo és que no, té una mica... no, és que no. Ja et dic, no potser per un altre, no sé, per un altre tipus de...
1: S'assembla una mica a aquells llibres del Wall-E? Saps aquells llibres del Wall-E? És a dir, que has d'anar a buscar molt el
0: detall. Que has d'anar a buscar molt, sí, el detall, l'element...
1: Sí, hi ha sardanes, veig que hi ha sardanes. Hi ha un punt de color amb el cartell que també m'agrada. Veig aquí uns mistos que no sé si té a veure amb el piro musical o amb alguna cosa de foc, o amb el tema del foc.
0: Possiblement, possiblement.
1: No sé a què, però clar, entenc que tothom haurà d'aquí de buscar la simbologia de cada un dels elements. Hi ha la figura de l'estàtua de Miró, de la dona de Miró, en fi. A mi no em desagrada. No
0: hauríem
1: em desagrada.
0: De trucar a la seva autora.
1: El de l'any passat em va semblar més difícil d'entendre, que era,
0: no
1: aquest, era aquest, que era com un carromato d'aquests de circ.
0: Ostres, no el recordo, no el recordo.
1: L'anterior va ser que va ser una cosa molt visual, audiovisual, que era un tros, un frame d'un videoclip, que recordaran. L'anterior va ser aquell que era com un castell fet amb figures que no em va desagradar, però el meu favorit, aquest també em va agradar molt, el de l'any 2022, ara estic parlant de coses que no estaven veient els oients, però el meu favorit és el del 2021. Aquest de que es veia la Mercè...
0: Coronada, no?
1: Coronada,
0: sí, sí.
1: Que a mi em sembla preciós. A mi jo aquest cartell me'l penjaria a casa, és a dir, sí, em sembla preciós
0: veus,
1: aquest cartell.
0: Sí.
1: Em sembla preciós,
0: sí.
1: i molt xulo, però vaja...
0: Aquest el compro.
1: Però no em semblen... El d'aquest any no em sembla malament. A mi no em sembla malament. I té aquesta cosa una mica d'anar a cercar elements.
0: No sé si dir, a veure, tampoc hi entenc, però... Poc festiu, no?
1: No ho sé, Pitu, apareixen les espardenyes, apareixen... Sí, hi ha moltes banderoles d'aquestes de festa major...
0: D'una manera molt, molt sui generis, no sé.
1: El de la Festa Major Vilanova és pitjor. Ara em mataran els vilanovins.
0: Sembla que alguns diu alguna cosa al telèfon, bon dia. No, és broma, és broma.
1: Alcalde de Vilanova o Chachi.
0: Chachi, bon dia. No el recordo ara mateix. No el recordo.
1: El de Vilanova, sí, aquest que és un punt infantil. Sí, que és blau, sí. Que és un punt...
0: Sí, que era així, que surten com sí, un, com que fent un cercle, no?
1: Que és una mica infantiloide. Perdoni'm, De la Núria Fortuny. De la Núria Fortuny.
0: Ah, sí. Correcte, sí. Ara sí.
1: Que consti que hi ha moltes obres de la Núria Fortuny que m'encanten. Apareix la lluna.
0: Sí, la lluna i al voltant doncs, els elements festius de la Festa Major de Vilanova, el drac, els gegants, la mulassa...
1: És molt festiu aquest.
0: Sí. Veus?
1: És més Festa
0: sí,
1: Major.
0: Sí, jo aquest el veig més per...
1: Ai, Pitu.
0: Bueno,
1: és que la Mercè és alguna cosa més, potser.
0: Sí, no et dic que no, que hi ha, en una festa hi ha moltes coses, no només els elements tradicionals i folclòrics, hi ha altres activitats, però... És que no sé.
1: Pitu no li agrada.
0: No.
1: El nostre debat tradicional sobre el cartell de la Mercè.
0: Sí. Doncs un dia més, per tots vostès, el debat.
1: Que serà l'últim, perquè avui acabem,
0: Sí.
1: Aquesta converseta matinera.
0: Aquest tet-a-tet.
1: Molt
0: bé. Carola, et retrobo d'aquí uns moments.
1: Vinga, fins ara, Pitu.

Ah, i els cartells. 9 i 33. Vinga, una cançó més de l'estiu. Parlem avui d'un tema que ens porta l'any 1986. Una cançó que celebrava, en certa manera, la democràcia i la llibertat. Tot i ser menys ballable que els hits habituals, el cert és que la cançó va connectar amb el sentiment col·lectiu. Estem parlant de La Puerta de Alcalá, de Víctor Manuel i d'Anna Belén. La Puerta de Alcalá, que la va composar, per cert, el grup madrileny Suburbano, i és, en definitiva, un homenatge al cèlebre monument de Madrid, repassant la seva història, el seu entorn i, en definitiva, els canvis que ha anat presenciant la ciutat al llarg dels anys. La Puerta de Alcalá, amb Víctor Manuel i Anna Belén.

La Puerta d'Alcalà, amb Víctor Manuel i Anna Belén. Estiu de 1986. Gairebé les 9:39 del matí. És dijous, és 20.

L'època, el 1919, era un any convuls a tot Catalunya. Feia pocs mesos de la vaga de la Canadenca de Barcelona, al febrer del 19, la primera vaga general que va aconseguir la jornada laboral de 8 hores a Espanya, i el conflicte social s'estenia per tot el territori. A Sitges com arreu, les institucions municipals vivien sota aquella pressió política constant. Europa, tal dia com avui de l'any 1952, entrava en vigor el Tractat de París, que creava la Comunitat Europea del Carbó i també de l'Acer. Fou la primera organització supranacional europea de la història impulsada per Jean Monnet i Robert Schuman. I arreu del món, tal dia com avui de l'any 1962, s'emetia... Tenia lloc la primera emissió de televisió en directe per satèl·lit entre Europa i Amèrica del Nord gràcies al satèl·lit Telstar 1, llançat per la NASA. La primera imatge transmesa va ser la bandera dels Estats Units. I musicalment parlant, recordem avui a una de les veus que, malauradament, diem-ho així, es va apagar massa jove. Avui fa 15 anys que ens deixava Amy Winehouse. L'Amy fou trobada morta a casa seva, només tenia 27 anys. Amy Winehouse, que va començar la seva carrera professional quan tenia només 16 anys, i ho va fer gràcies a que el seu amic, el cantant Tyler James, va donar una maqueta seva a un productor. La seva vida va estar marcada per l'abús de l'alcohol i altres drogues, una mort prematura als 27 anys que probablement, a conseqüència de l'alcohol, la va fer entrar en l'anomenat Club dels 27, on hi eren altres estrelles de la música com Kurt Cobain, Jimi Hendrix o Jim Morrison. Del seu exitós Back to Black de l'any 2007, del que es va arribar a vendre més de 7 milions de còpies, n'hem extret un tema molt conegut, com és aquest Rehab.

són les coses, eh? Avui l'Amy Winehouse tindria 42 anys. En fa 15 que va morir, quan en tenia només 27, sens dubte. Hem volgut recordar una de les grans veus, la d'Amy Winehouse. Amb ella acabem les efemèrides d'avui.

0: Malgrat tot, parlem d'un dia molt càlid i xafogós. A partir de demà, divendres, el termòmetre que anirà baixant i el descens serà molt més notori entre el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, quan per fi ja es normalitzaran les temperatures. La calor serà més suportable, les nits més agradables i fresquetes, per tant, sembla que tindrem un final de juliol una mica més respirable. La crònica de cara a les properes hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem la jornada novament amb un cel serè en conjunt arreu del territori, si bé a l'extrem sud, al Baix Ebre, al Montsià, litoral de Tarragona, tenim la presència de núvols baixos que a poc al llarg del matí s'aniran trencant i deixaran pas a un migdia també assolellat en aquest sector. A la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu Oriental, sector del Ripollès, nord del Berguedà, zones altes de la Cerdanya, que no descartem que pugui deixar algun ruixat molt feble i molt aïllat en aquest sector. Per tant, el dia d'avui, un temps assolellat en conjunt, amb temperatures extremadament altes, tenim un avís meteorològic per calor intensa a moltes comarques de l'interior i també del Pirineu, si bé serà de grau 5 sobre 6, per tant, amb molta atenció a les comarques del Segrià i també a la Ribera d'Ebre, on esperem valors de temperatura màxima que podran superar els 41 o fins i tot 42 graus. Per tant, molta atenció a aquestes altes temperatures que ens acompanyaran el dia d'avui i sembla que de cara al cap de setmana tindrem una refrescada general i, per tant, posarem fi transitòriament a aquesta calor tan intensa que ens ve acompanyant aquests dies. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

I per endavant, un dijous que ens portarà ja el darrer episodi de molta calor, tot i que a la costa ens queda encara aquest marge d'aquestes darreres hores, diguem-ho així.

I hem posat una miqueta de Selena Gómez en aquesta primera hora de la cel obert d'aquest dijous 23 de juliol. Hores difícils a Guadalajara, l'incendi de Guadalajara, que ja és un dels més grans de la història d'Espanya, un foc que és actiu encara des de fa 6 dies i que ja ha cremat 32.000 hectàrees. És, sense cap mena de dubte, una de les notícies. Avui, per exemple, La Vanguardia ens ho il·lustra amb una fotografia en què apareix un hidroavió llançant aigua ahir sobre la muntanya a Condemios de Arriba, a Guadalajara, on el foc crema, com els diem, sense control. També és notícia, doncs, aquesta explosió de gas que va tenir lloc ahir a Barcelona, al migdia, i que va desencadenar una gran flamarada a la plaça de Sants de Barcelona. D'aquí uns moments en donarem també algun detall. El gran titular, diem-ho així, d'avui, i és que la Comissió Europea ha avisat ja els tribunals espanyols, tal com apunta La Vanguardia, que han d'acatar l'amnistia. Brussel·les, per tant, respon a la denúncia que va fer Carles Puigdemont perquè s'apliqui la sentència i assenyala que pot sancionar un estat membre. És, de fet, un altre dels titulars que passem a comentar d'aquí uns moments.

0: Els ho dèiem ara fa uns moments, la Comissió Europea va recordar ahir als tribunals espanyols, al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional, que els correspon a ells aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. Correspon als tribunals remitents aplicar les sentències del Tribunal de Justícia, va indicar ahir un portaveu de l'executiu comunitari arran d'aquesta denúncia presentada, com els dèiem ahir, per l'expresident Carles Puigdemont contra Espanya davant de Brussel·les i davant també del mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar l'oblit penal. La comissió, a més, va donar ahir justificant de recepció de la demanda que va elevar el líder de Junts, però va evitar poder fer més valoracions. Podem confirmar que hem rebut la carta. Quan es presenten reclamacions, es tramiten de conformitat amb el procediment habitual de la comissió. Ho va afirmar ahir un portaveu comunitari al diari La Vanguardia. Una vegada en rebudes, les reclamacions s'examinen, es registren i s'avaluen abans de prendre una decisió. De moment, no tenim res més a afegir, segons concluïa aquesta mateixa font. Per tant, Brussel·les, que recorda, com els dèiem, que els tribunals espanyols han d'aplicar aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Efectivament, i una denúncia de Carles Puigdemont i a la que s'hi han afegit els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig,
0: mm-hmm.
1: efectivament, perquè el considera que, després de que la Comissió Europea considerés que Espanya no està aplicant el dret de la Unió Europea a donar l'amnistia, a concedir l'amnistia. Per tant, un cop sobre la taula de la Comissió Europea a Espanya per no aplicar l'amnistia i la resposta en aquest cas de Puigdemont i aquests dos exconsellers de denúncia per no fer-ho. Veurem com evoluciona tot plegat.
0: El tema del foc a Guadalajara, que és malauradament un dia més en notícia i bé, com apunten els diferents titulars, aquest incendi de Guadalajara que ja és un dels més grans de la història d'Espanya. Es parla d'aquestes 32.000 hectàrees i, òbviament, com apunta la crònica, Guadalajara viu amb desolació i indignació. També cal dir-ho, aquest incendi del parc natural de la Sierra Norte que ha cremat, com dèiem, aquestes 32.000 hectàrees.
1: Sí, i que està en fase d'estabilització, que preveuen avui ja que passi a fase de control, tot i les ratxes de vent que encara bufen fort, però, com dèiem, un incendi que ha arrasat amb 32.000 hectàrees, que està s'ha convertit ja en un dels incendis més forts que ha patit a Espanya, a la zona de Castella-La Mancha, en aquesta Sierra Norte, aquest espai natural, amb una, explicàvem ahir, amb una fauna i una biodiversitat molt important, entre altres que acull espècies protegides com el llop ibèric, i que no sembla, no ens, algú pot pensar que no sembla tan greu perquè no hi ha hagut afectacions personals ni poblacionals, és a dir, ja. No ha afectat a cases, no ha cremat
0: sí.
1: cases, però això ha estat una feina dels bombers i dels forestals que han aconseguit d'alguna manera estabilitzar-lo, però això no significa que no estigui cremant terra, que estigui cremant doncs això, fauna, biodiversitat, bosc, és a dir, que deixarà 32.000 hectàrees en cendra, i això després recuperar-ho a nivell de biodiversitat sabem que és molt, molt difícil i que té altres afectacions, per tant un incendi molt greu, tot i que diguem que la part bona, per si hem de buscar una part bona, és que no hi ha hagut afectacions ni en habitatges ni per descomptat afectacions personals.
0: I els ho dèiem també fa uns moments, almenys 8 persones van resultar ferides, dues de greus, arran d'aquesta explosió de gas provocada per una fuita que va començar ahir al migdia i que va desencadenar aquesta gran flamarada cap a les 10 de la nit a la plaça de Sants de Barcelona. L'origen de la fuita és el trencament accidental d'una canonada per obres d'accessibilitat que s'estan fent a l'estació del metro de la línia 5 i la línia 1. Segons l'últim balanç, hi ha 2 afectats greus i 2 de menys greus que van ser traslladats a la Vall d'Hebron i un afectat menys greu i 3 de lleus que van ser duts a l'Hospital Clínic. Com a mínim, alguns dels ferits són operaris que estaven fent tasques per controlar la deflagració en el moment que es va encendre.
1: Efectivament, s'ha produït l'intercanviador de la línia 1 i la L5 de metro. Sembla ser que a la tarda alguns dels treballadors ja advertien d'un persistent olor a gas i a les 10 de la nit la situació va empitjorar i va provocar aquesta flamarada enorme. Les imatges, la veritat, és que són bastant impactants. Estem parlant d'una flama de 10 metres, tot i que l'impacte o diguem que com afecta o com el que pot generar d'entrada, no? Veure aquesta flama, el cos de bombers ha recomanat evitar la zona, han recomanat als veïns no sortir de casa, tot i que no estan confinats, simplement es tracta de moment d'una recomanació, tot i l'espectacularitat de les flames, diuen que això està controlat, que es deu a que mentre no es podrà baixar la flama, mentre el gas, la fuita de gas, no es pugui regular. Mentre hi hagi aquesta fuita de gas, la flama, diguem que persisteix. És una flama molt gran, de 10 metres, que, clar, impacta moltíssim, però diguem que els bombers la tenen sota control i, per tant, d'entrada, diguem, no hem de patir. S'han fet també, s'han realitzat també, d'alguna manera, visualitzacions per veure que els edificis de prop no estiguin afectats. De moment, diguem que no hi ha risc pels veïns de la zona, tot i que sí que se'ls ha recomanat que no surtin a passejar pel carrer, tot i que no estan confinats. Recordem que és una recomanació. El que ha afectat, òbviament, és el transport públic de la zona, el metro i també de l'autobús, i també és veritat que això s'afegeix a un altre esborrany que s'ha produït a Montcada i Reixac, just al, diguem, al límit entre Barcelona i l'inici de Montcada i Reixac, i en aquest cas es tracta d'un esborrany que ha engolit literalment una grua enorme de grans dimensions que estava treballant a la zona. Segons fonts d'ADIF, que era, diguem, que les obres estaven realitzant per precisament per temes d'infraestructura ferroviària, doncs l'incident, diguem, que no ha causat més cap altre problema, però estan estudiant ara la causa de l'incident, doncs aquest esborrany que ha tingut lloc al barri de Vallbona, que és just on acaba el terme municipal de Barcelona i comença el de Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions tampoc a habitatges, una situació que han qualificat de normalitat dins les circumstàncies, perquè estem parlant que hi ha un forat
0: considerable,
1: que ha engolit una grua enorme, per tant és una normalitat relativa. El que s'està fent ara és injectar formigó de la mateixa manera que es va fer fa dues setmanes al barri del Putxet, i aquest també és el tema, que diguem que aquest esborrany a Montcada, que aquesta explosió de gas al barri de Sants, l'esborrany de fa unes setmanes a la zona del Putxet,
0: no, ja portem
1: a l'Ela 9,
0: que Déu-n'hi-do.
1: D'alguna manera estem en una situació que diguem que les obres a Barcelona estan portant...
0: I com que no hi ha poques...
1: Estan portant...
0: A situacions complicades. Deixem els accidents, les fatalitats, anem a una altra qüestió, també notícia del dia, podem dir-ho així. Els dos partits del govern espanyol, tant PSOE com Sumar, han arribat a un acord per tirar endavant una nova pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer que vencin abans del 30 de juny del 2028. Ho inclouran en el decret d'habitatge que aprovarà dimarts que ve el Consell de Ministres, i el Ministeri d'Habitatge haurà de negociar amb els grups parlamentaris per tal d'assegurar el seu suport a la convalidació del decret al Congrés. Per això necessita els vots imprescindibles de Junts, que ja va impedir al mes d'abril la convalidació de la pròrroga anterior. Aquell decret, recordem, va ser derogat el dia 28 d'abril pels vots en contra del PP, de Vox i de Junts, i l'abstenció del Partit Nacionalista Basc. Davant d'aquest nou intent, que ara ja s'ha posat damunt la taula, fonts del partit de Carles Puigdemont ja han insistit que si el govern espanyol manté les mesures que perpetuen les ocupacions i no protegeixen ni el llogater ni el petit propietari i no incorpora les propostes de Junts, no tindrà el seu suport. Ara mateix les 10 i un minut del matí, que hi afegim, Carola?
1: Doncs hi afegim que avui a les 12, penso que és, ara no sé si és a les 12 o és a la 1, diria que és a les 12, a la 1, perdó. Avui a la 1 del migdia, el programa Mañaneros de Televisió Espanyola, el periodista Javier Ruiz, faran entrevista en directe a José Luis Zapatero. És la primera entrevista a la televisió pública que farà l'expresident després de la seva imputació pel cas Plus Ultra i després de que aquesta setmana el seu amic, entre cometes, i soci Julio Martínez l'assenyalés com l'autèntic servei dels negocis que l'han portat cap als tribunals. Per tant, una entrevista d'alguna manera que desperta cert interès, i en el que veurem també si Zapatero aclara allò que es va comprometre a explicar fa poc més d'una setmana relatiu a l'origen de les joies que recordem que li van ser intervingudes en una caixa forta del seu despatx i amb un valor estimat, segons un peritatge judicial, de més d'un milió d'euros. Com dèiem, a la una, a Televisió Espanyola, si tenen interès en conèixer les explicacions de Zapatero, al programa Mañaneros, el periodista Javier Ruiz s'ha endut aquesta exclusiva.
0: I posem esports ja o vols comentar una altra coseta?
1: Tinc més coses, Pitu.
0: Vinga.
1: Puc? Tinc temps?
0: Ui, tant.
1: Vinga, ràpidament. Una, el Parlament ha aprovat l'informe sobre la DGAIA que constata d'anys, o sigui, constatar que hi ha hagut anys d'irregularitats. Recordaran que la DGAIA va patir els anys, va sortir d'alguna manera ser molt mediàtic el cas d'una víctima d'abusos sexuals entre l'any 2020 i 2021, que era justament una usuària, diguéssim, una usuària de la DGAIA, una noia que estava d'alguna manera protegida per la DGAIA, per la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. Això va desencadenar una refundació i un canvi de nom, fins i tot, d'aquest servei per part del govern. Després, 9 mesos després, no sé quantes sessions i fins a 50 compareixents, el Parlament ahir va aprovar aquest informe que bàsicament conclou i proposa millores i també evidencia anys d'irregularitats i diguem situacions que d'alguna manera haurien portat a la DGAIA aquesta crisi i que passen per un desbordament del departament, que passa per un departament que ha externalitzat molts dels seus serveis amb empreses privades. Això manifestava una irregularització o una desigualtat entre treballadors de l'empresa pública i dels treballadors de les empreses privades, que passa per una situació que, diguem, ha anat en detriment dels joves i dels adolescents, i en tot cas aquest informe el que ve a dir és que la situació de la DGAIA efectivament no estava en una bona, no estava bé, no era prou correcta. I casualitat o no, tot això arriba 2 dies després que marxés la consellera, que dimitís la consellera de Drets Socials per assumptes personals i que hi hagués una renovació, cosa que diguem que entre l'oposició al govern català ha generat certs dubtes. Una altra. La Bienal de Venècia acaba de rebre un càstig de la Comissió Europea que no és petit, no és menor. Li ha retirat la subvenció de 2 milions d'euros per permetre que durant la darrera Bienal es decidís reobrir o acceptar el pavelló de Rússia. En el seu moment es va determinar que la Bienal, diguem, no acceptaria pavellons de països que no respectessin els drets humans. Va haver un canvi, un gir de guió, i es va acceptar la introducció del pavelló de Rússia. La qüestió va generar molt conflicte, fins al punt que tot el jurat de la Bienal va dimitir i en fi, la cosa diguem, va generar prou soroll fins al punt que el pavelló de Rússia no es va obrir al públic, es va fer només durant la inauguració per els periodistes, és a dir, no va ser ni tan sols un pavelló que es va obrir públic, però la Comissió Europea ja havia engegat la maquinària, havia decidit que la Bienal de Venècia mereixia un càstig per no respectar això, i ara s'ha sabut que li retiren la subvenció de 2 milions d'euros. Quin problema hi ha això? Són molts diners,
0: Sí, són molts diners.
1: Quin problema hi ha això que s'afegeix aquí a la notícia que explica l'Ara i altres mitjans? Doncs que aquests diners té víctimes col·laterals. Aquesta subvenció afecta, diguem, a altres àrees i amb víctimes col·laterals, i en aquest cas té a veure amb el cinema. I diguem que el món cinematogràfic italià també està afectat. Tens riure perquè tenim visita, no?
0: No, és que saps de què estic rient?
1: De què estàs rient?
0: De lo Ferran.
1: Oh, Ferran!
0: És que, clar, ahir em vaig fer un tip de veure per...
1: No, aquest àudio passarà a la
0: història. És que a més és el to que fa servir. Oh, Ferran! Sí.
1: Sí, doncs, és que és un to de noia jove que,
0: sí, ho
1: fent
0: dir.
1: Broma amb les amigues, veu un jugador molt guapo i li surt un... Oh, Ferran! Ara el buscaré i el tornaré a posar.
0: Bueno. Ferran Torres, que ja està de vacances, Sembla que està a Eivissa. Està...
1: Home, et sembla, sí. Com tants
0: mig,
1: altres.
0: Mig planeta futbolístic va a Eivissa de vacances, com aquell que diu. Bé, més enllà d'aquest apunt, més en to de broma, el Barça de bàsquet ja ha anunciat el seu nou entrenador. Es tracta de l'eslové Aleksandar Sekulić. És l'escollit per tornar diguem-ho d'alguna manera, els èxits al Palau, tan orfe d'èxits després d'aquestes últimes temporades. Per tant, aquesta via balcànica, com diu La Vanguardia, per al Barça. Té 48 anys i arriba lliure després d'haver dirigit 3 mesos al Dubai. I és, recordem, l'actual seleccionador d'Eslovènia. El Barça, que inicialment s'havia fixat amb la figura de Galbiati, de Baskonia. Baskonia veu que no hi va posar massa facilitats per negociar la seva marxa i, per tant, el Barça es va decidir finalment per Sekulić. Hi ha una certa polèmica perquè en l'onze ideal del Mundial només hi ha 3 jugadors espanyols i cap jugador del Barça. En fi, que hi ha hagut... Es veu que la FIFA, a través d'un seguit de votacions, d'afeccionats, o no sé com va ben bé això, doncs bé, hi ha una miqueta d'espècie de...
1: Enquestes al públic, com lo de la salut mental.
0: Sí, això mateix. En el Barça femení hi arriba una nova jugadora, Reni Van Alsten, que ve de l'Àjax, per tant és una nova jugadora que s'incorpora al conjunt de Pere en Romeu, i el Tour, que segueix el seu camí abans no arribi la clàssica etapa dels Camps Elisis el dia 26, i un nom propi, el de Philipsen, que va ser el guanyador de l'etapa número 17. No cal que els digui que Pogacar continua al capdavant d'aquest Tour de França.
1: Mira què posa aquí, Vito.
0: Salseo.
1: Tu què em vas demanar ahir? Tu què em vas demanar?
0: Sí, què passa? Que darrerament no tenim noticietes d'aquest calibre.
1: Et porto salseo, Pito. Va, et porto salseo. El primer, Rosalía ha hagut de demanar perdó a les seves xarxes perquè va repiular el vídeo d'una influencer libanesa que feia servir l'àudio, la cançó de la seva cançó de La Perla, per d'alguna manera... ficar-se amb els argentins perquè havien perdut. De fet, el que va posar literal és: "Así suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas." I aquí parava els jugadors argentins amb la perla, amb les perles, a qui fa referència Rosalía amb aquesta cançó, que òbviament són les perles, doncs són aquells senyors, nois, joves, que diguem que no ho fan passar gaire bé, que tenen un perfil molt determinat i no ho fan passar gaire bé les seves parelles, no? I, bueno, una figura molt determinada, la de la perla. Rosalía va repiular aquest vídeo bàsicament perquè sonava la seva cançó, i tot això ho ha fet doncs dies abans que tingui 4 concerts a Argentina. Què ha passat? Que ha començat un moviment a xarxes d'argentins que estan demanant que se'ls torni els diners del concert de Rosalía perquè no hi volen anar. Mare perquè Déu. Rosalía ha dit que els argentins són perles, que ha hagut de sortir Rosalía a les xarxes a dir que Argentina, que estima Argentina i estima els argentins, i que només ho havia repiulat perquè sortia la seva cançó.
0: Quant de soroll arran, sobretot, de la derrota d'Argentina al Mundial. Quant de soroll.
1: Del mal perdre.
0: A nivell de mediàtic, a nivell de la pròpia selecció, en fi, hi ha un merder i un... Vaja, un...
1: Sí, sí. Bé, un mal perdre, en general dels argentins, que ara s'han ofès perquè aquesta dona influencer ha comparat els argentins en general amb els perles que dibuixa Rosalía amb aquesta cançó. Més, Bardem, a Javier Bardem l'hem estat veient tots aquests dies
0: dia
1: Mundial. Doncs ara també l'hem vist al concert de Shakira, que ha tingut un concert als Estats Units. Hi ha un vídeo de Bardem donant-ho tot i cantant la cançó de la Shakira, que escolta'm, quin estiu que s'està fotent
0: el senyor
1: Javier Bardem a costa que la dona està treballant perquè està fent una pel·lícula als Estats Units.
0: A Los Angeles. Sí,
1: boníssim aquest vídeo. Nova parella de l'estiu. Un futbolista, ex blaugrana em sembla, que juga al Betis, que du el cabell llarg arrinxolat. Saps qui és?
0: Cabell llarg arrinxolat?
1: Sí, que és molt amic íntim de Borja Iglesias, jugador de la selecció espanyola, que també està triomfant a les xarxes.
0: Hosti, que juga al Betis?
1: Sí, em sembla que és el Betis. Héctor Bellerín.
0: Ah, val, no és arrinxolat. No,
1: bueno, una mica com ondulat,
0: sí, sí.
1: No?
0: Sí. Jo anava a dir Héctor Bellerín, sí, m'ha vingut al cap.
1: Sí,
0: Bellerín.
1: Té una mica ondulat. Home, no, igual és un rínxol com el del Cucurella.
0: El té llarguet, sí.
1: No és un rínxol Cucurella.
0: No.
1: Que aquesta és l'altra, Cucurella, dins el món curlis, aquí una curli, una rissada. Volem saber quin producte de cabell fa servir Cucurella,
0: no? Sí, perquè
1: com manté
0: tan...
1: aquest rínxol perfecte, tot i la suor que, òbviament, viu en un partit de futbol, les caigudes, i escolta'm, no se li encrespa el cabell. Hi ha tot un moviment a xarxes demanant-li al senyor Cucurella que expliqui quins trucs té. Bé, doncs, Bellerín, tornem a Bellerín. Parella de l'estiu amb Carolina Juste, que és una actriu espanyola, és la que va fer, que ho va fer increïble, de parella d'Eugenio, de l'Eugenio, a la pel·lícula de l'Eugenio que va sortir, no sé si l'any passat o l'altre, que l'altre dia la feien a crec que era TV3, que la feien, que l'actor, ara no em sortirà el nom, és aquest actor, el David Verdaguer,
0: sí,
1: que feia d'Eugenio, qui feia de la seva dona, cantant en català, era una increïble Carolina Juste, que no és catalana i que cantava en català i parlava en català, meravellós, doncs és la parella d'Héctor Bellerín, parella de l'estiu.
0: Molt bé.
1: Tu volies el CEO, no?
0: Sí, sí.
1: Vinga.
0: Pues aquí tienes el CEO.
1: I escolta'm. Ai, espera't.
2: Dani Olmo, Roy Arzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal, oh, Ferran, oh, Ferran.
1: Oh, Ferran, oh, Ferran.
0: Sí, sí.
1: Diuen que Ferran Torres i la cantant Ana Mena van fer match a la festa.
0: Ah, l'altre dia a Madrid.
1: Postmundial, l'altre dia a Madrid.
0: Ana Mena, que va sortir amb Lola Índigo, no?
1: I va sortir, sí, sí, amb la samarreta, amb el número 7, que és la que du Ferran Torres,
0: Ferran,
1: a la selecció.
0: Ferran.
1: Ferran.
0: Sí.
1: Això,
0: quin
1: diuen,
0: estiuet que...
1: Diuen, Ana Mena, que acaba de deixar-ho amb Òscar Casas, amb un actor, per tant...
0: Germà de Mario Casas,
1: germà de Mario Casas, han estat parella durant, no sé si un any o així, van anunciar fa no res la ruptura i sembla ser que va haver maig, va haver química. Tu volies el CEO, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs jo
0: pues,
1: t'he portat el CEO.
0: Toma, el CEO. Ho deixem aquí, Carola, moltes gràcies.
1: A tu, Pitu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li donis res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 i et respon.

0: Les 10:34 i mentre esperem que arribi el cap dels bombers voluntaris de Sitges, en Jordi Rius, en què mirarem de tenir una conversa relativa, doncs, òbviament, a la situació dels bombers voluntaris de Sitges, que saben que no és la mateixa que la dels bombers funcionaris. Per cert, a Vilanova, els bombers, que sí que són funcionaris, en aquest cas de Generalitat, no és un parc de bombers voluntaris, estan ara, d'alguna manera, amb reivindicacions, en aquest cas per la seva situació laboral, per les circumstàncies, per manca de recursos, diuen, per un abús de la vocació i de la professionalitat, però aquesta és una batalla que tenen els bombers funcionaris, que no és la mateixa que tenen els bombers voluntaris de Sitges. Els volem preguntar també per la situació del parc de bombers. Serà de seguida. Abans, però, comentar-los, mirarem de parlar la setmana vinent, si tot va bé, amb les persones dones que hi ha darrere del Sitges Olympic Club. Sitges Olympic Club és un nou club esportiu de futbol que neix a Sitges. És un grup de futbol femení creat per dones, gestionat per dones, obert a tothom, del que aviat en sabrem una mica més perquè en faran presentació oficial, però a hores d'ara el que ja estan fent és demanant, doncs, a les dones, noies, persones que vulguin, que s'inscriguin, que s'apuntin en aquest Sitges Olympic Club a través d'un formulari. Han penjat un munt de cartells amb QR, han creat també un perfil a l'Instagram que es diu Sitges Olympic Club, on poden trobar aquest formulari i apuntar-se. De moment l'únic que demanen són les dades, entengui, els motius pel qual s'apunten, però ja els anunciem. Es tracta d'un club esportiu. El que fins ara sabem és un club bàsicament de futbol, creat per dones, gestionat per dones i obert, això sí, a tothom, i la setmana vinent mirarem de parlar amb dues de les dones responsables que hi ha al darrere perquè ens facin 5 cèntims abans de la presentació oficial. Vinga, seguim, anem a parlar de bombers.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 9:37, com dèiem, parlarem de bombers, els bombers voluntaris de Sitges. Tenim aquí el cap dels bombers voluntaris de Sitges, en Jordi Rius. Què tal, Jordi?
1: Forres aquí, passant calor una miqueta.
0: Passant calor, tots. No? Clar, els bombers passen més calor que la resta, no?
1: Bueno, són igual.
0: Home, si més no, si heu d'estar als focs, aquests dies heu estat algun dels focs d'aquí del territori?
1: Sí, ahir mateix vam estar, el que es va declarar aquí a delegar, em sembla que s'ha acabat.
0: Sí?
1: I, bueno, anem fent, o sigui, anem sortint a tots els incendis que tenim aquest any aquí, al mig de lo possible.
0: Està sent un estiu
1: peculiar.
0: Difícil? Peculiar? Sí. Per què peculiar?
1: Bueno, és un estiu que, bueno, tot va començar la primera, que ha sigut una primavera molt, molt, molt humida,
0: sí.
1: Amb la qual tot el que és la matèria vegetal fina ha crescut molt i tot un plegat. Vam passar del mes de final, principis de juny, de tenir un juny més o menys mullat, bueno, principis de juny mullat, maig-juny,
0: sí.
1: I tot un plegat ha entrat unes calors brutals, unes ones de calor consecutives, que no ha donat cap mena de treua a que hi hagi pluges, i evidentment tota aquesta matèria vegetal que ha crescut en tota la primavera, doncs ara s'ha assecat i ara és un polvorí. A més a més tenim la relació d'humitats relativament baixes, amb la qual encara perjudica més el tema de que hi hagi una ignició forta d'incendis.
0: El Garraf és un polvorí?
1: Bueno, el Garraf fa anys que és un polvorí, que tenim molta, molta sort, perquè el Garraf ara queda mal pel tiro, però està molt descuidat. Tot el que és la gestió forestal és bastant, bastant dolenta.
0: Sí.
1: Portem arrossegant matèria, o sigui, arbres caiguts de quan la dana, arbres secs de quan la sequia de fa 2 anys, que va ser molt dràstica, i això no s'ha gestionat, i evidentment sembla que sé que no hi hagi encara
0: intenció de
1: intencions. Fer-ho. Llavors, nosaltres des de Bombers sempre hem reclamat que una bona gestió forestal és el que arriba a apagar focs. No apaguem els focs a l'estiu, sinó els apaguem a l'hivern. I, evidentment, una bona prevenció és el que
0: D'aquí depèn la gestió forestal del parc de Garraf? O necessiten diferents administracions que entren aquí? Diputació?
1: És Diputació i Medi Ambient. Clar, tots tenim, o sigui, són dues maneres, són dues visions diferents de
0: visió. Perquè quan des de Bombers demaneu aquesta gestió forestal i expliqueu que sou al territori, no?, i dieu, és que el parc de Garraf ara, com tu deies, està molt descuidat, encara arrosseguem, encara es veuen, doncs, arbres caiguts de la dana, etc. La resposta que us donen, quina és?
1: Bueno, de fet, no hi ha resposta.
0: No hi ha resposta.
1: O sigui,
0: silenci administratiu.
1: Entenem que és un cost econòmic important,
0: sí.
1: Però bueno, és el que diem. El cost econòmic potser és més car o és més elevat quan tot està cremant, no? Quan estem parlant de vivendes cremades. I, a més,

0: una cosa que ara miren de paivagar, eh, els governs de, tant de municipis com Canyelles i Cubelles, però clar, ja hi són les cases, no?
1: Tot i que Olivella sí. està fent els deures, o sigui, està fent les seves estratègies forestals, estan, o sigui, ho tenen bastant interioritzat, evidentment és que és un... És una reflexió que recau sobre ells, no? O sigui, si no tens ben conservat les línies de protecció, doncs, evidentment, repercuteix en les cases i en el teu propi bé immoble, no?
0: Perquè entenc que estem en la situació de que un espurnar al Garraf faria encendre bona part del parc, probablement.
1: Bueno,
0: és
1: de probabilitat, sí. A veure, el risc hi és. El combustible està, la temperatura està... la sequia ara hi és, o sigui, la sequia a nivell de precipitacions, sí. I evidentment estem, si no m'equivoco, estem en pla alfa 2 o 3, em sembla que ahir havien activat el pla 3
0: al 2, estem al
1: 2. Val, no és que tenia entès que ahir havien activat el pla 3 a Viladova, si no ho sé. Però bueno, que estem amb
0: situació plans de risc.
1: Alts. Llavors, evidentment, hi ha el risc. Hi ha avisos de que no es poden fer treballs forestals perquè evidentment la maquinària pot detonar un incendi,
0: com
1: que
0: ha passat,
1: ja ha passat aquests dies. Ara per sort sembla que la campanya de sega ja s'està acabant, amb la qual tot el que són incendis de rostolls, que són molt dels detonants dels incendis, dels grans incendis forestals, això ja està més o menys controlat, però que el perill ja hi és, i segueix estant el risc elevat d'incendis. De fet, avui estem a nivell 4 en el RAF, 4 sobre 6.
0: Per tant, sobretot prudència, no? Que la gent, la ciutadania, sigui prudent, sobretot aquella que visiti o decideixi fer sortides al parc de Garraf, sobretot prudència. Eh? Ja hi ha els cartells habituals que posen per aquestes dates, però sobretot prudència. Prudència perquè una petitíssima espurna pot generar un gran foc.
1: Sí, està, o sigui, incendis forestals de Pedrera de Tolal n'hi ha. Però hi ha un mínim. Bàsicament, són la gran majoria d'incendis forestals són per ús de l'home,
0: sí, sí.
1: O sigui, siguin provocats intencionadament o no. Per accident.
0: Però... Per tant, són evitables?
1: Sí, és el que hem dit, s'eviten, si més no es poden evitar en gran part a l'hivern, o sigui, fent una bona gestió i una bona previsió.
0: Clar, jo no sé si els bombers d'aquí de Sitges, els bombers voluntaris d'aquí de Sitges, d'alguna manera hi ha festius que viviu una mica pendents de... el dia que surti l'espurna al Garraf.
1: Sí, sí, és una cosa que, de fet, és una inquietud que té a tota la regió d'emergències d'aquí de la Sud. De fet, ja s'estan fent plans de prevenció, d'autoprotecció, i ara s'estava també treballant en intentar posar 3 punts d'aigua a la zona del Garraf d'aquí Sitges,
0: sí?
1: Perquè no en tenim. L'únic punt d'aigua que hi ha és d'una casa que estan construint de Turisme Mar Rural, que tenen una bassa...
0: La de l'holandès, no?
1: Ah,
0: la d'en Servatius, que van venir justament aquest any aquí a ràdio, que saben que és, li diuen la casa de l'holandès, però és la casa nova,
1: exacte.
0: I la casa vella, no? Que és la que està ara reformant en la pista, diguéssim, una de les pistes centrals, diguéssim, del
1: aquí
0: parc de Garraf.
1: Aquí s'està gestionant amb molta col·laboració d'ells sobre el tema de,
0: sí.
1: de la bassa d'aigua, perquè és una piscina que antigament és una bassa d'helicòpter. S'està intentant, bueno, de fet s'està preservant aquesta bassa d'helicòpters, ara en aquest moment està seca, ara entenem que en aquests mesos s'aplanarà, però bueno, serà l'únic punt d'aigua cèntric de la zona nostra de Sitges.
0: I s'està mirant de gestionar altres, de crear altres.
1: Hi ha
0: altres.
1: Dos punts més que hi ha un projecte de poder construir una bassa d'aigua en cada punt. O sigui, en teoria hauria d'haver unes 3 bases d'aigua, tot i que aquesta de l'holandès no pertany a Sitges, perquè està a la banda
0: de l'Olivella. El que passa és que s'apaga...
1: Carrer.
0: Sí, sí, o sigui, una banda del carrer... De fet, té 2 propietats, aquest home, que
1: exacte.
0: Les dues gestiona, les dues, diem, dedicades al turisme rural. Una és terme municipal de Sitges, l'altra és terme municipal
1: d'Olivella,
0: que això també, ja ens ho va explicar en el seu moment, li genera també unes complicacions administratives que té la Marinera. Però clar, entenc que és això, són termes municipals diferents, tot i que és un mateix
1: exacte.
0: Territori, en aquest cas comarca. Aquestes dues altres fonts d'aigua entenc que haurien d'estar dins del parc de Garraf, eh?
1: Sí, sí, sí, són dos punts, que hi ha dos pous... que entenem que són dos pous oberts per, em sembla que és per Diputació,
0: sí.
1: Pel control d'aigües, de salut de l'aigua,
0: sí.
1: del Garraf, i s'està treballant per intentar gestionar, a veure si...
0: Pot ser que hi

0: comparia Campera la Plana?
1: Sí, Campera la Plana. I un altre està a la Plana Vella.
0: Ah, d'acord. I l'altre està...
1: No, a la Pleta, bàsicament.
0: Sí, sí, a la Pleta, perquè alguns s'ubiquin per on estan els Budes, aproximadament.
1: Exacte, on està la bola de...
0: Ah, efectivament, perquè s'ubiquin aquells que no ho tinguin molt clar. Per tant, prudència, perquè, com deia ara en Jordi Rius, el parc de Garraf està molt descuidat. Parlaves d'aquesta necessitat de gestió forestal. Quan parlem de gestió forestal, entenem que neteja de sota bosc, neteja d'arbres caiguts, de què parlem?
1: Bueno, estem parlant de treball en el bosc, de neteja de sota bosc, de fer unes tales selectives.
0: D'acord.
1: Fa molts anys el Garraf, com tots sabem, va cremar i es va fer una reforestació a nivell d'helicòpter, que és l'estil que es feia abans. Problemàtica d'aquesta és que sí que és eficient, però cauen llavors una al costat de l'altra. Si aquesta reforestació no es gestiona, evidentment queda combustible, o sigui, queden arbres una al costat de l'altra, que això és combustible amb potència. Amb la qual cosa, aquesta gestió forestal no s'ha fet, i el sotabosc està molt brut. Nosaltres és de... Bueno, jo vaig promoure una iniciativa, la vaig deixar a l'aire, a través de l'Ajuntament, de moment encara no sé com va.
0: L'Ajuntament de Sitges?
1: Sí, de poder fer el que es diu les cabres bomberes, no?
0: Sí.
1: Intentar gestionar tres pastors amb un ramat de 300 ovelles o cabres i poder treballar amb això, no? Al final, les cabres sí que aquestes ni tenen festa ni demanen...
0: I són els millors netejadors a sota bosc que hi ha, eh?
1: El problema que tenim això és que tot el que era la zona de conreu del Garraf, de vinyes i de més, això s'ha anat perdent. Tota aquesta zona de vinyes o de conreu que hi havia ara és massa forestal descontrolada, o sigui que no s'ha gestionat, i evidentment tenim molta més massa forestal que fa 20 anys o 30 enrere, perquè en tenim més, encara que sembli que hi ha menys vegetació, n'hi ha molta més, però abans es treballaven els boscos... De fet, hi havia llocs que es feia inclús carbó dintre dels boscos, no hi havia incendis, però perquè hi havia el sotabosc que estava net i hi havia una gestió. El treball la preservació del medi ambient i de lo que és l'entorn rural no va renyida amb el seu treball. O sigui, jo soc partidari de que un bosc ben treballat i ben conservat és un bosc sa, no? O sigui, per treballar, o sigui, per conservar un bosc, a vegades val la pena treballar-lo.
0: Clar, el que passa pastors ramaders aquí, perquè hi ha cabres i ovelles, n'hi ha algunes pel Garraf, però són pocs, no? Quants n'hi ha?
1: Perquè jo sàpiga, només hi ha un pastor.
0: Hi ha un segur. Un que te'l trobes, eh? I et trobes les ovelles i les cabres fent feina, sí, que pasturen pel Garraf, però clar, seria l'incorporar-ne més, no?
1: És obvi que el treball de ramaderia cada cop està en desús, no és productiu, o sigui, no genera calés, o sigui, no et dona per viure, evidentment s'han de buscar alternatives, no? Una de les alternatives que havia plantejat, que està en estudi, és, ostres, doncs potser surt més a compte contractar a tres pastors
0: que portin aquí,
1: que no depenguin del que produeix el ramat, i d'aquesta manera preservem el que és els antics oficis, que seria ramaderia, i a més, per doble treball fem neteja forestal.
0: I on ha quedat aquesta proposta?
1: De moment no sabria dir-te, està allà. Ja veurem ara si realment tira endavant, prospera o no prospera. Això ja no depèn d'altres.
0: Clar, és que saben que l'evolució, diguem, social que han tingut també, diguem, els nostres entorns, en el que, òbviament, aquests mosaics de cultiu han desaparegut, en el cas del Garraf, molts dedicats a la vinya, però cada vegada n'hi ha menys, i que també aquesta feina ramadera també està desapareixent, tot això ajudava a gestionar l'espai verd d'una manera natural i evitar després incendis. Tot això ha anat desapareixent. A més, ara hem sabut, també vam saber la setmana passada, que els cavalls de la Fundació Miranda, que també feien una feina de sotabosc, també han marxat del Garraf, en aquest cas per diguem, discrepança sobretot amb un vet de caçadors del Ribes Olivella, que aquest és un altre tema, el tema dels caçadors. Entenc que en temporada de risc d'incendis els caçadors estan més limitats?
1: Hòstia, aquí m'enganxes, perquè la veritat no sabia.
0: Això li preguntarem un dia al parc, perquè clar, al final és foc amb el que treballen ells, no? És veritat,
1: sí,
0: que...
1: de fet és una arma de foc, però clar, aquí no sé fins a quin punt...
0: Bé, ho preguntarem. En tot cas, el que anava, han marxat també aquests cavalls i rucs que tenien, que feien també una feina a sota bosc, és a dir, no només no ampliem aquesta gestió forestal natural, diguéssim, sinó que l'estem perdent, tot i que sigui per altres motius, no? Entenc que seria bo, no? És a dir, que augmentar-la, és a dir, que tornessin, que tenen intenció de tornar des de la Fundació Miranda, però
1: evidentment,
0: que seria bo.
1: Tot el que sigui treball, jo soc partidari que tot el que sigui treball agrícola ben controlat,
0: sí.
1: De fet, és que no és res inventat. Ens podem traslladar anys enrere, aquesta problemàtica no hi era, i si hi era, no hi era, no era tan intensa, no? Ara sí que ha canviat, el clima ha canviat, els incendis són molt més violents, són els que estem parlant dels incendis de sisena generació, que tenen molta potencial, amb molta força, corren molt
0: això
1: ràpid.
0: Això és degut al clima, a la situació climatològica, al tipus de...
1: El tipus de combustible, el tipus de, o sigui, el diguem que també el no treball del bosc,
0: sí,
1: ajuda, ja que no hi ha camps, amb la qual tenim molta més bosc, encara pot córrer més. El canvi climàtic, que encara que hi hagi molta gent desempenyada que no n'hi ha, i és evident que hi és, ajuda molt. Tenim molts períodes de sequera molt més intensos. Tenim episodis puntuals d'intensivitat de fortes pluges, que és el que ens hem trobat aquest any. Amb això fa créixer combustible i, evidentment, doncs els focs corren el doble de ràpids. Sobretot amb aquest increment de calor que tenim, no? Perquè estem tenint aquests últims mesos, aquest mes estem tenint temperatures de 40-42 graus que pràcticament no s'havien trobat mai. Això és una nota de que les coses estan canviant i de més. Per contra partida, segurament, quan tot això es refredi, entrarem a la inversa. Començarem amb el tema de les danes, les fortes pluges i tornarem amb un altre problema.
0: I serà un altre problema també pels bombers. Tot això amb uns bombers voluntaris de Sitges que sou en aquests moments quants?
1: Ara mateix estem en crisi.
0: Esteu en crisi,
1: estem en crisi. Hauríem de ser un total de 31-32 bombers voluntaris.
0: Sí.
1: I ara operatius en som uns 16.
0: Caram, però això és la meitat.
1: És la meitat, amb la mateixa feina o intensificant de feina.
0: I per què està passant això?
1: Bueno, està passant que, evidentment, estan sortint moltes places de bomber funcionari.
0: D'acord.
1: I molta gent aprofita el que és els bombers voluntaris com a trampolí d'impuls a bomber funcionari. Evidentment, tots els que ens arriben a entrar amb les noves tongades de promoció no arriben a entrar perquè fan l'oposició de bombers funcionaris i entren a funcionari. Això és una merma
0: que... Per tant, entren d'alguna manera fent-ho servir com a trampolí, per tant, al moment en què tenen l'opció d'entrar a opositar a funcionaris, opositen, agafen plaça i se'n van d'aquí. I deixen de ser bombers voluntaris. Per tant, estan un període curt, entenc, de temps.
1: Curt
0: no?
1: O no entren.
0: O no
1: se solapen. Llavors aquest és el problema. Ara han tingut una tongada de 5 persones que han entrat a... 5 persones sí, que han entrat a Sitges, dels quals un no arribarà a entrar perquè ha tingut la sort d'entrar a bomber funcionari, i evidentment tenim un altre company del parc que porta molts anys amb nosaltres que també ha apropat la posició, amb el qual tenim una pèrdua, i en tenim 3 que a veure el que aguanten.
0: Perquè per entrar bomber voluntari, què es necessita? Et demanen el mateix que per entrar bomber funcionari?
1: Fa un temps es demanava el mateix, pràcticament. Es demanava un examen escrit, unes proves físiques, unes proves mèdiques, es demanava pràcticament el que es demanava, potser no amb tanta intensitat com en bomber funcionari, però sí que es demanava molt. Arrel de que estem amb molta merma de personal i perill de fer, perquè tot això, tot aquest tipus de proves s'allargava un any i mig, mínim la convocatòria. Inclús havia arribat amb convocatòries que tardaven 4 anys en arribar.
0: Caram.
1: Entre que es feia prova de selecció i entre que es feia l'escola. Ara s'està intentant minimitzar aquest període de selecció, no fent un examen escrit, que fins ara es feia, només fan les mèdiques, es fan les físiques, i llavors el que és en el període de l'escola és on es fa especialment hincapié amb examinar-los, amb apretar-los, perquè tot el que s'ha suprimit de la posició anterior,
0: sí.
1: Tot el tema de coneixements d'allò s'està
0: apretant. Es fa apretant ja, molt, diguem, en la pràctica, a l'escola.
1: Es fa l'escola, és un any d'escola, és un any de teòrica pràctica, i després són 250 hores de pràctica en parts de bombers funcionaris i voluntaris.
0: I la manera de solucionar això, perquè clar, hem de dir que Sitges té un parc de voluntaris, però no és l'únic, és a dir, a Catalunya hi ha molts parcs de bombers voluntaris, no sé quants sou en total.
1: Som fins fa poc érem uns 60% dels parcs
0: clar,
1: eren voluntaris.
0: És que són molts, i hi ha territoris que sobreviuen gràcies a la feina dels parcs de bombers voluntaris, Més enllà de les batalles ara que tinguin els bombers funcionaris amb la seva situació i la seva regularització. Però clar, quina solució té això? És a dir, una o dos, o fer-vos a tots, és a dir, que passeu tots ser funcionaris, que no sé si és aquesta la solució, rebaixar, diguem, aquests filtres per... És a dir, com captes, si no ha de ser aquesta la solució, com captes l'interès de més gent a que entrin a formar part del cos de bombers voluntaris?
1: És complicat, jo tinc les meves opinions personals, evidentment, i crec que hi ha sistemes, no? Hi ha sistemes per poder-ho
0: subsanar,
1: no? De fet, una de les idees que tinc jo, que evidentment
0: sí.
1: No se'm fa cas, però...
0: Però
1: una de les idees que crec que sí que podia ser factible, i era matar dos ocells d'un tiro, és aprofitar el... bombers voluntaris com a pas previ a bomber funcionari. Què vull dir amb això? Fer una oposició única oberta a tothom per entrar a bomber voluntari, passar un període de 5 anys, 6 anys de prova on hi hauria d'haver una avaluació constant de la persona que entra, perquè evidentment entrar a bomber no vol dir que siguis hàbil,
0: sí.
1: O sigui que siguis capaç,
0: per
1: aquesta feina,
0: sí.
1: Amb la qual cosa en el pas del temps ha d'haver un seguiment, i si després en aquest seguiment tot prospera i vol passar a la part funcionari, doncs llavors es fa una altra prova X per poder passar al cos de bombers funcionaris. Amb això ens tenim que tenim un període d'aprenentatge que seria a part de bombers voluntaris, i un cop entres a part de funcionaris i tens un bomber que ja porta 5 anys de rodatge, 5-6 anys de rodatge, i evidentment ja el tens...
0: Per tant, convertir d'alguna manera els bombers voluntaris com en unes pràctiques obligatòries a la carrera de bomber de funcionariat.
1: Bueno, jo sempre he dit que bomber és un ofici, i és un ofici que s'hauria d'aprendre des de baix. O sigui, és un ofici que... Bueno, si és un ofici que... Per poder treballar això, has d'haver treballat en el món laboral. Tenir estudis està molt bé, és necessari, però evidentment una persona que només ha estudiat no tindrà la facilitat de treballar amb eines i de agilitat mental a l'hora de ser resolutiu amb segons quin servei. No? Uh-huh. El que diu les idees de bomber justament es diu perquè amb un fil ferro i un xiclet parlant...
0: Sí, aconsegueixen coses... Sí, sí.
1: Evidentment, amb el material que tens en el lloc on estàs has d'aconseguir apal·liar una sèrie de coses que amb un entorn normal no ho faries, no? Llavors aquesta agilitat mental, aquest saber treure les coses amb el mínim possible, doncs és el que realment...
0: Perquè entenc que ara tu pots passar a ser bomber opositar per bomber funcionari, tot sense passar per bomber voluntari, no?
1: Sí,
0: clar,
1: tal qual.
0: I la teva proposta seria que hi haguessin de passar sí o sí, de 5 anys, no?
1: Sí.
0: Doncs això com unes pràctiques obligatòries o com un pas previ obligatori, no?
1: Evidentment.
0: De X temps que els permetés, doncs, entenc que aquesta pràctica, no? Agafar aquestes habilitats i després qui volgués continuar amb el tema funcionariat ho pogués fer, però ja amb una pràctica establerta.
1: Seria un model de fer-ho, o sigui, evidentment fer aquest model has de ser una mica valent i ho has de patar tot i has de canviar tot el sistema. És una idea, és un model que jo tinc pensat des de fa molts anys, que evidentment crec, i com jo hi ha molts companys de bombers que pensen el mateix, de bombers voluntaris, i a més mantenies sempre tenies els parcs de bombers voluntaris plens, i a més tenies els parcs de bombers funcionaris plens, sempre tindries una cantera per poder anar renovant. Això seria una de les solucions.
0: Perquè clar, que sigueu ara 16... i no 31, 32, que seria la xifra inicial, què representa? Que esteu més hores? Què representa? Que arribeu a menys coses, òbviament? Què representa?
1: Més exigència per part del col·lectiu nostre del parc. Evidentment, tenim les hores que tenim. Tenim una conciliació familiar com tota persona, que més d'un cop crea problemes a casa, perquè el fet de a les 3 de la matinada o un dia que tinguis un cap de setmana, que tinguis festa, perquè tots tenim la nostra feina, el dia que tens festa, en vez de passar-lo amb la família... el passes al parc de bombers, Això, evidentment, crea polèmiques en l'entorn familiar.
0: Efectivament, que... conflictes, sí, sí.
1: Exactament. Llavors, no és un entorn fàcil, és un entorn que realment és vocacional, no guanyem res per poder fer aquí, al contrari, hi ha molts cops que posem calés a la nostra butxaca. I
0: per tant, això surt de què? De l'amor a l'ofici?
1: Sí, jo crec que és vocació, és esperit de vocació.
0: Sobretot en casos, com entenc que és el teu, en què no teniu aquesta aspiració, no sé si és el teu o no, però l'aspiració de passar a ocupar una plaça de funcionari.
1: Jo crec que tots els que hem passat a bombers voluntaris, o esquema bombers voluntaris, qui més qui menys sempre ha volgut guanyar-se la vida d'aquesta manera, no? Jo, per mi seria el meu ofici, o sigui, és la meva passió, i ojalà pogués tenir plena dedicació i cobrar per això, i que si fos la meva feina, ojalà, perquè amb la qual podria posar una sèrie d'hores que fins ara doncs, potser els tinc més limitades, i evidentment podria promocionar més i podria uh-huh. donar més d'ací, no? No és el cas, però bueno... segueixo fent de bomber voluntari, que per mi un bomber voluntari és igual que un bomber funcionari, exactament el mateix.
0: Bé, en la pràctica, el incendi és el mateix, o hi ha diferències?
1: No, en seriós no hi ha diferències.
0: És a dir, davant d'un incendi, davant d'un foc...
1: Ens quedem al cul tots igual.
0: Sou tots iguals, davant del foc.
1: Sí, tots anem vestits igual, o sigui, tots tenim la formació o igual o similar. És més, l'avantatge o l'especial que té un bomber voluntari és que cada bomber voluntari té un ofici. Tenim des del nostre part tenim gent que són policies, tenim gent que són aparelladors, tenim gent que són pintors, paletes, sanitaris, jo en el meu cas soc sanitari, estic treballant al SEM,
0: sí.
1: Tenim gent que són, o sigui, companys que treballen a bombers d'empresa, amb temes d'automobilisme, amb temes de gasos, o sigui, hi ha un ventall ampli que, a més, de tenir la seva feina, aquest coneixement extra que tenen dels seus oficis el poden emplear a bomber, no? Llavors, amb la qual cosa, com que tenim unes mica d'especialitats, o podem aportar una part que és del nostre ofici a un benefici de lo que és el servei, uh-huh. bàsicament.
0: Uh-huh. Doncs aquesta és la situació del parc de bombers voluntaris. A nivell de regularització, Generalitat o plegat, ha millorat res respecte als últims anys, que vau tenir una sèrie de mobilitzacions, reclams, tot plegat?
1: Bueno, aquí hi ha dos fronts oberts. Sí que s'han aconseguit coses, s'han millores, s'han aconseguit que fins ara no teníem mútua, ara han aconseguit tenir una mútua, que de moment sembla que funciona, no poso la mans al foc, perquè sempre hi ha problemes, però bueno, almenys això sí que funciona. A nivell de material seguim exactament el mateix, estem amb uns vehicles de antiguitats de 25 anys, sempre recollim les sobres del que són els parcs de bombers funcionaris, però així, els camions que estan descatalogats per bombers funcionaris passen a bombers voluntaris, o sigui... camions que no són aptes, en teoria, per treballar amb un
0: pare... Sou com el germà petit que hereta la roba del germà gran, no? Una mica és aquest el concepte,
1: Exacte.
0: Eh?
1: Exacte. Amb la qual cosa tenim aquestes problemàtiques. A més, li sumem el problema que hi ha generalitzat de tant bombers funcionaris com bombers voluntaris de les equipacions dels EPIs,
0: sí?
1: Que cada cop que fem una intervenció en un incendi qualsevol, sobretot d'interiors i de que incendi dona uns problemes de contaminació. Ara, tot el tema de la contaminació i les malalties laborals s'està posant molt, uh-huh. molt al fil prim, evidentment per una millora del col·lectiu, i evidentment cada equip contaminat s'ha de portar a descontaminar i s'ha de donar un equip nou.
0: Que l'avisen. Si és un incendi,
1: surts
0: corrent, eh?
1: esperem que no. Doncs cada equip contaminat s'ha d'encapsular i s'ha de portar a una empresa de neteja. El problema és que aquesta empresa de neteja no està complint els paràmetres, no està donant equips de substitució i hi ha una merma molt important. Tots aquests equips ja estan més que caducats, s'estan envellint, s'estan retirant perquè estan molt deteriorats, i fins hi ha una previsió que han d'entrar, em sembla que són 4.000 equips nous, però fins l'any que ve. Clar, fins llavors tenim aquesta problemàtica. I bueno, part dels problemes que tenim en el col·lectiu és això, no? Hi ha casos que si tu no tens l'EPI adient, evidentment no pots participar.
0: Per tant, entenc que bàsicament és manca de recursos, no?
1: Manca de recursos,
0: que això, la traducció és manca d'inversió.
1: Exacte.
0: La traducció és aquesta, eh? Manquen recursos perquè manca inversió. Una inversió que ha de fer al departament i que té fronts, també té molts fronts oberts, eh? Unes són els voluntaris, l'altra són els funcionaris que ara demanen, entre altres coses, aquest tema dels EPIs i tot aquest material de seguretat també el reclamen. I un parc de bombers a Sitges que el parc està renovat més o menys recentment, no?
1: No? No. Una de les problemàtiques que tenim en aquest parc és que el parc està molt deteriorat.
0: D'acord.
1: Fa anys que estem demanant la remodelació del parc.
0: Sí.
1: Conjuntament amb l'Ajuntament hem aconseguit que ens donessin la part dels escoltes que teníem
0: sí.
1: al costat.
0: Sí,
1: ara
0: exacte.
1: Ara forma
0: sí.
1: part del parc de bombers, però evidentment aquest parc, o sigui, aquesta part s'ha de remodelar. Hem anat intentant fer-ho nosaltres a mida del que podem amb el pressupost que tenim, que no en tenim, que és zero, però evidentment no arribem. I les mancances del parc ara són enormes.
0: Com ara quina? Posa'm algun exemple. És a dir, què és el primer que... Si ara et donessin pressupost, via lliure, què és el primer que faries?
1: Pues remodelació de l'edifici.
0: L'edifici, eh?
1: Sencer. O sigui, tenim viseres que estan caient, sistemes elèctrics que estan obsolets que no compleixen normativa, no complim les normatives de part mixta per nois i noies, tenim problemes de plagues...
0: Això depèn de l'Ajuntament?
1: Depèn d'Ajuntament i depèn de Generalitat. Aquí hi ha un... O sigui, Generalitat fa cosa d'uns anys ha dit que no pot posar mà si l'edifici no està cedit a la Generalitat. Ara estem en tràmits de que això es pugui fer.
0: L'edifici d'un sou és municipal?
1: És municipal. Llavors han de fer la cessió d'ús a la Generalitat i llavors la Generalitat, en teoria, podria començar a
0: posar la mà. És a dir... L'excusa que posa Generalitat és que no intervé perquè l'edifici no està en cessió d'ús.
1: Exacte.
0: L'Ajuntament no fa la cessió d'ús per alguna qüestió?
1: Estan en tràmits.
0: D'acord.
1: Es farà. Anteriorment hi havia un conveni amb l'Ajuntament, que és un compromís que l'havien de remodelar ells. De fet,
0: s'havia sí.
1: entregat pressupost.
0: És que jo recordo això, per això ho havia preguntat. I això no ha anat endavant.
1: Això ha tirat, s'ha intentat tirar endavant per motius de... polítics
0: sí.
1: i de més i d'enteniments quan es proposava una proposta de les oposicions deien que no, bueno, històries de pressupostos i de més, que aquí no entraré perquè tampoc hi entenc.
0: No, bueno, que no tenim pressupost, bàsicament. Quan no tenim pressupost vol dir que tot són modificacions de crèdit i vol dir que molts dels punts es tomben perquè hi ha una oposició en aquests moments majoritària, per tant, si mai sortís aquesta proposta, que ara no recordo si va sortir mai i es va tombar, no tiraria endavant.
1: De fet,
0: per tant,
1: aprovat...
0: hi havia un cert compromís, entenc, per part de l'Ajuntament de fer-se càrrec de la reforma.
1: Ara Generalitat ha dit que si hi havia aquesta sessió ells es farien càrrec del 100% de la reforma,
0: sí.
1: tot i que els plànols ja ho tenim tots.
0: Està pressupostada aquesta reforma?
1: No. Hi ha els plànols fets, però hi havia un pressupost estimat d'un milió, un milió i mig que es deia d'euros. Ja veurem a veure el que invertiran o el que es deixaran d'invertir, però bueno, que era el que hi havia posat.
0: Això seria el més urgent que necessita ara mateix el parc de bombers?
1: Bueno, és això i personal.
0: I personal.
1: Evidentment, el més urgent és personal i bueno, és que és tot. És que tenim infraestructures velles...
0: Però clar, com ho diem? És a dir, perquè clar, necessiteu personal i personal certament qualificat i amb un punt de voluntat d'ofici, no? I de vocació.
1: Exacte.
0: Perquè clar, no val qualsevol per ser bomber.
1: No,
0: això no són, no sé, no són unes pràctiques per, no sé, ara no vull fer comparacions que són odioses, però... clar, com cridem el personal? Quina és la crida que es pot fer?
1: Bona pregunta, és complicat. És complicat trobar gent que evidentment vulguin donar part de la seva vida amb el que és el tema bombers, perquè és el que hem dit. Hi ha una conciliació familiar que s'ha de cuidar, evidentment, a més que hi hagi...
0: Clar, és que abans això era com més fàcil, no? Perquè una no hi havia tampoc aquesta consciència de conciliació familiar, abans no era més tan compartida entre homes i dones, cosa que ara sí. Probablement tampoc no hi havia aquesta necessitat tan gran que tenim ara com de desconnexió i de vacances i d'alliberar-nos, no? La vida funcionava diferent
1: sí,
0: abans,
1: no? Sí, no estàvem tan estressats, ara... el tema del treball és una problemàtica, perquè cada cop ens collen més, evidentment els gastos també impliquen que hagis de treballar no en un lloc, sinó en diversos llocs, amb la qual cosa el teu temps lliure encara merma més, i si a més ho has de convertir en bombers, encara és molt més difícil, no? Tens una plena dedicació. Plena.
0: Però hem de dir que, si per casualitat algú que ens escolta té una mínima vocació de bomber o de bombera, allò que li ha cridat sempre l'atenció, pel que sigui no ha tirat endavant, no ha fet el pas, el que sigui, és el moment. No? És el moment.
1: És el moment. Estan sortint ara hi ha una convocatòria de 300 places.
0: D'acord.
1: A partir del setembre, segurament. I cada any aniran sortint. Aquí hi haurà 4 places otorgades a Sitges. I en total hi haurà 300 places a tota Catalunya. El bo que té aquest parc, o la
0: sí?
1: peculiar que té aquest
0: Vinga,
1: parc de bombers, que és,
0: fem la crida
1: és
0: per que sigui la part atractiva, no? Una és Sitges, no?
1: Això, evidentment, és un parc de bombers voluntaris que té sortides, o sigui, és un parc que es treballa.
0: És a dir, que no et quedaràs allò al parc sentat,
1: no t'avorriràs. És un parc que, a més, som parc GEM, que això vol dir que és grup d'emergències sanitàries,
0: sí?
1: Mèdiques, perdó, amb el qual tenim infermers i hi ha previsió que entrin 4 infermers, 3 infermers i un metge.
0: Uh-huh.
1: Aquesta és la previsió. I a més de tot això, dels serveis, de tots els serveis que tenim a nivell de bombers, d'incendis, prevenció, inundacions i demés, accidents, etc. Tenim un atractiu que és el tema del salvament aquàtic. És un parc que és aquàtic, és un parc que és ara com ara està tirant molt amb el tema del salvament aquàtic. És el primer parc de Catalunya que té una moto de salvament aquàtic. Hem sigut bastant pioners en aquest tema. I, bueno, és una branca nova, és una branca que dona molt atractiu. I, bueno...
0: I acabo, deies, no ens avorrim. Per tant, si algú s'està pensant, no s'avorrirà.
1: No s'avorrirà.
0: No us avorriu perquè la majoria de sortides són per...
1: Bueno, tenim de tot, som variopintes, eh? Tenim des de focs de vivenda, d'habitatge,
0: sí.
1: Obertures d'habitatge,
0: sí.
1: Accidents de trànsit, ja que tenim aquí l'autopista, sí. Tot i que això ha baixat molt, focs forestals, sí que estem tenint un increment de salvaments aquàtics,
0: sí.
1: En aquesta setmana hem tingut 3-4 activacions de salvament aquàtic.
0: Aquí a Sitges,
1: sense anar més lluny.
0: Caram.
1: Abans d'ahir vam tenir una embarcació enfonsada aquí davant de les costes de Garraf, del poble de Garraf, i van sortint coses, gent que no apareix, que la gran majoria solen ser falses alarmes.
0: D'acord, però la sortida s'ha de fer, la sortida s'ha de fer.
1: Llavors, doncs...
0: Allò, aquell, no sé si aquella fake o aquella cosa d'anar a treure gatets dels arbres, això
1: yes,
0: encara passa?
1: Yes. Fins a gatets, fins a rates dintre un vàter. Cap problema, el que faci falta.
0: Rates dintre un vàter?
1: També
0: truquem als bombers per si tinc una rata dintre un vàter, quin fàstic,
1: el tema
0: per favor.
1: Bombers, és que el problema del tema de bombers és que quan tens alguna cosa que no saps què fer, aquí truques.
0: Els bombers.
1: Truques als bombers, no? Perquè en teoria fem tot des de servei d'apicultura en llocs públics, no privats, sinó
0: sí?
1: públics, que hi ha una dotació sí? d'apicultors que està a Sant Climent,
0: sí?
1: fins a qualsevol cosa, no? des de l'entorn aquàtic, accidents, sanitari, animals, tot una mica.
0: No es tracta de trucar-los quan estiguin avorrits, no es tracta d'això, perquè això de que els bombers serveixen per tot, home, potser sí, però caram, entenc que té que haver prioritats, perquè clar, quan us arriba un avís a bombers o us truquen, entenc que sempre dieu que sí. O hi ha alguna... Entenc que hi ha moments en què heu de derivar a dir, no? Aquest no és un assumpte nostre.
1: Aquí hi ha un filtratge. Aquí hi ha un filtratge que normalment sempre les trucades arriben per 112 i allà hi ha un filtratge. O sigui, del 112 passa a la nostra central i el nostre central també filtra.
0: D'acord.
1: Si entra directament a la nostra, des de la nostra
0: sí.
1: central, des del nostre parc, evidentment hi ha coses que es poden fer i hi ha coses que no. Obertures d'habitatge, només podem fer obertures d'habitatge si hi ha un perill
0: algú a dintre,
1: si hi ha algú dintre tancat, si hi ha algun allò al foc,
0: si t'has
1: si
0: deixat les claus a dins i no pots obrir però no hi ha ningú,
1: això és cosa de manyà. Hi ha coses que les poden
0: tocarà
1: fer,
0: pagar tocarà pagar, no vindran els bombers, et tocarà pagar un manyà pel descuit,
1: tal qual. Llavors, doncs, evidentment hi ha el 90% dels serveis que ens truquen solen sortir.
0: D'acord.
1: Sí que és cert que hi ha serveis que arribem allà i no podem actuar. Ens truquen d'esgotaments d'aigua. Nosaltres només podem esgotar aigua si hi ha un nivell X, perquè si no les bombes no aspiren. Però sí que hem fet serveis tècnics de rebentons d'aigua, fem el primer cas urgent i després...
0: Quin és el telèfon dels bombers de Sitges?
1: És el...
0: Ara el sabem. A veure si se'l sap.
1: 894-515. 51?
0: 51-51.
1: Però el seu és trucar al 112. Sí, perquè...
0: perquè així hi ha més filtre, diguéssim. Bàsicament... I sobretot perquè et dirigiran millor, depèn de l'atenció, és probable que el 112 digui no, no, això no és una qüestió de bombers, és una qüestió d'X, de... i ho faran d'una manera professional.
1: Sí, la remuneració és trucar 112, però 112 recull la trucada i allà s'hi fa, i ja deriven, depèn quin tipus de trucada d'emergència sigui, ells deriven de bombers, si cal activar a policia, activen policia, si cal activar SEM, activen SEM, i ja ho fan a la vegada. Sí que és cert que la trucada sembla que se ralentitza molt perquè fan un interrogatori del tercer grau, però, evidentment, és per extreure informació.
0: Però després es corren molt i van molt ràpid, que tot i que portin vehicles heretats dels funcionaris amb 25 anys, corren.
1: Fem meravelles.
0: Ah, exacte. Jordi Rius, moltíssimes gràcies. Un plaer i bon estiu.
1: Igualment, gràcies per vosaltres per donar-nos a veu i vot.
0: I tant de bo no sigui aquest any l'any de l'incendi del Parc de Garraf, i tant de bo accelerin amb això de la gestió forestal i puguem evitar aquest incendi que ja fa molts anys que es diuen algun any arribarà, algun
1: Esperem
0: any arribarà.
1: Que no
0: Esperem que aquest any no sigui. Gràcies, un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
3: Bon ús dels medicaments. Fer un bon ús dels medicaments és a les nostres mans. Coneixeu els medicaments que preneu?
4: Conèixer els perquès dels medicaments ens ajudarà a prendre'ls correctament.
3: Informeu el metge de tot el que preneu?
4: Medicaments, infusions, herbes, productes de dietètica, automedicació...
3: Seguiu les instruccions que us ha donat el metge o farmacèutic?
4: Accepteu recomanacions solament del metge o farmacèutic.
3: En cas de dubte, també podeu consultar el pla de medicació.
4: Si voleu saber més coses sobre el bon ús dels medicaments, cal que...
3: Consulteu el vostre metge de família, consulteu el vostre farmacèutic, demaneu informació al farmacèutic sobre les xerrades del programa d'educació sanitària 061 Salut Respon. canalsalut.gencat.cat Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
5: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Les 11 i 19 minuts, gairebé les 11 i 20 del matí, els parlarem ara d'una iniciativa que tindrà lloc d'aquí bastant, a l'octubre. En concret, el 24 d'octubre d'aquest 2026. Serà el Passeig de la Ribera i ha de ser un acte, una cita multitudinària. D'entrada multitudinària perquè, com a mínim, hi haurà la participació, si jo no vaig errada, de 150 persones. Mínim, més tot entenc la gent, els curiosos i tot plegat. I n'hi haurà de curiosos, segur, perquè es tracta d'una iniciativa que el que pretén és ajuntar 150 cosidores, amb les seves màquines, cosint, amb un fi solidari i fer-ho, ara sabrem a on, entenc que el Passeig de la Ribera, i això ens recorda una mica aquella imatge de la taula més llarga del món. Bé, doncs no sé si serà la trobada de cosidores més gran del món, però 150 cosidores amb màquina cosint el Passeig és una imatge, sens dubte, poc habitual. Qui organitza això? Doncs darrere, per cert, la cita és el Son de la Puntada, el poden trobar a l'Instagram. Darrere hi ha una sitgetana coneguda, una altra sitgetana que no coneixíem tant, que avui coneixerem, i que són cosidores habituals, entenc que es coneixen d'això de cosir, i ara ens explicarà una mica com neix això del Son de la Puntada i aquesta cita del 24 d'octubre de plegar 150 cosidores. Elles són la Núria Carbonell. Què tal, Núria? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Des de quan coses?
1: Jo, doncs, bueno, de petita, seguint a la meva tia, m'agradava, però evidentment no cosia, i bueno, suposo que moltíssima gent ens hi vam posar per la pandèmia.
0: T'agrada?
1: M'agrada molt.
0: I ja també em veia la Soraya Fares, ho dic bé, eh? Soraya Fares, de Sitges, també.
2: Viu aquí. Sí.
0: Vius aquí a Sitges, apropa't al micròfon per parlar.
2: Sí, aquí estamos.
0: Soraya, des de quan coses, Soraya?
2: Jo coso des del 2021.
0: ¿También era una mica arran de la pandemia?
2: Realmente a raíz de la muerte de mi marido, muere por leucemia, y me pongo a coser un poco para transitar el duelo, este proceso, y en el camino descubro que podía rescatar de toda esa situación algo bonito, algo solidario, y decidí todo lo que iba haciendo donarlo para la investigación de la cura de la leucemia.
0: D'acord, perquè no ho hem dit, hi haurà fi solidari amb aquesta trobada i entre altres anirà justament això, a la Fundació Josep Carreras, oi? Sí. I a FANOC, no?
2: Efectivamente, inicialmente yo me vinculo con la asociación, con la Fundación Josep Carreras, para todo lo que iba vendiendo, donarlo a la Fundación Josep Carreras para la investigación de la cura de la leucemia, y sobre todo, muy importante, para empujar todo lo que es los donantes de médula ósea. En el camino conozco a Inma, y Inma hacía más o menos lo mismo que yo, vinculada con AFANOC, que es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer. Sí. Ella también con una historia personal. Nos encontramos, nos unimos y creamos la asociación Somos Solidarios. Y es la asociación, conjuntamente con la quedada del hilo que nos une y el apoyo del ayuntamiento, que creamos esta iniciativa, el Son de la Puntada. Y todo lo que recaudemos va dirigido íntegramente a FANOC y a la Fundación Josep Carreras.
0: Per tant, diguem que l'origen és solidari.
2: Totalmente.
0: L'origen és ja neix d'una necessitat solidària, no? I en aquest cas personal, tant de la Soraya com de la Imma, no? Vinculada a dues associacions, i a partir d'aquí creu una pròpia associació solidària, no?
2: La creamos, Carola, para darle sentido a este proyecto, porque hasta ahora lo veníamos haciendo...
0: D'acord.
2: De una manera no formal a nivel de asociación, sin embargo, para que los ayuntamientos y las organizaciones de este tipo nos apoyen, teníamos que estar constituidas oficialmente. Uh-huh. Entonces, qué mejor momento para constituirnos y hacer el Son de la Puntada, que como su nombre indica, que suenen esas máquinas muy fuertes en el Paseo de la Ribera y recaudar todo lo que podamos para esta causa solidaria.
0: D'on és la idea? És a dir, aquí se li acut dir, escolta, anem a fer una trobada i anem a plegar 150, sobretot seran dones, ja els hi dic ara, seguríssim, ara ens ho diran perquè les inscripcions estan tancades. És a dir, ja no s'hi poden apuntar, poden anar a xafardejar, mira, però apuntar-se a cosir no poden. D'on neix aquesta idea?
2: Te comento, esta idea no la copiamos de alguna manera, seguimos el camino de un evento que se hace en Valencia, en el Paseo de las Artes, creo que se llama, ¿sí? El Paseo de las Artes, sí, en Valencia, que ellos venían haciendo estas convocatorias para coser y cada año se vinculaban con diferentes asociaciones, ¿sí?, para todo lo que iban recaudando, dárselo a esas asociaciones. Desde el 2024 no lo hacen. Y Itma y yo veníamos pensando que queríamos hacer un evento presencial para, primero, para lograr ese vínculo personal que no se logra jamás a nivel online, porque todo lo que veníamos haciendo antes era online. Entonces dijimos, vamos a seguir este camino que hacen ellos allá, que se llama el... ahora no recuerdo cómo llaman ellos la iniciativa que ellos hacen, y lo hacemos en Sitges, porque somos de Sitges, la Nuria y yo, y sobre todo es que Sitges es un pueblo mágico, precioso, y qué mejor escenario para hacer nuestro primer evento presencial, poner esas máquinas en el Paseo de la Ribera, que ya yo solo de imaginármelo me parece un sueño, convocar a todas estas personas y lograr vender muchos tote bag, porque la idea es coser tote bag en el lugar.
0: D'accord.
2: Para que se vendan, y todo íntegramente va a estas dos asociaciones, que lo vamos a recaudar a través de la plataforma migranodearena.org. El dinero no pasa por nosotros, pasa directo a la plataforma. Y Migrano de Arena lo distribuye equitativamente entre
0: las dues associacions, entre la Fundació Josep Carreras i AFANO, una que treballa per lluitar contra la leucèmia i l'altra per les AFANO Famílies,
2: Associació de Familiares de Niños con
0: de
2: Cáncer.
0: Nens amb càncer.
2: Ellos tienen la casa de los chuclis.
0: Ah, efectivament.
2: Los 25 pisos en Barcelona, que realmente es un oasis para los niños y las familias que están transitando un tratamiento de cáncer, porque allí tienen una vida de hogar que no consiguen en los hospitales.
0: Sí, sí, és com pisos tutelats d'alguna manera que poden, que d'alguna manera acullen doncs, els familiars que s'han de traslladar, sí o sí, saben que a més Sant Joan de Déu acull a molts d'aquests nens amb càncer i el Vall d'Hebron, i clar, han de traslladar famílies perquè hi ha nens de tot arreu del territori i més enllà d'Espanya, i necessiten vivenda i no és fàcil.
1: Amb poques possibilitats econòmiques.
0: Efectivament, i això doncs aquesta associació els hi permet viure en unes condicions dignes, és a dir, amb unes llars que tenen en forma de llar i que no sentin que estan en un hospital tancats tot el dia. Núria, deia jo, això recorda una mica, no? Se'ns ha anat una mica tots la imatge jo de la taula més llarga del món, no? Una iniciativa, perquè una mica la imatge que entenc que veurem aquí és, sé a on del passeig de la Ribera s'ha d'ubicar.
1: Estarà entre el carrer Bassarrodona,
0: sí,
1: ho dic bé?
0: Sí, sí.
1: I els Columpis.
0: D'acord.
1: Val? Serà tota aquella zona allà, clar, d'estar tot bastant compactat perquè bueno, doncs hi haurà una moguda elèctrica important.
0: Clar.
1: I ara en aquest moment crec que serem un centenar,
0: sí,
1: que també està bé. Vull dir, la idea inicial eren 150, ara hem tancat més o menys a 100.
0: Inscripcions amb 100.
1: Que, com deia, està bé perquè doncs, si és un 24 d'octubre no sabem quin temps pot fer. Si necessitem un plan B, doncs és més fàcil moure'ns.
0: Clar.
1: I per ser la primera vegada, doncs també...
0: Però clar, la imatge ha de ser aquesta, eh? Doncs
1: la imatge
0: en aquest tram del passeig, sí, no? Amb la punta de fons, si miren, diguéssim,
1: sí,
0: cap a Barcelona...
1: La idea és que mirin cap a l'església, doncs... Bueno, hi haurà meitat i meitat, perquè
0: sí,
1: hi haurà... O sigui, les taules de l'Ajuntament,
0: sí,
1: doncs hi haurà una cosidora que mirarà cap a mar i hi haurà una cosidora que mirarà cap a Columpis.
0: Estaran com enfrontades, sí, no?
1: Exacte.
0: Com un 50-50, totes cosint. Clar, això són màquines elèctriques, ara ho deies.
1: Sí, sí.
0: Aniran totes. Aquí s'ha de veure com es connecta tot,
1: sí,
0: això,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això entenc que es gestiona amb l'Ajuntament, eh?
1: Sí, sí, sí, es gestionarà amb un generador i doncs tot...
0: I seran les cosidores que vindran amb la seva màquina?
1: En principi, excepte 20, que ens ofereix...
0: Us han cedit?
1: Ens han cedit per aquelles persones, doncs hi ha persones que treballen amb màquines de cosir industrials i no poden venir.
0: Clar.
1: O gent que ve de molt lluny també, perquè vindrà gent de tota Espanya. Sí, la gent es vindrà amb la seva màquina.
0: Això serà una jornada de dia, d'una hora, d'una estona, com està previst això?
2: És una jornada que empieza para las personas, digamos, desde las 12 del mediodía,
0: sí,
2: y se alargará hasta las 7 de la tarde. Nosotros estaremos tempranito aquí acogiendo a las cosedoras que vengan,
0: sí,
2: con su máquina de coser. Sin embargo, la idea del público es que empiece a pasear a partir de las 12 y empiecen a comprar muchos tote bag.
0: Perquè hi haurà punt de venda directa,
2: sí, tendremos,
0: eh?
2: Sí, tendremos carpas de venta, tendremos carpas también de las asociaciones, tanto de la AFANOC como de la Josep Carreras, porque es importante que la colectividad, que el público sitgetano conozca la gestión que hacen ellos, lo importante que es la investigación, lo importante que es la colaboración, que todos hagamos nuestra parte, porque todo pasa por investigación, o sea, la cura del cáncer pasa por investigación, y en ese tránsito las familias no pueden estar solas en este proceso, y esto es algo, Carola, que nos puede suceder a cualquiera, ¿sí? Y lo que hacemos por los demás, de alguna manera lo hacemos por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces la idea es eso, coser hacer mucho tote bag y que venga mucha persona.
0: Les teles i tot plegat, això ho suportaran les cosidores, ho facilitareu vosaltres?
1: Les cosidores han de portar-se, diguéssim, el seu kit de costura, de tisores, agulla, agulla de recanvi, tot, fils, tot això, i llavors nosaltres... en una d'aquests estants hi haurà una taula on anirem tallant robes i anirem donant la cinta per fer les nanses, tot això, i tot això són, tot és material donat, o sigui, l'associació no té ni cinc.
0: Res.
1: I ho estem demanant tot. L'empresa que ens farà els cartells, el noi que ens farà el disseny del cartell final, perquè tot el que hem penjat fins a les xarxes doncs és coses que hem anat fent com hem pogut. Però hi haurà un cartell final que ara ens estan... l'empresa que ens farà el roll-ups, una empresa que li dona amb ella moltíssima roba de tapisseria. Uh-huh. L'altre dia vam anar a Castellbisbal perquè Marini Carbonell ens ha donat tres peces senceres de roba. Després Merceria Barcelona,
2: Barcelona
1: ens dona tot el que és la cinteria.
2: Una xica d'aquí de Sitges, una fotògrafa, també col·laborarà con nosotros haciendo las fotos ese día, porque bueno, es un día especial, muy bonito. Total, todo es a base de colaboraciones.
1: Tot.
0: I tot amb aquest fi solidari, clar, heu aconseguit, heu dit, un centenar d'inscripcions, no? Entenc jo que majoritàriament dones, no? No sé si hi haurà algun home, però...
2: Uno.
1: Hi ha un home que està a l'organització...
0: 99 dones i un home!
1: Com ella comentava, o sigui, això es fa amb l'associació Somos Solidarios, i també t'ha anomenat El Hilo que nos une.
0: Sí.
1: Val? El Hilo que nos une ho va crear una persona, un noi de Madrid,
0: sí.
1: que bueno, jo la Soraya la vaig conèixer fa un any a Madrid.
0: Ah.
1: I estan en el dinar que van fer un sorteig. Fent,
0: amb tot. Però amb alguna cosa anar... vinculada amb
1: la
0: cosí?
1: Sí, una trobada que érem 70 dones cosidores i un home, que és el que organitzava.
0: I una trobada com formativa o què?
1: Sí, ens van fer, ens van fer com una visita guiada molt maca perquè va ser pel centre de Madrid, però amb coses vinculades a la costura. La noia s'ho va currar amb coses vinculades a la costura. I arrel d'allà, doncs, jo vaig conèixer a la Soraya, perquè, clar, totes, doncs, posàvem...
0: És a dir, les dues de Sitges i no les coneixíem,
1: clar, jo em crida l'atenció que quan, en el grup de WhatsApp que es va fer per la sortida, i Soraya de Sitges, jo, perdona, i llavors, clar, li vaig escriure, dic, tu ets de Sitges, jo també, dic, no ens coneixem,
0: veure,
1: què passa?
0: A veure, la Núria em va dir, tu ets de Sitges i no em coneixes?
2: Exacte!
0: Perquè és que la Núria pràcticament la coneix tothom.
2: Tothom.
1: Soc de domini públic. A vegades quan algú em diu, puc donar el teu telèfon? Que el meu telèfon és de domini públic. En fi, bueno, i arrel d'això, i després, doncs, quan es va... van tenir aquesta idea, doncs la Soraya va contactar amb mi, doncs que jo vaig estar contentíssima en el següent, em parió el món de l'associacionisme, ja saps que em sembla que no ens sé sortir d'aquí, i estic ajudant i col·laborant en tot el que puc, amb tot el que és pues, a nivell institucional, doncs, per tots els contactes que tinc a Sitges, per la gent que conec i tot.
0: Sí.
1: I clar, evidentment, doncs, involucrada amb tot.
0: Estan tancades les inscripcions? Ningú que ens escolti ara digui, ai, jo vull venir, no m'he apuntat, no ho sabia,
1: bueno,
0: no?
1: Encara tenim...
2: Sí, tenemos 20 màquines de coser que nos ha cedido la Fundación Massara a disposició, perquè hay persones que no se han inscrito porque su máquina es industrial, por lo que sea, porque es muy grande y no la pueden trasladar. Sí. Entonces, estas 20 máquinas de coser están disponibles para esas personas que se puedan inscribir, que quieran participar y que no puedan venir con la máquina de coser, pues nosotros les cedemos la máquina de coser. Total que sí.
0: D'acord.
2: Sí.
0: Per tant, però si algú té la seva màquina i podria venir, això ja no som a temps,
2: Jo crec que tal vez podríem fer alguna excepció.
0: Jo ho dic perquè, clar, d'aquí a l'octubre falta molt de temps i és veritat que és una iniciativa que jo vaig descobrir a través de les xarxes, no? I potser hi ha gent que ens escolta que no en sabia d'aquesta iniciativa i diu, home, jo coso, jo tinc màquina, és aquí a casa meva, a Sitges, m'encantaria participar, no? Què han de fer? Es posen en contacte amb vosaltres a través del perfil d'Instagram?
2: A través de... Puede ser el perfil d'Instagram, no puede ser el correo electrónico.
0: ¿Qué es?
2: El correo es somos-solidarios@outlook.com.
0: @outlook.com. D'acord, doncs això, i si no, nosaltres ho posarem també al nostre post quan publiquem l'entrevista, posarem també les dades perquè la gent... I si no, paren a la Núria pel carrer, que la coneixen tots, a la Soraya ja la coneixerem, però si no, paren a la Núria o que la trobaran pel carrer en alguna de les múltiples activitats en les que apareix i li pregunten i la Núria acaben de contactar. Total, per tenir aquesta imatge inèdita inèdita fins ara d'un centenar com a mínim de cosidores cosint amb les màquines tote bags, que són, saben, aquestes bosses de roba, tan comuns, tan populars.
1: De fet, ja les farem treballar abans d'hora,
0: sí?
1: Perquè la idea és perquè des del minut 1 es pugui començar a vendre ja aquestes tote bags. Llavors, a les cosidores se'ls demanarà que portin ja dues tote bags a la trobada.
0: Que aquestes tote bags han de tenir unes mides específiques.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres heu dissenyat com han de ser, eh?
2: Toda. Tenemos dos medidas.
0: És com aquesta que m'heu
2: una,
0: portat?
2: Una, esta es la pequeña, que es bastante similar,
0: sí.
2: Y habrá otra más grande.
0: D'acord.
2: Entonces, la idea, como acaba de comentar Nuria, es que las personas vengan con estos dos tote bags hechos de casa para estar ya listos a la venta. Y ahí mismo ponernos a hacer los demás tote bags. La idea es que desde el minuto uno se pueda vender.
0: A mi m'han emportat una, sóc així d'afortunada, amb les targetes, òbviament, i amb una petita butxaqueta amb uns bombons, que són boníssimes. Elles m'han emportat uns bombons, i la tote bag és preciosa, eh? Però
2: gràcies.
0: Això, que vindran amb diguem, amb requisits, no?
1: Sí.
0: I les teles ja saben que les portaré tot plegat, digues, Núria.
1: Les que tindrem a la venda, dins hi haurà un paper, full informatiu,
0: sí,
1: en català i castellà, perquè la gent sàpiga què és
0: aquesta
1: Fundació
0: ajudar,
1: Carreras,
0: no?
2: Sí.
1: I a FANOC,
2: sí.
1: I això també, doncs, aquestes fotocòpies també ens ajudarà.
0: Tenen preu assignat ja o esteu decidint-ho encara?
2: Està medianamente assignat.
0: D'acord, doncs ja ho direm.
2: Està entre los 15 i los 25.
0: D'acord, perquè es vagin fent una idea, o si pels vols tenen intenció de comprar-se una tote bag, s'esperen i el dia 24 les compren, perquè a més hi haurà una fi solidària. Us volia preguntar, vosaltres que sou aficionades a la costura, que a més aquest fi solidari darrere, estareu contentes? La Soraya no sé fins a quin punt té vincle amb Sitges i amb la Festa Major de Sitges. La Núria en té, bastant. Aquest any, el cartell de la Festa Major de Sitges va vinculat a les costures de la Festa Major.
1: Jo n'he cosit un.
0: I tu has cosit un dels coixins,
1: sí.
0: No? Clar, aquest any és com un superhomenatge justament a tots els oficis artesans que hi ha darrere la festa, però entre d'altres, i jo diria que un de fonamental és el de les cosidores de Festa Major.
1: Sí.
0: Núria, que important aquest any, sou protagonistes.
1: Sí, jo en aquest cas només he cosit un coixí i, bueno, com a molt coso
0: la roba que em porta. El coixí de quin t'ha tocat?
1: Doncs pues quin diries que m'ha tocat? El del pobillatge. No? I, bueno, jo en aquest cas de Festa Major, doncs lo poc que puc cosir és el que em porta la meva filla del seu ball, que si li tinc que arreglar alguna cosa, però clar, jo treballo a la secretaria de l'Agrupació Valls Populars i visc el dia a dia les cosidores de dalt, que sempre els dic, jo és que no vull estar baix a secretaria, jo vull estar aquí dalt cosint amb vosaltres, però bueno, cadascú té la seva feina i és impressionant.
0: Que s'han apuntat les cosidores de Festa Major en aquesta iniciativa?
1: Sí, també.
0: Totes les devem tenir,
1: també
0: ja, no?
1: També hi havia tres o quatre coixins, que havien fet, exacte.
0: Uh-huh. I entenc que s'apuntaran, digui, a la iniciativa aquesta del Son de la Puntada?
1: No ho sé.
0: M'has de fer promoció, Núria, que tenim aquí un equip de com a mínim 36 cosidores, ja. Són moltes més,
1: A vegades passa, que en casa d'Herrero, cuchillo de palo.
0: Ja.
1: Però, bueno, sí, la veritat és que com que jo no porto el tema de les inscripcions, tampoc no sé.
0: Però entenc que en tot cas contentes, no? De que
2: hi hagi
0: un homenatge a la figura de les cosidores.
2: Muy contentes, sí. Muy contentes, muy satisfechas, muy orgullosas de lograr este encuentro. Lo que tú dices es mágico, va a ser una imagen para siempre, un sueño. Y además que la fusión, ¿no? La solidaridad, la artesanía, el amor, las mujeres, porque esto es dominio de mujeres,
0: total,
2: como ya ves.
0: Total.
2: Como ya ves, entonces, sí, estamos muy satisfechos. El solo hecho, Carola, que se logre que se haga aquí y poder ver esta imagen y recoger estas recaudaciones para lo que va es un sueño hecho realidad.
0: Y si això entenc després es pogués perpetuar amb el temps, ja seria
2: meravellós. És el que queremos, no? És lo que queremos.
0: Que sigui com una cita anual, no?
2: Claro.
0: La cita de les cosidores, jo no sé si mai arribarà, doncs això, aquella imatge de la taula més llarga del món, igual arribarem a una imatge similar
1: amb
0: cosidores, però seria molt maco.
1: La llàstima és el tema elèctric, no? Però fer, a veure, jo clar, indirectament la taula llarga més llarga del món també.
0: No sé si la Soraya sap de què parlem quan diem això de la taula més llarga del món. A Sitges fa molts anys,
1: uh-huh. 84
0: va ser, es va promoure una iniciativa que va ser una taula on la gent anava a dinar, i va ser la taula més llarga del món, okay, a tot el passeig.
1: Des de la Fregata fins
0: al
1: Terramar.
0: Des de la Fregata fins al Terramar, i va ser una iniciativa preciosa de la que en guardem imatges, i és una cosa meravellosa, i una mica aquesta imatge ens venia al cap tots quan pensàvem això de les cosidores, que òbviament no serà tot el passeig.
1: Que seria molt maco.
0: Però seria maco.
1: A nivell...
3: Pràctico.
0: No, clar, és a dir, punts de llum elèctric al llarg de tot el passeig, serà difícil això, eh? Per tant, s'han de concentrar, i es concentraran, diguem, des del carrer Bassarrodona, és a dir, que acaba el Bassarrodona per la zona del pícnic, fins als gronxadors. Més o menys serà en aquell gruix. Això serà el 24 d'octubre, tindrem ocasió de recordar-ho, de parlar-ho, però si tenen ganes de participar, tenen màquina, i diuen, home, jo vull participar, que fer tot e-bags encara ho sé fer, que és una cosa relativament senzilla, tot i que té el seu intrínculis, doncs escolta'm, busquen el perfil d'Instagram o el mail somos-solidarios@outlook.com i s'inscriuen. Soraya, Núria, un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a ti per l'oportunitat.
0: Gràcies.

La setmana passada, era la setmana passada que parlàvem? Crec que sí, era la setmana passada, ja no sé en quin dia visc. Fa uns dies vam parlar amb en Pau Matas arran de les iniciatives que darrerament estan

0: llum a la zona de l'Espai Far de Vilanova. Recuperem aquesta conversa que va ser molt interessant amb en Pau Matas, on més enllà de parlar de la iniciativa dels Marques vam parlar també de turisme i una mica d'aquestes iniciatives que miren d'alguna manera d'evolucionar al ritme de la societat també. I ho fem avui perquè el cap de setmana del 26 de juliol serà el darrer de la Salt Market, d'aquesta tercera edició d'aquest market ubicat a la Vilanoveta, que com saben obre els divendres, els dissabtes i els diumenges de 6 de la tarda a les 12 de la nit. Aquesta era la conversa amb en Pau Matas.
1: Bueno, són propostes aquestes d'estiu que realment venen de gust i que és el moment que ja baixa la calor i llavors pues, tens moltíssimes coses que hi ha un moment que ja la platja ja acaba i dius, i ara què faig?
0: Però el dia continua, no?
1: Exacte, encara queden moltes hores de llum i llavors pues, bueno, ja s'han fet a diverses poblacions aquí a Catalunya, sí. I llavors pues, per aquí la zona no n'hi havia i vam dir, ostres, això aquí...
0: Posa una mica de manifest això, aquesta necessitat d'espais d'oci, de trobada que tenim, sí. D'alguna manera al món, és a dir, com que cada vegada tenim ja més fa una mica la sensació de que tenim cada vegada més sensació d'espais de trobada on trobar-nos físicament, eh?
1: Sí, bueno, realment és això, quan surts a la platja sobre les 6-7 de la tarda encara et queden pues, al millor 4 o 5 hores de llum i també de nit, vull dir, perquè duguem fins a les 12 sí. De nit, no és allò fins a altes hores, i realment quan fas juntes pues, coses per criatures, després gastronomia, moda i música en viu, és que ho tens tot. Ja poden fer coses des dels nens de 2 anys, un, fins als de 100.
0: Aquesta és la clau, que puguin a tota la família?
1: Clar, i tant.
0: És a dir, que no sigui una cosa només per un target de gent, no?
1: Clar,
0: sinó
1: és,
0: que pugui ser per tothom.
1: I a més que ho anem canviant cada cap de setmana, perquè tu no arribis i vegis sempre el mateix vestit o el mateix anell. Tot ho anem canviant cada cap de setmana, que és una feinada, perquè al final nosaltres seria més fàcil tot igual, tot els 6 caps de setmana.
0: I ja està, no?
1: Però no, és la clau.
0: La Salt Market, com saben, a l'espai de la Vilanoveta, del grup Matas Arnalot, fins al 26 de juliol
1: sí,
0: estareu dissabte, divendres, dissabtes i diumenges, de 6 de la tarda a 12 de la nit. I aquest any, com que això està funcionant, deies ara que la xifra de visitants porteu ja, esteu a punt de superar el rècord de l'any passat.
1: Bueno, l'any passat van passar més de 27.000 persones amb tot el market, i aquest any ara estem just a la meitat, i han passat més de 15. Més de 15.000. Llavors, doncs clar, ostres, algú estàs fent
0: bé. I què heu canviat aquest any? Què heu afegit?
1: Aquest any s'han fet... O sigui, jo sempre dic que el primer any... la gent diu que la primera ha de ser ben grossa.
0: Doncs sí. Pues,
1: no, nosaltres vam fer primera una prova, després ens vam fer grans l'any passat
0: sí.
1: I aquest any ens hem fet millors. Per què? Pues perquè hem consolidat moltíssim el tema dels nens, però també ens hem fet una mica de volantasso cap als adults. Llavors hem fet coses, pues, llançament de destrals per adults, hem fet això que és com un pinball però amb làser, que l'Acer Tag,
0: sí.
1: I hem fet moltíssimes coses que també l'adult pugui no només estar assegut prenent una cervesa o mirant botigues. Hem reduït botigues també perquè venguin més, i llavors també pues, poder que l'espai sigui més dinàmic, sí, que hi hagi molt més moviment i també les dues primeres edicions teníem un restaurant que es deia Piel Salada i aquest any l'hem tret i tenim la farina, que estem contentíssims amb el David Cordero, que ostres, ja ens estem dient que ens trobarem a faltar per quan passi jo.
0: De tots els dies que us veieu.
1: Sí.
0: I a banda d'altres, les food trucks que manteniu, eh?
1: Exacte, llavors les food trucks sí que hem fet una miqueta de canvi, doncs abans sí que llogàvem l'espai i venia una food truck, i llavors aquest any ho hem fet nosaltres... No tot, però sí que hem agafat la gran majoria de lo que és gastronomia a nosaltres. Llavors posem totes les hamburgueses, pues hem fet smash burgers a l'Sports Bar, hem fet un hot dogs premium així, també tenim una geladeria, també hem fet el tema dels còctels, una barbacoa, llavors, pues, bueno, però hi ha un tema que és de celíacs, que hi ha un food truck de celíacs, que és tot celíac, que és una passada, perquè clar, tot el que fan, jo no entenc com perquè jo no soc celíac, no, exacte. Doncs sí, ja està, realment està molt bé.
0: També hi ha tallers, no? Hi ha programacions de tallers.
1: Exacte.
0: Aquí la Mar, no? La cosina és l'artista,
1: sí,
0: no?
1: Sí. No, fan tallers per adults cada dia dins d'una bodega, que, bueno, els que fan bolsos fan una cosa amb coixins, una altra cosa, una cosa d'axis de coixins, una altra cosa... Pues que fan moltes coses. Jo no
0: era... És a dir, té molt d'experiencial, molt d'anar a viure l'experiència, no? No només anar a passar el rato i prendre un beure, sinó també anar a viure, no? A fer alguna cosa, i després hi ha la cirereta final, que és la música.
1: Exacte. La música aquest any ho hem repartit molt més. El primer any estava tot barrejat, l'any passat ja ho vam començar a endreçar una mica, aquest any ja ho vam... Els divendres fem 80, 90 i rumba, i a les 7 de la tarda, cada divendres hi ha activitat infantil, pallassos, contacontes,

0: de tot. Després, el dissabte, són diferents jockeys, però d'aquí, de la zona. I el diumenge fem els tributs. Els tributs és una passada. Hombres G, Canto del Loco, Estopa, aquest diumenge hi ha Beatles, el diumenge passat hi va haver Estopa. Una passada. Els tributs són brutals.
1: La coincidència d'aquest market coincideix amb un, amb la coincideix en el naixement del teu fill, de la teva neboda, no, els cosinets. Això té una mica a veure també, és a dir, el bueno, moment vital que esteu vivint, d'alguna manera aquesta generació, nova generació mates, podríem sí dir, té una mica a veure de que d'alguna manera, clar, veieu les necessitats que teniu, no? Com a família, bueno, amb canalla petita, etc.
0: Quan tu hi assisteixes a altres llocs, el meu fill va néixer l'1 de novembre i això ho vam començar el juliol, vull dir que però quan veus, realment diuen o renovar-se o morir, això està claríssim. I això pues, és una oferta nova que hòstia, realment, és que és una cosa que ve de gust. És que si no organitzes...
1: És a l'aire lliure, no?
0: A l'aire lliure, a la fresca, vull dir, ara, bueno, fresca ara no es pot dir el tema fresca, però quan les temperatures són normals, s'està brutal, vull dir, és una passada.
1: I aquest any han afegit a la llista, aquesta llista de markets, Llum de Mar, que és aquest nou mercat, nou market a l'Espai Far a Vilanova, i em deies, això neix d'una trucada de Vilanova, eh?
0: Sí, bueno, això realment, quan vam obrir Salt Market, convidem a totes les autoritats de tota la comarca, tots els ajuntaments, policies locals, Mossos d'Esquadra, sí, tots, i llavors pues, a la inauguració, no sé què, llavors ja
1: van anar-hi tots, de tots els municipis, tots aquesta inauguració?
0: O sigui, una representació de cada ajuntament, sí, sí, tots els regidors, no.
1: Val.
0: Però, i d'allà sorgeix allò de dir, hem de parlar perquè això ho volem.
1: És a dir, l'Ajuntament de Vilanova va dir, ep, sí, sí, aquesta sí idea ens agrada, aquesta sí col·laboració público-privada ens interessa.
0: És que realment, quan hi ha ganes, una relació amb l'administració público-privada, com dius tu, està molt bé, eh? Vull dir, perquè si anem a la mateixa direcció, és molt fàcil.
1: Perquè la relació, diguem, és l'espai us el cedeix, entenc, l'Ajuntament, no?
0: L'espai, o sigui, és de la Diputació. Bueno, si jo ens ho dic bé, el que ho gestiona és l'IPAC, que és de la Diputació,
1: sí,
0: i també és de l'Ajuntament. Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquest triangle, uh-huh, però és que tothom, és que no es puc dir coses bones, és que no, tot ha sigut facilitats. Vull dir, no, ni ha hagut ni una pedra.
1: Hi ha diferències entre Llum de Mar i la Salt Market?
0: Les diferències que hi ha, a part de lo gran que és un lloc i l'altre que és, té tot davant de mar, però és molt més petit, la diferència també és música. La música, el Llum de Mar, està vist com una miqueta Cafè del Mar,
1: sí,
0: allò a Posta de Sol,
1: sí,
0: el mar
1: també
0: al costat.
1: També pensen en l'espai, no?
0: Exacte. Uh-huh. I la Salt Market, pues sí que hi ha molts, però tot el tema tributs, rumba, tot això, allà no hi és.
1: I està funcionant Llum de Mar?
0: Sí, sí, sí, la veritat és que, bueno, ara tornem a ser... Aquí sí que la primera l'hem fet grossa, perquè...
1: Ja teníeu l'experiència,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, llavors aquí sí que ja hem explotat tot l'espai, el que és petitet, però tot el que hi ha ho hem... I també fem tot, vull dir, hi ha botigues, hi ha un escenari, en comptes al Salt Market que n'hi ha 3, hi ha una barra, al Salt Market n'hi ha 6, però que no li treu valor. Uh-huh. Perquè estàs allà i realment quan es queda davant de mar tot queda bé.
1: Clar, això és cert. La Llum de Mar a l'Espai Far a Vilanova fins al 2 d'agost, no?
0: Ho
1: dic bé? Dissabtes i diumenges de 6 de la tarda a...
0: Divendres, dissabte i diumenges.
1: Ah, divendres també, eh?
0: Sí.
1: Divendres, dissabte i diumenges de 6 a...
0: 11.30.
1: A 11.30, eh?
0: Sí.
1: A 11.30 de la nit. A Sitges no hi haurà res d'això?
0: Bueno, no ho sé. Aquí la comarca... El Garraf,
1: no hi ha hagut trucada des de l'Ajuntament de Sitges?
0: El Garraf comença a tenir oxigen amb coses noves. No, trucades no hi ha hagut ni una.
1: No hi ha hagut ni
0: una. No. Jo mentides no te'n diré.
1: Us hagués agradat? O us agradaria?
0: Nosaltres fem coses a casa, sempre. Vull dir, a la Magí Vilanoveta juguem a casa, també. Però sí, nosaltres fem coses noves i coses que donguin valor. Jo sóc la quarta generació. Portem, vull dir, tot, sempre intentant pues, fer més i més i donar pues, servei, vull dir que és el nostre.
1: L'altre dia va estar aquí el teu tiet, en Josep Maria Matas, parlant dels 70 anys del Roy.
0: Ah, sí, sí.
1: I parlava d'aquesta visió que tenia el seu pare, el teu avi, amb tot el tema del turisme, no?
0: Sí.
1: I aquesta visió avançada, no? D'alguna manera l'heu heretat o l'esteu heretant?
0: Sentiu... Bueno, són coses que realment vas mamant mal parlat de la
1: sí,
0: família.
1: Sí.
0: Vull dir, ells, jo el meu avi no el vaig conèixer, lamentablement, però sí que clar, tu veus com han actuat i tu segueixes actuant de diferents maneres, perquè si arribes a fer un màrquet fa fa 30 o 50 anys no,
1: no hagués funcionat.
0: No hagués funcionat. Però ara pues, és el moment. Pues, ara, i si tenim els recursos...
1: Perquè diguem que tot el que té a veure ara amb experiència, o això, amb tema d'oci, turisme, també tot plegat, restauració, etc, tot va una mica cap aquí, cap a aquests espais oberts que acullin totes les generacions. És a dir, una mica és el camí que veieu ara, és a dir, o no sé si sí, però també els altres. És a dir, no sé
0: sí,
1: si
0: a veure,
1: és...
0: realment som llatins i volem sortir i ens agrada estar fora de casa. Val? Però sí que és veritat que la pandèmia ha fet un gir una miqueta, ha fet una mica de volantasso per dir, escolta'm, cuideu que ara tot és aire lliure, sobretot, molt més sa, que no hi ha tant alcohol, no hi ha tant... Bueno, si només obren gimnasos i tanquen discoteques. Vull dir...
1: Que... Cert.
0: Llavors, doncs, i sí que és veritat que...
1: Som més healthy, no? Som com una societat més saludable, cert.
0: I que tot el que estan... Pues, sí que és veritat que el benestar animal, tota aquesta història, i això sí que fa pues, que, bueno, que segueixi ben el que sempre hi havia, però que sí que pues, s'ha de veure pues, això, aire lliure, molt més familiar, no tan de juerga, i... que hi ha de tot, eh?
1: I una mica l'oferta s'ha d'adaptar a això, entenc, no?
0: I et vas adaptant una miqueta, sempre vas a remolc, eh? Perquè vas veient per on ven les modes, bum, i vas. Perquè ojalà sapiguéssim, no?, quina moda vindrà, perquè llavors ja estaríem preparats. Però sí, vas una miqueta, pues...
1: Pau, estàs també darrere del mambo.
0: Sí.
1: El tema oci nocturn està difícil, eh?
0: Sí, realment, aviam, vull dir, la gent surt, la gent li agrada sortir, el jovent surt...
1: Això continua passant, eh? Malgrat que algú pensin que no, els joves, el mambo l'omplen cada cop.
0: Sí, no, els joves surten i això, però sí que és veritat que la gent, quan pensa en sortir, pues, Sitges ja no és un destí. I a Vilanova ara mateix pues, hi ha una oferta
1: més
0: grossa.
1: Uh-huh.
0: I també pues, hi ha discoteques grosses a Mataró, sí. Sabadell, aquestes coses. Barcelona, pues, bueno, que al final pues, porten busos, agafen, pum, després es tornen i no passa res. Llavors, pues, però no obstant...
1: Si la però gent... hem d'assumir, d'alguna manera heu assumit que ja no recuperarem això?
0: Jo no he assumit que no ho recuperarem, però sóc molt conscient que costarà molt recuperar-ho. Perquè sé el que és recuperar algú. Vull dir, llavors...
1: D'aquí entenc que obriu camins a altres iniciatives,
0: sí,
1: més encaixades amb les necessitats actuals, amb la demanda actual.
0: Exacte,
1: no?
0: I també la pandèmia té molt a dir amb això, perquè realment ara això del tema dels tardeos i això és que inclús a mi em ve més de gust. Vull dir, és que és allò que dius, hòstia, a les 11 estàs a casa i demà a les 8 del matí estàs perfecte.
1: Sí, sí, ara se surt de dia, la festa és de dia i sí, per no, exemple, els màrquets, eh?
0: I el tema de l'alcohol també ara, doncs hi ha molta... L'altre dia un dels de Coca-Cola, els càrrecs en deien, no, és que nosaltres no podem posar que vendrem més perquè no és cert, estan tancant discoteques. Llavors, clar, ell em deia, els meus jefes volen que venguem... Sí, clar, però tanquem discoteques, els gimnasos no venen Coca-Cola.
1: No, bé, són tot sucs de proteïna
0: exacte,
1: i coses d'aquestes. No? I hem de canviar. Un altre factor important també en aquests màrquets que comentaves abans és la confiança que han dipositat aquí els patrocinadors, no? És a dir, aquests col·laboradors indispensables, no?
0: Sí, perquè
1: ja són entrades gratuïtes.
0: Clar,
1: és
0: entrada gratuïta. I entrada gratuïta, i allà tenim pues, un staff de més de 20 persones, tenim, clar, en infraestructura és molt bé. Hòstia, vull dir, la feinada que hi ha aquí darrere... Que no és el...
1: jo entenc que això ho podeu fer, una, perquè l'espai és vostre, no? El de la Vilanoveta,
0: sí.
1: Dos, perquè l'altre us l'han cedit.
0: Sí.
1: És a dir, si no, això seria inviable, no?
0: No? O sigui, cobres entrada o és inviable. Totalment. Llavors, clar, també un agraïment amb tots els sponsors perquè es van posar a vent els ulls i van dir, sí, confio. I ara... I ens han vengut dos a tocar la porta i dir, escolta, que volem estar.
1: El proper posa
0: no,
1: a mi, no?
0: Perquè allà jugo amb exclusivitat, llavors si ell va confiar en mi, nosaltres som molt fidels. No. L'any passat va venir una immobiliària, que es diu Cronos,
1: sí.
0: Que va venir per pujar visualitzacions a la seva web.
1: Uh-huh.
0: Pues va vendre 3 pisos, més d'un milió d'euros.
1: Per...
0: Allà, al market.
1: Allà, al market.
0: 3 pisos va vendre, clar. Aquestes coses, dius, hòstia, algú bé estem fent.
1: Alguna cosa bé esteu fent, home. És evident.
0: Sí, és una anècdota, però...
1: I només cal mirar les xifres i només cal mirar també que en aquest cas Vilanova us ha picat a la porta, us ha trucat i us ha dit, fem una Vilanova i també està funcionant. Veurem si en un futur mai hi ha una Sitge, si no, escolta'm, Vilanoveta és aquí, és mig Sitges, això, com aquell que diu, i l'Espai Far també és inici de Vilanova, gairebé ni trepitges Vilanova. Pau, un plaer, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.

A ritme d'Elton John posem ja en el punt final a la cel obert d'aquest dijous 23 de juliol. Com us dèiem, van començar. Si es manté la tradició, pels vots de les dues, escoltarem l'R15, que ens en recorda que precisament falta un mes per festa major, per la vigília de la festa major, el 23 d'agost. Ho deixem aquí. Gràcies de nou per fer-nos la confiança, que acabin de passar un molt bon dijous i demà hi tornem, com sempre, a partir de les 9. Adéu-siau.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: El tall de les línies R2, R2 Nord i R11 a l'altura de Montcada i Reixac s'allargarà dies. Ho ha reconegut el número 2 del Ministeri de Transports, que ha afegit que la prioritat és ara consolidar en formigó el forat que es va crear ahir, i ha llançat una crida a la tranquil·litat per als veïns de la zona, afirmant que el monitoratge no ha detectat cap altre problema. Bombers i Ajuntament esperen poder recuperar la normalitat a la plaça de Sants de Barcelona a partir d'aquest vespre, quan ja s'hagi pogut retirar la grua que ha de treure del subsol la perforadora que treballava en les obres del metro, on ahir va haver-hi la fuita de gas. Ja s'ha pogut resoldre la fuga i s'ha apagat la flama que cremava des d'ahir a la nit, quan va haver-hi l'explosió que va fer 8 ferits. Investigadors de la UPC calculen que a Barcelona les altes temperatures nocturnes maten com a mínim un 25% més que la calor diurna. Per atenuar-ho, consideren clau ampliar la quantitat de vegetació que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les cases. 1.600 agents reforçaran la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu i la majoria es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana al carrer. El gruix del contingent seran agents que es graduen a final de mes. Els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. La guerra s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis amb base al Iemen i alienats amb Teheran contra dos patrullers de l'Aràbia Saudita. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball amb seu a Ginebra, Suïssa. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. I la Fúmiga, Clara Peia o Esbetlana són alguns dels caps de cartell del Tingladu de Vilanova i la Geltrú que obre portes avui. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical. Arriba la 18a edició.
1: Esports. Després d'una setmana, finalment el Barça acaba de fer oficial el fitxatge de l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, fins al 2031. El Barça femení fa oficial a aquesta hora la renovació de l'extrem noruega, Caroline Graham Hansen, fins al 2028. I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia. El partit ha acabat amb empat a 18 i l'equip espanyol ha caigut a la tanda de penals amb un resultat final de 21-23.
0: Pel que fa al temps, dia de sol i calor, amb una nova remuntana de la temperatura màxima. Es preveuen valors aquesta tarda d'entre 35 i 40 graus a l'interior, o un xic més, fins i tot al Pla de Lleida. Hi haurà algunes nuvolades al sector dels ports i al Pirineu Oriental, amb possibilitat d'alguns xàfecs locals.
2: 3Cat Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins a les 2, Estel Batet Carles.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Doncs bé, comencem anant cap a Nou Barris, a Barcelona. Allà s'estan avaluant les causes del gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, que va aparèixer ahir i que sembla que n'hi ha per dies encara. Aquest migdia ha comparegut el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, des del lloc dels fets. No ha volgut avançar encara cap hipòtesi, però sí que ha dit que s'allargarà de cara a la setmana que ve, pel cap baix, poder resoldre aquesta incidència i recuperar la normalitat en aquestes vies de aquestes línies de rodalies. Última hora des de Nou Barris amb la unitat mòbil que hi tenim amb en Toni Fortesa i en José Antonio Muñoz. Toni, bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona han fet una inspecció a la zona on es va produir la caiguda d'aquest mur de contenció d'un pou d'uns 30 metres de fondària de les obres de soterrament de les vies. L'esfondrament, recordem, va provocar que una grua de grans dimensions caigués dins el pou durant tota la nit i el matí d'avui. S'ha anat reomplint el forat amb ciment per aconseguir fixar el terreny i poder continuar les obres. Com deies, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern d'Espanya, José Antonio Santano, apunta que és molt aviat encara per conèixer les raons de l'incident.
4: Todavía están analizando las causas de socavón y, por tanto, sería prematuro y yo creo que imprudente, además, avanzar cualquier hipótesis. Es evidente que el terreno no se ha comportado como se esperaba, pero más allá de eso, yo creo que no se puede ni se debe decir nada.
3: Santano també ha anunciat que el tall del servei de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac s'allargarà com a mínim fins la setmana vinent, on tornaran a tenir una reunió. De moment, les inspeccions d'ADIF han permès saber que els edificis del voltant no s'han vist afectats. En Benito, veí de l'edifici més proper a les vies, assegura que estan tranquils, però que les obres els causen moltes molèsties.
5: Hay mucho ruido, pero vamos, ya estamos acostumbrados. Llevo ya casi 2 años aquí con la obra en el mismo lado. Lo que no me explico ahí qué ha sido eso de ahí, porque ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche, con un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada. Pero bueno, en fin, a ver esta noche si podemos dormir algo.
3: Unes molèsties, doncs, que s'han accentuat perquè ara mateix conviuen dues actuacions, les obres normals de soterrament, que continuen amb normalitat, i les del seguiment de l'esvoranc.
0: Gràcies, Toni Fortesa. Unitat Mòbil amb en José Antonio Muñoz, des de Nou Barris a Barcelona. Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Això pel que fa a l'última hora d'aquest esvoranc que va aparèixer ahir a les obres de soterrament entre aquestes vies de Vallbona i Montcada i Reixac. Mentrestant, s'ha pogut apagar, després de més de 12 hores, la flamarada ocasionada per la fuita de gas a les obres del metro a la plaça de Sants. Els bombers donen per acabada la incidència, ara treballen per poder recuperar la normalitat en aquesta zona. És un sinistre que ha deixat 8 ferits, 2 dels quals greus. Anem cap allà també. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. La flama que ha cremat durant més de 12 hores aquí a la plaça de Sants de Barcelona s'ha apagat cap a 11:45 del matí i també s'ha pogut reparar ja la fuita de gas que la provocava, una fuita que es va generar a causa de les obres als accessos del metro. Ara el que queda és en retirar la màquina que va provocar la incidència i en les properes hores haurà de venir una grua de grans dimensions per poder treure-la, de manera que la normalitat no es recuperarà aquí en aquest punt fins ben bé la tarda o la nit, segons ens explicaven des de l'Ajuntament. L'Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
7: Nosaltres estarem presents i farem el seguiment de seguretat. Un cop s'extregui aquesta màquina que està clavada un metre en el terreny, aleshores ja rebaixarem el nivell de seguretat i podrem ja iniciar la tornada a la normalitat de tot aquest àmbit de Sants.
6: Ara la zona segueix acordonada i hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir, com per exemple l'administració de loteria que regenta en Juan José.
8: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
6: A tocar d'on ha cremat aquesta flamarada hi ha diversos habitatges. No hi ha hagut d'haver desallotjaments. Així és com ho va viure la Mari Carmen, que viu a la zona.
9: Era la galeria, estava mirando. I he vist moltes flames de foc, no sabia el que era. Només sortien bomberos i coses d'aquestes. I després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí, de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
6: Recordem que aquesta explosió que es va produir ahir cap a les 10 de la nit va causar 8 ferits, 2 d'ells greus.
0: Molt bé, doncs gràcies també per aquesta última hora des de la plaça de Sants. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La 1:09, més coses a Barcelona. Les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos equips de la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC, que han estudiat els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Precisament aquesta nit ha tornat a ser tòrrida a la ciutat. Ja n'hi ha hagut 30 des de començaments d'any. Barcelona, Montse Poblet.
10: En aquest període, les temperatures mínimes a Barcelona, les que es corresponen amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Segons els càlculs de l'UPC, la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
11: El calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se. Aquest concepte després veureu que l'anomenem que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
10: Roc alerta que la majoria de sistemes d'alerta meteorològica, inclosos el del Meteocat, infravaloren els efectes de la calor nocturna a la nostra salut. Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor nocturna en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers de la ciutat a l'estil del que s'ha fet als eixos de Consell de Cent o Sant Antoni i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les seves cases.
0: Gràcies, Montse Poblet. El Departament d'Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a final de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès i que s'incorporen per fer tasques de seguretat ciutadana. Aquestes novetats s'acaben d'anunciar aquest matí en una roda de premsa que ha seguit en Miquel Jarque.
12: Aquí al Departament d'Interior s'acaba de presentar el Pla Helios per aquest estiu. Núria Parlona ha destacat el paper que jugaran els 1.300 nous Mossos que s'incorporen en pràctiques aquest estiu, però no només.
13: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
12: El major Trapero ha destacat que reforçarà també les sales de comandament, que s'actuarà en tots els àmbits delinqüencials.
14: Turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure, tota l'activitat de festes majors, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, baralles, lesions i fets de tot tipus, de violència sobre les persones, les violències sexuals, també el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
12: Trapero també ha fet balanç del dispositiu Campà i Pista, sobretot a l'AP7, per prevenir robatoris a camions i turismes. En aquest any, els delictes han baixat un 50% i les identificacions s'han doblat de 3.100 a 6.200.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'expresident espanyol, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, nega qualsevol intermediació en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra després de les acusacions del seu soci i amic Julio Martínez. En una entrevista de televisió espanyola, Zapatero ha trencat el seu silenci i ha mantingut la seva versió.
15: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
0: Doncs, part de les declaracions de Zapatero en aquesta entrevista aquest migdia a Televisió Espanyola. Això el dia en què Brussel·les ha acordat multar Google amb 890 milions d'euros per abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar l'activitat de desenvolupadors d'aplicacions. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
16: La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, considera que Google sovint amaga el servei que ofereixen les empreses de la competència. L'usuari veu abans els propis serveis de Google. Passa, per exemple, amb Google Shopping, quan algú entra a internet per comprar un producte, o també quan es tracta de reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
17: Si busques un vol i ho fas al cercador de Google, la primera oferta que rebràs serà la de Google Vols. Això no permet que les alternatives puguin competir de forma justa.
16: La Comissió Europea també sanciona Google per haver complicat la possibilitat que els usuaris es descarreguin aplicacions al marge de la botiga de Google Play. Brussel·les acusa el gegant tecnològic nord-americà d'impedir que els creadors d'aplicacions puguin posar a la venda lliurement les apps en plataformes de descàrrega alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google, molt lluny del 6% que Brussel·les pot arribar a sancionar. La companyia nord-americana té ara 2 mesos per solucionar totes les infraccions sancionades si no vol exposar-se a multes periòdiques.
0: Gràcies, Bruno. Així hem arribat a 1:15. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia. Sí, aquest matí molt pendents especialment del transport públic per aquestes afectacions en la mobilitat per l'Esboranca, Montcada i Reixac. Recordem que no hi ha trens entre Sant Andreu i Montcada, un tall que DIF ja ha avançat que s'allargarà dies. Això afecta tres línies, l'R2 Nord, l'R2 i l'R11. A l'R2 Nord i a l'R2 circulen trens entre Maçanet i Montcada i entre Sant Andreu i Aeroport i Castelldefels. Trens, això sí, que acumulen retards d'uns 20 minuts. Per fer el recorregut entre Montcada i Sant Andreu, Rodalies recomana fer transbordament a Montcada, agafar la línia R4. Això és un trajecte a peu d'uns 5 minuts. Pel que fa a l'R11, hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per arribar a Barcelona, hi ha autobusos directes de Granollers a Barcelona que arriben i surten des de davant de l'estació de tren de Granollers i des de la plaça Ramon Riera de Barcelona. Atenció, perquè també hi ha retards en trens de la línia Barcelona-Vallès, això és als ferrocarrils de la Generalitat, trens amb destinació plaça Catalunya. La línia funciona amb freqüències de pas alterades a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
2: El temps.
0: La previsió és d'en Dani Ramírez.
19: Aquest dijous ens portarà una mica més de calor. Torna a pujar la temperatura i, per tant, el Pla de Lleida es pot arribar a superar els 40-41 graus, a bona part de l'interior entre els 35 i 38, arribant al prelitoral també per sobre dels 34-35 i a la costa de 30-33 aproximadament. Cal dir que també hi haurà nuvolades aquesta tarda, després d'un dia assolellat, encara amb calitxa, pols amb suspensió, i no descartem algun ruixadet que pugui caure al Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès, i sobretot cap a l'àrea dels ports, l'interior del País Valencià. La temperatura demà puja una mica de nit, matinada, i baixa lleugerament de dia. Demà a la tarda amb algun ruixat al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser també al nord de la Noguera, localment amb tempesta, i algun xàfec podria arribar al prelitoral nord, entre Osona, el Montseny, no ho descartem en punts del Bages, a la Catalunya central, i la temperatura en aquest sector es podria baixar una mica demà a la tarda, però haurem d'esperar el cap de setmana, dissabte i diumenge, quan notarem que baixa de debò la temperatura. Tindrem també dissabte i diumenge més ruixats, més tempestes, localment fortes o empedregades, i podrien ser de caràcter torrencial, sobretot la tarda i vespre de diumenge, a la Serrada Transversal, Montseny, punts a Girona i Barcelona.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Un quart i tres minuts de dues. L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025. Això és un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions. Mireia Sala i José Antonio Rodríguez, Unitat Mòbil a Barcelona.
20: En l'impost de successions es van defraudar l'any passat 137 milions d'euros, en el de patrimoni 100 milions i en l'impost de transmissions 81. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que s'ha fet aflorar tots aquests diners defraudats perquè s'ha reforçat l'agència tributària, no perquè la gent defraudi més.
21: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent doncs l'agència tributària amb tots els seus serveis.
20: Els inspectors de l'agència tributària han descobert 24 casos de residència ficticis, 16 cap a altres comunitats autònomes i 8 a l'estranger, sobretot a Andorra.
0: L'Estat absorbeix pràcticament la meitat de cada euro addicional que les empreses destinen a millorar el sou dels seus treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat avui per la PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa. L'organització empresarial considera que la no actualització dels paràmetres de l'impost de la renda de persones físiques per part de l'administració pública agreuja la situació econòmica dels assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la PIMEC és Sílvia Gavarró.
22: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
0: El fenomen que denuncia la Pimec es produeix quan les empreses augmenten els salaris per compensar la inflació, però alguns paràmetres de l'IRPF segueixen fixos i no s'adapten a la nova situació. Per entendre-ho amb xifres, la Pimec estima que de cada 100 euros que puja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, dependent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i de cotitzacions. La Cambra de Comerç de Barcelona preveu una inflació del 3,3% per al 2026. Aquesta dada supera en 0,3 les previsions que va fer el mes de maig i és a causa del repunt de les tensions a l'Orient Mitjà. Barcelona, Anna Escurà.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà, d'entrada, ha tingut un impacte molt més reduït del que s'esperava inicialment i les dades del segon trimestre han estat força contingudes. Tot i això, el repunt de les tensions ha fet escalar les previsions d'inflació. Joan Ramon Rovira és el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona.
4: Si la cosa es posa més complicada, ja no tenim el nivell d'inventaris que ens va aguantar el trimestre anterior. I, per tant, quan ens trobem aquí, a la propera roda de premsa de conjuntura, si la cosa s'ha complicat, serà complicat més del que es va complicar en el segon trimestre del 26. Esperem que no. Però avui el barril de Brent enfila cap als $100 per barril. I el preu del gas està en màxims de 2 anys.
1: Pel que fa a les exportacions, guanyen molt pes els serveis no turístics, és a dir, serveis tècnics i tecnològics, consultories, arquitectura, informàtica. Entre el 2019 i el 2025, segons Rovira, el pes dels serveis no turístics es dobla fins a superar clarament el pes de les exportacions dels serveis turístics.
4: Òbviament, el turisme cau, no cau al 0%, però pràcticament cau a un nivell molt baix perquè és la pandèmia, es va aturar el turisme, es recupera, però la indústria continua creixent i s'atura, s'estanca a partir del 2022, però es manté, no cau, no per pes, important destacar-ho, aguanta, és resilient. I els serveis no turístics, pam, es disparen sistemàticament, al llarg de tot el període.
1: I pel que fa al turisme, destacar que el context geopolític afavoreix el sector. Des del 2022, els preus de l'hostaleria han augmentat a un ritme superior a la despesa mitjana per turisme estranger i per sobre de la inflació general. A més, es detecta una tendència a l'alça de la despesa mitjana diària per turista estranger.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els concerts de La Fúmiga, Clara Peia, Svetlana, Ogdeu i Miquel del Roig obren avui el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
1: Aquest és el cartell d'avui, el primer dia en què d'aquí a unes hores es podrà escoltar La Fúmiga en un dels seus últims concerts de la seva gira de comiat. Demà divendres hi haurà des de rumba festiva a indie alternatiu, passant pel pop-rock i la cançó d'autor. Tocaran al recinte del parc de la Torre d'Enveja de la capital del Garraf, Els Pets, Maria del Mar Bonet, amb Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Freixas. I el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sunne, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó, del grup Wushido. Tot plegat un ventall de grups i de sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
2: Creiem que la proposta musical d'aquest any, aquests 20 grups que passaran pel Tinglado, doncs són una proposta diversa, que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk, i també que toca diverses generacions, no? I bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals, sinó que tingui trets diferencials i que sempre que l'eix conductor sigui la música en català, no?
1: Part dels beneficis aniran destinats a 4 mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua en diferents punts dels països catalans, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa. El Tinglado és possible gràcies a la feina de 300 voluntaris. En aquests 18 anys, el Tinglado s'ha convertit en un referent indispensable i molt estimat de l'estiu vilanoví.

0: I on també estan de festa és a Blanes. Tres de les millors pirotècnies de l'Estat, una de Portugal i una de la Xina, competiran des d'avui en aquest municipi de la Selva en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit, fins dilluns, des de les platges d'aquesta vila de Blanes.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
2: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Per fi, el davanter alemany Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça. Ha hagut de passar una setmana des que el jugador va fer la revisió mèdica, però el club blaugrana ja ha confirmat que Adeyemi serà jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Nascut fa 24 anys a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa, el fitxatge d'Adeyemi suposa que pot jugar als dos extrems, però també a la posició de davanter centre. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, coneix bé Adeyemi de quan era futbolista del Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta. Adeyemi ha passat els últims 4 anys al Borussia Dortmund, on s'ha consolidat a la Bundesliga i també a la Champions. Ja acumula 48 partits, entre els que ha jugat a Alemanya i també amb el Salzburg, dos d'ells, precisament, contra el Barça en la passada edició de la Lliga de Campions. Tot i haver tingut molta participació en la fase de classificació pel Mundial amb Alemanya, finalment Adeyemi no va ser convocat per a la fase final. D'aquesta manera, el jugador ja es pot posar les ordres de Flick. En uns minuts, a 2:15, es farà la presentació oficial d'Adeyemi com a nou fitxatge blaugrana. I, mentrestant, el Barça femení ja ha fet oficial la renovació de l'extrem noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. Camp Nou, Josep Gaya, bon dia.
5: Bon dia. La jugadora Caroline Graham Hansen renova pel Barça per les dues properes temporades. Són ja 7 temporades al club blaugrana i amb aquesta renovació quedarà vinculada fins al 2028. La jugadora noruega de 31 anys que va arribar al Barça l'any 2019, procedent del Wolfsburgo, s'ha convertit en una de les referents d'aquesta etapa daurada blaugrana, on ha aconseguit 23 trofeus, 7 lligues, 4 Champions, 6 Copes de la Reina i 6 Supercopes. Després de les baixes importants d'Alexia Putellas i Mapi León, Hansen es converteix en un dels pilars de l'equip de Pere Romeu per aquesta temporada.
4: I encara en relació amb el Barça, el precandidat a les últimes eleccions, Marc Síria, no impugnarà els comicis, però ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport que parcialment li dona la raó. Marc Síria defensa que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per, assegura, qüestions formals.
6: Ens van deixar sense el període d'esmenes, que el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables i, per tant, que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions al Barça.
4: En una compareixença davant els mitjans per valorar aquesta resolució del TCE, Síria ha explicat avui que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però vol que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura. A l'Espanyol, el defensa Omar Al-Hilali fa balanç de l'estada de pretemporada que ha fet l'equip a Nabat. Dissabte, l'Espanyol té un nou amistós de pretemporada contra el Sabadell a la ciutat esportiva, Dani Jarque, i Omar en parla així.
7: Empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para, bueno, para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, el otro partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
4: La setmana que ve l'Espanyol afrontarà nous amistosos a Anglaterra.
2: 3Cat Info.
4: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia, empat a 18 i han caigut als penals. El resultat final 21-23, favorable a l'equip australià. El Tour de França, 18a etapa, 185 quilòmetres, 5 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria. És la primera de 3 etapes alpines amb Tadej Pogacar, que manté el lideratge amb 4 minuts 32 segons respecte al belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon. En tenis, Paula Badosa juga avui en vuitens de final del torneig d'Hamburg davant l'hongaresa Ud Bardi.
2: 3cat info.

0: Són 2:15. I com sempre a aquesta hora fem un repàs a les notícies que us estem destacant en aquest matí migdia de dijous 23 de juliol. El tall de les línies R2, R2 Nord i R11 a l'altura de Montcada i Reixac va per dies. Ho ha reconegut el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano. Ha explicat que la prioritat és ara consolidar amb formigó el forat i ha llançat una crida a la tranquil·litat dels veïns perquè aquesta zona, ell afirma, no s'ha detectat per ara cap altre problema. També estem pendents de l'explosió que va haver-hi ahir a la nit a la plaça de Sants. Els bombers i l'Ajuntament diuen que poden recuperar la normalitat de cara a aquest vespre quan s'hagi pogut retirar la grua que ha de treure la perforadora on s'ha produït l'incident. Ja s'ha pogut resoldre la fuga de gas i s'ha apagat la flama que cremava des d'ahir a la nit. L'incident ha deixat 8 ferits. També us hem destacat que la calor nocturna es cobra més vides que les altes temperatures durant el dia. És la conclusió coincident dels treballs de dos equips de la Universitat Politècnica que han analitzat les dades a la ciutat de Barcelona des del 1970 fins ara. A partir d'ara, us explicarem que dues platges de Tarragona han incorporat un sistema únic a Catalunya per poder permetre el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una pulsera que emet sons i també d'unes balises que s'instal·len a la zona, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. I estem també fent seguiment aquest matí de la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat el mes de març a Barcelona. La dona va quedar en llibertat al maig, després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare de la criatura continua en presó provisional. I us parlarem també dels camps de treball juvenil que s'estan fent als espais de la Batalla de l'Ebre amb un doble objectiu: avançar en els nous espais de memòria històrica i conscienciar les generacions més joves. I en esports, titulars destacats, Montsen?
1: Doncs el davanter alemany Karim Adeyemi, que ja és nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Hansi Flick ja el coneix perquè el va fer debutar amb la selecció alemanya i el Barça femení ha fet oficial la renovació de l'extrem noruega Graham Hansen fins al 2028.
0: I pel que fa al temps, dia de sol i calor amb una nova remuntada de la temperatura màxima. Es preveuen valors aquesta tarda d'entre 35 i 40 graus a l'interior, fins i tot una mica més al Pla de Lleida. Hi haurà algunes nuvolades al sector dels ports i al Pirineu Oriental amb possibilitat d'alguns xàfecs locals. Dos quarts i tres minuts de dues segueixen avaluant les causes del gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac. Aquest migdia ha comparegut el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports. Des d'aquí, des del mateix lloc dels fets, no ha volgut avançar cap hipòtesi, però diu que n'hi ha per dies ben bé i pel cap baix fins la setmana que ve. Unitat Mòbil a Nou Barris. Toni Fortés amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz.
2: Molt bon dia. Doncs sí, tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona han fet una inspecció a la zona on es va produir la caiguda d'aquest mur de contenció d'un pou d'uns 30 metres de fondària de les obres de soterrament de les vies. L'esfondrament, recordem, va provocar que una grua de grans dimensions caigués dins el pou. Durant tota la nit i el matí d'avui s'ha anat reomplint el forat amb ciment per aconseguir fixar el terreny i poder continuar les obres. Com deies, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern d'Espanya, José Antonio Santano, apunta que és molt aviat encara per conèixer les raons de l'incident.
3: Todavía están analizando las causas de socavón y, por tanto, sería prematuro y yo creo que imprudente, además, avanzar cualquier hipótesis. Es evidente que el terreno no se ha comportado como se esperaba, pero más allá de eso, yo creo que no se puede ni se debe decir nada.
2: Santano també ha anunciat que el tall del servei de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac s'allargarà com a mínim fins la setmana vinent, on tornaran a tenir una reunió. De moment, les inspeccions de DIF han permès saber que els edificis del voltant no s'han vist afectats. En Benito, veí de l'edifici més proper a les vies, assegura que estan tranquils, però que les obres els causen moltes molèsties.
4: Hay mucho ruido, pero vamos, ya estamos acostumbrados. Llevamos ya casi 2 años aquí con las obras en el mismo lado. Lo que no me explico ahí qué ha sido eso de ahí, porque ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada. Pero bueno, en fin, a ver esta noche si podemos dormir algo.
2: Unes molèsties, doncs, que s'han accentuat perquè ara mateix conviuen dues actuacions, les obres normals de soterrament, que continuen amb normalitat, i les del seguiment de l'esvoranc.
0: Gràcies, Toni. Doncs, clar, aquest ensorrament a les vies ha complicat molt la circulació als trens. Els viatgers de les línies R2, R2 Nord i R11 viuen, per tant, avui una nova jornada molt difícil arran de la incidència per aquest gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies. Anem cap a Montcada i Reixac, allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia, com estan les coses aquí?
5: Hola, bon dia. Doncs gent amb presses, amb maletes, carregats, turistes, cotxes de nen, amunt i avall pel centre de Montcada. Fan el trajecte entre l'estació de Montcada i Reixac, per on passen les línies R2 i R2 Nord, i l'estació Montcada-Manresa, per on passa la R4. I és que els trens arriben des del nord a Montcada Estació i d'allà tornen cap amunt, cap a Granollers i Maçanet-Massanes. Si es vol anar cap a Barcelona o fins a l'aeroport del Prat, els viatgers han de caminar entre 3 i 5 minuts al ritme de cadascú per fer un transbordament i agafar la R4 a l'altra estació, la de Montcada-Manresa. Aquest viatger ens explicava que ahir hi va haver molta confusió i que avui encara dura.
6: Ayer estuvieron allí, bueno, más de 1000 personas esperándolo. Se ve que había problemas con el tren. Para 2x3, cuando no, aquí también. Ahora un tren sin parada. Y ahora verá usted que el tren para. Aquí viene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Tarrasa. Para Tarrasa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene. Pero lío, la gente no se aclara.
5: Això pel que fa a les línies R2 i R2 Nord, també està afectada la R11, la línia entre Barcelona, Sants i Portbou. Arriben des del nord fins a Granollers. Allà els viatgers que van amb tren han de seguir fins a Barcelona en autocar. A primera hora hi ha hagut cues molt llargues de gent que volia pujar al transport per carretera. Després el trasllat ja s'ha anat fent més chill.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marta Vallès, per aquesta última hora des de Montcada i Reixac. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Això pel que fa a l'esvoranc, que José Antonio Santano, el número 2 del Ministeri de Transports, ja ha dit que ben bé fins la setmana que ve no es podrà resoldre. Avui també estem pendents d'un altre escenari, que és la plaça de Sants. Aquí s'ha aconseguit apagar, després de més de 12 hores cremant, la flamarada per la fuita de gas de les obres del metro de Sants. Els bombers han donat per acabada la incidència, ara treballen per poder recuperar la normalitat en aquesta zona. És un sinistre, recordem-ho, arran de la deflagració d'ahir a la nit per aquesta fuita de gas, que va fer 8 ferits, 2 dels quals greus. Anem a la plaça de Sants ara, Maria Fernández Noguera.
7: La flama que ha cremat durant més de 12 hores aquí a la plaça de Sants de Barcelona s'ha apagat cap a 11:45 del matí i també s'ha pogut reparar ja la fuita de gas que l'ha provocat. Una fuita que es va generar a causa de les obres als accessos del metro. Ara el que queda és en retirar la màquina que va provocar la incidència i en les properes hores haurà de venir una grua de grans dimensions per poder treure-la, de manera que la normalitat no es recuperarà aquí en aquest punt fins ben bé la tarda o la nit, segons ens explicaven des de l'Ajuntament. L'Albert González és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
8: Nosaltres estarem presents i farem el seguiment de seguretat. Un cop s'extregui aquesta màquina que està clavada un metre en el terreny, aleshores ja rebaixarem el nivell de seguretat i podrem ja iniciar la tornada a la normalitat de tot aquest àmbit de Sants.
7: Ara la zona segueix acordonada i hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir, com per exemple l'administració de loteria que regenta en Juan José.
9: No, perquè està més tallat que del que estava ahir. Els accessos ja és més difícil, no pots entrar al metro, no pots accedir als carrers propers, no es pot accedir.
7: A tocar d'on ha cremat aquesta flamarada hi ha diversos habitatges, no hi ha hagut d'haver desallotjaments, així és com ho va viure la Mari Carmen, que viu a la zona.
10: Era la galeria, estava mirando, i he vist moltes flames de foc, no sabia el que era, només sortien bomberos i coses d'aquestes, i després em vaig enterar de que era una explosió de gas aquí de les obres que estan fent aquí a la plaça de Sants.
7: Recordem que aquesta explosió que es va produir ahir cap a les 10 de la nit va causar 8 ferits, 2 d'ells greus.
0: Gràcies, Maria. 5 minuts, 3 quarts de 2.
11: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: A Barcelona, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos equips de l'UPC que han estudiat els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Precisament aquesta nit ha tornat a ser tòrrida a la ciutat. Ja n'hi ha hagut 30 des de començaments d'any. Barcelona, Montse Poblet.
12: En aquest període, les temperatures mínimes a Barcelona, les que es corresponen amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Segons els càlculs de l'UPC, la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
13: El calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se. Aquest concepte després veurà el que l'anomenem que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
12: Roca alerta que la majoria de sistemes d'alerta meteorològica, inclosos el del Meteocat, infravaloren els efectes de la calor nocturna a la nostra salut. Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor nocturna a la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers de la ciutat a l'estil del que s'ha fet als eixos de Consell de Cent o Sant Antoni i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les seves cases.
0: Dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
14: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una polsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades

0: autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. 5 persones, de forma simultània, poden fer ús del servei. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
1: Entrar, a lo mejor, no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso, pues, dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final es el objetivo de la accesibilidad.
0: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
2: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
3: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
2: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més.
3: Ningú t'ho explicarà millor.
4: En marxa la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat el mes de març a Barcelona. Va quedar en llibertat al maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. Per contra, el pare de la criatura continua en presó provisional. Situat de la justícia, Cristian Roldán.
5: En un principi, la mare estaria responent a totes les preguntes de les parts. L'objectiu de l'interrogatori, sobretot, és acabar d'aclarir si la dona va participar d'alguna manera de les agressions, si n'estava al corrent i si hi ha algun tipus d'encobriment d'ella cap a la seva parella. Recordem que el pare del nadó sí que està empresonat perquè els indicis el situen en el punt de mira de la investigació. De fet, la justícia va deixar la dona en llibertat després de considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat del bebè. A més, també havia buscat informació a la xarxa relacionada amb la sospita que el pare no tractava bé el nen. D'altra banda, la setmana passada, els metges que van atendre el nadó van declarar davant el jutge i van explicar que presentava múltiples lesions i també van detectar indicis d'una possible agressió sexual. L'infant, que tenia prop de 2 mesos quan van succeir les agressions, a hores d'ara ja està amb una família d'acollida.
4: Gràcies, Cristian. 2:15. Sapiguem com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país, si hi ha alguna incidència, i també ha estat un nou matí complicat pel que fa a la xarxa ferroviària. Ho actualitzem tot plegat. Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
6: Bon dia. Sí, a les carreteres força tranquil·litat, tret de les retencions habituals ja a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot a les dues rondes en tots dos sentits de la marxa, on sí que hi ha incidències és en el transport públic. Aquest matí molt pendents d'aquestes afectacions a la mobilitat per l'esvoranc a Montcada i Reixac. Per aquest esfondrament no hi ha trens entre Montcada i Sant Andreu. Què han de fer els usuaris mentre duri aquest tall? Doncs a les línies R2 Nord i R2 Rodalies recomana baixar a l'estació de Montcada i Reixac i fer un trajecte a peu d'uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada Manresa per enllaçar amb la línia R4 direcció Barcelona. Les línies R2 Nord i R2 funcionen com és habitual, tot i que amb retards entre Maçanet i Montcada i entre Sant Andreu i Aeroport Castelldefels. A la línia R11 hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per continuar el trajecte fins a Barcelona s'ha habilitat un servei d'autobús directes que tenen parada davant l'estació de Granollers i a la plaça de Ramon Riera de Barcelona. En paral·lel, retards també en trens de la línia Barcelona-Vallès. En aquest cas, parlem dels ferrocarrils de la Generalitat. Trens amb destinació plaça Catalunya circulen amb demores a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
3: El temps.
4: Amb en Dani Ramírez.
7: Avui el temps no canvia, sol i calor, mala visibilitat, a la tarda nuvolades al Pirineu Oriental, també cap al sud, cap a l'àrea dels ports. En aquests dos sectors, potser cap al Ripollès i al massís del port, poden caure alguns ruixats i també a l'interior del País Valencià. La temperatura avui torna a pujar, màximes de 39, 40, 41 graus al Pla de Lleida. Tenim un avís del Meteocat en aquest aspecte, avís de perill de calor, i la propera nit matinada també de calor nocturna en punts de ponent, i demà a la tarda es manté també el risc de calor moderada intensa a la zona de ponent. Però cal destacar que demà en general ja baixa una mica la temperatura. Ho notarem a la tarda al Pirineu i en punts del nord del país o prelitoral. I és que demà a la tarda, aquest divendres, pot caure algun ruixat al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser cap al nord de la Noguera, i també cap als ports o cap al prelitoral barceloní, al voltant del Montseny, Guilleries, fins i tot Osona, i no ho descartem en punts del Bages. Serien petites tempestes. En canvi, dissabte i diumenge, a part de baixar la temperatura,

0: notarem que la calor recula, per exemple, ja no passarem dels 36-37 dissabte, les més altes a Ponent, i diumenge no passaríem dels 33-34. Xàfecs i tempestes al cap de setmana, que podrien ser fortes a la tarda, especialment la tarda i vespre de diumenge en punts de Girona, Barcelona, el prelitoral, l'àrea del Montseny, serralada transversal i algun sector del Pirineu, hi ha risc elevat d'alguna pedregada i fins i tot de rierades típiques d'estiu després d'un període de calor. Doncs compte, diumenge a la tarda.
1: 3CAT Info.
2: Seguim endavant. Més coses. Passen pràcticament 4 minuts de 3 quarts de 2. Els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. Els atacs han seguit a les últimes hores, amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra el règim de Teheran, i també amb nous atacs de l'Iran contra equipaments militars dels Estats Units a Jordània i a Kuwait. La guerra a l'Orient Mitjà s'ha ampliat també les últimes hores amb un nou front. És l'atac per part dels rebels Houthis, en base al Iemen i alineats amb l'Iran, contra dos patrullers de l'Aràbia Saudita. Els Houthis compleixen així l'amenaça de fa dos dies d'intervenir en el conflicte. Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, això malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions. El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, defensa que l'Iran no està encara preparat per un acord de pau, però diu que tard o d'hora hi accedirà.
3: Volen arribar a un acord, però encara no hi estan preparats, perquè cada vegada que fan un tracte el volen canviar. Encara no estan preparats per un acord, però ho estaran molt aviat.
2: La implicació dels Houthis a la guerra a l'Orient Mitjà manté a l'alça el preu del petroli al voltant dels 98 dòlars al barril de Brent, que és el de referència a Europa. I mentrestant, Europa ha acordat amb una nova ronda de sancions contra Rússia per la guerra d'Ucraïna incloure la congelació durant un any pel topall del preu del petroli rus. És una entesa descafeinada per les friccions respecte al transport de gas natural liquat rus. Al final s'ha consensuat permetre a les empreses europees amb contractes signats abans de la guerra continuar transportant aquest gas a tercers països fora de la Unió Europea. I el primer ministre indi, Narendra Modi, anuncia que establirà tribunals de via ràpida per accelerar el càstig als funcionaris corruptes que van filtrar exàmens oficials. Modi mira així de sufocar el moviment de protesta anomenat de les Paneroles, liderat per joves que aquesta setmana sacseja Nova Delhi amb el seu desafiament obert al govern. Modi ha escrit a les xarxes socials que no hi ha res més important que el benestar i el futur dels joves i ha afegit que aquells que intenten perjudicar-los no se salvaran. El partit de les Paneroles ha rebutjat l'anunci perquè no contempla la seva principal reivindicació, que és la dimissió del ministre d'Educació. El moviment va mobilitzar unes 50.000 persones dilluns a Nova Delhi, tot i que la policia els havia denegat el permís per marxar cap al Parlament. Posteriorment, els agents van reprimir els concentrats amb càrregues, porres i l'ús de gas lacrimogen i van provocar ferides a unes 200 persones. I ahir, més de 1.000 persones van continuar acampades al lloc de protesta al centre de la capital índia, malgrat la calor i la humitat extenuants.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els espais de la Batalla de l'Ebre s'estan fent aquest estiu diversos camps de treball juvenils per recuperar trinxeres de la Guerra Civil. L'objectiu és doble. D'una banda, obrir nous espais de memòria i conscienciar i formar, de l'altra, les generacions més joves. Ens ho explica des de Tarragona en Manel Sastre.
4: A Caseres, a la Terra Alta, a pocs metres del Fort de Millet, un complex defensiu construït per l'exèrcit republicà, un grup de joves sense formació arqueològica excava un tram de trinxera que recorre tot el turó.
5: Molts d'ells és la primera vegada que estan en camps de treball i més d'arqueologia. No han tocat mai un pic, ni una pala, ni una aixada, i els hi anem explicant. I sobretot el que tenim intenció és de que sàpiga el que tenen entre mans. Que estem excavant unes restes arqueològiques de fa 90 anys, que el material que els hi surt no és material de festa, sinó que és material militar, surten bales, surten llaunes, i els hi intentem explicar tot el que va significar això i el motiu per què estan treballant aquí i per què està això aquí.
4: Aquest és Pere Rams, l'arqueòleg que acompanya els joves en una iniciativa de la Fundació Escolta Josep Carol en col·laboració amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Aquesta setmana s'acaben uns treballs que des de fa 4 anys es fan cada estiu amb objectius científics, però també pràctics i per fer-los visibles i conscienciar els joves. Marta Bru és la directora del Consorci.
6: Ho fem pels nens, però també ho fem per anar recuperant espais històrics i per conèixer més la història, doncs, o bé de la Batalla de l'Ebre o els fets bèl·lics que van passar en aquest territori, no? Té les dues vessants, les parts dels nens, però també la part científica.
4: Aquest estiu també s'estan fent excavacions al Pinell de Brai i Escó, a la Ribera d'Ebre.
2: Gràcies, Manel. I el boca orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i que va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit, que li arriba, com dèiem, als 63 anys, l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
7: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Bocorell està fent miracles. Tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
2: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure també el seu primer llibre i ja treballa en una nova novel·la.
1: Esports.
2: Des d'ara i fins al punt de les dues, Montserrat Raya, bon dia.
8: Hola, bon dia. El davanter alemany Karim Adeyemi ja és nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Ara mateix, en uns instants, ha de començar la seva presentació oficial com a blaugrana. Nascut fa 24 anys a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa, Adeyemi pot jugar als dos extrems, però també a la posició de davanter centre. Hansi Flick, el tècnic del Barça, el coneix bé de quan era futbolista del Salzburg austríac i el va fer debutar amb la selecció alemanya absoluta. Adeyemi ha passat els últims 4 anys al Borussia Dortmund, amb qui s'ha consolidat a la Bundesliga i també a la Champions, on ja acumula 48 partits. Justament va jugar 2 partits contra Barça en la passada edició de la Lliga de Campions. Tot i haver tingut molta participació en la fase de classificació pel Mundial amb Alemanya, finalment Adeyemi no va ser convocat per a la fase final. Així, doncs, el nou jugador del Barça ja es pot posar a les ordres de Hansi Flick. Mentrestant, el Barça femení ha fet oficial la renovació de l'extrem noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028 per 2 temporades més. Té 31 anys, va arribar el 2019 del Wolfsburg i en aquestes 7 temporades com a blaugrana ha aconseguit 23 trofeus, entre els quals 7 lligues i 4 Champions. Després de la marxa d'Alexia i Mapi León, Hansen es converteix en un dels pilars de Pere Romeu per a Barça 26-27. I encara relacionat amb el Barça, precandidat a les últimes eleccions, Marc Síria no impugnarà els comicis, però sí que ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria es va quedar 90 signatures de passar el tall i ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport que parcialment li dona la raó. En una compareixença avui davant els mitjans, Síria ha explicat que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per, assegura, qüestions merament formals.
9: La voluntat del soci era clara, que era donar-nos el seu recolzament, i això és el que diu la resolució. Vostè ha de primar el que el soci, la voluntat del soci vol, d'un error merament formal, i això és el que no es va fer. I així es van vulnerar els nostres drets.
8: Siri ha explicat que no va voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club. Això sí, Marc Síria vol que es repari el dany que es va causar en la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els hi van donar suport. A l'Espanyol, defensa Omar El Hilali fa balanç de l'estada pretemporada que ha fet l'equip a Navata. Dissabte tenen un nou amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Niharque i la setmana que ve afrontaran nous amistosos a Anglaterra, Burnley i Middlesbrough. Omar en parla.
10: Son los partidos que nos gustan, partidos que nos van a preparar y nos van a exigir el máximo para, bueno, el primer partido de la Liga, estar muy preparados y a partir de ahí, como te he dicho, ganar, que no tenemos otra forma de ver así el fútbol.
8: A la segona divisió, el Sabadell supera la xifra dels 7.000 socis de cara a la pròxima temporada. I a la Lliga Femenina, el Badalona Women anuncia un nou fitxatge. Es tracta de la migcampista Laura Requena, Lauri, que es converteix a la sisena incorporació per a la pròxima temporada.
11: Bueno, creo que el momento de vida me lo ha pedido. Creo que eso, es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional.
8: La veterana futbolista de 36 anys arriba procedent del Granada, club en el que ha jugat les últimes 13 temporades.
1: 3CAT Info.
8: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitriona Austràlia. El partit ha acabat empat a 18 i l'equip espanyol ha caigut a la tanda de penals amb un resultat final de 21-23. El jugador de l'equip espanyol, Roger Taüll, lamenta que han anat durant bona part del partit al davant al marcador i finalment han acabat perdent.
12: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa. No? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. Se'ns ha escapat, deixem d'aprendre.
8: L'equip espanyol està integrat per 12 de 15 jugadors catalans i David Martín, el seleccionador. La selecció espanyola femenina jugarà demà en semifinals contra Rússia. El Tour de França, avui 18a etapa, 185 quilòmetres, 5 ports de muntanya, dos dels quals de primera categoria. És la primera de 3 etapes alpines amb Tadej Pogacar, que manté el lideratge amb 4 minuts 32 segons respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, que és segon en tennis. Paula Badosa jugarà aquesta tarda als vuitens de final del torneig d'Hamburg contra l'hongaresa Panna Udvardi. La begurenca va superar i la polonesa cau en dos sets.
13: L'esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac provoca un nou caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
14: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
13: Els tècnics continuen afermant el terreny que va cedir ahir i que va engolir una grua de grans dimensions. Asseguren que l'esvoranc no ha afectat ni els edificis de veïns que hi ha a prop ni tampoc les vies dels trens. Ara bé, el que sí que ha provocat és un nou caos en la circulació de Rodalies, Natàlia Ramon.
15: A hores d'ara continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11 i aquests talls duraran dies perquè les obres de reparació de l'esvoranc seran llargues.
13: Unitat mòbil a Nou Barris, Toni Fortesa.
16: Segons els tècnics, seran 7 dies més de servei tallat. Dissabte vinent es farà una reavaluació de la situació. Ara mateix s'està omplint de ciment tot el pou on ahir va quedar, va cedir un mur i es van portar una grua que quedarà soterrada. De moment, es desconeixen les causes de l'incident.
13: Tot això ha provocat, com dèiem, un tall de 3 línies que presten molt servei. I els usuaris han de trobar vies alternatives. Com fer-ho, equip viari, Clàudia Serra?
17: Doncs exacte, què han de fer aquests usuaris? A les línies R2 Nord i R2 els trens funcionen com és habitual, tot i que amb retards entre Massanet i Montcada i Reixac i entre Sant Andreu i l'aeroport Castelldefels. Rodalies recomana baixar a l'estació de Montcada i Reixac i fer un trajecte a peu d'uns 5 minuts fins a l'estació de Montcada-Manresa per enllaçar amb la línia R4 i anar a direcció Barcelona. A la línia R11 hi ha trens entre Portbou i Granollers. Per continuar el trajecte fins a Barcelona, s'ha habilitat un servei d'autobusos directes que tenen parades davant l'estació de tren de Granollers i a la plaça de Ramon Riera de Barcelona.
13: Vaja, una gincama, i que per tant necessites gairebé un llibre d'instruccions per fer-ho. Avui també, d'altra banda, estem pendents d'una altra incidència, en aquest cas a les obres del metro a l'estació de Sants de Barcelona. Aquest migdia, finalment, s'ha apagat la flamarada que ha provocat una fuita de gas que ha fet 8 ferits, 2 d'ells greus.
15: Els bombers continuen treballant a la zona, hi ha diversos carrers tallats i una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. Ara bé, al metro no hi ha cap incidència.
13: Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera.
18: Tot i que ja no hi ha la columna de foc que ha cremat durant més de 12 hores, la situació aquí a la plaça de Sants de Barcelona encara no està normalitzada i no ho estarà fins ben bé la tarda-nit, perquè una grua de grans dimensions ha de venir a enretirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas.
13: I avui hem tornat a sentir José Luis Rodríguez Zapatero. Després de 2 mesos, ha parlat. Ha negat haver participat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. D'aquesta manera manté la seva versió i contradiu el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge.
15: Ho ha fet a Televisió Espanyola, on ha concedit la primera entrevista des que està imputat.
13: Madrid, Tània Tàpia.
19: Zapatero no es mou, és innocent i ho podrà demostrar, diu, davant de la justícia. No va cobrar pel rescat, no va influir, com diu el seu amic Julio Martínez, sinó que diu que va fer tasques de consultor, va cobrar, i que això era legal. Lamenta un judici paral·lel i el mal que tot plegat està fent el Partit Socialista. I ha parlat per primer cop de les joies. Eren un regal de cortesia de fa molts anys. Pràcticament, diu, les tenia oblidades i no valen més d'1 milió d'euros. Però els detalls el reserva el jutge.
20: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en la creación de sociedades offshore.
13: Més coses. Investigadors de la UPC, que han estudiat els efectes de l'augment de les temperatures a les ciutats, conclouen que les nits tòrrides fan més mal a la salut que la calor durant els dies. I és que, per exemple, a Barcelona les temperatures nocturnes han pujat gairebé 4 graus.
15: I justament a la plana de Lleida, i especialment al Segrià, avui que les temperatures podrien superar els 40 graus, són unes temperatures extremes que es mantenen fins ben entrat al vespre, de manera que les terrasses de Lleida són ben buides.
13: Lleida, Estela Bussoms.
21: És la zona de Catalunya on les màximes es registren més tard, entre les 5 i les 7, perquè pràcticament no hi arriba la marinada. Això fa que la clientela eviti els espais exteriors en hores on en altres punts del país les terrasses ja estan plenes i té un impacte en la facturació. A banda d'això, la calorada també fa pujar el perill d'incendi, que avui és extrem en més de 150 municipis del país, i també s'han tancat els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra del Montsant.
13: I al temps de la cultura, avui teniu una de les últimes oportunitats per sentir la Fúmiga abans que no es retirin.
15: Amb ells comença el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició del festival, pel qual també passaran Clara Peia i Svetlana.
13: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia.
13: Finalment, després de més d'una setmana d'espera, Karim Adeyemi ja és jugador del Barça. De fet, l'han presentat a aquesta hora. L'han de presentar?
4: Tot va amb una mica de retard amb aquesta operació.
13: No serà una setmana de retard,
4: no? Havia de començar 2:15 i hores d'ara encara no comença.
13: Paciència.
4: Adeyemi, com deies, es converteix en el segon reforç blaugrana. L'Alemanya arriba procedent del Borussia Dortmund, ha firmat per les 5 pròximes temporades. També a Can Barça. Aquest migdia s'ha fet l'acte de renovació de la davantera Caroline Graham Hansen, que continuarà al club fins al 2028 com a mínim, i el Tour ja està en dansa la 18a etapa, la primera de les 3 etapes alpines.
13: A banda de l'embolí que han de fer els usuaris de Rodalies per estalviar-se el tall de les línies afectades per l'esvoranc, com més tenim la circulació, Clàudia?
22: Doncs una mica més tranquil·la la circulació per carretera. La veritat, tot i això, aquesta hora sí que tenim ja les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, a la Ronda, sobretot en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Encara amb mobilitat, però atenció, perquè abans parlàvem de Rodalies, però és que també hi ha retards en trens de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat. Els trens amb destinació Plaça Catalunya tenen demores a causa d'una avaria a les instal·lacions de les Planes.
13: I ens falta el temps.
23: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Dani Ramírez, bon dia.
0: Bon dia.
13: Seguim amb temperatures altíssimes.
0: Avui pugen, per tant, si la més alta arribava a fregar els 39 a la Conca de Tremp, doncs ara ja en tenim 38 a Siurana, i com bé explicaven des de la delegació de Lleida, a Lleida estan al voltant dels 34-35, però allà la màxima es produeix més tard, cap a les 6, a vegades 6:45. Per tant, anirà pujant la temperatura, creiem que fins a aquests 40-41 graus avui. El sector del Segrià, un avís activat del Meteocat, a la Ribera d'Ebre, sobretot, i al Segrià, que és on més calor farà aquesta tarda. A la resta de l'interior també, déu-n'hi-do, entre els 34 i 38. Parlem d'un dia de sol, però també nuvolades que aniran apareixent a la tarda, Pirineu Oriental, Ripollès i també cap als ports, on podrien caure ruixats aïllats, els ports i potser menys probable el Ripollès. Demà la temperatura es manté o baixa una mica ja a la tarda. Demà seria el darrer dia dels 39-40 graus de Lleida, i a la tarda algun xàfec al nord de Lleida, Pirineu Oriental i a l'àrea dels ports. Però compte, perquè entre dissabte i diumenge anunciem per fi que ja no tindrem 40 graus, en tindrem 36 a Lleida dissabte i 33-34 diumenge, baixada de temperatures, tempestes, ruixats, alguna pedregada, poden ser fortes amb riarades, sobretot diumenge, entre Girona, Barcelona, Serrada Transversal i el Montseny.
13: Comencem de veure que celebrem 36 graus, però sí, sí, venim d'on venim, efectivament. Exacte. És una baixada.
0: I amb molta calor les tempestes poden ser molt fortes. Ho anirem seguint diumenge, eh?
13: Sí. Molt bé, doncs haurem d'estar pendents. Gràcies, Dani, bon dia.
0: Bon dia.
23: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Les 2:08. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. Així ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que s'ha reunit in situ amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc. Mentrestant, les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Unitat mòbil a Nou Barris, José Antonio Muñoz i Toni Fortesa, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, aquestes són les primeres conclusions dels tècnics de DIF i de l'Ajuntament de Barcelona després de la inspecció que han fet a la zona. De moment, els habitatges no s'han vist afectats. La circulació de Rodalies, en canvi, continuarà alterada com a mínim una setmana més. Així ho ha indicat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano.
5: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. Me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
3: Ara mateix els tècnics estan treballant per estabilitzar la zona de l'esvoranc que es va produir ahir a la tarda quan va cedir aquest mur de contenció d'un pou de les obres de soterrament. Per fixar el terreny estan omplint el pou amb ciment. La grua que hi va caure quedarà enterrada perquè no és segur retirar-la. Les inspeccions de DIF han confirmat que els edificis de l'entorn no s'han vist afectats. Tot i això, es continuaran monitoritzant cada 24 hores. En Juan, en Benito i la Maria Rosa són veïns de l'edifici més proper a la zona de l'esvoranc.
6: Es como si la grúa se embutía dentro de la tierra, se la tragaba la tierra. Y ahí luego ya empezaron a venir, ya empezaron a venir los bomberos, la Guardia Urbana, los Mossos.
7: Ya te digo, se han pasado toda la noche echando hormigón, toda la noche. Un camión detrás de otro. Bueno, yo no he dormido casi nada.
24: En principio nos han dicho que el bloque no hay problema, que no hay... En un principio decían igual que había que desalojar y tal, pero no, de momento no.
3: En aquests moments conviuen dues actuacions a pocs metres, les obres habituals de soterrament i els treballs de seguiment de l'esvoranc.
13: I ara el dubte és saber per què es va obrir aquest esvoranc. Un problema de càlcul o una mala execució podrien ser la causa que un mur cedís ahir i això va provocar aquest enfondrament, Montse Camps.
25: Sí, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
26: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat és que un mur ha cedit, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. En principi, clar, quan tu estàs executant una obra d'aquesta magnitud, evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
25: Bofill ha afegit que ara caldrà fer un peritatge, però ha llançat un missatge de tranquil·litat cap als veïns dels edificis del voltant.
26: S'hauran de fer sondatges, s'hauran de fer càlculs, s'haurà de fer d'alguna manera com una espècie de peritatge de per què s'ha produït aquest problema, i a partir d'aquí doncs sí que s'estan fent les actuacions d'urgència, que és omplir-ho, això és important. També s'està fent un control molt intensiu de que no hi hagi cap moviment a cap estructura, ni a les vies ni als habitatges, perquè bueno, clar, sí que és molt aparatós, però per sort els veïns no han notat cap moviment ni res, llavors cal estar tranquils en aquest sentit.
25: Segons la seva opinió, aquest cas és diferent al del Putxet, on també va aparèixer un esvoranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però on no es va enfondrar cap mur.
13: I mentrestant, els viatgers de Rodalies que viuen, com dèiem, una nova jornada caòtica per aquest tall a les vies per l'esvoranc. Molts usuaris de les línies R2, R2 Nord o R11 han de fer transbord o seguir el seu trajecte amb autocar. Pendent de tot plegat, i tenim a Montcada i Reixac la Marta Vallès. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, mira, fa calor, la gent va carregada amb pressa per arribar a la feina, per agafar un vol. Hi ha molts turistes també aquí perquè té un viatge o un compromís. Són casuístiques que ens han comentat. El cas és que un nou problema a Rodalies altera la vida i els nervis quan veus que no arribes a temps. Els usuaris de la R2 i R2 Nord que venen des de Granollers o des de Maçanet-Massanes troben que el tren s'atura a l'estació de Montcada i Reixac. Des d'aquí no circulen cap a Barcelona. Els viatgers han de baixar i caminar com a molt uns 5 minuts per anar cap a l'estació de Montcada-Manresa. Allà poden agafar la R4 i seguir el seu trajecte. A Montcada-Manresa, en Lluís s'ho prenia en filosofia, però en Mediano estava molt enfadat.
2: He cogido para ir a la estación, para ir a Belviche, Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada. Y que por el momento vayamos a coger la R4, esta. Sí, bueno, el trayecto son 5 minutos, sí, es corto.
8: Ahora, un tren sin parada, y ahora verá usted que el tren para. Aquí viene sin parada, luego anuncian que viene uno para Terrassa. Para Terrassa está aquí, y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
9: Pero lío, la gente no se aclara.
1: Això pel que fa a l'afectació de les línies R2 i R2 Nord. També s'altera el viatge dels usuaris de la R11 entre Barcelona Sants i Portbou. Des del nord circulen fins a Granollers Centre. Allà, qui vol desplaçar-se cap a Barcelona ha d'agafar un autobús que els deixa a Sant Andreu, on poden tornar a agafar el tren. A primera hora hi ha hagut moltes esperes i la gent no estava contenta.
10: No está funcionando las alternativas. Aquí llevamos ya 10 minutos y no está ni el conductor y ya llego tarde al trabajo, como siempre, desde Sils.
11: Venimos de las franquesas y nos han dicho que llegaba hasta Moncada. Resulta que llegamos aquí, tenemos que coger el bus. Por lo tanto, mal. Mala información y sobre todo es que es muy mal servicio.
12: Yo ahora vaig a Reus, normalmente. Vaig fins a Sants, Sants canvio de tren, ¿no? He baixat abans, he preguntat, m'he informat i m'han dit que aquest bus en deix a Fabri Puig i allà agafo el tren fins a Sants.
1: Després ha baixat l'afluència de viatgers, no com a primera hora, i tot ha anat una mica més àgil.
13: Bé, doncs deixem aquest embolic amb aquest esboranc i tots aquests talls de les línies de Rodalies. El que sí que ja tenim més bones notícies és que s'ha apagat, després de més, això sí, de 12 hores, la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. Els bombers donen per acabada, doncs, la incidència, ja han reparat la fuita, i ara treballen per recuperar la normalitat a la zona, que trigarà, això sí, unes hores. La incidència deixa 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. Plaça de Sants, Maria Fernández Noguera, bon dia.
18: Bon dia. La columna de foc, com deia, s'ha apagat cap a un quart de 12 del matí, però la zona a hores d'ara segueix parcialment acordonada. Aquesta tarda vindrà una grua de grans dimensions a retirar la màquina perforadora que va provocar la fuita de gas. I no serà fins ben bé la tarda-nit que es recuperarà la normalitat a la zona i acabaran també les alteracions al trànsit. L'Albert Gómez és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
27: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè tingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
18: Ara mateix hi ha dues investigacions obertes per saber què ha passat. Una per aclarir com és que la màquina perforadora que estava fent treballs en les obres dels accessos del metro va causar la fuita de gas cap a les 3 del migdia d'ahir. I l'altra cosa que també s'haurà d'investigar és per què al cap de 7 hores, a les 10 del vespre, es va produir la deflagració mentre s'estava encara reparant aquesta fuita. Sentim Albert Batlle, tinent d'alcalde de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
28: Estem en un moment del que ens interessava, que era recuperar la normalitat, solucionar la incidència. Això s'ha pogut fer, hem hagut de lamentar aquestes persones que han resultat lesionades, que esperem que es recuperin ben aviat, però el que ara ens interessa és la recuperació de la normalitat. Temps tindrem de poder analitzar les causes que s'han produït i a partir d'aquí també treure les conseqüències que siguin oportunes.
18: Malgrat que la flamarada ha cremat durant tota la nit i hi ha blocs de pisos a tocar, no s'ha hagut de desallotjar ningú i els veïns, de fet, poden entrar i sortir de casa seva. Això sí, aquí a la plaça de Sants hi ha una trentena de comerços que avui no han pogut obrir. I d'altra banda, els 8 ferits que hi va haver arran de l'explosió d'ahir al vespre evolucionen favorablement.
13: Bé, doncs deixem tots els embolics provocats per aquests accidents, podríem dir, passant 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el seu silenci i 2 mesos després de la seva imputació en el cas Plus Ultra torna a negar qualsevol intermediació amb el rescat de la companyia aèria.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
13: En la seva primera entrevista, concedida a Televisió Espanyola aquest migdia, l'expresident espanyol manté la seva versió, defensa la seva innocència. Zapatero també ha parlat de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Diu que van ser un regal de cortesia, tot i que no aclareix d'aquí, i qüestiona que tinguin un valor de més d'1 milió d'euros, com han dit els pèrits judicials. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia. Zapatero no s'ha mogut, és innocent. Ha reconegut, però, que va cobrar per feines de consultoria, però que són legals i les declarava.
4: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
14: Però diu que no va fer res perquè Plus Ultra aconseguís l'ajuda ni que ho sabés abans que ningú.
4: Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
14: I evita carregar contra el seu amic i empresari Julio Martínez, tot i que ell l'ha acusat de ser el cervell i de cobrar un 1% del rescat. Diu que cadascú té la seva estratègia de defensa i ho separa de l'amistat.
4: Tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
14: També ha negat que plantegés crear un offshore per desviar diners i sobre les joies n'ha parlat per primera vegada. Diu que és un regal de cortesia personal sense aclarir qui li va fer. Els detalls, diu, els donarà davant del jutge.
4: Como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada.
13: A banda d'aquestes explicacions, Tania, Zapatero també ha reconegut que està preocupat per la seva imputació en el cas i li demana al Partit Popular que respecti la seva presumpció d'innocència.
14: Sí, diu que està sent un moment complicat i es queixa que se li estan vulnerant els drets, entre d'altres, en filtracions.
4: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
14: Preocupat per ell i també per les seves filles investigades i encara pendents de declarar davant del jutge Franja després de l'estiu. Les desvingula de tot, nega que les fes servir per amagar cobraments il·lícits i es mostra també preocupat pel seu partit, pel PSOE.
4: Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
14: I sobre la investigació diu que la respecta, però ja insinua què en pensa. Parla d'error o d'invenció.
13: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida tornem, per exemple, amb la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès.
15: Catalunya migdia.
16: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
17: Catalunya migdia.
13: Passen 20 minuts de les dues. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%. Amb la inflació a la baixa, la institució que presideix Christine Lagarde dona una treva a les hipoteques i frena les pujades. Els analistes, però, donen per fet un nou augment dels tipus abans que s'acabi l'any, probablement en la reunió del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
19: Hola, bon dia. El Banc Central Europeu dona oxigen a les persones amb hipoteques just abans de les vacances d'estiu i per ara manté congelats els tipus d'interès. El mes passat, l'organisme monetari va pujar els tipus per primer cop en gairebé 3 anys. I tot i que en aquestes últimes setmanes la inflació ha caigut, el BCE arrufa el nas davant del nou augment del preu del petroli que hi ha hagut en aquests últims dies a causa dels conflictes a l'Orient Mitjà. En un comunicat que acaba de publicar, l'organisme monetari avisa que la l'escenari és molt volàtil i incert i que l'impacte del xoc energètic en la inflació encara no s'ha manifestat del tot. Això inclina els experts a predir una nova pujada de tipus d'interès després de l'estiu. També ho fa presagiar el fet que l'Euríbor, l'índex que marca el preu de les hipoteques variables, torna a pujar, avui fins a fregar gairebé el 3%. I aquest indicador, Òscar, acostuma a anticipar-se a futures pujades de tipus d'interès.
13: Mentrestant, aquí a Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant l'any 2025. És un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i en el de donacions, Mireia Salà.
0: Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en l'impost de successions, 100 milions en el de patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
5: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
13: I encara sobre economia, la condonació a Catalunya de 17.000 milions d'euros del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, es debat aquesta tarda al Congrés dels Diputats a Madrid, 7 mesos després que el govern de Pedro Sánchez aprovés el projecte de llei acordat amb Esquerra, Jordi Corbalán.
6: Aquests 17.000 milions que la Generalitat no haurà de retornar són gairebé el 20% del seu deute total i representen un estalvi de 1.500 milions d'euros d'interessos els pròxims anys. El Congrés rebutjarà aquesta tarda les esmenes a la totalitat del PP i Vox amb els vots de Junts per Catalunya. Això permet que es pugui continuar tramitant la llei. Els de Puigdemont ja han avisat, però, que no es conformaran que es perdoni només una part del deute. El diputat Josep Maria Cruzet n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
7: Estem radicalment en contra que no sigui el 100% de la condonació del deute i per això avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
6: En el mateix programa, des d'Esquerra, la diputada Teresa Jordà ha admès que l'objectiu final és el nou finançament, però mentre no arriba, defensa com un bon acord la condonació parcial del deute del FLA.
20: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera per reforçar una cosa que és tan important com els serveis públics que afecten el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes del nostre país.
13: Més coses. A Barcelona, on avui s'ha viscut la 30a nit tòrrida d'aquest any, les altes temperatures nocturnes maten més que la calor que fa durant el dia. És la conclusió a la qual han arribat dos grups d'investigadors de la UPC que estudien els efectes de l'augment de la temperatura a la ciutat des dels anys 70 del segle passat fins ara. Les mínimes, les que es corresponen doncs amb la nit, han pujat 3,87 graus, mentre cada dia l'increment ha estat de 2,57. Barcelona, Montse Poblet.
21: Bon dia. Els estudis de la UPC conclouen que la mortalitat causada per la calor nocturna a la ciutat és com a mínim un 25% més elevada que la que provoquen les temperatures altes durant el dia. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, en especial dones. Josep Roca és un dels autors de l'estudi.
22: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se. No hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós.
21: Es considera que el risc és significatiu a partir dels 24 graus, però a Catalunya l'alerta per calor nocturna només s'activa a partir dels 27 i es considera perill extrem a partir dels 29. Per reduir l'impacte de la calor que fa la nit en la salut dels barcelonins, els autors d'aquests estudis consideren clau ampliar la quantitat de verd que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i sobretot climatitzar les seves cases.
13: I és que avui la calorada és especialment forta a les terres de Ponent, amb registres que poden superar els 40 graus una altra vegada. A Lleida, les màximes arriben a última hora de la tarda i això té un impacte en la facturació de l'hostaleria, que veu com les terrasses dels bars o els restaurants no s'omplen fins ben tard. Lleida, Estela Bussoms.
23: Aquesta particularitat meteorològica s'explica perquè a la plana de Lleida pràcticament no hi arriba la marinada. Aleix Serra és cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
24: També fins a passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
23: Uns vespres tan calorosos també afecten bars i restaurants perquè es fa difícil asseure's a les terrasses a les hores que normalment estarien més plenes.
29: És a última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es feia que no traiem, vaja.
30: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
23: La calorada també fa pujar el risc d'incendi. S'han ampliat fins a 7 els espais naturals amb els accessos tancats. S'hi han afegit Montserrat i la Serra del Montsant. El sotsinspector dels agents rurals a la Catalunya Central, Josep Maria Capdevila, diu que les restriccions no són cap caprici i demana que la gent s'informi.
31: Si han d'anar al medi natural, abans d'anar-hi, que mirin si hi ha alguna restricció on volen anar i també que consultin
1: a quines activitats es poden fer i quines no es poden fer a les zones on volen anar.
23: Avui el perill d'incendi és extrem en més de 150 municipis del país.
13: A la informació internacional, el preu del petroli puja un 4% i es va acostant als $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran cap al Mar Roig. El conflicte s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis, amb base al Iemen i alineats amb l'Iran contra petroliers de l'Aràbia Saudita, Jordi Baró.
2: Més atacs en les últimes hores amb la dotzena nit consecutiva de bombardejos nord-americans contra l'Iran i accions del règim de Teheran contra objectius militars nord-americans a Jordània i a Kuwait. Més enllà d'aquesta dinàmica habitual de les dues últimes setmanes, la guerra ha sumat un nou actor. Els rebels Houthis, que han atacat dos petroliers al Mar Roig, complint l'amenaça de fa dos dies. Els Estats Units reclamen als Houthis, alineats amb l'Iran, que s'apartin de la guerra i amenacen d'endurir la resposta contra el règim de Teheran, com assegurava el secretari d'Estat Marco Rubio.
3: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
2: Els Estats Units i l'Iran van firmar el mes passat un acord provisional de pau, però des de fa gairebé dues setmanes s'ataquen mútuament i no hi ha cap indici de progressos diplomàtics, malgrat els intents dels mediadors de fer reviure les negociacions.
13: I mentrestant, Rússia ha alertat avui els Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna durant la trobada mantinguda a Manila pels caps de la diplomàcia de tots dos països. El Kremlin remarca que considera inadmissible que Washington faciliti armament a Kiev. Un toc d'alerta que arriba enmig d'un moment especialment dolç per la indústria de defensa. Un exemple paradigmàtic n'és Alemanya, on membres del govern celebren aquesta setmana l'avenç ferm d'un nou tanc franco-alemany, d'una fàbrica de pólvora o d'una planta electrònica militar. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
8: Bon dia. El ministre de Defensa durant tot aquest estiu no ha parat. Quan no és de visita en un camp d'entrenament, passa revista una caserna militar. Però qui centra últimament la seva atenció són les empreses del sector de la defensa. La indústria de l'armament alemanya creix amb força. És una de les grans apostes del govern, com ratifica Boris Pistorius.
2: La indústria de l'automòbil passa per un mal moment. La indústria de l'armament, en canvi, té una grandíssima necessitat de creixement, tant en emplaçaments com en llocs de treball. Des del meu punt de vista, la indústria de l'automoció ha demostrat en els últims 120 anys com es pot escalar la producció, com podem ser més flexibles i més ràpids. I en aquest aspecte, els dos sectors poden aprofitar-se l'un de l'altre. Aquest és un aspecte que defenso expressament.
8: Dimecres a Baviera, el ministre president del Land i soci íntim de la coalició de govern amb la CDU, Markus Söder, posava la primera pedra de la fàbrica de pólvora del grup Rheinmetall.
9: Aquí s'ajunten dues coses. El reforç de l'OTAN, de la nostra capacitat de defensa, una inversió gegant en una zona agrària i, per descomptat, molts i molts llocs de treball. Aquesta és la fàbrica de pólvora més gran i moderna de tota Europa i que això passi a Baviera ens alegra molt.
8: Aquest matí, Pistorius ha continuat la gira amb una visita a l'empresa Hensoldt d'electrònica militar, especialitzada en sistemes òptics i radars. Són components estratègics també per al sector dels drons, un altre dels camps on Alemanya, en cooperació amb l'expertesa ucraïnesa, pretén dominar el mercat.
13: 2:45 de la tarda. Aliança històrica de la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies han presentat avui un projecte conjunt destinat a la fabricació de nous models de vehicles que garanteix la continuïtat d'aquesta seu de la automobilística on treballen més de 4.000 persones. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha estat present a l'acte, ha destacat la participació d'Espanya en la transformació del mercat de la mobilitat cap a un model més sostenible. Pepa Ferrer, Almussafes.
10: Per en dues companyies, aquesta és una aliança estratègica, amb voluntat que siga duradora i que permeta maximitzar la productivitat d'aquesta planta de Musafes. Serà a través d'una empresa conjunta, el 63% de la qual estarà en mans de Ford i el 44% restant de Geely. Una empresa que assegura el futur de la plantilla i dels treballadors. Segons han explicat, tots els treballadors actuals formaran part de la futura empresa. El president de Ford Europa, Jim Baumick, ha volgut destacar la importància d'aquesta unió.
11: Per fer això, només ho podem fer junts. És per això que estem co-desenvolupant aquests productes, aquest increment de productes, d'una manera que puguin ser eficaços i es pugui maximitzar la capacitat de producció de les instal·lacions de València. Un equip, dues marques, cinc productes.
4: i Víctor Yang, president executiu de Geely, el seu compromís.
12: Això vol dir localització i compromís a llarg termini. No només som aquí per vendre, som aquí per invertir en talent local, per donar solucions en els models energètics que busquen els clients europeus. No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
4: Ford produirà així al Musafes tres models, el Kuga, Bronco i un nou crossover, i Geely, dos SUVs. Una planta que enguany fa 50 anys i que volen que siga model i icona a Europa.
13: El Departament d'Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra per aquest estiu. El gruix d'aquest contingent seran agents en pràctiques que es graduen a finals de mes a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals, Miquel Jarque.
9: Batejat amb el nom de Pla Helios, el dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que fa dos mesos. És una xifra rècord, mai vista abans a Catalunya, d'agents en què ja participarà la 33a promoció de Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
14: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
9: El pla contempla, a més de l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats de reclusos.
13: I continua la declaració davant del jutge de la mare del nadó maltractat al març a Barcelona. La dona va quedar en llibertat el mes de maig després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare, en canvi, continua en presó provisional. Des de la detenció dels pares, el 18 de març, el nadó està amb una família d'acollida. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán, bon dia.
15: Bon dia. La declaració ha començat amb prop d'una hora de retard i encara dura. La defensa ja havia expressat que la voluntat de la dona de 43 anys era respondre a les preguntes de totes les parts i, sobretot, demostrar que no tenia cap mena d'implicació en els maltractaments. Sobre ella plana l'ombra d'un possible encobriment pel que fa a la seva parella, que a hores d'ara és el principal sospitós d'haver causat les lesions al nadó quan tan sols tenia 6 setmanes. De fet, la dona va ser posada en llibertat el passat mes de maig amb mesures cautelars perquè el tribunal va considerar que les cerques que havia fet amb el seu telèfon mòbil demostraven la seva preocupació per l'estat de l'infant i també que hauria dubtat si l'home maltractava el nadó. La declaració arriba una setmana després que els metges que van atendre l'infant expliquessin davant el jutge que el bebè presentava múltiples lesions i indicis d'una possible agressió sexual.
13: Passant gairebé 5 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
18: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
17: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
18: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
25: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
26: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
27: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Catalunya migdia. Comencem amb el tinglado.
28: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
13: Els concerts de La Fúmiga, en una de les seves últimes actuacions abans del seu comiat, Clara Peia o Svetlana obren avui el tinglado de Vilanova i la Geltrú. És la 18a edició d'un festival que manté l'essència inicial d'estar organitzat des del voluntariat, sense ànim de lucre i autogestionat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
31: Avui també es podrà escoltar Miquel del Roig i Oc 10. Demà divendres tocaran al recinte del Parc de la Torre d'Enveja els Pets, Maria del Mar Bonet, en Borja Penalba, Nacho Vegas, Fetus, Domingo i Marina Nina Freixas, i el dissabte aposta per la varietat i la reivindicació amb el retorn al festival del grup italià d'ska punk Talco, el punk rock català de Crim, la fusió de música tradicional basca i electrònica de Sone, la Rauxa o All Cru. També es podran veure dos dels integrants de Stay Homes, Klaus Stroink i Guillem Voltó, del grup Uoshido. Tot plegat, un ventall de grups i sons que el portaveu del Tinglado, Ricard Llenes, descriu així.
0: Ens fan una proposta diversa que toca diversos estils, des de cançó d'autor a música urbana, també passant pel pop, pel punk. I bé, una de les nostres idees és oferir una proposta que sigui original, que no sembli una fórmula repetida d'altres cartells que veiem a altres festivals i que l'eix conductor sigui la música en català, no?
31: Part dels beneficis aniran destinats a quatre mitjans de comunicació, els quals volen reconèixer la defensa de la llengua, com Ràdio Arrels, Ona Mediterrània, La Veu del País Valencià i La Directa.
13: I de Vilanova a París. Perquè ha reobert la galeria Apollo del Louvre, a París, que ha estat tancada des del 19 d'octubre de l'any 25, quan hi va haver l'anomenat robatori del segle. Uns assaltants van aconseguir endur-se 9 peces de les joies de la corona a plena llum del dia i en pocs minuts, segur que ho recordeu. París, Isabel Galí.
1: La galeria Apollo del Louvre, de nou visitable, però sense el contingut que la feia famosa, ha reobert buida, posant en evidència el fracàs de fa 9 mesos, quan uns lladres vestits d'operaris hi van entrar per la finestra amb una grua des del carrer i van buidar dues vitrines amb les joies de l'emperadriu Eugènia de Montijo. Des del Louvre treballen perquè no torni a passar. El nou president, Christophe Leribeau, explica que s'ha reforçat la seguretat al Louvre per tornar-lo a convertir en el museu més gran del món.
5: Hem instal·lat una reixa al fons de la galeria, sobre aquest balcó. Hem instal·lat més càmeres de seguretat al voltant de l'edifici. Hem assegurat les finestres. Tot perquè tenim l'ambició que el museu sigui més bonic i més acollidor.
1: Construïda per al gaudi del rei sol Lluís XIV, la galeria Apollo llueix ara els murals del pintor Charles Le Brun i el sostre decorat per Eugène Delacroix. Els dos detinguts, que estan en presó preventiva, asseguren que van lliurar el botí a un tercer home, de qui no volen revelar la identitat per por de represàlies. La corona imperial, l'única peça recuperada del robatori, es tornarà a exposar, però encara no se sap en quina sala.
13: I més coses? Tres de les millors pirotècniques de tot l'estat, una de Portugal i una altra de la Xina, competiran des d'avui a Blanes, a la Selva, en una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Entre 120.000 i 150.000 persones ho seguiran cada nit fins dilluns des de les platges de la vila. Fèlix Martín.
6: Tot a punt a Blanes per aquest festival de llum, color, fum i molt soroll amb l'esclat dels coets que llançaran des de la punta de Sa Palomera, arran de mar. És la 54a edició del concurs internacional de focs, considerat un dels millors del sud d'Europa, conjuntament amb el de Tarragona, que es va fer a principis de mes, i el de Sant Sebastià al País Basc, que es farà a l'agost. Quique Pérez és el regidor de Fires i Festes de Blanes.
7: Després de 54 anys de concurs, més 100 anys de focs, no deixa de ser un al·licient molt gran per tots els vilatans i tota la gent que ve de fora, no? Tenim 5 empreses les quals hem cregut que és del millor que pot haver-hi.
6: La pirotècnia Hosman d'Ourense farà el primer castell a partir de 11:45 de la nit. El repte és prendre els 5 anys consecutius de lideratge en aquest concurs a Pirotècnia Valenciana, que actuarà diumenge a Blanes.
13: I una cosa més abans dels esports. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran junts pel Lleó d'Or amb el thriller Bunker a la Mostra de Venècia. La 83a edició del festival, del 2 al 12 de setembre, també oferirà els nous treballs de grans noms del cinema internacional com Nanni Moretti, Luca Guadagnino o Paul Schrader. Montse Mas.
19: Cruz i Bardem presentaran a Venècia el thriller psicològic Bunker, del francès Florian Zeller, un film sobre un arquitecte que posa en risc el seu matrimoni en construir un búnker per a un magnat. És una de les dues coproduccions espanyoles a competició, al costat del drama romàntic Sucederà esta noche, de Dani Moretti, que no competia al Lido des de finals dels anys 80. També lluitaran pel Lleó d'Or el drama d'espionatge Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, amb John Malkovich, i Bucking Fastard, de Werner Herzog, amb les germanes Kate i Rooney Mara. L'edició reobre el debat sobre la paritat, ja que de les 20 pel·lícules a la competició principal, només una està dirigida per una dona. És Woman Unknown, de la danesa d'origen egipci Mai El Tutsi. Fora de competició, destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis, també el drama de Paul Schrader sobre un professor de filosofia i la peça de 7 hores de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci. La Mostra de Venècia
31: arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena d'Inc, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí d'Orride, del director italià Giovanni Veronesi.
13: Falten 19 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 19 minuts per la informació esportiva. Després de més d'una setmana d'espera, finalment el Barça ha anunciat i presentat el mateix dia l'extrem alemany Karim Adeyemi, que d'aquesta manera es converteix en el segon reforç de l'estiu per l'equip de Hansi Flick. Anem al Camp Nou, Ramon Salmurri.
2: Ara ja sí, Òscar. Karim Adeyemi ja és oficialment, definitivament, nou futbolista del Barça. Ha estat presentat aquest migdia a les instal·lacions del club al Camp Nou. Un Karim Adeyemi especialment il·lusionat en aquesta nova etapa. És un futbolista jove de 24 anys que arriba del Borussia Dortmund per 22 milions d'euros fixes, més 7 en variables, i és un jugador alemany que ja va coincidir amb Hansi Flick a la Mannschaft. És una petició expressa del tècnic alemany i avui Adeyemi ha confirmat que la relació, el vincle que té amb Hansi Flick ha estat determinant a l'hora de segellar aquest traspàs al Barça.
3: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
2: Adeyemi ha parlat molt de la magnitud del Barça com a club, com a entitat, que Flick li va transmetre aquesta idea, li va demanar calma i paciència perquè s'havia d'adaptar, li va dir, en un dels millors clubs del món amb una identitat molt particular, i en aquest sentit Adeyemi també ha parlat de Ronaldinho o de Leo Messi. Un futbolista amb una carrera particular, amb molt de talent, sempre assenyalat com a futbolista escollit, però que en les darreres temporades no ha acabat d'arribar al potencial que tothom li pressuposava. Per això, el tren del Barça és una oportunitat que no pot deixar escapar.
3: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títols.
2: Té el somni de guanyar la Champions, tot i que diu el Barça

0: demanar en primera instància que el reconegui formalment com a candidat.
1: Ens van deixar sense el període d'esmenes, i el que hem sol·licitat al club és tenir aquest període d'esmenes. Llavors, fer el recompte, sabem que hi ha més de 300 signatures que només tenen errors formals subsanables, i per tant que se'ns aclari que hauríem d'haver estat candidats a les eleccions al Barça.
0: Síria, que es va quedar 90 signatures de passar el tall, ha justificat la seva posició a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. Marc Síria ha defensat que la resolució del TCE prova que es van vulnerar els drets dels socis i que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar per assegurar qüestions formals. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació per valorar aquesta resolució del TCE, Síria ha explicat que no van voler impugnar les eleccions per no bloquejar la vida institucional del club, però sí que volen que repari el dany que es va causar a la seva precandidatura i, per extensió, als socis del club que els hi van donar suport.
2: I on també continua l'activitat és a l'equip femení del Barça. Ahir s'anunciava el fitxatge de la defensa neerlandesa Renee van Asten. I avui s'ha fet l'acte de renovació d'un dels puntals de l'equip blaugrana, la noruega Caroline Graham Hansen. Josep Gaià.
3: Graham Hansen renova fins al 30 de juny del 2028 i arribarà a les 9 temporades com a blaugrana. L'extrem dreta, que va arribar procedent del Wolfsburg l'any 2019, s'ha convertit en un dels pilars del Barça en aquesta època daurada. Hansen ha explicat els factors que l'han portat a renovar pel club blaugrana.
4: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
3: També li han preguntat si li agradaria retirar-se al Barça i aquesta està la seva resposta.
4: Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puedo seguir ayudando al equipo, el equipo y el club quiere que me quedo. Yo creo que es obvio que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
3: Amb 7 temporades al club, Hansen ha guanyat 23 títols i ha estat clau per aconseguir les 4 Champions del Barça.
2: Tornem al futbol masculí perquè l'Espanyol ja és a Barcelona després d'haver fet un estatge d'una setmana a Navata, a l'Alt Empordà. Paral·lelament, la direcció esportiva, encapçalada per Monchi, continua treballant per completar la plantilla blanquiblava. Quina és, Sergi Andreu, la gestió prioritària ara mateix?
5: Doncs mira, la incorporació d'un central o dos, perquè a dia d'avui el central és la pedra a la sabata del club perico. Ara mateix només n'hi ha dos que començarien la Lliga el 16 d'agost, Leandro Cabrera i Clemens Riedel. Tècnicament hi hauríem d'afegir Miguel Rubio i Pablo Ramón, però és que Manolo González no compta amb cap dels dos i se'ls està buscant una sortida. De fet, no han jugat ni un minut en els dos amistosos d'aquests dies. En principi, durant les properes setmanes, tant Miguel Rubio com Pablo Ramón deixaran el club. La idea de la direcció esportiva és que, com a mínim, un dels centrals arribi durant les properes 2 o 3 setmanes, abans que comenci la Lliga. S'estudia també la possibilitat que s'incorpori al primer equip el central francès del filial Adama Timera, de 21 anys, que de fet està fent la pretemporada a les ordres de Manolo González. Per cert, en el capítol de sortides n'hem d'afegir una altra, la d'Antonio Roca, que és a un pas de tancar una sessió amb el Mallorca per la propera temporada. Dissabte, per cert, l'Espanyol jugarà el tercer amistós d'aquesta pretemporada, serà a la ciutat esportiva Dani Jarque contra el Sabadell. N'ha parlat als mitjans del club Omar El Hilali.
6: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para, bueno, para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues el otro partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
5: L'Espanyol Sabadell de dissabte 2:15 del matí el podreu seguir en directe per Esport 3.
2: I el Girona va sumar ahir la seva primera victòria de la pretemporada després d'imposar-se per 1-3 al camp de l'Olot en el segon amistós d'aquest estiu, Ernest Macià.
7: Sí, l'equip de Quique Álvarez va deixar el partit pràcticament encarrilat abans del descans amb un doblet del gran protagonista de la nit, Minsu. A la segona part, el jove del planter Sarasa va fer el tercer gol del Girona. Marc Mas va retallar distàncies pels garrotxins amb l'únic gol local. La nota negativa va ser que el porter Paulo Gazzaniga no va poder jugar per unes molèsties al maluc, però com deia el gran protagonista, Minsu, el golejador del partit, enviava un missatge molt clar.
8: Sí, afició, estava con moltes ganes, amb molta responsabilitat i amb ganes de amb objectius d'ascendir.
7: També afirma que veu l'equip amb moltes ganes i il·lusió per la nova temporada, Minsu.

0: Bien, muy bien, muy bien. Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
1: Mentrestant, l'altre equip català de segona, el Sabadell, ja supera els 7.000 socis per la temporada que ve, una xifra que confirma el gran ritme de la campanya d'abonaments. Els arraquinats segueixen d'estatge aquests dies a Salou. El proper mistó serà dissabte que ve contra l'Espanyol.
2: I no deixem de parlar de futbol, perquè als Estats Units Casemiro ja és oficialment nou jugador de l'Inter Miami. Compartirà vestidor amb Leo Messi, doncs. L'ex del Madrid arriba procedent del Manchester United en un fitxatge que, això sí, no està exempt de polèmica, Montserrat Raya.
3: La Major League Soccer ha anunciat que investigarà l'operació per aclarir si s'ha respectat el mecanisme de la Discovery Priority, una norma que dona prioritat a un club per negociar amb determinats futbolistes. En aquest cas, aquesta prioritat corresponia a Los Angeles Galaxy, tot i que el club californià hauria arribat a un acord amb l'Inter Miami perquè el traspàs es pogués completar. Mentrestant, sobre la gespa, aquesta nit passada s'ha reprès la competició un cop acabat el Mundial i l'Inter Miami ha superat per 3-2 el Chicago Fire, tot i les absències de Leo Messi i Rodrigo De Paul. Luis Suárez ha estat el gran protagonista amb un doblet en un partit que també ha servit per veure el debut de Robert Lewandowski amb el conjunt de Chicago. El polonès ha disputat 60 minuts. També s'ha estrenat Antoine Griezmann, el davanter francès, ha debutat amb l'Orlando City de la millor manera possible, marcant un gol en la victòria contundent per 0-4 davant San José.
2: Faltan una mica menys de 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
4: Vale, les últimes dos parts, el partit ha entrat amb waterpolo que no ens agrada, s'han barrat una
2: parlarem, miqueta... entre altres coses, de les superfinals de la Copa del Món de waterpolo que es disputen aquests dies a Sydney.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
7: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
6: Tota la informació a buitaull.cat.
7: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
5: Catalunya migdia.
8: Casa i el Sudan.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. Anem al Tour de França perquè avui es disputa la primera de les 3 etapes alpines.
14: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
15: Energia per recórrer carreteres infinites.
2: Avui es disputa la 18a etapa. Són 182 quilòmetres. Hi ha 5 ports de muntanya, dos d'ells de primera categoria. L'últim situat a la mateixa arribada. Per tant, una etapa interessant i on poden passar coses. Isaac Vidal, enviat especial.
16: Bona tarda, doncs, en efecte, i sobretot tenint en compte que és la primera de les 3 etapes alpines, perquè demà i demà passat el final d'etapa serà l'Alpe d'Huez, per tant, ja tram final d'aquest tour en què s'acaba decidint tot i, sobretot, pensant en si l'UAE estan malalts o no, perquè hi ha companys de Pogacar que ho estan passant malament. En qualsevol cas, 98 quilòmetres per al final de l'etapa, hi ha una fuga de 8 corredors que són cap de cursa, amb Tobias Johannessen i Pablo Castrillo, els més destacats de la general. Per darrere seu, el gran grup, ara mateix rodant 2 minuts. Entremig hi ha diferents grups d'escapats, és a dir, que l'etapa d'avui serà moguda, encara queda un port de segon, un de tercera, un altre de tercera, i com deies, al final, Orsiers Merlet de primera categoria.
2: Des del primer dia, pràcticament, el gran protagonista del Tour de França és l'Eslovè Tadej Pogacar, com de fet ha passat en les últimes edicions. Però més enllà d'ell, un altre dels noms propis d'aquesta edició del Tour és Remco Evenepoel. Del ciclista belga n'has parlat, Isaac, amb el mànager esportiu del seu equip.
16: Sí, el que seria la segona figura en importància dins l'estructura de l'equip, només per darrere de Ralf Denk, i que estaria per sobre de tota la llista de directors esportius. Es tracta de Zach Dempster, un australià casat amb una olotina i resident a la Garrotxa durant molts anys, i ell, des del seu càrrec, ens parla de la figura de Remco Evenepoel, segon a la general a 4:30 de Pogacar.
17: Estem contents. Al final Hem vingut aquí per guanyar etapes i fer pòdium, perquè tots sabem que amb Pogacar és complicat. És complicat guanyar. Doncs ja, ara estem segons i segon, i a veure com farem els últims dies.
16: Dempster, que ens parla d'aquests dies que queden, com deia abans, l'etapa d'avui d'alta muntanya i les dues properes en final a l'Alpe d'Huez.
17: Seguir com vam fer fins ara, no? Perquè al final vam fer un plan centrant en l'última setmana que volem arribar allà bé. I això és fer les coses bàsiques cada dia i res més. I fins ara tot està funcionant i esperem que sigui així.
16: Exciclista professional, exdirector esportiu i, vaja, el més alt nivell, un australià amb un català molt més que correcte.
2: Doncs sí, com per celebrar-ho, el fet que tingui aquest domini del català. Gràcies, Isaac, bona tarda.
16: Bona tarda.
18: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: Cinc minuts i seran les 3 de la tarda. La renovació total del Barça de bàsquet continua. Avui, 7è fitxatge, Ernest.
1: Doncs sí, el d'un senyor de 2 metres i 16 centímetres, que és pivot, és polonès, es diu Oleg Balcerovski, fins ara l'Unicaja de Màlaga. És veritat que havia jugat també el Panathinaikos una temporada, però bé, el Barça ve amb la idea de ser un jugador important, però pivot suplent a l'espera que el Barça tanqui el que seria el seu pivot titular. El club l'hauria de fer públic, el farà públic aquesta tarda. És, com dèiem, el 7è fitxatge, si teniu en compte el d'Alexander Sekulic, l'entrenador que es va fer públic ahir. D'altra banda, el nom de Pau Riba segurament et sonarà. L'exjugador del Barça i del Joventut, doncs passa a ser entrenador del Joventut de la Lliga, Sub-22, de la Lliga Universitària d'aquí, diguem-ne. Es retira Brandon Davis, expivot del Barça i del València. Va estar al Barça 3 temporades, el nord-americà ho deixa als 34 anys. El Madrid denunciarà Mario Ezonia, que és la seva estrella, perquè va executar una clàusula de manera equivocada, és a dir, va dir que marxava a l'NBA, no té contracte i no ha pagat la clàusula. Per tant, doncs, aquí el tema es portarà als tribunals. I el Baxi Manresa, doncs, que està pendent, segons informa Òscar Herreros, del possible fitxatge de Rafa Villar, que aquesta temporada ha jugat al Baskonia, havia jugat al Lleida, per tant, seria un fitxatge important per l'equip de la capital del Baixes.
2: Deixem fer un parell de preguntes. D'una, Ezonia ja és reincident, vull dir, no és sí. La primera vegada que munta un embolic.
1: No. Ni l'última, segurament.
2: I de l'altra, el Barça has dit que són 6 jugadors nous i l'entrenador, sí. Encara en falten molts més de fitxatges?
1: 2 o 3. 3, probablement.
2: Sí, també, sí. Que és una nova etapa en el Barça de bàsquet i que, per tant, està refet de dalt a baix l'equip. A banda de les novetats en el mercat del bàsquet, més coses, perquè l'equip espanyol de waterpolo masculí ha caigut eliminat contra tot pronòstic a la Copa del Món.
1: Doncs sí, ha sigut, a més a més, en un partit en què Espanya guanyava de... Ha anat guanyant tota l'estona, guanyava de 3, faltant 3 minuts, i Austràlia ha empatat a l'últim segon. El partit ha anat als penals i Austràlia està millor, ha marcat tots els penals que ha llançat. Roger Taüll, jugador de la selecció espanyola.
19: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa. No? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat. Se'ns ha escapat, deixem d'aprendre.
1: A més, ha sigut un partit amb molt d'instant replay, perquè t'he dit que Austràlia havia marcat a l'últim segon, però abans d'això, aquests últims segons han jugat, s'han hagut de repetir, perquè com en el bàsquet va passar, te'n recordes aquella Final Four que es va aturar el crono i seguien jugant?
2: Sí.
1: Aquí també ha passat...
2: S'ha espatllat el rellotge,
1: havia empatat Austràlia i han fet reiniciar el partit i ha tornat a marcar Austràlia i els penals han guanyat. David Martín és el seleccionador.
4: Vale, les últimes es para, el partit ha entrat amb un waterpolo que no ens agrada, s'ha embarrat una miqueta, vale, moltes excursions, al final el partit la situació és d'aquestes del bar, però bueno, hem arribat als penals, no hem sabut jugar, potser amb l'ansietat, els darrers minuts, i res, felicitar Austràlia i a seguir.
1: Doncs aquesta versió del rellotge que no corre de Tel Aviv 94,
2: no, sí,
1: de la penya.
2: Mític en aquest cas el bàsquet, avui el waterpolo.
1: Qui sí que jugarà a les semifinals, però, d'aquesta Copa del Món és l'equip femení. La jugarà demà amb 12 catalanes i atenció perquè aquest partit és important per un motiu i és que la rival serà Rússia, que serà el primer partit que juga amb bandera russa en una competició internacional d'ençà de la invasió d'Ucraïna. Jordi Vall, seleccionador femení espanyol.
20: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
2: Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Tenim, per exemple, moviments en el Badalona Women de la Lliga Femenina.
21: Nou fitxatge, es tracta de la migcampista Laura Requena, Lauri, que es converteix en la sisena incorporació del conjunt català per la pròxima temporada. La veterana futbolista de 36 anys arriba procedent del Granada, club en el que ha jugat les últimes 13 temporades.
2: A més, tenim novetats sobre Paula Badosa en tennis perquè juga avui als vuitens de final del torneig d'Hamburg.
21: L'empordanesa s'enfronta a la tenista hongaresa Pana Utbardi, que és la cap de sèrie número 3 del torneig.
2: I acabem dient que la Baja Aragón en motor, que havia de començar demà, ha quedat suspesa per risc extrem d'incendi.
21: El govern aragonès i els organitzadors ho han decidit de mutu acord i ara busquen unes altres dates perquè es pugui disputar abans que s'acabi aquest any.
2: Doncs amb aquestes novetats hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda, al final de la primera hora del Catalunya Migdia. Són les 3.
13: Catalunya migdia.
2: Encedem, doncs, la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat el tall que hi ha a tres línies de rodalies. L'R2, l'R9 Nord i l'R11. Tot plegat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre el barri de Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac. Tot això durarà, com a mínim, fins a finals de la setmana que ve, que és el que duraran les feines que s'estan fent per tapar el gran esvoranc i per garantir la seguretat a les vies. També hem repassat el que ha dit José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Televisió Espanyola aquest migdia. S'ha refermat en la seva primera declaració. Diu que ell mai no va fer res ni va parlar amb ningú en el cas del rescat amb diners públics de la companyia aèria Plus Ultra. D'aquesta manera, desmenteix el seu amic i empresari, Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge. Són aquestes d'avui a Televisió Espanyola les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero des que està imputat. I un dia més hem parlat de la calorada. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra assegura que són més dolentes per la salut les temperatures altes a la nit que no pas durant el dia. I justament hi ha llocs a Catalunya, com per exemple a la Plana de Lleida, en què les temperatures més altes arriben cap al vespre. No tenen marinada i això fa que els vespres i les nits són tòrrides molt sovint, com avui mateix, que arribaran als 40 graus. Això, per exemple, perjudica i molt el sector de l'hostaleria, perquè les terrasses de bars i restaurants són pràcticament buides fins molt a entrada la nit, perquè la temperatura al vespre, que és l'hora en què en altres llocs de Catalunya es pot seure a una terrassa a prendre alguna cosa, doncs a Lleida encara fa molta calor i la gent no ho fa. I això afecta els empresaris. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
22: Doncs que Junts per Catalunya ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc que hi va aparèixer en aquestes obres que dèiem, les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac i que ha obligat a tallar aquestes tres línies de rodalies. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
23: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
22: I al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, per donar explicacions sobre aquest mateix esvoranc i sobre l'afectació a tota la xarxa de rodalies. I el Parlament aposta perquè els conductors tornin a pagar per circular per les autopistes a través del que es coneix com a vinyeta, una fórmula alternativa als antics peatges de barrera. Es tracta d'una taxa, ja vigent en alguns països europeus, perquè els usuaris paguin per l'ús l'ús que fan de la via, amb criteris variables com la tipologia del vehicle, les emissions o el tonatge. Anem fins al Parlament. Marta Corbalán, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Amb els vots a favor del PSC, Junts, Esquerra i la CUP, el Parlament ha aprovat una moció dels comuns perquè la Generalitat presenti al govern espanyol una proposta de vinyeta per a vies d'alta capacitat com la P7, on des de la supressió dels peatges ha augmentat molt el trànsit, la sinistralitat i els embussos. Lluís Mijoler és diputat dels comuns.
3: La nostra proposta és una vinyeta que protegeixi les persones que fan mobilitat obligada i que no disposen d'una alternativa real de transport públic, que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura, i que els recursos recaptats per aquesta vinyeta es destinin al manteniment de les carreteres, a la seguretat viària, al transport públic, al ferrocarril, a les terminals intermodals i a compensar els municipis afectats.
0: La moció també demana que el govern estudiï limitar o prohibir els avançaments de camions en els trams i franges horàries de més congestió i sinistralitat de la P7 i garantir l'obligació que els vehicles pesants circulin pel carril dret.
22: I com que estem parlant de circulació, hem d'afegir que s'ha suspès l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi. És un incendi entre dos estacions, Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, un incendi que afecta a tot el tram de l'alta velocitat i, per tant, els trens que van de Madrid i fins a Barcelona. I encara un últim apunt, perquè Brussel·les multa a Google amb gairebé 900 milions d'euros per un abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i de limitar l'activitat dels cercadors d'aplicacions. El gegant tecnològic té ara 2 mesos per fer canvis si no vol haver de pagar més multes. Brussel·les, Bruno Fortea, bona
6: Hola,
22: tarda.
6: Hola, bona tarda. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, acusa Google d'amagar els serveis que ofereixen les empreses de la competència perquè al cercador hi apareguin abans els propis serveis del gegant nord-americà. Passa, per exemple, quan algú entra a internet per comprar un producte i el primer que veu és Google Shopping, o també quan vol reservar un hotel o comprar bitllets d'avió amb Google Flights. Ho ha denunciat el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier.
7: In the EU, a la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions. I els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
6: Brussel·les també sanciona la multinacional per impedir que els creadors d'aplicacions puguin vendre les seves apps de forma lliure en plataformes alternatives a Google Play. Els gairebé 900 milions d'euros de multa europea representen, però, només el 0,2% de la facturació global de Google.
22: Manifest d'una 50ena d'escriptors de les comarques valencianes de l'Alcoià al Comtat i de la Costera a la Canal contra la intenció de l'Ajuntament d'Alcúdia de Crespins de canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó. Segons l'Ajuntament, l'autora d'Alcoi no té vinculació amb el poble i la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. En canvi, els firmants del manifest la qualifiquen com una de les autores més rellevants de la literatura i del pensament contemporani valencià. Asseguren que el nom d'un institut és una declaració de principis, un referent per als joves i les generacions futures i un reconeixement als valors que la societat decideix preservar i també transmetre. Per tant, asseguren, mantenir el nom d'Isabel Clara Simó és mantenir viu el compromís amb la cultura, la llengua, el feminisme, l'educació, la igualtat i el pensament lliure que sempre va defensar l'autora.
2: Passant gairebé 7 minuts de les 3.
24: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Des d'ara i fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
25: Hola, bona tarda, Òscar.
2: I la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
26: Hola, què tal, bona tarda.
2: I en els pròxims minuts arribarà Marc Molins, advocat, que està patint des de primera hora del matí. Perquè a primera hora del matí ens ha dit, tinc un judici que se'n pot allargar i igual arribo una mica tard. Tot i això, li feia molta il·lusió venir perquè és l'últim dia de la temporada i, per tant, no ha volgut que l'alliberéssim. Per tant, si ens estàs escoltant, Marc, no cal que corris, tranquil, i arribaràs. Nosaltres
25: ja t'esperem. Sabem que la justícia és lenta.
2: Ja, ja ho sé, això.
26: I no acabarem el programa fins que no arribi ell.
2: Home, no. Compte que a les 4 en venen uns altres. Vull dir que si hem d'enveir el temps de la tarda d'estiu, això serà més difícil. Però, en tot cas, l'esperarem aquí. Per tant, el Marc Molins, que s'afegirà en el moment que pugui arribar, perquè insisteixo que tenia aquest judici que se li ha allargat. Qui no fa tard és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
2: Bé, aquí.
5: Ja,
2: aquí,
5: a punt de vacances,
2: en refugi climàtic estem dins de Catalunya Ràdio. Estem en refugi climàtic i això sempre s'agraeix. Per tant, sí, a punt de vacances, correcte.
5: Sí, molt bé, molt
2: dos
5: bé.
2: Dos dies, avui i demà.
5: Molt bé.
2: Què ens proposes?
5: Ara que tothom parla de l'Odissea de Christopher Nolan, a mi m'agradaria parlar-vos d'un mite. Ja sabeu que l'Odissea s'atribueix a Homer i explicar el viatge d'Ulisses des que se'n va a la Guerra de Troia fins que torna a Ítaca molts anys més tard. Podríem dir que es perd pel camí. També s'atribueix a Homer la Ilíada, que és un poema èpic que narra una part de la Guerra de Troia i se centra en la figura d'Aquiles, que és un heroi més vulnerable que Ulisses perquè té un taló fràgil, com ja sabeu. I després hi ha l'Eneida, que és un poema èpic de Virgili que va deixar inacabat l'any de 9 abans de Crist. Està molt inspirat en l'Odissea i en la Ilíada, que són molt anteriors, són del segle VIII o del segle VII abans de Crist, però hi ha una figura dins la mitologia grega que és Cassandra, i el mite de Cassandra, i m'agradaria explicar-vos la seva història com una mena de relat d'estiu, no? Ara que estem a punt de fer vacances i que estem esperant en Marc, i fem aquest conte, aquest relat. Llavors jo us explicaré que Cassandra era la filla de Hècuba i de Príam, el rei de Troia, i tenia un germà bessó, Nelen. I quan els pares d'aquests nadons celebren la festa del seu naixement al temple d'Apolo, fora de les muralles de Troia, els nins se queden dormits, no? I quan s'acaba la festa, fixeu-vos que és la festa per celebrar el naixement d'aquests nadons, no? Doncs els pares s'obliden dels infants i se'n van, i els deixen allà, en el temple, no? Na Cassandra i Nelen passen la nit al temple tots sols, i l'endemà, quan els van a cercar, veuen que les serps sagrades de l'altar els llepen les orelles per purificar-los, no? I així és com Cassandra i Helen reben el do de la profecia. Aquesta és una de les llegendes sobre la història de Cassandra. Una altra llegenda diu que Apolo s'enamora de Cassandra i li promet que li ensenyarà a veure el futur si ella accepta que ell l'estimi, per dir-ho de qualque manera, no? Llavors ella primer diu que sí, que accepta, però un cop instruïda es fa enrere i ja no vol rotllo amb Apolo. I Apolo s'emprenya, li escupa la boca i la maleix, de manera que ningú es creurà mai les visions premonitòries de Cassandra. Ella serà capaç de veure el futur, però ningú la creurà mai, no? Llavors, les profecies de Cassandra s'esmenten a les històries sobre la guerra de Troia. Ella ja sap que Paris portarà la destrucció, per exemple, sap que Héctor morirà, és l'única, juntament amb l'endeví Laocont, que s'oposa a que fiquin dins la ciutat el famós cavall de fusta que els grecs han deixat abandonat a la platja, perquè sap, ella sap que és un parany, però ella diu totes aquestes coses i ningú li fa cas, no? Llavors, Cassandra va ser capaç fins i tot de predir la seva pròpia desgràcia, és a dir, podia veure el futur, però no podia evitar aquest futur, la qual cosa és bastant desesperant, no? Llavors, Cassandra representa l'arquetip de personatge que té raó, però que és castigat per dir veritats que ningú vol sentir o que ningú vol creure. La síndrome de Cassandra respon al sentiment que tenen les persones que veuen el perill, són conscients del que passarà, però no hi poden fer res perquè ningú els escolta o es minimitza el que diuen i s'han d'enfrontar a la frustració de veure que les seves prediccions s'estan complint, però també pateixen per ser ignorats encara que l'evidència estigui de part seva, no? Fins i tot pot passar que siguin rebutjats per l'entorn social, professional, institucional, per dir allò que no convé que se sàpiga o directament per dir el que ningú vol sentir, no? Llavors, què passa? Que ara mateix científics, meteoròlegs, ecologistes, gent de la pagesia, bombers, periodistes, hi ha moltíssimes persones que han de suportar que el negacionisme climàtic s'imposi en els seus raonaments i en els seus advertiments, i no només en el tema del clima, no? També en l'habitatge, en la massificació turística, en les amenaces arran d'una manca de polítiques socials públiques eficaces, etc, etc, etc. Llavors, tot això m'ha fet pensar en una cosa que deia l'escriptor mallorquí Guillem Frontera. Ell deia que mai no s'havia escoltat tan poc la intel·lectualitat com ara, no? Però jo hi afegiria qualsevol coneixedor de temes essencials o humans, no? Gent del món de la medicina, de la docència, del camp, del mar, mai s'ha escoltat tan poc la gent que en sap de les coses, no? I per tant, és com si la majoria de les persones ara patissin aquesta síndrome de Cassandra. Ja està que no és el mateix voler tenir raó que tenir-la, i ara és com si es menyspreàs la gent que té raó i s'aplaudís els que imposen les seves pròpies raons. És com si estiguéssim en una mena d'era de Cassandra a escala global. I aquí acaba el meu relat sobre el mite de Cassandra.
2: No sé com ho veieu. Avui dia sí, fem menys cas dels que en saben realment, o fins i tot els menys tenim.
8: Bueno, jo crec que a vegades la intel·lectualitat i el mercat
25: o el poder no acaben de casar massa bé, no? I això, el mite de Cassandra, m'ha recordat ara, ho portarem més cap al Polònia.
2: Oh. Cadascú sí, tira cap a casa seva.
25: Recordat, us en recordeu quan imitaven a Joan Tardà i deia allò d'algú ho havia de dir?
2: Sí.
25: Doncs, a vegades, això passa molt en política, no? Que hi ha opcions polítiques, no? O que hi ha partits, o que hi ha polítics també dins dels seus partits, que a vegades doncs queden fora del carril central, no? I això és molt perillós, i per això és necessari, no? Unes societats amb partits, institucions, mitjans de comunicació que fomentin el sentit crític i que fomentin la dissidència interna, i que no passa res per dir que no estàs a favor d'una cosa dins d'una organització, i fins i tot també els mitjans, a vegades doncs, tenim una responsabilitat en normalitzar-ho i no dramatitzar en excés les coses, perquè quan s'ofega el debat i quan les veus que molesten o no diuen el que toca en aquell moment o no estan a la centralitat, doncs s'arraconen, no va bé, no? I evidentment això també ens passa en aquest moment en molts altres àmbits. És a dir, la Llucia parlava del tema de la crisi climàtica, no? És a dir, ara sí que ja és molt mainstream i que estem fatal, a més només cal sortir al carrer per veure com estem, i la gent, els treballadors agrícoles que no poden anar a collir fruita i que han de fer uns horaris intempestius per anar-hi. Però fa uns anys, doncs, era molt friqui, no? I era molt friqui parlar del decreixement, i era molt friqui dir que s'havia d'acabar l'especulació amb l'habitatge i que potser no podia ser un creixement turístic, no podia ser infinit. Bé, i al final doncs resulta que potser no tenien raó en tot el que deien aquella gent fa 30 o 40 anys, però si s'hagués permès doncs un debat més adult i més raonat, doncs segurament ara no tindríem moltes externalitats negatives que tenim a nivell climàtic o a nivell de model econòmic al nostre país.
26: Jo crec que el que ens està passant és que hi ha moltes ganes d'imposar la pròpia veritat. I passa, doncs, en molts aspectes. No s'escolta prou, és a dir, no s'escolta gens al dissident, ni a les organitzacions, ni en política. O sigui, és molt comú veure com passa que hi ha una decisió majoritària o una directriu majoritària a l'organització que sigui, i el que ho veu diferent procura no ser vist, no ser detectat, perquè sembla que el qui es mou no surt a la foto, llavors, no? Per tant, més val la pena seguir el camí principal, el que es diu, el que marca doncs, el president degà, líder polític de torn, abans que decidir, perquè si no, si dissenteixo, doncs igual no estic ben vist, que és el sentiment que hi ha. I quan la dissidència es manifesta, la discrepància es manifesta en un sentit constructiu, és quan s'avança. I el fet de voler tancar polítiques, per exemple, a base de decret, agafant el fil de la política que deia el Ferran, no és una bona manera, perquè els decrets no són innocus, perquè si després no es convaliden, els efectes es manifesten, té uns efectes, allò agafa vida i unes aplicacions que després què passa quan es deroga. Però sembla que hi ha la frivolitat de regular cop de decret sense voler escoltar la resta, perquè segurament et diran que allò que tens entre mans doncs no ho acaben de veure bé, o tenen proves de que allò no funciona. Per tant, quina por hi ha a intentar consensuar? Jo consensuo amb els meus, i tant, però també és necessari consensuar amb el dissident, en política, a la feina, a la premsa, i també donar veu al que no és el corrent més típic, perquè si no haguéssim donat veu a les que deien que hi havia un canvi climàtic, doncs ho haguéssim anat negant perquè el mainstream ho negava fins que ara ja està sobre la taula, doncs no hi haguéssim arribat mai. I si no donem veu a tot el sector, perquè parlo del meu perquè sempre vaig allà mateix, al món de l'habitatge, seguirem tenint una crisi d'habitatge de cavall. I així ens resistim a escoltar el que no en dona la raó.
2: Jo estava pensant que el fet que hi hagi una pel·lícula com l'Odissea, de Christopher Nolan, ha fet que aquesta crec que sigui la tercera dèria que fa referència a històries clàssiques gregues. Totes les dèries diferents, i sobre temes diferents, però, mira, benvinguda sigui una pel·lícula com aquesta perquè ens faci recuperar un coneixement que ara mateix tenim com molt oblidat en el nostre dia a dia, i és la tercera dèria. Recordo una de l'Empar Moliner, I un altre, no sé si va ser tu o va ser la Carlota Gurt. I
5: la Carlota, altra, segurament.
2: Doncs la Carlota,
25: sou,
2: i tu.
25: Sou uns intel·lectuals.
5: Les tres escriptores, que, exacte, és que clar, és la nostra base.
2: Que tireu, ja, també, sí, sí, es compreu cap a casa, les tres.
25: Jo t'he de dir que dues vegades he intentat llegir-me classes grecs i no he pogut.
5: És una bona època, ara, a l'estiu, eh? Ja, llegir però... l'Odissea. I hi ha uns llibres,
25: Lucía,
5: molt interessants.
25: Lucía, no vaig.
26: I un altre pou...
25: Vas superior a mi.
26: Un altre pou de sabidoria són els contes dels Mil i una nits.
5: Això és
26: veres. Són xulíssims.
2: Sí.
5: Però dic que hi ha uns llibres molt interessants sobre la teoria, són teòrics sobre l'Odissea i sobre l'Ilíada, i llavors explica molt bé tota la mitologia grega, i són fascinants, eh?
2: No. El Ferran fa cara de no em convencerà.
25: De moment estic llegint Ferran Torrent.
2: No seria el mateix.
25: No, però em diverteix. Sí, però em diverteix molt.
2: Ah, bueno, està bé, escolta'm.
26: Per divertir de la camisa que ens porta avui el Ferran. Porta una camisa de quadros, no la vivis mai amb camisa de quadros. Escolta, sí. Ja fa estiu.
25: Sí, és que avui fa festa.
2: Home,
26: sí. Ja es nota.
2: Per tant, vas amb el look dels dies festius, eh?
25: Estic fent un KitKat perquè com que tinc poques vacances.
2: Molt bé.
25: Bueno, és així.
2: Lucía, gràcies. Bona tarda. Gràcies. I bon estiu.
5: Bon estiu, Ferrada.
2: Bé, passen 3 minuts d'un quart de 4. Bé, anem amb els temes del dia. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac, provocat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies en aquell punt, s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana que ve. Ho ha anunciat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, des del mateix lloc dels fets i després de reunir-se amb els equips tècnics que hi estan treballant. Santano, però, no estableix cap calendari concret.
8: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía, digamos, presente ya plenas garantías de seguridad y otra distinta el momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
2: La situació ha provocat avui un malestar evident dels usuaris que han afegit un nou periple i que s'han queixat de falta d'informació i d'un servei alternatiu per carretera insuficient. Santano ha volgut destacar que per ara els monitoratges no han descartat cap altre problema.
8: Hasta este momento, yo creo que el mensaje de tranquilidad es el dominante, porque no se ha producido ningún daño y cada minuto, cada hora que pasa, pues esto incrementa las garantías, porque vamos elevando el nivel de mortero dentro del socavón y, por tanto, garantizando la sujeción plena de este espacio.
2: Això sí, de moment no hi ha cap hipòtesi sobre les causes de l'esvoranc.
8: Yo creo que hay que esperar al análisis de las causas, pero desde luego avanzar ahora cualquiera de ellas es imprudente y además, digamos, incorrecto, ¿no? E innecesario, porque yo creo que especular sobre una cosa de estas no tiene mucho sentido.
2: S'està reomplint l'esvoranc amb formigó i, a tall d'anècdota, si voleu, la grua que va caure pel forat quedarà allà, sepultada pel formigó. No és molt difícil de treure-la i, per tant, quedarà sepultada per les tones de formigó que hi posaran a sobre. No sé què us sembla tot plegat, l'esvoranc, les declaracions de Santano i, si voleu, afegir una mica a una flamarada de 4 pisos d'alçada que hem tingut durant 12 hores a la plaça de Sants de Barcelona i un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro, que és veritat que són 3 incidents que no tenen relació entre ells, però que sí que demostren que, vaja, amb obres públiques estan passant coses.
25: Bueno, demostren que s'estan passant coses. També és veritat que perquè s'estan fent coses. És a dir, si tu fas un túnel, com el que s'està fent a Sants, doncs la màquina es pot equivocar i punxar una canonada del gas i que passi el que va passar ahir. El tema de l'L9 ja hi hauria més de parlar, però com que jo no sóc enginyer de ponts i camins, no sóc capaç de valorar per què ha passat. I el tema de Rodalies, no. El tema de Rodalies és una qüestió estructural. És veritat que s'estan fent obres i que les obres, doncs, a vegades causen...
2: Algunes d'elles que fa anys que estaven pendents.
25: Exacte,
2: però...
25: causen molèsties i tenen algunes incidències, però, com que aquí estem per fer una valoració política, el que ens sembla increïble és que el secretari d'Estat d'Infraestructures pugui dir que això de Rodalies, aquest és un servei que depèn de la Generalitat de Catalunya. És a dir, formigó, el que estan posant allà al forat per tapar-lo, i també una mica la seva cara. Val? Perquè, és a dir, és veritat que hi ha una part de... És a dir, que la Generalitat decideix els preus, decideix els horaris, no, sí, i que se n'ha d'ocupar d'atendre en cas de en la informació i preveure doncs, assistir als viatgers en cas d'incidències, però estem parlant d'una xarxa que la gestiona DIF, que la gestiona Renfe, que el que té la responsabilitat total és el Ministeri, i per tant no pot dir això. Passa que el secretari d'Estat també jo crec que es beneficia doncs, d'un govern de la Generalitat que té en això una actitud poc agressiva. I em sap greu usar la paraula agressiva, perquè crec que, com que entenc que són exigents, doncs ho han de ser més. I segurament un pas més en l'exigència és una certa agressivitat en que el senyor Santano i el senyor Òscar Puente, entre tuit i tuit i Vamos España i el contents que estan d'haver guanyat el Mundial de Futbol, doncs algú se n'hauria d'ocupar una mica d'això i haurien de tindre una mica de vergonya de quina és la situació de la xarxa de Rodalies que ells gestionen a Catalunya.
26: Jo crec que és intolerable el que ha manifestat aquest senyor, que el secretari d'Estat, algú li hauria d'estar demanant ja una dimissió. Primera, per dir una mentida i una cosa que no és certa. Per tant, la conselleria li hauria de demanar i exigir primer una rectificació. De qui depèn la infraestructura. I la segona, aquest senyor no pot dir a la cara dels catalans que el que ha passat és culpa de Catalunya, de la Generalitat, del govern de Catalunya, perquè això no... O sigui, per tant, el que correspon és que hi hagi una mica de dignitat al govern i se li demani a aquest senyor que plegui, perquè manifestament se n'està fotent de nosaltres quan fa dos dies han sortit els nivells d'inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i quan veiem que ni de lluny s'inverteix el que toca.
25: Aquest secretari d'Estat, resulta... que per cert va ser el que quan hi va haver la crisi forta de Rodalies per lo de Gelida, va dir que s'instal·laria a Catalunya, sí, i s'hi va estar quatre,
26: sí,
25: dies.
26: Sí, però res, va marxar de seguida perquè deia que ja estava. Per tant, el que jo deia és que ja m'ha estallat i ja m'ha marxat, hosti.
25: Ai, perdona.
26: Sí, no, vull dir que aquest senyor... O sigui, que fa quatre dies que havien sortit tot el tema de la manca d'inversions a Catalunya, de com no s'havia estat invertint. I tu dius, sí, passen coses perquè es fan coses. Doncs mira, no hi estic d'acord. Perquè es fan coses i s'han de fer bé. I si no hi arriba, i si es fan les licitacions per un preu que no correspon, perquè el que vols és adjudicar-te l'obra i l'infraestructura, i retalles per aquí i retalles per allà, poden passar coses. És més fàcil que passen coses que si no pas, si t'hi fixes amb els preus i amb el que efectivament et costa desenvolupar aquella obra. No és ni mig normal que en una setmana, 15 dies...
25: Que haurien de pagar més.
26: I el que dic és que s'haurien de fer les licitacions no amb baixes temeràries, ni a la baixa, ni durant l'adjudicació, el que més barat ho fa. Perquè en una... Què és? 15 dies, 3 setmanes.
25: Sí, sí.
26: 3 coses grosses, perquè no estem parlant d'anècdotes, estem parlant de 3 coses grosses. Una d'elles, que hi ha gent al Puiget que encara no poden tornar a casa. La malfiança que genera a la ciutadania, el fet de dir, hosti, obren al costat de casa meva, a veure què passarà. No hi ha dret a què haguem de patir quan fan obres. Si no les poden fer totes alhora, que no les,
25: sí,
26: hi facin.
25: No, l'angoixa d'aquesta gent, clar, tant, a Montcada com al Puiget de...
26: Montcada.
25: Ostres, els edificis, no?
2: Clar, el que soterrament... diguin, no, torni, que no hi ha cap perill.
26: Exacte. El soterrament de Montcada...
2: Tampoc no n'hi havia, en teoria, abans que s'obrís el primer esvoranc.
26: Clar. El soterrament de Montcada fa anys i panys que es reivindica. Sí. Molts anys. Sí, sí. I posar una línia al dichós pressupost de l'Estat espanyol en els pressupostos generals de l'Estat per aquella línia, no hi havia manera. Finalment, sembla que soterraran. No ho veurem. No ho veurem.
25: Sí, però sobre ens hem de sentir una cosa...
26: Home, per l'amor de Déu.
25: Sembla bastant vergonyosa.
26: I estic d'acord amb el Ferran que el govern ha de ser més contundent. Igual que havia de ser més contundent la consellera d'Economia quan va sortir el dèficit d'inversions a Catalunya, que va sortir, doncs, bueno, ja ho mirarem, ja ho parlarem allà,
25: sí,
26: al Consell.
25: Sí, perquè ells a Madrid s'escuden en que per culpa de la pressió política del PSC i sobretot doncs, dels partits independentistes a l'hora de negociar els pressupostos, s'acaba, ells diuen, sobrepressupostant. És a dir,
26: així, sobre el paper, clar, ho aguanta tot, clar.
25: Clar, clar. Home, ells sí. Diuen, no, clar, és que com que ens pressionen tant, acabem dient, perquè puguin sortir a ensenyar el trofeu que invertirem a Catalunya, el que és impossible invertir. Jo crec que això... clar, quan
26: això,
25: tu veus...
26: això és un delicte, és quasi bé.
25: Clar, això... pot ser creïble si tu dius, no, mira, ens hem quedat al 70%, perquè realment...
26: Perquè sempre passen obres, coses.
25: Sempre passen coses, surt. A vegades els projectes costa tirar-los endavant, licitar, no? Si s'ha d'expropiar, tots aquests processos que la Lourdes coneix. Però clar, quan estem parlant d'una execució pressupostària del 10%...
26: Clar, home, no és ni mig normal. Llavors la gent ens enfadem. Clar que ens enfadem i que reivindiquem un finançament just, clar que sí.
25: Doncs res,
26: i un govern beligerant en aquest sentit...
9: Exacte, però han guanyat la Lliga. No, la Lliga, la Copa del Món. No.
2: Bé, doncs, en tot cas, aquesta és la situació. Falta 3 minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Farem una pausa i canviarem de tema. Estem pendents de poder saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Hem quedat amb ell. En els pròxims minuts podem saludar-lo i li demanarem, no tant per les raons del forat, perquè ja us avanço que la seva explicació serà que no depèn d'ell, que això venia de DIF, però com a mínim sí, per veure si el sistema que han ideat perquè la gent tingui un transport alternatiu en aquest tram que està tallat i que ha generat tants problemes aquest matí i que, a més, és una mena de gincama en què han d'arribar a una estació, canviar en algun troncs, fins i tot caminar 5 minuts pel carrer per arribar a una altra estació, doncs a veure si el poden canviar o no i si tenen alguna previsió de quan durarà aquest tall, perquè ja hem sentit que el secretari Santano ha dit que aquest dissabte podran dir quan dura. No sé si des de Rodalies tenen més dades o no. Fem una pausa i després reprenem amb més coses fins que no puguem parlar amb Òscar Playà, director de Rodalies, que necessita això, s'ha compromès a atendre'ns i ens atendrà els seus 6 minuts.
24: Catalunya migdia.
10: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
18: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Catalunya migdia. Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
11: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
12: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
14: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
12: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
14: Tot es pot parlar.
12: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
15: L'estiu és tu.
17: Catalunya Ràdio.
15: La llum dins dels meus ulls.
12: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu.
17: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
17: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Som pràcticament 3:45 de la tarda. El Ferran i el Lourdes s'estan fent la tertúlia sobre l'esvoranc i sobre les Rodalies. I ens deixo que hi tornarem d'aquí uns minuts, quan pugui atendre'ns...
25: Sobre la gestió política.
2: Sobre la gestió política. Sobre la gestió política.
26: Sobre senyals, la no gestió política.
2: Senyals horaris de 3:45, ara mateix en punt. Però avui ha reaparegut José Luis Rodríguez Zapatero. Ha trencat el seu silenci per defensar-se. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol nega qualsevol implicació en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra.
27: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: Zapatero nega que parlés del rescat amb el govern espanyol. Defensa que es va limitar a fer una tasca d'assessoria que, segons ell, és del tot legal. On l'exlíder socialista s'ha mullat, menys, és amb les joies. N'ha qüestionat el valor, la justícia les ha xifrat en més d'un milió d'euros, que ell diu que ni de broma, però no ha aclarit d'on han sortit les joies.
27: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política, ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: I sobre les seves dues filles, també imputades en la causa, i que haurien cobrat de l'empresa Análisis Relevante, Zapatero nega que les hagi utilitzat per rebre els pagaments d'assessoria.
28: Sus hijas han servido de testaferro de Zapatero, presidente.
27: Bueno, sería, en fin, me parece la pregunta increíble, ¿no?
28: Es la
27: no sé,
28: sugerencia que hace la UDEF, no, es la sugerencia que hacen los jueces. Es ahora mismo, o sea, la línea
27: faltaba,
28: de investigación.
27: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
2: Són les explicacions que ha donat de moment José Luis Rodríguez Zapatero en aquesta entrevista, aquest migdia a Televisió Espanyola. De moment, les úniques que ha donat d'explicacions, perquè fins ara només havíem tingut un vídeo que va transmetre en el primer moment, donant una expressió, ja negant qualsevol mena d'acció a l'hora d'intermediar per l'ajuda de Plus Ultra. El Partit Popular ja ha sortit a dir que no es creu aquestes paraules de Zapatero. Ho ha fet Esther Muñoz des del Congrés dels Diputats.
29: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal.
2: No sé com us deixa el cos les explicacions de Zapatero.
25: Mira, jo crec que estan bé i que el que explica doncs, és lògic i coherent, però hi ha dos nusos que no desfà. Un és el nus ètic, és a dir, s'ha de dedicar un expresident del govern a tasques d'assessoria d'aquest tipus als entorns de l'administració, és a dir, perquè no són assessories a empreses privades per tancar negocis amb altres empreses privades. Són assessories a empreses en la seva relació en les administracions, havent estat president del govern. Això, efectivament, no és il·legal, però jo crec que planteja un nus o planteja un dilema ètic. I després sí que jo crec que hi ha una altra cosa, que no és tampoc il·legal, però que és políticament la menys agradable i la menys elegant i alhora és la més popular o la més icònica, que és tot el tema aquest de les joies, no? Que ell surt a l'entrevista i resulta que no ho explica. A mi això em sembla un error, perquè, és a dir, tu trigues 2 mesos en sortir, com ha trigat ell, perquè, lògicament, i això sabent com funciona, segur que els seus advocats li han dit que no sortís i tampoc haurien volgut que fes l'entrevista que avui ha fet, perquè quan aquests procediments Exactament. Estan així, els advocats sempre extremen la prudència, no? I els periodistes, sempre que els hi consultem, ens diuen, no publiquis. Bueno, però a vegades s'ha de publicar. I ell, que està en primera línia política, doncs ha de sortir. Ha de sortir i ha de donar explicacions. Aleshores, a mi em sembla que el seu relat està bé i és coherent i és lògic, però té aquests dos nusos. El tema de les joies, que és horrible, i el tema ètic de que ell es dediqui a això. Ara bé, s'haurà d'acreditar, d'alguna forma, el PP ja el dona per culpable. Però no s'ha de demostrar la innocència, el que s'ha de demostrar és la culpabilitat en un procés judicial. I, per tant, algú haurà de demostrar i haurà de trobar alguna prova de que José Luis Rodríguez Zapatero va pressionar el govern espanyol pel rescat en aquesta aerolínia. Que ho podia fer,
26: la clau segur, és aquesta.
25: Diu que no ho va fer, doncs algú haurà de demostrar que ho va fer.
26: La clau és aquesta, perquè el govern de moment va dient que tota l'adjudicació, tota la tramitació, tot ha estat impecable i que ho ha fiscalitzat tothom i que tothom diu que està molt bé. D'acord? Però això no és incompatible amb el fet de que algú hagi motivat el rescat i aquest algú hagi acabat cobrant una comissió un cop aquest rescat s'ha fet. Aquest és el tema, el nus de la cosa a provar. I llavors aquí, doncs, tal com ha dit l'amic íntim del Zapatero, doncs, que ha cantat com una mallarenga, doncs sembla que hi ha un mòbil i que hi ha un inductor. I, a més, una persona que té un ascendent sobre el govern. Per tant, si no vols pols, no vagis a l'era. Perquè el teu ascendent amb el govern el que no pot permetre o facilitar-te és que facis negocis. Per tant, assessora, però lluny del govern, lluny de la roba. Si vols que sigui una cosa honesta i que, a més, ho sembli. Aquesta per una banda, i per l'altra que el fet de que hagi donat aquesta entrevista em sembla un error molt greu per part de Zapatero. Perquè jo crec que els tempos polítics i les formes polítiques i les formes legals no van pel mateix camí necessàriament. I si hi ha una defensa que el que s'ha de dedicar és a desvirtuar les manifestacions tan greus que ha fet algú que en principi era amic seu, la cosa imposa silenci. Perquè t'estàs perjudicant de quina manera. Per tant, jo no crec que el seu advocat estigués gaire content perquè hi ha un repte, que és això, des de desvirtuar unes manifestacions que aquell senyor fa, l'amic fa, perquè s'acull, com veiem, no, a la via Aldama, de dir, escolta, jo si canto com una mallarenga, me'n sortiré de rositos i segons com encara amb la pasta a la butxaca, que és el que li ha passat a aquell senyor. Per tant, jo no auguro un bon final d'aquesta qüestió, tot i que hi ha d'haver un judici, hi ha d'haver una demostració de les coses, però el que sí que hi ha hagut és un dany reputacional de Zapatero irrecuperable.
25: Això no li treu ningú.
26: Irrecuperable.
25: Ara. Però, clar, el Julio...
2: Martínez.
25: El Julio Martínez, ell pot fer, com està fent, la via Aldama, no?, amb la seva estratègia de defensa per salvar-se. Però d'alguna forma haurà d'acreditar, també.
26: Clar,
25: i haurà d'aportar alguna prova que Zapatero doncs, va pressionar, per exemple, del ministre Escrivà, no?, que era el de Seguretat Social, o que va pressionar la Moncloa perquè hi hagués aquest rescat en aquesta companyia. D'altra banda, també cal dir que la companyia, quan contracta Zapatero d'assessor, el que busca és que Zapatero faci aquesta persona.
26: Correcte. Per què agafes amb aquesta persona? Perquè saps que té bons contactes.
25: Perquè no contracte... És dir, no... aquest tipus d'assessories, quan les empreses els contracten, no els contracten per els seus coneixements en economia o en dret administratiu. Vull dir, Zapatero és una persona...
2: Per les agendes, per l'agenda que té.
25: Que s'ha dedicat sempre a la política.
26: I saps en quina porta trucar i diuen, escolta, per què ens ajudarà?
25: Sap quins telèfons ha d'aixecar o que espere la companyia és que aixequi telèfons i que parli amb el ministre i ho arregli. Bé, tal vegada ell no ho va fer i senzillament va donar indicacions de jo de vosaltres aniria per aquí, trucaria a aquesta porta, miraria de presentar-ho d'aquesta manera.
2: Sobre el que deia la Lourdes de per què parla ara i si això pot ser encara contraproduent per la seva defensa judicial, clar, ell està atrapat, entre cometes, entre el que li demana el seu advocat, que és no parlis, calla, no diguis res fins que no arribis al judici, i la petició, que ahir va ser especialment forta, no només de sumar, que ja fa temps que li demana, sinó també de veus del PSOE, de donar explicacions perquè això s'està fent mal. Clar, clar, en el moment en què el seu amic i soci va dir que no, va reconèixer això, llavors encara les demandes de donar explicacions per part del govern espanyol encara va ser més fortes.
25: Això ens porta una mica al procés, al judici del procés. Jo me'n recordo com a periodista, i tu també, Òscar, quan nosaltres volíem coses dels encausats en el procés, com no hi havia manera perquè hi havia la contradicció entre la defensa tècnica, que la defensa tècnica diu calla, no diguis res, o em penedeix-te i renega políticament d'allò que vas fer, no? I li diu això al defensat, i la defensa política. La defensa política és, ostres, jo sóc un líder independentista, jo he tingut responsabilitats, jo no vull renunciar a les meves idees, no vull renunciar al que
26: vaig fer. Això perjudica la defensa, està claríssim.
25: I al final, i de fet, això es va desmuntar una mica el judici del Suprem, perquè allà van veure com n'hi va haver, que van voler fer una defensa...
2: Tècnica, i uns altres que la van fer més política.
26: I va arribar allà mateix
25: per tots.
26: Però és que en aquest cas, a més, li diuen parla, surt i explica, però és que el que ha explicat encara ha generat més confusió, perquè no hi ha hagut cap aclariment de la cosa. Dius, home, clar, és que el que diu... Home, podia haver-se inventat una trola que ens convencés a tots, però no ha sigut el cas, tampoc. Per tant, el que ha deixat, doncs, igualment la cosa de dir, bueno, sospitós, perquè a part d'això, doncs, per què has fet una entrevista? No ha aclarit res. No crec que hagi donat tranquil·litat d'esperit al PSOE.
25: Jo l'he seguit de tota l'entrevista i jo crec que ell, diguéssim, amb la part legal, ha estat convincent. És a dir, convincent en el sentit de que tu penses, bueno, és difícil que aquest home el condemnin, el que passa que, ostres... Que trist, no?, que es dediqui això...
26: Escolta, aquí en aquesta cara,
25: no
26: aquests micros,
25: això de les joies.
26: Deia en Ferran que el David, el germà, que, bueno, que no ho tenia malament. Que
25: sí, no.
26: Engaltada fins al final. O sigui, qui marca el ritme aquí?
25: Sí, però amb una sentència... És que, clar, el problema és...
26: Bueno, és que
25: condemnat
26: tu pots...
25: amb sentències que no acrediten...
26: Bueno, doncs la pot,
25: bueno, vull dir, també va passar una altra vegada tornant al judici del Suprem, i ara que la setmana passada parlàvem del tejuer i de la malversació.
26: Però això no ens estranya.
25: Condemnats per malversació, i no se sap ni quants diners va costar l'1 d'octubre ni d'on van sortir els diners, però condemnats per malversació.
26: Dic, increïble. La sentència està posada, posa-la.
25: Sí.
26: I si vols empurar a Zapatero perquè vols convocar eleccions i, a més, esquitxar Pedro Sánchez, doncs ho fas. I ningú se n'estranya, i aquí ho diem tranquil·lament, i hauria de venir algú a detenir-nos per dir això.
25: Bueno, ell amb això també a mi m'ha cridat l'atenció,
26: no passa res.
25: Que ell ha sigut curós amb això, perquè quan l'han apretat, ell ha evitat presentar-se com una víctima de lawfare o d'un muntatge polític. En el que sí que ell ha carregat i ha dit que li semblava, em sembla la frase que ha dit, que és lo nunca visto, i que li semblava inèdit, és en el fet de que es filtressin coses de les seves converses de WhatsApps dels darrers 2 anys. Bueno, que això d'inèdit no té res.
2: No.
25: El que passa que normalment els dirigents del Partit Socialista no estan acostumats a patir-ho. Però d'inèdit no en té res, perquè això ho hem vist en el cas dels líders independentistes, ho hem vist en el cas de l'Esquerra Berchale i ho hem vist en casos d'altres enemics d'Espanya, diguéssim, els que doncs, la UCO o la UDEF han decidit escarnir quan els hi ha interessat amb coses que res tenien a veure amb la investigació. Però, clar, evidentment, quan a tu t'agafen el telèfon i t'agafen totes les converses de WhatsApp i tots els teus correus, allà hi ha el que té a veure amb la investigació, que normalment és un 1%, i un 99% que res té a veure amb la investigació, però que hi ha coses que poden ser molt goloses per fer mal a algú personalment o políticament.
26: I quan algú et truca, algú que és algú com en Zapatero, imagino que com el pare espiritual de moltes dels ministres i ministresses del govern, inclús del president, com no li agafes el telèfon? Com no li mires de fer cas? Com no mires de contentar-lo? Aquest segrest emocional d'una persona que té un ascendent tan clar. Per tant, és molt important en persones així, que tenen aquests ascendents i que tenen aquest patrimoni de credibilitat i que tenen aquesta pàtina de pare putatiu i de pare carbasser, home, m'entén-t'ho, no? T'has de posar a caure, que caigui tan sols la sospita sobre el que estàs fent. No hi ha empreses, les
25: clar, coses. Tu has de saber el paper que tens, clar, i la incidència que tens.
26: Qui ets tu?
25: I la incomoditat que li pots generar tu no a només un secretari d'Estat si el truques.
26: Si el truques,
2: i
26: clar,
2: no només legalment, sinó també èticament.
26: Políticament.
2: Ja ho sabem, que dels lobbies n'hi han existit sempre i en continuaran existint. Sí. Ara, que qui fa aquesta pressió del lobby sigui un expresident del govern espanyol
26: és que sectors...
2: no és il·legal, segurament.
25: No, de fet, una patronal és un lobby.
2: Què?
25: Un sindicat també és un lobby, exerceix que de lobby.
26: És legítim i necessari dir, que els sectors
25: el
26: decideixin.
25: És més clar, perquè el sindicat al final fan moltes coses, els sindicats, i representen els treballadors i tal, però també fan de lobby, i una associació
26: i
25: ecologista
26: és el que han de fer.
25: Fa de lobby, clar, i una entitat cultural fa de lobby, vull dir, perquè tothom intenta pressionar en favor de la seva agenda d'interessos.
26: És legítim, però has de saber qui ets i on estàs. Sí, sí.
2: Sobre les joies, que segurament no és tan important, però que al final és molt simbòlic, tampoc no dona molta explicació.
25: No, que va.
2: Perquè el fet de dir, no, escolta'm, és que són, no, per mi no tenen importància, jo ni me'n recordava que les tenia, no valen un milió... No,
25: però res, tu has de dir, mira, això, vaig anar amb un viatge a Aràbia, i allà es costuma, en aquest país, regalar això, i el que hauria sigut...
2: I no ho vaig declarar, ni ho vaig dir a Patrimoni Nacional.
25: Segurament no ho hauria d'haver acceptat, ho hauria d'haver tornat, o hauria d'haver fet com va fer el Miguel Sebastián, quan hi va anar i li van regalar unes joies molt similars, de donar-les a Patrimoni de l'Estat. Que és veritat que el 99,9% menys Miguel Sebastián de ministres i presidents del govern que han anat a països àrabs i els hi han fet regals

0: error i hagis de ser transparent, ho hagis d'explicar i ho hagis de dir.
1: Escolta, això no és menor. O sigui, ell no pot dir que, ai, mira, ho hagués hagut de declarar, és veritat, perquè, mira, no, no, hi ha una llei que t'obliga a declarar-ho. Si ell hagués dit això...
0: Bueno, hi ha una llei, ja hi ha una llei ara. No hi, ja no li... quan va passar no hi era la llei. Però hi havia un codi de bona conducta que no tenia cas, règim sancionador.
1: Però en qualsevol cas...
0: Sí, sí.
1: Tu et portes... Perdona, tu et portes bé perquè hi ha una llei? Sí. És a dir, ets president del govern.
0: Correcte,
1: no
0: correcte.
1: Saps quins són els teus límits? En sèrio? Clar.
0: Els límits no ètics. Els límits ètics.
1: Ets president del govern.
0: Perquè una cosa és el que és legal i l'altra és el que és ètic.
1: Al teu país hi ha una hisenda.
0: Que sí, que sí.
1: Uns tributs que s'han de pagar. Tu et pots quedar un valor de joies, encara que siguin de 40 cèntims?
0: No, això no era
1: has
0: il·legal
1: de fer el que toca.
0: Fins l'any 2015, sí,
1: jo
0: crec
1: no
0: soc,
1: però
0: que
1: jo
0: es
1: no
0: fa soc, un...
1: Jo no estic a favor de que hagis de ser honest perquè ho diu una llei.
0: No, no, no, no, està clar.
1: I clar, doncs no, malament, molt mal fet.
2: De moment, però, el govern central, el govern espanyol, continua donant suport, continua creient-se les declaracions de Zapatero i, per tant, de moment, no se'n separen.
1: No, no, i aguanten el tema. Però, amb el discurs aquest que dèiem abans, el procés està correcte, l'adjudicació s'ha fet bé, s'ha fiscalitzat per tothom que ho havia de fiscalitzar i, per tant, el procés és net, res a dir. Bueno, és el que dèiem, una cosa és que el procés estigui bé i l'altre és qui el motiva i qui en cobra. Ara, provem-ho, que sigui aquesta persona.
0: Sí, sí, és això. S'haurà d'acreditar la seva culpabilitat, però, lògicament, doncs, la sentència pel Partit Popular ja està dictada i ara el PSOE té molt poc marge de maniobra. El PSOE no pot deixar caure Zapatero. I més després de la defensa que n'ha fet aquests...
1: O quan caiguem, el caurem junts. O quan caiguem, caurem junts. O sigui, aguantem fins al final el mateix relat... I quan toqui, doncs...
0: Sí, però bueno, vull dir, no pot ara desprendre-se'n, crec jo, Vull dir, a no ser que surtin coses, però difícilment sembla que hagin de sortir massa més coses per part de la policia, dels informes policials, del que ha sortit fins ara.
2: Bé, doncs veurem, insisteixo, com evoluciona tot plegat. De moment hem tingut aquestes primeres explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero, de moment en una entrevista a Televisió Espanyola. Veurem què és quines explicacions més va donant i si en traiem l'aigua clara de tot plegat. Però us deia que tornaríem sobre el tema de l'esvoranc a Montcada i Reixac, sobre l'esvoranc i sobre les conseqüències que està tenint sobre línies, a més, molt importants de Rodalies. Ja hem sentit les explicacions del secretari d'Estat del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, i ara podem saludar Òscar Playà, que és el director de Rodalies de Catalunya. Senyor Playà, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Primer de tot, deixi'm preguntar-li per l'esvoranc, si a vostè li han donat alguna mena d'horitzó temporal de quan s'acabaran les obres per tal de poder normalitzar la situació, pel que fa referència a tapar aquest esvoranc.
3: Bé, nosaltres estem en constant comunicació amb Adif des d'ahir, i bueno, ja estem fent el seguiment i estem a l'espera de veure pues, totes les actuacions que ha de fer Adif per assegurar la seguretat del moviment de trens, que és amb el que estem treballant.
2: Però, per tant, no els hi han donat una data?
3: No, de moment estem treballant, s'està treballant conjuntament, poder establir el servei el més possible, però s'han de tenir totes les garanties de seguretat per fer que els trens pues, puguin circular.
2: Un cop Adif doni per acabades les feines per tapar aquest esvoranc, la represa és immediata o després, des de Rodalies, caldrà uns dies per afinar o per fer alguna mena de prova?
3: Dintre de les actuacions que s'estan ja duent a terme, haurem de fer proves de circulació, clarament. Això ja forma part dels procediments habituals que tenim amb Adif, i en quan diguéssim, pues, es donin totes les condicions, la represa del servei serà automàtica.
2: Des de Rodalies de Catalunya es demana a Adif alguna mena d'explicació extra de per què ha passat aquest accident o perquè redoblin la vigilància i la cura en aquesta mena d'obres?
3: Bé, nosaltres com t'he dit abans, estem absolutament coordinats amb Adif, tant els centres de control com nosaltres mateixos, a nivell de l'estructura de l'organització de les dues empreses, i nosaltres estem treballant conjuntament per restablir aquest mal possible, per garantir la seguretat i per restablir el servei amb la màxima qualitat i seguretat, com he dit.
2: El tall és en una zona especialment significativa, per allà hi passen moltes de les línies que van cap al nord, no només de Rodalies, sinó també de regionals. S'ha establert un sistema alternatiu, que en molts casos implica autobusos i en d'altres també, fins i tot, que els usuaris canviïn d'estació pel carrer, caminant fins i tot 5 minuts. Avui alguns dels usuaris han tornat a denunciar falta d'informació i que el servei alternatiu és insuficient. Què els diria?
3: Bé, nosaltres des de mica

0: quan ens vam, diguéssim, vam rebre la comunicació sobre la incidència, vam començar a treballar amb un pla de mobilitat, que, a més, vam començar a posar en marxa ahir mateix a la tarda, una vegada doncs, es va produir la incidència, i que s'ha anat reforçant tant ahir a la tarda com aquest dematí. Abans de tot, voldria demanar doncs, disculpes als usuaris i usuàries per aquesta incidència, i que la nostra prioritat és garantir la mobilitat dels viatgers, però sobretot aquesta mobilitat amb seguretat. I per tant, com deia, nosaltres vam treballar ahir amb aquest pla de mobilitat, que a més el vam comunicar ahir tant a les estacions com als mitjans de comunicació i els nostres canals digitals, web, app i xarxes socials, perquè d'aquesta manera, aquest matí, els usuaris i usuàries poguessin tenir tota la informació sobre les diferents alternatives de mobilitat que hi ha produïdes per aquesta interrupció del tren entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per tant, com us dic, ahir ja teníem aquest pla de mobilitat establert i aquest matí el que hem fet és reforçar-lo, sobretot en els autobusos que tenim directes des de Granollers fins a Sant Andreu per garantir la continuïtat del viatge pels usuaris, sobretot de la R11, que venen de la província de Girona.
1: Estan satisfets en com ha funcionat aquest primer dia o es plantegen fer alguna mena de modificació o alguna mena de canvi per tal d'acabar-lo d'afinar, el sistema alternatiu?
0: Sí, nosaltres, sí, ja, de fet, al llarg del dematí ja han ampliat els autobusos. Hem començat amb 10 autobusos, 5 per cada sentit. Ara mateix ja en tenim 15 i estem treballant per, durant aquesta tarda, poder-ne arribar a tenir 20. Per tant, això ens donaria aproximadament una freqüència de pas d'aquests busos del voltant dels 8 minuts. Per tant, bueno, pues estem treballant per intentar pues, donar el millor servei possible. I en quant a la R4 l'hem reforçat també aquest dematí, amb més trens, de manera que els usuaris que han passat de la R2 Nord a Montcada i Reixac cap a Montcada i Reixac Manresa per continuar el seu viatge cap a Barcelona han vist que hi havia més freqüències en hora punta del dematí en la R4. Això ens ha permès, jo crec que absorbir amb bastanta fluïdesa el passatge que feia aquest transbordament a Montcada i Reixac, dintre de la complexitat, clarament, que tenim des d'un punt de vista de mobilitat en aquesta zona.
1: Els retards d'aquest matí també s'han argumentat per les dificultats que tenien alguns maquinistes d'arribar a les estacions que s'han acabat convertint en origen i destí de les línies afectades. Són maquinistes que viuen en alguna altra punta, potser al centre de Barcelona, i que utilitzen les mateixes rodalies per arribar a l'estació en la qual han de començar a conduir el tren i que ara no podien arribar per aquest tall. Això ha estat així i tenen alguna manera de garantir-los que arribin fins al lloc per poder-se posar al comandament d'un tren?
0: Jo sí que volia puntualitzar de que han sigut retards molt puntuals. I això vull deixar-ho clar. Han sigut retards molt puntuals. En general, tant la R2 Nord com la R4 i la R11 fins a Granollers s'ha complert pràcticament tots els serveis i amb horaris. Sí que és veritat que hi ha hagut puntualment un parell de trens que han sofert retard justament per unes adequacions en la gestió dels maquinistes, que per altra banda, i entenent pues, l'afectació que això té en els usuaris, pues, amb aquesta situació pues, ha passat. I ja estem treballant, de fet hem treballat ja aquest dematí, perquè això no torni a passar. I hem establert una operativa per evitar, diguéssim, aquestes que, com dic, casos puntuals, de trens que han sortit amb retard. Això ja hem treballat perquè no torni a passar.
1: Estem parlant amb l'Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya. Volia que escoltés una de les respostes que ha donat avui el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que és veritat que ha comparegut avui per tal de donar explicacions de què és el que havia passat en aquestes obres. El senyor Santano, en un moment de la seva compareixença, deia això.
2: Si todo va como está previsto, efectivamente la semana que viene se recuperará el tráfico, pero el sábado es cuando estaremos en condiciones de actualizarles y concretarles el momento en que esto se pueda producir. Quiero dejar claro también que una cosa será el momento en que la vía digamos, presente ya plenas garantías de seguridad, y otra distinta del momento en que Rodalies, que como saben ustedes es un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, pues decida, pues en función de sus procedimientos y de sus protocolos, iniciar el servicio.
1: Quan sent que Rodalies, que és un servicio que corresponde a la Generalitat de Cataluña, té la sensació que des del Ministeri es treuen una mica la pilota de sobre i li passen a vostès, a la Generalitat?
0: No, no, nosaltres treballem, com he dit a l'inici, nosaltres treballem conjuntament amb Adif, i les administracions treballem conjuntament per intentar solucionar el tema l'abans possible, com he dit, amb les màximes garanties de seguretat, i quan es donin aquestes garanties establirem el servei amb la màxima qualitat que l'infraestructura ens permeti.
1: I deixi'm fer-li una altra pregunta que no té a veure amb aquest episodi de l'Esboranc, però aquests dies hem vist un repunt d'incidències derivades de situacions com el robatori de coure. En el cas concret de l'R13 i l'R14, tenen previsió del retorn del servei? I no sé si es pot fer alguna cosa davant d'aquest fenomen del robatori de coure, que clar, cada dos per tres els afecta el servei.
0: Sí, és una de les, sí, és una de les incidències, pues, que estem tenint un creixement important aquests últims mesos, i sí, clarament estem treballant des de Rodalies, des de DIF i també amb el cos de Mossos d'Esquadra per definir accions i poder disminuir aquestes incidències. En quant a l'R13 i l'R14, ara mateix tenim un servei d'autobusos des de la Plana Èpica Moixons fins a Lleida, per la impossibilitat de tenir el servei ferroviari, i en aquest cas, igual que en el cas de Montcada, estem treballant també conjuntament amb Adif per restablir el servei l'abans possible. Però ara mateix s'està fent una anàlisi de les afectacions que hi ha hagut, perquè hi ha sigut un robatori molt important amb afectacions a quatre enclavaments d'aquesta línia i, per tant, amb una afectació important. Per tant, s'està fent una valoració conjuntament amb Adif i hem d'acabar de veure això com va des d'un punt de vista temporal.
1: Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ens queden, 3 minuts i mig per arribar a les 4. No sé si voleu fer algun comentari sobre la sensació que escoltes a Santano i li passa la pilota a la Generalitat, escoltes a Rodalies i diu que és Adif i Renfe i que no acaba, no vol com molestar-los.
3: Jo crec que ell, que representa la Generalitat i que la posa a la Generalitat es, diguéssim, lliga la seva sort i el seu destí al que decideixin Renfe i Adif, i això em sembla que, vist és les prestacions d'aquestes dues empreses públiques, em sembla un error monumental. És a dir, el govern de la Generalitat, un cop aquestes dues empreses públiques estatals han acreditat la seva ineficàcia en la gestió de Rodalies, la seva incapacitat o la seva mala voluntat, no ho sé, m'és igual, hauria d'estar pensant una solució alternativa en aquestes empreses, que evidentment no serà fàcil ni serà a curt termini i pot ser que fins i tot sigui més car en algun moment. Però els ciutadans de Catalunya no ens mereixem un servei com el que ofereix Rodalies i com el que ofereix mitja distància.
4: I sensació d'abandonament. Escoltant aquest senyor, el tema del coure sembla que ara s'hi hagin de posar. O sigui, el tema del... Puc subscriure el que diu el Ferran amb el tema de Rodalies, però escoltant el tema del coure...
3: Dius, fa anys que dura.
4: I això ara ho esteu començant a valorar. En sèrio? És un tema que no ha pogut ningú pensar com ni de quina manera i quins són els recursos que es necessiten per garantir la mobilitat de les persones en vies que tenen una intensa utilització, perquè són vies neuràlgiques que desplacen persones amb mobilitat obligada moltes vegades per anar a Barcelona, que són vies molt recurrents i molt intenses d'utilització. I, per no parlar de les que van a les Terres de Tarragona, que aquells encara estan pitjor que les vies de Barcelona, perquè encara, a més, són de, sembla que els tractin com ciutadans de segona, no? A mi em sorprèn el nivell d'abandonament, em sorprèn el nivell, o no m'hauria de sorprendre, més ben dit, el nivell d'acatament i de cap cot davant del govern espanyol i la manca d'exigència. Llavors, com hem de fer per reivindicar que allò que paguem els catalans, aquells impostos que nosaltres paguem religiosament a les arques públiques, ens retornin a inversions? Perquè vull recordar que impostos i taxes són per prestar serveis. Si no ens presten, per què hem de pagar els impostos llavors? Jo instaria una mica a la contundència a la Generalitat de Catalunya en defensa dels interessos dels catalans i les catalanes.
1: Bé, doncs veurem en tot cas quan es normalitza aquesta situació. De moment sabem que fins dissabte estarem pendents d'aquestes feines per reomplir el forat, i dissabte, un cop s'hagi reomplert aquest forat, sabrem quina és la perspectiva i en quin moment es podrà començar a normalitzar la situació en aquest punt de Montcada i Reixac i aquestes línies que van cap al nord i que afecten a bona part dels usuaris de les línies de Rodalies. N'hem parlat amb la Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. final Marc Molins ens ha fet el salt. S'ha dit en defensa seva que des del primer del matí anunciava que ho tenia complicat perquè se li estava complicant el judici.
3: Doncs el perdonem, perquè s'ha portat molt bé aquest any.
4: Sí, és un bon xicot.
1: Bueno, no us posaré negatiu que no heu portat pastetes, eh? Perquè dilluns i dimarts em van portar, dimecres i dijous no, per tant estem 2-2. Dos tertúlies sí que han portat pastetes i dos no. Demà divendres desempataran.
3: La pressió que tenen els de divendres ara...
1: Màxima. I així comprovarem si escolten el programa o no.
3: I hi ha el Pere?
1: Pere Rossinyol, hi ha la García Pagán, hi ha Jaume Clotet...
3: No els hi diré res.
1: No, a veure si escolten o no.
3: Els tres són amics meus?
1: No diré res. Gràcies a tots dos. Bon estiu. Ho deixem aquí de seguida la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, els blocs informatius del 3cat Info, just després de l'actualitat a les notícies. Fins demà.

companys i companyes, això és Hit Parade, aquell programa que us fa dir soy una chica yeye o soy un chico yeye. Rebeu les cordials salutacions de qui presenta aquest programa, en Jordi Casas, repassant 70s, 80s, 90s, aquelles cançons des de que jo era molt petit fins a temes que vaig presentar com a novetat a la seva època. Molt bé, em podeu escoltar en línia o bé des d'un altaveu d'aquests intel·ligents, tipus Alexa. També em podeu escoltar a través del podcast de Spotify, iVoox o bé Apple Podcast. I, com no, setmanalment i alguns llocs diàriament a través de l'FM, a les millors emissores de ràdio d'arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Per exemple, al Ripollès, a l'Empordà, a la selva, però no a la selva amazònica, sinó a la selva a Girona. També a Girona capital, al Gironès, a Malleu i a l'Osona, al Baix Llobregat, al Vallès, Maresme, Barcelona i tota l'àrea metropolitana. També a l'Anoia, tot i que fan vacances moltes vegades. Els agrada, l'Anoia? Són gent de vacances. També saludem el Bages, Lleida, Andorra,

0: Baix Penedès, província de Tarragona, renda per càpita. Bé, això ja us ho explicaré un altre dia. Molt bé, doncs res, sóc en Jordi Casas, gràcies per ser-hi, i anem a començar amb el primer tema d'avui. Clar, no començarem amb el tercer, oi, Casas?
1: Casas, burro!
0: Bé, el primer tema és un tema, si no recordo malament, dels 80, amb Roland Orzabal de la Quintana, que era d'origen basc, andalusí apache, i, bé, i mig anglès, i Kurt Smith. Aquest sí que és 100% anglès. Amb dos es deien Tear for Fears, i això va ser un èxit brutal que es deia Shout.

0: amb un matrimoni que cantava. Ashford and Simpson i Salad. Salad, Salad, Salad. Moment, anem ara mateix a escoltar una cançó d'un intèrpret americà que es diu Kennedy William Gordy, més conegut com a Rockwell. Una cançó que es deia Algú m'està observant, Somebody's watching me. Una cançó a la qual hi participava directament Michael Joseph Jackson.
1: Hi, this is Michael Jackson, the Thriller.

gran banda de tecnopop britànic, Personal Jesus, I Just Can't Get Enough, o per exemple aquesta gran cançó que es deia Everything Counts. Una banda en la qual hi participava també Vincent Clark, que juntament amb Alison Moyet va fundar Yazoo. I posteriorment, amb uns altres companys, quan es va dissoldre Yazoo, van formar Eurasur. Molt bé, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu contactar a Instagram, al meu compte, a l'usuari Jordi Casas G. Con los dedos de una mano es poden fer moltes coses, però no penseu malament. Això es deia No Tengo Dinero, Azul y Negro.

0: aquesta música us transporta a aquella època. Això no us ho creureu, però també em passa a mi, eh? També li passa a l'Esteve Llop, que tindrem d'aquí una estona, i també li passa a la persona que tenim aquí. És un noi que, bé, quan jo era jovenet i vaig començar a fer ràdio i fins i tot abans ballava a les discoteques i més tard el vaig conèixer. Els grans èxits dels 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Molt bé, doncs, aquest noi ens feia ballar com un pèndol, oi, Joan Gavarró i senyora? I bé, va tenir un èxit que encara a hores d'ara molts i moltes de vosaltres recordareu, perquè va ser un número 1 que, a més, va escriure la mateixa persona que va crear altres temes, com els temes de Gazebo, per dir alguna cosa, i molts de l'àmbit de l'Italo Dance. Pierluigi Giombini, que, per cert, va crear, entre d'altres, una cançó que es deia La Dolce Vita. Doncs bé, senyores i senyors, avui tenim amb nosaltres a Ryan Paris.
1: Hola, soy Ryan Paris. Estoy aquí en el medio de la sabana y esperando que se secan las cosas, Europa. Y cómo empezó Dolce Vita? Dolce Vita empezó que yo tenía un grupo que se llamaba Los Gigolos y me partía el keyboard, el tecladista. Y buscando un tecladista, he buscado un compositor que le gustó mi voz y que ha hecho Dolce Vita para mí.
0: Molt bé, això és el que ens ha explicat Ryan de com va començar. Tenia un grup musical i va buscar un productor que és el que he anomenat abans, que li va crear la Dolce Vita. Ara, Ryan, què opines de la música que es fa avui dia?
1: ¿Qué penso del panorama de la música de hoy? Bueno, cioè, a mí me gusta todos los tipos de música. En realidad, me gusta la música, siempre me da muchas cosas a mi alma, entonces a mi corazón, a mi alma. Entonces la música es siempre fantástica, siempre l'ha estat, siempre, siempre lo serà.
0: Ecco, ma que cosa fa Marcello. I per acabar, senyor Ryan Paris, creador de Fall in Love i la Dolce Vita, quin és el teu present i el teu futur?
1: Ahora como plano tengo, estoy en tour con Matte Marco, hago diferente actuaciones, voy a participar en Inglaterra al festival End of the Road y hago conciertos, voy a hacer concierto en septiembre en Madrid y en Barcelona con Matte Marco. Y en el futuro estoy preparando un LP con canción en castellano.
0: Ah.
1: Siempre Dolce Vita.
0: Ryan. Siempre Dolce Vita. Doncs moltes gràcies, Ryan Paris, un home que he conegut, ens hem trobat als estudis de Blanco y Negro, ens hem vist en diferents actuacions en aquestes discoteques d'aquests mons de Déu, i una vegada al carrer Nibau de Barcelona, després d'un parell de cubates, oi, Ryan? Al Patio Andaluz, doncs, vàrem cantar junts La Dolce Vita. Em va fer molta gràcia. Escoltarem La Dolce Vita de Ryan Paris després, però ara Fall in Love.

dels anys 80, Ryan Paris. Avui, res, el convidat de Superluxe, aquí al Hit Parade. Un home que, bé, va ser un número 1 a pràcticament arreu del món amb una cançó que ara mateix escoltarem i que es diu La Dolce Vita, l'època daurada, anys 80, de la música Italo Dance. Home, aquesta sí que la recordareu, no?

0: aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90. I dient frases mítiques com... Aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu. I lo sabes.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

0: Annie Lennox, Dave Stewart, eren un matrimoni amb la vida real, es van separar. Dave Stewart va treure un tema en solitari que es deia Lily Was Here a començaments dels 90 i ja no en vam saber res més. Molt bé, què tal? Tenim, com és habitual, cada setmana el Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Hola, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Moment de posar ara el focus, el zoom, en una cançó bonica i interessant de la història de la música popular de les darreres dècades. I anirem a mitjans dels anys 90, 1996, per escoltar la música dance que imperava en aquells moments, entre dance i house, amb Gala Risatto, una cantant i compositora italiana que actualment té 50 anys i que, per tant, quan va triomfar a mitjans dels 90, voltava la vintena d'anys tan sols. Va treure algunes cançons realment increïbles que avui dia

auténticament bestial aquesta cançó dels anys 90 que segurament recordareu. A mi em recorda molt el Rafa Sallent, en pau descansis, Rafa, que bo que eres, eh? Allà al Backfire posant aquesta cançó, Nalin and Kane, directament des de Holanda, amb una cançó que es deia Beach Ball, dedicat a aquest esport, que no és altra cosa, i mai millor dit, que un joc de pilotes. Ho anem ara mateix a fer efectiva aquella frase que diu com més cosins, més endins. Aquí tenim a Sage, aquest productor alemà, que va triomfar directament als anys 90 amb una vocalista britànica que es diu Tina Cousins. Atenció a Sage, recordant això que es deia Mysterious Times. Temps misteriosos, Sage, Tina

0: Els clàssics de la música amb Jordi Casas.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: fantàstic i és nàstic i fantàstic, no? Això ho era abans, no? Ara no, ara costa de reciclar. Molt bé, marxem. Salutacions d'un servidor, Jordi Casas. També us diu adéu a l'Esteve Llop.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, igual que abans, fantàsticament bé, eh? Bé, ens retrobem a la propera edició de Hit Parade. Us deixo amb una cançó que ha fet un noi que fa molts dels indicatius i la careta entrada del programa. Això és Ràdio de la Bona, però ben fet, no? És el Xema de Vic, que, per cert, ens ha passat una cançó i diu digue'ls-hi a l'audiència que no s'espantin. Per què? Perquè això és una cançó tradicional, ve de fa anys, ibisenca i també mallorquina i catalana. Es diu Amb Llepes, Xema el Llop. Fins la propera. La cançó!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: De les tempestes.
2: 3CAT Info.
3: Les 9, bona nit.
2: 3CAT Info.
3: El Congrés aprova el primer pas per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Per Catalunya representaria aixugar un deute de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts ha retret Esquerra i PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvorant que va tenir lloc ahir en les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Encara no es coneixen les causes de l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa a prop de les vies. Donald Trump diu que estudia un atac massiu contra l'Iran. En una entrevista a Axios, el president dels Estats Units apunta que els bombardejos serien més forts que els que van fer durant l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra, a finals de febrer. L'escalada del conflicte ha disparat el preu del petroli fins als $100 per barril de Brent. Més d'un centenar de milionaris britànics volen pagar més impostos. A través d'una carta han demanat al nou primer ministre, Andy Burnham, que incrementi les taxes a les grans fortunes per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Això mentre Burnham continua prometent més reformes fiscals, avui mateix la reducció del 20% dels impostos a pubs i sales de concert. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat al març a Barcelona contradiu la declaració dels metges i assegura que ja els havia advertit de les lesions a la zona anal. També afirma que no va veure cap maltractament del pare, que continua en presó provisional. El jutge decreta presó provisional i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. I Penélope Cruz i Javier Bardem competiran pel Lleó d'Or a Venècia en Búnquer de Florian Zeller al costat de nous treballs de cineastes com Nanni Moretti o Martin McDonagh. La 83a edició de la mostra fa un pas enrere en paritat amb només una dona directora entre les 20 pel·lícules a concurs.
2: Esports.
4: Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. El jugador neerlandès estarà de baixa de 4 a 6 mesos. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia de Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades al Barça femení. Per la seva banda, Caroline Graham Hansen ha signat el nou contracte per 2 temporades més. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcherovski, de 2 metres, 16 centímetres, i que ve de l'Unicaja de Màlaga.
3: Les tempestes del Pirineu Oriental a la baixa i marxant mar endins, nit i matinada altre cop tropical i puntualment tòrrida, divendres últim dia que tocarem els 40 graus aquesta setmana. Matí de sol i núvols baixos al litoral sud. A la tarda el vent del sud es reforçarà i tindrem algun ruixat al Pirineu Occidental.
2: 3CAT Info.
3: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
2: 3CAT Info.
3: Acaba de passar, el Congrés ha aprovat la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i PP i han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a Republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació del deute. Josep Maria Cruz és portaveu adjunt de Junts al Congrés.
5: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
3: Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política de la formació. Sentim la diputada Teresa Jordà.
6: No és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom. Diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. és una conquesta política d'esquerra.
3: En la seva defensa de la proposta, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha afirmat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
7: I no totes les comunitats autònomes presenten el mismo nivell de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
3: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho ha titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del Partit Popular.
8: Ni condonen, ni ajuden, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
3: Avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit, el primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Pel govern espanyol, això no impedeix la tramitació pressupostària. Canviem de qüestió, però ens mantenim en la plana política. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Ho repassem amb la Txell Vallespí i fem un cop d'ull a les afirmacions més destacades de Zapatero.
9: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
10: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
9: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
10: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedó en días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
9: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
10: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
9: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
10: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
9: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
10: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
9: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
10: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
9: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
10: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
9: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
10: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
3: Per la seva part, la Moncloa referma el seu suport a l'expresident del govern i demana que es respecti la presumpció d'innocència. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de prendre el pèl als espanyols i assenyala també com a responsable a Pedro Sánchez. Per sumar, Zapatero no ha aclarit cap de les acusacions que se li imputen. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La Moncloa no canvia el pas i, de moment, continua fent costat a Zapatero. Reiteren el seu suport a l'expresident del govern i demanen que se li respecti la presumpció d'innocència i el dret a defensar-se judicialment. Un suport que no comparteixen des de sumar les explicacions de Zapatero no han convençut el soci de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de la coalició al Congrés, considera que han estat insuficients i que deixen sense resposta moltes preguntes.
12: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
11: En tot cas, les crítiques més aferrissades han arribat un cop més per part de la dreta. El PP ha titllat les explicacions de Zapatero de presa de pèl i Núñez Feijóo insisteix que tot plegat és una estratègia de Sánchez per continuar governant.
13: Sánchez està en manos del senyor Zapatero i el senyor Zapatero està en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer... lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
11: Des del PSOE estan convençuts que l'expresident espanyol completarà i detallarà les explicacions d'avui quan declari davant del jutge. És el seu dret de defensa i cal respectar el procés judicial, diuen des de Ferraz.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esvoranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara desconeixen què va causar l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa a prop de les vies. Ens ho explica la unitat mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
14: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esvoranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
15: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
14: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
16: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
14: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esvoranc.
15: No vemos ninguna relación entre el rec comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
14: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
3: Precisament sobre l'Esvoranc, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a una desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
17: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
3: El Congrés Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre l'Esvoranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies. Ara són les 9:13.
2: 3Cat Info.
3: Donald Trump avalua tornar a atacar l'Iran de forma massiva com va fer a l'inici de la guerra fa quasi 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per a un acord perquè no han patit prou. I per això apunta en una entrevista al mitjà digital Axios que estudia una gran ofensiva militar contra la República Islàmica més gran que la de l'operació Fúria Èpica. Abans de la publicació d'aquesta entrevista, el secretari d'Estat Marco Rubio ja havia amenaçat d'endurir la resposta contra el règim dels ayatolàs.
18: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt, ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord o bé incompleixen o bé un cop fet volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
3: Donald Trump també ha amenaçat avui els hutis en un missatge a la seva xarxa. Truth Social diu que si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, els Estats Units respondran amb bombardejos a l'Iran i també contra els rebels del Iemen. Les tensions a l'Orient Mitjà han disparat més d'un 7% al preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja es cotitza per sobre dels $100. Amb tot, el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evoluciona el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
19: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
20: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
19: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
21: Which is alarming.
20: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
19: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
3: Un minut per sobre d'un quart de 10 de la nit, el temps.
2: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
1: Avui hem tingut una tarda amb més moviment, amb ruixats, amb tronades que han anat descarregant, sobretot cap a l'extrem nord del Pirineu. Fins a 21 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses, 5 a Navata, 6 a Olot, 9 a Das, 3 a Puigcerdà, i a més aquests ruixats també en aquestes comarques ha fet que la temperatura baixés i força. En un dia que hem tornat a enfilar-se els termòmetres, hem tingut aquest nou pic de calor amb màximes que han arribat als 43 graus a Vinebre, 42 a Torroja de Priorat, 41 a Maià, 40 a Sant Romà d'Abella. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida. Repetirem nit tropical cap a comarques interiors, tòrrida a la costa central i també en algun punt del camp de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i amb un matí de sol, només amb algun núvol baix a la façana litoral, cada cop aquest cel menys terrós, cada cop una miqueta més blau, i aquest divendres encara farà calor. Mantindrem la calor intensa, però ja afluixarà una miqueta. De forma puntual podem arribar als 40, però ja serà una mica més difícil cap a la Conca de Tremp o cap a Ponent. Encara, però, la temperatura pujarà cap al Pirineu, Prepirineu, i tindrem també algun ruixat o tronada en aquest sector més occidental. A la resta, augmentarà una mica la nuvolositat, no descartem alguna gota que hi pot haver cap al prelitoral o cap a la zona dels ports. I el canvi de temps arribaria de cara a dissabte i, sobretot, també diumenge, amb ruixats i tempestes que haurem d'anar seguint, que seran localment intenses, i baixarà la temperatura. Es notarà i força. Sobretot cap a l'interior deixarem enrere els 40 i les màximes més altes se situaran cap als 35 o 36 graus.
2: 3CAT Info.
3: Més qüestions. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat contradiu la declaració dels metges i assegura que les visites mèdiques ja va comentar que l'infant presentava lesions a la zona anal. També ha afegit que no va veure cap maltractament per part del pare i que si ho hagués vist l'hauria denunciat. Cristian Roldán.
22: La dona ha declarat durant prop de 3 hores i ha respost a les preguntes de totes les parts. Ha negat tenir cap implicació amb els maltractaments i assegura que mai va veure que el pare agredís el nadó. Això sí, ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte. I ha afegit que estava plantejant-se separar-se d'ell. Una afirmació que es veu reforçada per les cerques que hauria fet amb el seu telèfon mòbil. També ha assegurat que va comentar als metges durant les visites mèdiques que el nadó tenia lesions anals, matèria sobre la que també hauria buscat a internet. Una versió que contradiu totalment la dels facultatius que van declarar la setmana passada. A més, també ha apuntat que després del part, el pare passava molta més estona amb la criatura perquè ella s'estava recuperant del postpart i patia episodis de somnolència. Segons fonts judicials, també hauria sol·licitat establir un règim de visites per veure el nadó, proposta sobre la qual el jutge no s'ha pronunciat, tot i que la fiscalia s'hi ha oposat radicalment. La mare del nadó ha declarat avui per voluntat pròpia perquè, segons el seu advocat, ara es té més informació sobre els fets i també volia ampliar el que va dir anteriorment i perquè, principalment, quan va declarar per primera vegada, no estava en condicions psicològiques de fer-ho.
3: I han decretat presó provisional i sense fiança per al detingut aquest dilluns per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Julià Albacar.
0: L'home ha passat este matí a disposició judicial després de quedar detingut dilluns al vespre per la seva presumpta implicació en la mort d'una veïna de Soses. La magistrada ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove que està investigat per un delicte d'homicidi. Els fets van passar dissabte, quan la dona, de 75 anys, havia sortit a passejar la seva gossa i va desaparèixer. Hores més tard es va localitzar el seu cos en un camp de panís amb senyals de violència. Dilluns a la tarda el noi va quedar detingut a Soses mateix i ara s'està intentant esclarir el mòbil del crim.
3: Interior reforça en 1.600 agents la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu. Es reforça la presència policial als espais amb més afluència de turistes, especialment a la costa, infraestructures de transport i àrees rurals. El dispositiu fa que aquest estiu els Mossos arribin a tenir 21.000 agents, 1.625 més que ara fa dos mesos. És una xifra rècord d'agents que ja participa en la 33a promoció dels Mossos. Ho ha subratllat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Dintre d'aquesta estratègia de reforç de la seguretat ciutadana, amb aquests 1.300 Mossos i Mosses que s'incorporen, també incorporarem un total de 82 efectius que no estan en pràctiques, ja són Mossos i Mosses i fan el reforç als municipis de costa. També tenim la incorporació de nous caporals i sergents i, òbviament, el reforç que habitualment es fa des de les unitats d'ARRO.
3: El pla contempla més l'increment d'efectius en seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris a l'hora de fer els trasllats dels reclusos. Dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera, camets-sons i d'unes balisses instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
21: La platja de la Rabassada, Tarragona, i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una polsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balisses lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balisses que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
21: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrat es técnica del 11.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final es el objetivo de la accesibilidad.
21: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
3: 9 i 22 minuts. Brussel·les multa Google amb gairebé 900 milions d'euros per abús de posició dominant. Acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis propis en les cerques i d'amagar la competència. Això passa quan un vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. El portaveu de la Comissió Europea és Thomas Reimer.
25: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions. I els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
3: Brussel·les també sanciona Google per impedir que els cercadors d'apps puguin vendre-les lliurement. El gegant tecnològic ha de pagar una multa en dos mesos, però aquests 900 milions d'euros són només el 0,2% de facturació de Google. Parlant d'impostos, Andy Burnham, el primer ministre britànic, ha rebut un missatge poc habitual d'alguns milionaris britànics. Feu-nos pagar més impostos. Un grup de 120 persones riques, com l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, creuen que els que es lleven cada dia per guanyar-se un sou no se'ls ha de fer pagar més, però sí els que obtenen els ingressos del seu patrimoni. Londres, Quim Olivares.
26: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
5: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
6: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
26: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
7: 3CAT Info.
3: I abans dels esports, ho expliquem que Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller, que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. Només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barberà, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
8: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
9: Potente e appassionante del cinema.
3: La Mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre amb l'estrena Dink, un drama periodístic del britànic Danny Boyle, i acabarà 10 dies després amb la comèdia sobre la ironia del destí Dior Right del director italià Giovanni Veronosi.
7: Esports.
3: Fins a 9:15, David Tuac, bona nit.
10: Bona nit. 5 minuts, una mica menys, per repassar el més destacat de la informació esportiva del dia aquí a la sintonia de 3CAT Info. Ho encapçalem tot plegat amb un nom propi del Barça, el de Frenkie de Jong, que pateix un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret i d'entrada seguirà un tractament conservador. De manera que, en principi, esquiva el quiròfan. El jugador neerlandès, això sí, seguint aquest tractament conservador, s'estaria de baixa entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament. De la lesió de De Jong i de la seva opció d'evitar d'entrada el quiròfan n'ha parlat el metge traumatòleg Carles Pedret en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
12: El problema que té el conservador és justament el que deia el Santi.
27: Sí, sí.
12: És aquest. Vull dir, si a mig camí això veiem que no va, mig camí que hem perdut.
10: Del Barça, en canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça fins al 2031. Una setmana després que el jugador passés la revisió mèdica amb el Barça, l'extrem alemany l'han presentat com a nou futbolista de l'equip de Hansi Flick, un Flick que, al seu torn, ha tingut un paper molt important en la incorporació de Adeyemi, tal com ha admès el mateix jugador internacional alemany de 24 anys.
28: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor, i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important, i li estic molt agraït.
29: Honored and thankful for this.
10: I avui dijous també, Caroline Graham, l'extrem noruega de l'equip femení, ha firmat la seva renovació per 2 temporades amb el club blaugrana. Graham té 31 anys, va arribar al Barça el 2019 procedent del Wolfsburg i en aquestes 7 temporades de blaugrana ha aconseguit un total de 23 títols. Graham ha detallat per què vol seguir al Barça.
30: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
10: De l'Espanyol ens fem ressò de les declaracions del seu lateral dret, Omar El Hilali, que fa balanç del que l'equip du de temporada, de pretemporada, volíem dir, fins ara.
31: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
10: Dissabte l'Espanyol juga un nou amistós de pretemporada, serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva d'Ani Harque. I la setmana vinent els blanquiblaus encararan dos nous partits més de preparació contra el Burnley i el Middlesbrough. A la Lliga Femenina, el Badalona Women es reforça. Sisena incorporació de les badalonines que simbolitza en la migcampista Lauri Requena, de 36 anys, i que arriba procedent del Granada, firma per una temporada. I en futbol internacional, el croat Luka Modric ha renovat amb el Milan per una temporada més als seus gairebé 41 anys.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En bàsquet, el Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la nova temporada. Es tracta del pivot polonès Oleg Balcerowski, que arriba de l'Unicaja de Màlaga. Medeix 2 metres i 16 centímetres i apuntala al joc interior blaugrana. El Manresa, en canvi, reforça la línia exterior. Fitxa el base Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Té 21 anys.
7: 3CAT Info.
10: I en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. L'equatorià de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. A la general, sense canvis importants, Tadej Pogacar manté el lideratge amb 4 minuts i mig sobre Remco Evenepoel, si bé perd un dels seus gregaris a l'equip Emirates. Es tracta del nord-americà Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar per gastroenteritis. Demà, 19a etapa, en final al mític cim de l'Alp d'Huez. I destaquem també que en waterpolo, a la superfinal de la Copa del Món, hi ha hagut eliminació de la selecció espanyola masculina, que ha caigut en quarts de final contra l'anfitriona Austràlia, en una competició que juga a Sydney, 18-18 al final del partit, i derrota els penals del combinat de David Martín.
3: Dos quarts de deu de la nit, sou a 3CAT Info, cop d'ull als principals temes d'aquesta hora. El Congrés aprova el primer pas per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. Per Catalunya representaria aixugar un deute de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del total, amb les arques espanyoles. Junts ha retret Esquerra i el PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. I pendents també hem estat aquesta tarda de l'esvoranc que es va provocar ahir al barri de Vallbona de Barcelona. Adif assegura que no hi ha risc pels habitatges d'aquesta zona i que encara no es coneixen les causes de l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa per prop de les vies. Ho ampliem tot plegat de seguida. També parlarem de l'Agència Tributària de Catalunya, que ha fet aflorar 333 milions d'euros en frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior, i de la calor d'aquest dijous, que ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, la màxima a Catalunya, i a Ponent també s'han pagat els 40 graus.
7: Esports.
3: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10, David, amb quins temes?
10: Relatius al Barça, com ara que Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i d'entrada seguirà un tractament conservador, sense quiròfan. El migcampista neerlandès estarà de baixa entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament, mentre que el Barça avui sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de Karim Adeyemi i també de la presentació del mateix extrem alemany de 24 anys que serà blaugrana fins al 2031.
3: I el temps, les tempestes del Pirineu Oriental a la baixa i marxant mar endins, nit i matinada altre cop tropical i puntualment tòrrida, divendres últim dia que tocarem els 40 graus aquesta setmana. Matí de sol i núvols baixos al litoral sud, a la tarda el vent de sud es reforçarà i tindrem el gruixat al Pirineu Occidental. Dos minuts per sobre de 2:15 de la nit, el Congrés aprova la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i PP i han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret als republicans i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Josep Maria Cruzet és portaveu adjunt de Junts al Congrés.
1: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
3: Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política de la formació. Sentim la diputada Teresa Jordà.
11: No és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom. diguem-ne, reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'esquerra.
3: En la seva defensa de la proposta, el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha afirmat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
11: I no totes les comunitats autònomes presenten el mismo nivell de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
3: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir els suports dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho ha titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del PP.
0: Ni condonen, ni ayudan, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
3: Avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit. El primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox pel govern espanyol. Això no impedeix la tramitació dels pressupostos.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava Hisenda.
4: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
4: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i les seves filles i que pateix per al PSOE. Canviem de qüestions, mantenim però en la plana política. Recurs del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i altres exalts càrrecs del partit, com els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, al Tribunal de Comptes perquè els apliqui l'amnistia pel referèndum de l'1 d'octubre. Denuncien que l'organisme està vulnerant de manera flagrant diversos articles de la Constitució espanyola, alguns tractats comunitaris i, sobretot, la sentència del Tribunal de la Unió Europea, que fa una setmana que va descartar l'ús dels fons de la Unió per al referèndum i va avalar l'aplicació de la llei d'amnistia, de fet. Malgrat això, aquest dilluns el Tribunal de Comptes va decidir no aplicar l'amnistia als líders independentistes i va demanar a les parts que aportessin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar per a l'1 d'octubre del 2017.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
3: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers als Alesboranc provocats per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara desconeixen què va causar l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa per prop de les vies. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seuana i Cèlia Forment.
13: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Alesboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
14: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
13: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
15: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
13: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Alesboranc.
14: No vemos ninguna relación entre el rec comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto. Pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
13: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
3: Més qüestions d'aquest dijous 23 de juliol. L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost de patrimoni i un 81 milions en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
2: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
3: Pel que fa al control per detectar canvis ficticis de residència, l'Agència Tributària ha detectat 24 casos. 16 ciutadans van simular viure en altres comunitats autònomes i 8 a l'estranger. En total es van defraudar 7,7 milions d'euros.
7: 3CAT Info.
3: 5 minuts i mig i seran 3 quarts de 10 de la nit. Washington condiciona l'acord nuclear amb l'Aràbia Saudita al fet que la monarquia del Golf Pèrsic comenci a normalitzar les relacions i a tenir vincles diplomàtics amb Israel, és a dir, que signi els acords d'Abraham. Aquesta tarda, la portaveu del govern nord-americà, Caroline Leavitt, confirmava aquestes condicions.
16: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president, així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin els acords d'Abraham molt aviat.
3: El govern de Netanyahu considera que si l'Aràbia Saudita signa els acords d'Abraham serà una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Jerusalem, Jordi Bresco.
17: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
7: 3CAT Info.
3: Acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Almussafes, Pepa Ferrer.
18: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
19: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
18: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
20: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
18: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
3: La calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, la Ribera d'Ebre, la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben l'entrada a la tarda, en una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen Fins al vespre. Lleida, Julià Bacar.
5: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
5: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
8: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem feina que no traiem, vaja.
9: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
5: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
3: I abans de l'àrea de serveis us parlem dels tres incendis forestals que continuen cremant a la Comunitat de Madrid a banda del de la Mierla, a Guadalajara, el més greu, que, malgrat que no està controlat, té una evolució més favorable. A Madrid preocupa especialment el de Villa del Prado, que ha obligat a evacuar 3.500 persones dels municipis propers, com Aldea de Fresno. A aquests s'hi sumen els que ja van començar ahir a Toledo, que ja ha passat a la Comunitat de Madrid i ha calcinat gairebé 900 hectàrees, i també el de Sant Martín de Valdeiglesias, que ha començat després que s'incendiés un vehicle a la carretera i ha agafat carrera fins a la muntanya. Un foc que també ha comportat confinaments a urbanitzacions properes. A Castella i Lleó, el foc que més preocupa és el d'Àvila, on s'han hagut de desallotjar càmpings i cases rurals, en total prop de 1.500 persones. Això a l'estat espanyol. A França, un incendi forestal a prop de Bordeus ha obligat a evacuar pràcticament 20.000 persones de manera preventiva. De totes elles, gairebé 9.000 són veïns del poble de Calouet. A la resta són principalment turistes que hi havia a la zona. En aquest incendi treballen 700 bombers i, de moment, no ha deixat ferits. En punt, 3:15 de la nit.
7: El temps.
3: Gemma Puig.
12: Aquest nou pic de calons ha portat temperatures altres altre cop. 43 graus a Vinebre, 42 a Torroja del Priorat, 41 a Maials, 40 a Sant Romà d'Abella, calor xafogó marcada a bona part de la façana litoral. I això sí, amb ruixats i tempestes que han estat localment intensos, en alguns casos acompanyats de calamarsa fins i tot, cap a l'extrem nord del Pirineu. 21 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses, 6 a Olot, 5 a Navata, 5 a Ullater, 9 a Das. A més, on ha descarregat, doncs, la temperatura ha baixat ràpidament. Una nit i matinada que tornarà a ser càlida, altre cop amb valors tòrrids cap a alguns trams de la façana litoral, costa central o Terres de l'Ebre, i nit tropical a comarques interiors i cap a Ponent. En un matí de divendres, estable, amb sol, algun núvol baix entre el Camp de Tarragona a Terres de l'Ebre, deixem ja una mica enrere aquesta pols sahariana, cada cop el cel serà una miqueta més blau, i divendres encara farà calor, encara es mantenen avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya, puntualment podem tocar els 40, però serà de forma molt més puntual i ja començarà a baixar la temperatura. Es notarà i es normalitzaran els termòmetres entre dissabte, diumenge i dilluns. Deixarem enrere els 40 i els valors més alts dissabte, doncs cap als 35 o 36 graus, diumenge fins i tot una miqueta més avall. Però, sens dubte, aquest cap de setmana haurem d'estar molt pendents dels ruixats i les tempestes de tarda.
3: Ara són les 9:46, localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o bababua. És a l'Estrastit, al Baix Empordà, i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
21: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
22: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
21: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.
7: 3CAT Info.
3: El boca orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Autonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que es desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Autonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refer...

0: treballant una novel·la nova. I les Festes de Gràcia tindran més de 900 activitats gratuïtes del 15 al 21 d'agost. Per primer cop en una dècada, 5 carrers guarnits compartiran temàtica. 23 carrers participaran en el concurs de carrers guarnits. Des de la Fundació Festa Major de Gràcia valoren de forma molt positiva que 5 d'aquestes comissions s'hagin posat d'acord, perquè creuen que això demostra que hi ha germanor en un moment en què la gent és cada cop més individualista. Entre les novetats d'aquest any, la plaça Joanic serà un espai perquè la canalla de 0 a 14 anys participin en la seva primera festa, i també hi haurà un concurs de bandes musicals juvenils. Aquest any tornarà a haver-hi una jornada tranquil·la, la del dilluns 17 d'agost, en què no hi hauran activitats i es demanarà al públic que no s'acosti al barri. El lliurament dels premis als carrers més ben guarnits es farà el dimarts 19 d'agost per evitar que coincideixi amb el cap de setmana, que són els dies amb més afluència a les festes.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info. País per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
2: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret. Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret i el museu que acull i explica les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Salopujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
3: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullastret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullastret. Hola, bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
4: Sí, correcte. Ullastret, o Indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica, és una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac, i una mica també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc., d'aquests dos jaciments arqueològics.
3: I quina és la seva extensió?
4: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullastret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
3: Es tracta d'un jaciment que va del segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigets van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península. Quins costums tenien?
4: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quines religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigets, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums, doncs, podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
2: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
3: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya. I quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
4: Correcte. La museografia o les peces que podem visitar en aquest museu trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser doncs, els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics, com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu Indiqueta, es diu pintura blanca Indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullastret són geomètriques, florals, i en aquest cas doncs, hi ha un genet que

0: va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
1: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullestret.cat.
2: Hem passejat per l'antiga Índica, hem anat al museu. Carla, però com acabem de rodonir aquesta visita per l'Empordà?
1: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullastret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment, i podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
2: Apuntat, doncs, Ullastret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3cat.info.
3: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3cat.info.
4: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 10 de la nit.
3: Esports.
4: Amb el David Ubach. David, bona nit.
5: Bona nit. Informació esportiva que arrenquem aquesta hora explicant situacions de dos noms propis del Barça. El primer, el de De Jong. A mitja tarda hem sabut l'abast de la seva lesió. Pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i el migcampista neerlandès seguirà d'entrada un tractament conservador. En principi, esquiva doncs el quiròfan. Tot plegat per aquesta lesió que es va fer jugant al Mundial amb la seva selecció als Països Baixos i que el va fer jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial. De Jong, amb aquest tractament conservador, ara apunta a estar-se de baixa a uns 3 mesos i mig o 4 aproximadament. De l'opció d'evitar el quiròfan per part de De Jong n'ha parlat el metge traumatòleg Carles Pedret en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: El problema que té el conservador és justament el que deia el Santi.
7: Sí, sí.
6: És aquest. Vull dir, si a mig camí això veiem que no va, mig camí que hem perdut.
5: L'altre nom propi del Barça al qual fèiem referència és, avui sí, el de Karim Adeyemi, ja oficialment nou futbolista del Barça per les 5 properes temporades, un anunci que ha arribat al mateix dia que acte seguit l'han presentat. Adeyemi, de 24 anys, prové del Borussia Dortmund i ha admès la importància del tècnic Hansi Flick en la seva decisió.
8: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït.
9: Honored and thankful for this.
5: També de l'àmbit blaugrana ens fem ressò de la firma de la renovació efectuada avui per l'extrem noruega del femení Caroline Graham, que seguirà el Barça dues temporades més, quan ja n'acumula 7 com a blaugrana des que va arribar el 2019 procedent del Wolfsburg. Als 31 anys, Caroline Graham acumula amb el Barça un total de 23 títols. I encara del Barça, afegim que el precandidat a les últimes eleccions a la presidència, Marc Síria, ha descartat impugnar els comicis, però això sí, ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat. Síria, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, ho argumenta a partir de la resolució del Tribunal Català de l'Esport, que parcialment li dona la raó. En una compareixença davant dels mitjans, Síria ha explicat que cal revisar les més de 300 signatures que se li van invalidar.
3: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Un apunt encara de la Lliga Femenina de Futbol, perquè el Badalona Women ha anunciat el seu 6è fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que firma per una temporada procedent del Granada. I en futbol internacional, Luka Modric ha renovat amb el Milan per una temporada més quan és a punt de complir 41 anys. 2 minuts encara per parlar pel cap baix de bàsquet i de ciclisme. En bàsquet, el Barça ha anunciat el seu 7è fitxatge de cara al nou curs. És el pivot polonès de 2 metres i 16 centímetres, Alexander Oleg Balcerovski, volíem dir, que arriba procedent de l'Unicaja de Màlaga. I el Manresa, per la seva banda, incorpora l'exterior Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. En ciclisme parlem del Tour de França.
3: 3CAT Info.
5: I del triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa de la ronda francesa. L'equatorià de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. Un dia més, ha atacat a 3 quilòmetres de l'arribada i ha marxat sol per acabar aixecant els braços al cim de primera categoria d'Orciers Merlet. A la general, sense canvis importants, Tadej Pogačar segueix comandant la classificació amb 4 minuts i 32 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel. Això sí, a l'Emirates avui hi ha hagut abandonament del gregari de Pogačar al nord-americà Brandon McNulty. També, doncs, Tim Wellens, el belga, ha arribat al darrer, tot i que dins del control. Demà, 19a, ja van per última etapa, que tindrà final al mític cim de l'Alp d'Huez. Seran 128 quilòmetres, doncs, d'alta muntanya. En waterpolo, la selecció espanyola masculina ha quedat eliminada als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món que aquests dies es fa a Sydney, Austràlia. Precisament l'equip de David Martín, amb 12 dels 15 jugadors catalans, ha cedit contra el combinat anfitrió després de l'empat a 18 al final dels 32 minuts. A la tanda de penals hi ha hagut victòria dels australians per 21-23 en marcador final. Sentim les valoracions del Boia de la selecció espanyola i jugador de l'Atlètic Barceloneta, Roger Taüll.
7: Quan més havíem de seguir tranquils, més havíem de dominar el joc i seguir el sistema, ens hem precipitat una mica, sobretot amb defensa, no? Hem deixat d'estar concentrats, hem permès que facin llançaments potser molt fàcils. És un partit que, sincerament, crec que hauríem d'haver guanyat.
3: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 10. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat fa uns minuts la tramitació del projecte de llei per a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren de Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana que ve. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre els $100 al barril. I el Banc Central Europeu, que manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèrica al Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evoluciona el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. Més d'un centenar de milionaris britànics volen pagar més impostos. A través d'una carta han demanat al primer ministre que incrementi les taxes a les grans fortunes per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Això mentre continua prometent més reformes fiscals, avui mateix la reducció del 20% dels impostos a pubs i sales de concerts. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la mostra de Venècia en búnquer, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que es farà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
1: Esports.
0: Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. El jugador neerlandès estarà de baixa entre 3 mesos i mig i 4. Karim Adeyemi és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades. Triomf en solitari per a Richard Carapaz al final de la 18a etapa del Tour de França. Tadej Pogačar manté el mallot groc i demà etapa reina del Tour amb el final al cim de l'Alp d'Huez. Pel que fa al temps, les tempestes del Pirineu Oriental a la baixa i marxant mar endins. Nit i matinada, altre cop tropical i puntualment tòrrida. Demà, últim dia, que tocarem els 40 graus aquesta setmana. Matí de sol i núvols baixos al litoral sud. A la tarda, el vent de sud es reforçarà i tindrem algun ruixat al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Són les 10 i 4 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara i fins al punt de les 11 de la nit.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Som-hi. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem, Txell Vallespí, les afirmacions més assecades de Zapatero.
2: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
3: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaron días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
2: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
3: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
2: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
2: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
3: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
2: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
3: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
3: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
2: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Reaccions. La Moncloa manté el suport a l'expresident. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Rafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
0: El Congrés ha aprovat la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP i han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret als republicans i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Josep Maria Cruzet és portaveu adjunt de Junts al Congrés.
9: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
0: Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política de la formació. Sentim la diputada Teresa Jordà.
10: No és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom. Diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. és una conquesta política d'esquerra.
0: En la seva defensa de la proposta, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha afirmat que no beneficia unes comunitats per sobre d'altres, sinó que busca generar un model just.
11: I no totes les comunitats autònomes presenten el mismo nivell de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
0: Des del PP consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Juan Bravo és diputat del PP.
12: Ni condonan, ni ayudan, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
0: Avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit, el primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Pel govern espanyol això no impedeix la tramitació dels pressupostos.
1: 3CAT Info.
0: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el ric comtal que passa a prop de les vies. Unitat mòbil, Cèlia Forment.
13: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'esvoranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
14: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
13: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
15: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
13: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'esvoranc.
14: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
13: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
0: Crònica internacional. Donald Trump ha avaluat tornar a atacar l'Iran de forma massiva, com va fer a l'inici de la guerra fa quasi 5 mesos. Diu que les autoritats de Teheran no estan preparades per a un acord perquè no han patit prou. I per això apunta en una entrevista al mitjà digital Axios que estudia una gran ofensiva militar contra la República Islàmica més gran que la de l'operació Fúria Èpica. Abans de la publicació d'aquesta entrevista, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ja havia amenaçat d'endurir la resposta contra el règim dels ayatolàs.
16: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord o bé incompleixen o bé un cop fet volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord, però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
0: I en aquest context, el Banc Central Europeu ha decidit mantenir congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la seva presidenta, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà, justament. En funció de com evolucioni aquest conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme podria tornar a pujar tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortià Mires.
17: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
18: That's what Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
17: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
18: Which is alarming. És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
17: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
19: Avui hem tingut una tarda amb més moviment, amb ruixats, amb tronades que han anat descarregant, sobretot cap a l'extrem nord del Pirineu. Fins a 21 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses, 5 a Navata, 6 a Olot, 9 a Das, 3 a Puigcerdà, i a més aquests ruixats també en aquestes comarques ha fet que la temperatura baixés i força. En un dia que hem tornat a enfilar-se els termòmetres, hem tingut aquest nou pic de calor, amb màximes que han arribat als 43 graus a Vinebre, 42 a Torroja de Priorat, 41 a Maials, 46 Sant Romà d'Abella. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida. Repetirem nit tropical cap a comarques interiors, tòrrida a la costa central i també en algun punt del camp de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i amb un matí de sol, només amb algun núvol baix a la façana litoral, cada cop aquest cel menys terrós, cada cop una miqueta més blau, i aquest divendres encara farà calor. Mantindrem la calor intensa, però ja afluixarà una miqueta. De forma puntual podem arribar als 40, però ja serà una mica més difícil cap a la Conca de Tremp o cap a Ponent. Encara, però, la temperatura pujarà cap al Pirineu, Prepirineu, i tindrem també algun ruixat o tronada en aquest sector més occidental. A la resta, augmentarà una mica la nuvolositat, no descartem alguna gota que hi pot haver cap al prelitoral o cap a la zona dels ports. I el canvi de temps arribaria de cara a dissabte i, sobretot, també diumenge, amb ruixats i tempestes que haurem d'anar seguint, que seran localment intenses, i baixarà la temperatura. Es notarà i força. Sobretot cap a l'interior deixarem enrere els 40 i les màximes més altes se situaran cap als 35 o 36 graus.
0: Gràcies, Gemma. Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya han demostrat que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat, les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Montse Poblet.
20: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en cases sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
21: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
20: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
21: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
20: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
0: Presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià, el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
22: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
1: 3CAT Info.
0: Un quart i cinc minuts d'11 de la nit. Ara passarem per Londres, perquè hi ha 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker i el músic Brian Eno, que demanen al nou primer ministre, Andy Burnham, pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
2: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
3: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
5: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
2: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
0: El govern nord-americà ha evitat confirmar els contactes entre Donald Trump i Gianni Infantino per promoure el president de la FIFA com a candidat a secretari general de l'ONU. El portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha tirat pilotes fora quan li han preguntat per aquesta informació publicada aquesta setmana al diari New York Post.
23: Sobre Gianni Infantino, no sé si el president ha abordat amb ell aquesta candidatura a l'ONU. No estic present en totes les seves converses, però sé que en parlen amb freqüència. El president respecta el Gianni i el que ha fet amb la FIFA. Tots hem vist l'èxit enorme que ha estat el Mundial de Futbol. El president li està agraït per tots els seus esforços per fer realitat aquest somni, aquí, als Estats Units.
0: Declaracions que es produeixen hores abans que aquesta nit hi hagi el primer debat entre els 6 aspirants a succeir al secretari general actual, Antonio Guterres. Entre les candidatures, l'expresidenta xilena Michelle Bachelet, l'expresident del Senegal, Meckim Sol, el director de l'Agència de l'Energia Atòmica, l'argentí Rafael Grossi, o l'exministre d'Exteriors de l'Equador, Maria Fernanda Espinosa. Parlem ara del sector de l'automoció, perquè hi ha acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística, on hi treballen més de 4.000 persones. Pepa Ferrer.
24: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
25: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
24: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
26: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
24: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
0: Crònica cultural abans dels esports. Penélope Cruz i Javier Bardem, com us dèiem, seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia, en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició d'aquest festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. Només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barber, Rivera assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
4: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
6: E appassionante del cinema.
0: La mostra de Venècia arrencarà el 2 de setembre.
1: Esports.
0: David Bach, bona nit.
7: Bona nit. 4 minuts i mig per repassar-los. Els arrenquem explicant que el migcampista del Barça, Frenkie de Jong, pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i, en principi, seguirà un tractament conservador. És l'opció que ha escollit de Jong, la d'esquivar el quiròfan. El jugador neerlandès s'estarà de baixa d'entrada per aquest motiu entre 3 mesos i mig i 4 aproximadament. D'aquesta opció de seguir un tractament conservador per part de De Jong n'ha parlat el metge traumatòleg Carles Pedret en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: El problema que té el conservador és justament el que deia el Santi.
9: Sí, sí.
8: És aquest. Vull dir, si a mig camí això veiem que no va, mig camí que hem perdut.
7: Recordem que De Jong va jugar infiltrat als dos darrers partits del Mundial amb la seva selecció i avui hem tingut ja aquest diagnòstic definitiu de la seva lesió. Del Barça també destaquem un altre nom propi, el de Karim Adeyemi. Ja avui sí, oficialment, nou futbolista blaugrana per les 5 properes temporades procedent del Borussia Dortmund. Un Adeyemi que fa una setmana que va passar ja la revisió mèdica amb el club blaugrana i avui mateix, el dia en què s'ha anunciat la seva incorporació, també l'han presentat. Adeyemi és un extrem alemany de 24 anys que és internacional i que coneix molt bé Hansi Flick.
10: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important i li estic molt agraït.
11: Honored and thankful for this.
7: També del Barça, avui ha firmat la seva renovació per dues temporades l'extrem noruega de l'equip femení Caroline Graham. Té 31 anys, va arribar al Barça el 2019 procedent del Wolfsburg i en aquestes 7 temporades de blaugrana ha sumat un total de 23 títols. De la Lliga Femenina de Futbol també hem de parlar del Badalona Women. Perquè ha anunciat el fitxatge de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, procedent del Granada.
27: Bueno, creo que el momento de vida me lo ha pedido. Creo que eso, es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: 2 minuts encara per parlar en clau poliesportiva. El Barça de bàsquet ha anunciat la seva 7a incorporació de cara a la nova temporada. És la del pivot polonès Oleg Balcerowski, que prové de l'Unicaja de Màlaga i ha firmat de blaugrana fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base Rafa Villart, format al Barça i ara provinent del Baskonia. Té 21 anys. Del bàsquet al ciclisme.
1: 3CAT Info.
7: Per explicar el triomf en solitari de l'equatorià Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. El ciclista de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en una etapa de muntanya. Carapaz ha marxat en solitari a una mica més de 3 quilòmetres per a l'arribada situada al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. Sentim les valoracions del vencedor del dia.
28: Esta también ha sido una victoria muy luchada, ¿no? Y bueno, no es creo que igual de duro, ¿no? Cada año es más difícil ganar, pero bueno, no, yo creo que la recompensa está aquí y sin más disfrutar ahora.
7: A la general segueix comandant Tadej Pogačar amb el mallot groc de líder i 4 minuts i 32 segons d'avantatge respecte del segon, el belga Remco Evenepoel. L'eslové Pogačar, això sí, avui ha patit un contratemps. Alguns companys seus a l'Emirates s'han vist perjudicats per un virus gastrointestinal i un d'ells, el nord-americà Brandon McNulty, fins i tot ha hagut d'abandonar. Demà, 19a i avant per última etapa, seran 128 quilòmetres d'alta muntanya amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Destaquem també que en tenis, Pau Braudosa ha passat als quarts de final del torneig d'Hamburg, en guanyar l'hongaresa Panaut Bardi als vuitens en dos sets, i en waterpolo la selecció espanyola masculina ha quedat eliminada als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món, que aquests dies es fa a Sydney, Austràlia. Derrota de l'equip de David Martín amb 12 dels 15 jugadors catalans contra l'anfitriona Austràlia a la tanda de penals, després de l'empat a 18 al final del partit. I demà la selecció espanyola femenina juga a les semifinals contra Rússia.

0: Ara són 2:15, és el moment de repassar les notícies del dia, centrades avui en Zapatero, que trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident espanyol ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés dels Diputats ha aprovat fa tots just uns minuts la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute dels fons de liquiditat econòmica, el FLA. Ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total a les arques espanyoles. Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'esvoranc que va tenir lloc ahir en les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Encara no es coneixen les causes de l'ensorrament, però descarten que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. A la propera mitja hora també parlarem de l'acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes, a la Riera Baixa, a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Titulars també d'esports, David Ubach.
1: En què destaquem que Frenkie de Jong, el migcampista del Barça, pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i d'entrada seguirà un tractament conservador, de manera que en principi esquiva el quiròfan. El jugador neerlandès, això sí, estarà de baixa aproximadament entre 3 mesos i mig i 4.
0: I pendents també del temps, les tempestes del Pirineu Oriental a la baixa i marxant mar endins, nit i matinada, altre cop tropical i puntualment tòrrida. Divendres, últim dia, que tocarem els 40 graus aquesta setmana. Matí de sol i núvols baixos al litoral sud. A la tarda, el vent de sud es reforçarà i tindrem algun ruixat al Pirineu Occidental. Passen 3 minuts de 2:15. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava Hisenda.
2: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
0: Ara bé, ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
2: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
0: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE. Ens situem ara al Congrés dels Diputats, que ha aprovat la tramitació del projecte de llei per condonar el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA. A Catalunya se li condonarien 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP i han facilitat amb la que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a Republicans i també al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Sentim Josep Maria Croset, que és portaveu adjunt de Junts al Congrés dels Diputats.
3: Si el FLA ha estat una manera més d'escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del Fla tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya.
0: I des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política de la formació. Sentim ara la diputada Teresa Jordà.
4: No és cap favor. Quan et retorna una part d'allò que no hauries hagut de pagar mai, això té un altre nom. Diem-ne reparació. I aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
0: En la defensa de la proposta, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha afirmat que no beneficia unes comunitats per sobre de les altres, sinó que busca generar un model just.
5: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
0: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Sentim ara Juan Bravo, que és diputat del PP.
6: Ni condonen, ni ajuden, ni reforman. Compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente. Y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Y cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.
0: Situats encara al Congrés, avui també s'ha fet la segona i última votació pel que fa als objectius de dèficit, el primer pas en la tramitació dels nous pressupostos. La cambra baixa els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Pel govern espanyol, això no impedeix la tramitació dels pressupostos.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara són 2:15. Adif no veu en risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren de Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. Anem fins allà a la unitat mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment.
8: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
9: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
8: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
10: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
8: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
9: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto. Pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
8: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
0: I Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'Esboranc a Montcada i Reixac. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
11: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
0: El Congrés dels Diputats d'Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre l'Esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies. Acord entre la multinacional Ford i la xinesa Geely a la planta d'Almussafes a la Ribera Baixa. Les dues companyies crearan l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Anem fins a Almussafes, allà hi ha la Pepa Ferrer.
12: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
13: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
12: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
14: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
12: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
0: Més qüestions. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat per el PIMEC que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que a la pràctica això suposa un augment de la pressió fiscal pels ciutadans.
15: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
0: Canviem de qüestió. La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha dit davant del jutge en declarar per segona vegada. Ha reconegut que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Ho ha seguit des de la Ciutat de la Justícia en Cristian Roldán.
16: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
0: Dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balisses instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
17: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
18: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
17: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
19: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
17: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
0: Doncs amb aquesta informació hem arribat a 3:15 de la nit.
7: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Avui hem tingut una tarda amb més moviment, amb ruixats, amb tronades que han anat descarregant, sobretot cap a l'extrem nord del Pirineu. Fins a 21 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadeses, 5 a Navata, 6 a Olot, 9 a Das, 3 a Puigcerdà, i a més aquests ruixats també en aquestes comarques ha fet que la temperatura baixés i força. En un dia que hem tornat a enfilar-se els termòmetres, hem tingut aquest nou pic de calor amb màximes que han arribat als 43 graus a Vinebre, 42 a Torroja de Priorat, 41 a Maials, 40 a Sant Romà d'Abella. Aquesta propera nit i matinada tornarà a ser càlida, repetirem nit tropical cap a comarques interiors, tòrrida a la costa central i també en algun punt del camp de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i amb un matí de sol, només amb algun núvol baix a la façana litoral, cada cop aquest cel menys terrós, cada cop una miqueta més blau, i aquest divendres encara farà calor. Mantindrem la calor intensa, però ja afluixarà una miqueta. De forma puntual podem arribar als 40, però ja serà una mica més difícil cap a la Conca de Tremp o cap a Ponent. Encara, però, la temperatura pujarà cap al Pirineu, Prepirineu, i tindrem també algun ruixat o tronada en aquest sector més occidental. A la resta, augmentarà una mica la nuvolositat, no descartem alguna gota que hi pot haver cap al prelitoral o cap a la zona dels ports. I el canvi de temps arribaria de cara a dissabte i, sobretot, també diumenge, amb ruixats i tempestes que haurem d'anar seguint, que seran localment intenses, i baixarà la temperatura. Es notarà i força. Sobretot cap a l'interior deixarem enrere els 40 i les màximes més altes se situaran cap als 35 o 36 graus.
0: Doncs parlant del temps, precisament anem fins a Lleida perquè la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de fins a 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada a la tarda, una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Com dèiem, més una informació que ens arriba des de Lleida amb la Júlia Albacar.
21: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
22: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
21: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
23: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem feina que no traiem, vaja.
24: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
21: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
0: I l'onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AIMET a València, assegura que la sensació d'aixafogor ha durat algunes hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
25: Hemos tenido sensaciones en zonas de la ribera alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
0: Segons dades de l'AIMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90.

0: 8 a l'altura de Montcada i Reixac, en sentit nord cap a Sabadell. Segons han informat els bombers de la Generalitat, no hi ha hagut persones ferides ni tampoc ocupants atrapats, de manera que no ha estat necessària cap maniobra d'excarceració. L'avís de trànsit s'ha registrat a 9:45. Com a conseqüència del sinistre, s'ha mantingut un únic carril obert a l'altura del punt quilomètric 3,5, un fet que ha provocat 3,5 km de cua en aquest tram de la C-58.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: D'aquí a 10 minuts seran les 11 de la nit. L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí, després que s'hagi pogut retirar la maquinària, la màquina perforadora, que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit, mentre es feien les tasques de reparació, que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde Albert Batlle diu que el consistori exigirà explicacions.
2: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: Anem ara fins a Girona. Han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit, al Baix Empordà, i conté 71 ous.
3: S'han localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
4: El que ha passat és que la seva zona de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
3: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La companyia britànica de dansa Hofesh Chester estrena dins del festival grec la seva última creació, Theater of Dreams, on explora la ment i el món del subconscient. Es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors. Marta Vives.
1: La companyia ens proposa una immersió en el món dels somnis, la fantasia i el subconscient. Els ballarins de la Hofesh Chester fan això tan difícil de posar moviment a les pors, esperances, desitjos i moltes emocions que t'entravessen els somnis com el nostre dia a dia. Ho fan acompanyats d'un petit grup de músics que tocaran en viu una banda sonora molt cinematogràfica típica de les produccions de Chester, per qui la música és tan important. La companyia londinenca, que porta el nom del seu creador, el coreògraf alemany nascut a Israel, és una de les grans referències de la dansa actual, amb elements que la defineixen, com per exemple unes coreografies basades en el moviment, molt cinemàtiques, la poesia, també el rerefons polític en les posades en escena i un interès constant en la barreja de disciplines. Avui i demà es pot veure al Mercat de les Flors dins d'un festival grec que aposta de nou per ser aparador dels grans noms de la dansa internacional més rellevant del moment.
0: I el Teatre Maldà reivindica una temporada marcada per la memòria, l'actualitat política i la comunitat. Serà en l'any de commemoració dels 25 anys dels Pirates, la companyia que gestiona la sala del barri gòtic. Les obres combinaran una gran varietat de gèneres amb components molt lligats a l'actualitat, com ha explicat el director artístic Adrià Obert.
2: Tots ells tenen components molt polítics, molt lligats amb l'actualitat, i ho fem d'una manera més reposada, no? Com ens permet, com ens permeten les arts escèniques.
0: Entre els títols hi ha Consulta familiar, amb què s'inaugurarà la temporada i que tracta sobre els prejudicis al voltant de la sexualitat femenina. La sàtira musical, lo de Jaume I, de la companyia

0: Hi ha el cel sia, vigília de la companyia fatal sobre la mirada colonial o els oblidats, la nova producció dels Pirates, en què Laura Aubert donarà veu als personatges secundaris de Shakespeare. També èxits de temporades passades com Guilla Morta de Jordi Prat i Coll o escenes d'una separació d'Eva Pauner Martínez.
1: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Doncs ens separen 5 minuts de les 11 de la nit. David Ubac, bona nit.
2: Bona nit. Comencem explicant que ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club laurana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
3: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti, i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
2: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat els dos darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany de 24 anys ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
4: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
2: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables. Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
1: Trescat Info.
2: Del femení blaurana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaurana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
2: Graham Hansen, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019 procedent del Wolfsburg alemany i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
7: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
2: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque, el seu tercer amistós de pretemporada. El lateral de l'Espanyol, Omar, considera que van pel bon camí.
8: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
2: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues, es un privilegio.
2: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
10: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
2: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3CAT Info.
2: Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsières-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogačar. Això sí, Pogačar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Oès, de categoria especial. I destaquem també que en waterpolo la selecció espanyola masculina ha quedat eliminada als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món que es fa aquests dies a Sydney, Austràlia. El combinat de David Martín ha perdut a la tanda de penals contra els anfitrions, els australians.

0: Les 9 en punt del matí. Molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dijous, és 23 de juliol de 2026 i comencem aquí aquesta nova edició de la Cel Obert. Ara mateix 28,2 graus de temperatura i podem dir que avui ja tindrem el darrer episodi d'aquesta mal anomenada onada de calor, perquè a partir de demà, segons s'apunten les previsions, els termòmetres començaran a baixar. I podem dir que ens trobem ja avui en aquella mena de compte enrere, perquè avui falta un mes per la vigília de Festa Major. Per tant, si encara es conserva aquella tradició, avui cap allà a les dues haurem d'escoltar l'R15 que anuncia que falta un mes per Festa Major. I tot just d'aquí una setmana, ja ho saben, el proper dijous dia 30 de juliol es presentarà el programa i tot aquell gruix de novetats per aquest 2026. Sabrem, per tant, qui pregonarà la festa el 19 d'agost. Els pandonistes, tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla, així com els recorreguts de les dues cíviques, és a dir, la del 23 d'agost i la del 22 de setembre. I també quins valls seran els encarregats de fer les ofrenes tant per Sant Bartomeu com per Santa Tecla. De la Festa Major, òbviament, n'haurem de parlar en els propers dies, en les properes setmanes, a mesura que es vagi acostant. Abans no arribi tot això, però ens ha de venir el vinyet, el proper dia 5 d'agost, i un any més, totes les vinyets, siguin o no de Sitges, estan convocades a celebrar aquest acte amb Dic Vinyet, un nom de Sitges que enguany se celebra el dia 2 d'agost, i del que, per cert, en parlarem dilluns que ve amb en tres vinyets ciutadanes.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

I abans no arribi el vinyet, Santa Marta. S'acosta Santa Marta, dimecres de la setmana que ve, i, per tant, el Gremi Industrieria de Sitges, que celebra el proper dia 28 el sopar benèfic de Santa Marta, ho farà a l'hotel Sunway, i enguany serà benefici de l'Escola de Vela Adaptada de Sitges. El sopar té un preu de 58 euros i les reserves es poden fer a través dels canals habituals online del Gremi, al telèfon 93 894 12 90, 93 894 12 90, o bé a través d'una adreça de correu electrònic que és la següent, laia@gremihs.com, laia@gremihs.com. La celebració per part del Gremi de Santa Marta, un dels clàssics de l'estiu, òbviament. Informacions també del món de l'esport un dia més, perquè la Federació Catalana de Futbol ja ha donat a conèixer el calendari de Lliga de la Tercera Catalana. El filial de la Unió Esportiva Sitges, que enguany dirigirà Ernest Serra, tal com els dèiem aquests passats dies, tindrà com a rivals l'Atlètic Vilanova, el Vegas, el Canyelles, Vilanova del Camí, Fàtima, Cubelles B, Gelida, La Llacuna, Penya Jove, Òdena, Puigdàlber, Sant Esteve Sarrovires, Sant Pere Molanta, Sant Sadurní i Base Espirall. El Sitges B debutarà amb la casa contra el Fàtima al cap de setmana del 19 i el 20 de setembre i tancarà amb el campionat jugant a Iguadols contra el Canyelles al cap de setmana del 15 i el 16 de maig de 2027. I tindrem aquesta temporada fins a 4 derbis, amb l'Atlètic Vilanova, amb el Canyelles, amb la Penya Jove i el Cubelles B.

També el Rugby Club Sitges a conèixer els seus rivals de cara a la que serà la seva segona temporada amb la divisió d'Honor B, que arrencarà el cap de setmana del 26 i el 27 de setembre. El debut dels sitgetans serà a casa contra el Poblenou. La resta de rivals seran el Buc, l'Acra Bàrbara, equip d'Alacant, el Toro de Mallorca, l'Hospitalet, el Cau València i l'Andorra. I l'altra notícia que ens deixa el món de l'esport a les últimes hores ens ve del Club Patí Subur Sitges, perquè ahir, a través de les seves xarxes socials, anunciava que Aleix Garreta serà el nou coordinador en substitució de Quim Vázquez, qui va assumir les tasques de coordinació la temporada passada, un cop va finalitzar l'etapa de Sergio Pérez. Aleix Garreta, recordem, és jugador del primer equip i a partir d'ara, com dèiem, passarà també a exercir les tasques de coordinació.

9 i gairebé 6 minuts del matí i posem, com cada dia més o menys a aquesta hora, unes quantes notes d'agenda. Recordar d'entrada que des d'ahir i fins al dia 30 en el Saló Teatre del Prado s'hi està disputant aquesta 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges. Totes les tardes al Saló Teatre del Prado, a partir de 4:45, les partides que duran l'Open, com els dèiem, fins al dia 30. El dia 30, això sí, la darrera jornada es disputarà a partir de 4:45, és a dir, una hora abans. La penya d'escacs del Prado, que organitza un any més aquest Open d'escacs fins al dia 30 al Saló Teatre. Demà, que a partir de les 8 del vespre amb el camp polivalent de Pinsbens s'hi celebra la 41a edició de la Nit de l'Esport. Un any més, l'Ajuntament de Sitges farà l'habitual reconeixement als diferents esportistes i entitats de la vila. El camp polivalent de Pinsbens, aquesta edició número 41 de la Nit de l'Esport, a partir de les 8 del vespre. També demà, a partir de les 8, la visita guiada per recórrer, doncs, tots aquells carrers i escenaris que van convertir Sitges en un dels grans centres culturals de Catalunya a finals del segle XIX i a principis del segle XX. La visita guiada es diu Modernist Night Tour i forma part del conjunt d'activitats del Sitges Estiu d'aquest 2026 a càrrec d'AG Sitges i amb la col·laboració també de la ballarina Sílvia Cuesta. El punt de trobada demà a partir de les 8 serà a la plaça de l'estació, a la plaça Eduard Maristany, tot just al costat de l'oficina de turisme. El preu de l'activitat és de 15 euros.

La música també protagonista en aquests propers dies. Demà a l'ermita de Sant Sebastià, a partir de les 9 de la nit, un concert de guitarra que oferirà Pedro Rincón, en el que serà un tribut a Paco de Lucía. En el marc del Festival de Guitarra de la Mediterrània d'aquest 2026, Pedro Rincón i la seva guitarra amb aquest tribut a Paco de Lucía, demà a les 9 a l'ermita de Sant Sebastià.

encara amb aquest dissabte dues cites més amb el món de la música. A les 7 de la tarda, dissabte, als Jardins del Retiro, el concert que oferirà amb aquesta formació nord-americana que es diu The Reorchestra. És un concert de la banda de música dels Estats Units que ofereix música soul, dance i rock. El preu de l'entrada serà gratuït, en aquest cas, per als socis del Retiro, i de 10 euros per als no socis, això sí, amb dret a consumició. El concert de la formació nord-americana de Reorchestra, aquest dissabte als Jardins del Retiro, a partir de les 7 de la tarda. També dissabte, però de cara a la nit, a partir de 11:45, el Port de Sitges, que organitza aquest cicle de concerts de mitjanit. El darrer dels concerts arriba aquest dissabte amb el concert que oferirà el grup Pop and Roll, amb versions musicals que aniran des dels anys 70 fins a l'any 2000, amb entrada gratuïta al concert del grup Pop and Roll, que, com els dèiem, arriba aquest dissabte al Port d'Aiguadols a partir de 11:45 de la nit.

De cara a diumenge, partint de les 8 del vespre amb el racó de la calma, òpera a la fresca, en el marc del Sitges-Estiu d'aquest 2026, a càrrec de la petita companyia lírica de Barcelona. El preu de l'entrada és de 15 euros, hi trobaran tota la informació i podran comprar les entrades de forma anticipada a través del web dels museus de Sitges o bé anant a la recepció dels museus. El racó de la calma, aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, òpera a la fresca amb la petita companyia lírica de Barcelona.

en matèria d'exposicions, encara queden uns quants dies, fins al dia 31 d'aquest mes, és a dir, tot el que queda de setmana fins la setmana que ve, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, al pati, hi ha aquesta exposició commemorativa dels 90 anys de la Biblioteca. El títol de l'exposició és El que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules. És una mostra que reuneix, bàsicament, petits fragments dels diaris de les primeres bibliotecàries fins als anys 80 i missatges de felicitació dels seus usuaris. Aquesta exposició al pati de la biblioteca com el tenen fins al dia 31 d'aquest mes. Ara mateix, les 9 i 11 minuts del matí, al Prado, recordem que el cinema no tornarà fins al proper 3 d'agost. Hi ha l'Open d'Escacs. La farmàcia de guàrdia per avui dijous serà Farmauto, al passeig Vilanova número 7.

I què tenim per avui? Després de l'habitual repàs dels diaris que farem amb la Carola Fernández, saludarem a Patricia Melvin, la Pato Melvin. Ella, conjuntament amb dues jugadores més del Sitges Hockey Club, estan disputant el Campionat del Món Màster d'hoquei herba amb la selecció espanyola Màster. A la selecció espanyola hi són, concretament, dues jugadores, la Pato Melvin i la Eli Brugia, i una més també a la selecció argentina, com és la Clàudia Torrecillas. El Master World Cup 2026 d'hoquei herba s'està disputant en Rotterdam fins al proper 1 d'agost i a partir del dia 6 es passarà a jugar a Bèlgica. En parlarem, com dèiem, amb la Pato Melvin. Abordarem avui també la situació dels bombers. Els bombers de la Generalitat han començat un seguit de mesures de pressió davant la manca de resposta per part del Departament d'Interior a les reivindicacions del col·lectiu. Actualment, els bombers i les bomberes s'han deixat de respondre a les crides voluntàries per tal de reforçar el servei, amb l'objectiu de deixar-la suplir amb el seu esforç personal les mancances estructurals que arrossega el cos de bombers. Fa uns dies, l'Associació de Bombers de Vilanova va denunciar que del 16 al 19 de juliol i ahir, dia 22, el parc de bombers va quedar per sota del mínim de personal per poder-ne garantir el servei. Bé, doncs de tot plegat avui en parlarem, abordarem aquesta qualitat dels bombers en companyia de Jordi Rius, que és el cap dels bombers voluntaris de Sitges. Avui que també parlarem d'una activitat benèfica que es farà a l'octubre, concretament el dia 24. Es tracta de El Son de la Puntada. I la idea, bàsicament, és la de poder aplegar a 150 persones que cusin al Passeig de la Ribera entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda. En parlarem amb dues de les seves promotores, amb la Núria Carbonell i amb la Soraya.

0: Acostant-nos a un quart de deu del matí, ens acaba d'entrar la Carola. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què ens portes?
1: Us porto notes. Va, comencem per, diguem, la més oficial. En aquest cas arriba de l'Ajuntament de Sitges i parla de l'elaboració del primer pla de salut mental del municipi. Un pla que realitza l'Ajuntament a través de la Regidoria de Salut Pública i que es tracta d'una eina que hauria de permetre o ha de permetre conèixer l'estat de salut mental i el benestar emocional de la població. Com s'ha de fer això? Doncs en aquests moments està en procés l'etapa inicial d'investigació. El que s'està duent a terme són entrevistes a professionals municipals. A tu t'han fet entrevista? Aquí a la ràdio, de moment, per aquí
0: no
1: han passat
0: no.
1: Per preguntar-nos la nostra salut mental.
0: Sí, com estem.
1: Però en tot cas s'estan fent a professionals municipals, també agents vinculats a altres administracions o sectors relacionats amb el benestar de les persones. Aquesta primera anàlisi, explica la nota, permetrà identificar les necessitats existents, així com elaborar un mapa de serveis i recursos públics relacionats amb la salut mental que s'ofereixen actualment a la vila, tant des de l'administració com des del CAP o altres institucions. Les primeres conclusions de l'estudi es preveu que estiguin disponibles a la tardor, i mentre que es preveu que aquest pla general de salut mental del municipi estigui enllestit a principis de l'any vinent. També hi haurà preguntes a la ciutadania, la participació ciutadana també està prevista, i durant el mes de setembre l'Ajuntament anuncia que posarà en marxa un procés de participació ciutadana a través d'una enquesta poblacional per conèixer de primera mà, doncs, la percepció de la ciutadania sobre el benestar emocional i l'opinió que els hi mereix, doncs, aspectes de la vila que poden incidir en aquest benestar, com l'entorn, l'habitatge, la feina, etc, etc. Totes aquestes dades seran recollides de manera anònima i confidencial, per tant, ningú sabrà qui diu què ni qui opina què, i, òbviament, doncs, aquesta informació ajudarà a completar aquest estudi i establir les actuacions, que aquí és on la nota no diu res i no sabem si, entenc que, intueixo que si es manifesta, doncs, per exemple, una necessitat, que això és una qüestió que hem parlat molt i parlem molt durant l'hivern amb l'Edu Arnal, el nostre expert en arbres i en verd urbà, si es manifesta una necessitat d'augmentar el verd urbà, per exemple, que sabem que afecta directament el benestar emocional ciutadà, no sé si una de les actuacions, per exemple, seria, doncs, establir un augment d'aquest verd urbà. No em parla de quines serien les actuacions
0: concreta, no?
1: Ni de quin tipus, només, doncs, d'aquesta primera fase d'investigació, a partir d'entrada, doncs, preguntant a treballadors municipals i altres agents, i al setembre a la ciutadania a partir d'una enquesta.
0: Saben que se'n parla sovint, de salut mental.
1: Sí.
0: Hi ha un abans i un després, podríem dir, abans de la pandèmia i després de la pandèmia. Aquesta qüestió de la salut mental, òbviament, sí, abans potser s'anomenava d'una altra manera, però vaja, arran de la pandèmia sobretot.
1: Clar.
0: I ja saben també que té molt a veure, i se n'ha parlat sovint també, amb especialment entre els més joves.
1: Sí. Si em fan preguntes sobre l'habitatge, doncs és probable que l'habitatge generi molt neguit, i això òbviament afecta la salut mental. Clar, no sé si una de les actuacions directament han de ser més pisos, per exemple. No ho sé, no sé si es pot establir així, però bé, ja ens ho explicaran o ja ho preguntarem. Comentaves abans que el dia 28 hi ha el sopar benèfic de Santa Marta.
0: De Santa Marta, del gremi.
1: Exacte, que aquest any es fa al Sangway i en benefici de l'escola de vela adaptada. Doncs l'endemà, dia 29, hi haurà l'esmorzar tradicional de Santa Marta. En aquest cas es durà a 11:15 del matí a l'hotel Calípolis, i en aquí hi haurà reconeixements a establiments d'alguna manera vinculats al gremi d'hostaleria i restauració per diferents qüestions. I us anuncio que el reconeixement a la secció de platja se l'endurà el Papaya Beach, aquesta guingueta, i se li farà principalment per d'alguna manera per la iniciativa d'obrir les guinguetes a iniciatives gastronòmiques o activitats gastronòmiques. Van participar en el darrer etapa de tardor i es van endur premi per la seva croqueta o falsa croqueta del papaya, aquest xiringuito, i per aquest motiu, doncs, s'enduen reconeixement des del gremi. Nosaltres vam parlar en el seu moment amb el Xavi Pérez, que és el qui gestiona el xiringuito, que està molt content i que li agrada molt i que es planteja, ja ens ho va dir, continuar, és a dir, l'any que ve han de tornar a presentar licitació, la seva intenció és tornar-ho a fer. S'han donat també reconeixement, en aquest cas a la secció restauració, al càtering simpàtic, i en aquest cas és per la participació solidària amb esdeveniments de la vila, i en aquest cas posen o destaquen la inauguració de l'ascensor de la Creu Roja, amb tot el càtering el va oferir de manera, entenc que, gratuït al càtering simpàtic, i s'han donat també reconeixement en la secció allotjament Sitges Group Apartments, amb qui també vam parlar en el seu moment l'any 2020 amb el Marc Fontanal. És una empresa familiar que té apartaments turístics, i en aquest cas s'enduen el premi per un compromís de millora als serveis i als turistes. En aquest cas han fet unes reformes importants de les seves oficines, i ens anuncien un reconeixement a la secció d'oci nocturn i entreteniment. Pues estigueu molt atents, encara no el diuen. El podem sospitar? Jo crec que el sospito.
0: Sí?
1: Jo crec que està entre dos establiments, que en l'oci nocturn, potser m'equivoco, però que en l'oci nocturn, diguem que en aquest darrer any han tingut moltes iniciatives.
0: Uh-huh.
1: I que ahir vam parlar dels dos a la tertúlia jove, per cert.
0: Ah.
1: Igual m'equivoco, però...
0: Bé, ja ho, no, el nas et diu que pot anar per aquí.
1: Sí,
0: eh?
1: I que consti que no tinc fons.
0: Bé, doncs aquest tradicional esmorzar de Santa Marta del dia 29 amb aquest afegit interessant, òbviament, com ens comentava la Carola, amb aquest seguit de reconeixements.
1: I més qüestions. Parlàvem, estem fent seguiment.
0: Sí, sí, sí.
1: Hem arribat a la final, Tito.
0: Aquí t'ho volia comentar, també. Hem arribat a la final amb dos cartells.
1: Exacte.
0: Bueno, aquesta iniciativa
1: de
0: la Gralla, del carrer Major.
1: Del cartell preferit dels darrers 32 anys.
0: Sí.
1: Hi ha hagut 700, 800, quarts de final,
0: sí.
1: Semifinals...
0: Talment com si fos una competició esportiva.
1: Efectivament. Hem arribat a la final, i la final se la disputaran el cartell del 2017, obra de Blanca Benítez, i el cartell del 2018, atenció, quins dos anys, obra de Pep Pasqual. Poden votar...
0: 2018 o 2008?
1: 2018. 2018,
0: ostres,
1: diria.
0: Sí, sí, bueno, ara potser...
1: Ara ho acabo de...
0: No, jo ara potser...
1: Jo diria que és 2018. Però no, mira, en tot cas, obra de Pep Pasqual. A hores d'ara ja poden votar, a l'Instagram de la Gralla.
0: Sí, sí, 2018. Sí, sí, sí.
1: I les votacions, de moment, hi ha un clar favorit. Quin diries que és? Vinga, mulla't.
0: El d'en Pep Pasqual.
1: No.
0: Uf.
1: Està guanyant el cartell de la Blanca Benítez amb aquesta figura, aquest moixiganguer.
0: Dic això, m'he mullat, perquè no sé si va ser ahir, que ahir portava avantatge el cartell de Pep Pasqual.
1: Davant el de la Blanca?
0: Sí, sí.
1: Doncs
0: sí,
1: hi ha hagut sorpasso. No sé si avui s'acaben les votacions, no sé fins quin dia tindran activa les votacions, però vaja, si tenen... A veure, que no guanyem res aquí, eh?
0: No.
1: Però és una gracieta.
0: Ens va semblar una iniciativa
1: divertida,
0: curiosa, i que
1: sí, sí.
0: Bé, no deixa de ser.
1: I que ens ha permès recordar cartells que alguns teníem oblidats, i jo crec que això també està bé. Té,
0: sí,
1: té un punt graciós, i a més a més el que has dit tu molts dies, que coincideix amb aquest recordatori que també fa la comissió de cartells antics, no? En aquest cas, recordant aquestes dues samarretes que han fet amb cartells d'altres anys, i iniciativa que no sabem si les properes comissions continuaran o no reeditant, doncs, d'alguna manera, marxandatge amb cartells de fa anys.
0: Que crec, parlant d'aquestes samarretes vintage que posa a la venda la comissió, diria que tenen de temps fins al dia 26. Diria, diria que
1: no sé per què
0: han de fer la comanda a través de...
1: La paradeta FM,
0: que és aquesta pàgina web on es venen productes relacionats directament amb la Festa Major, samarretes, barrets, pulseretes, en fi, una miqueta de tot, el merchandising de la Festa Major a través d'aquesta web, paradeta FM. Diria, repeteixo...
1: Aquí al web no ho diuen.
0: No ho diu.
1: Explica que són samarretes de... Hi ha la del 63...
0: I la del 74.
1: I l'obra del Fuster i l'obra d'Agustí Albors del 74, efectivament, que les comandes, un cop realitzada la petició, la comanda es podrà recollir a l'agost a la paradeta de Festa Major del Cap de la Vila, però...
0: O bé, també t'ho fan arribar a casa, crec, eh?
1: Ah, o t'ho fan arribar
0: a casa.
1: Sí, exacte, també hi ha enviament a domicili. Però no diu, aquí com a mínim al web de la paradeta, no diu fins a quan pot realitzar la comanda.
0: Bé, en qualsevol cas, si els agraden especialment aquestes dues samarretes, bé la del 63, bé la del 74, doncs vostès mateixos, la Paradeta FM, fan la comanda, si queden... perquè són edicions limitades.
1: De moment n'hi ha, eh? Sí. Com a mínim en talla petita n'hi ha. Uh-huh. 25 euros, si tenen ganes de lluir una samarreta vintage. Escolta, ara que parlàvem de cartells, potser és un tema mig de diaris, però jo el trec ara, perquè després els diaris ens posem més seriosos. I aquest és un debat que tenim cada any,
0: Espera. Sí. Mira, no tenia una altra cosa per dir-te... Sí, se m'ha passat, aquest matí t'ho volia comentar quan ens hem vist... I dic, li diré a la Carola perquè hem de debatre un any més sobre... Sí. El cartell de la Mercè.
1: Efectivament.
0: El cartell de la Mercè perquè... no sé què passa, que últimament els cartells de la Mercè...
1: Vam tenir uns anys molt bons. Va haver cartells molt xulos a la Mercè fa no gaires anys, eh? Ara jo no recordo quins, però va haver un xulíssim.
0: Sí, sé quin dius.
1: Un que a mi em va encantar.
0: Sí.
1: Aquest, a mi aquest, bueno, els dos últims, aquest em va agradar molt.
0: Aquest sí.
1: Era molt, molt xulo, que no me'n recordo, que és el 2021. I em va agradar molt el del 23 també. I després va haver cartells un tant més polèmic. I aquest any ja tenim cartell de la Mercè 2026.
0: Ahir es va presentar.
1: Efectivament.
0: El cartell de la Mercè, bé, tu tens la informació.
1: Vinga, la donem. Es tracta de l'obra d'una muralista barcelonina que es diu Cinta Vidal, que ha exposat arreu del món. És una muralista molt reconeguda. L'obra es titula Barcelona desplegada, una ciutat de perspectives, recorreguts i troballes. I el que mira a representar amb aquest cartell són els diferents districtes i elements de la festa major de la ciutat. De fet, el que representa són els 10 districtes de Barcelona i n'afegeix un 11è, en aquest cas seria Palestina, amb espais emblemàtics i amb elements, diguem, tradicionals de la festa.
0: I veig edificis tombats, és a dir, no estan drets.
1: No, diguem que no té una forma o una...
0: Uniforme, no? Diguem-ho així.
1: Hi ha edificis que apareixen tombats, entenc que perquè càpiguen, clar, el que vol representar són els districtes, però no d'una manera realista, sinó d'una manera figurada.
0: I ha afegit elements, veig, tradicionals, clar. Hi ha unes espardenyes, hi ha aquí un instrument que no sabria dir-te ben bé quin és.
1: Hi ha un diàbolo, no?
0: Sí, un diàbolo, sí, un diàbolo, ostres.
1: Hi ha unes bambes de córrer, unes sabatilles de córrer, que això fa referència a la cursa de la Mercè, les espardenyes fan referència als balls tradicionals, és a dir, fan referència...
0: Hi ha gent en bicicleta, hi ha gent passejant, hi ha gent...
1: El que mira d'incloure és tradicions de la festa major i de Barcelona, en referència, doncs, al que dèiem, les sabatilles en referència a la cursa de la Mercè, hi ha uns tomàquets i un setrill, una setrillera d'oli en referència a la fèria Terra i Gust, a la fira Terra i Gust, les espardenyes, com dèiem, i els castellers en referència, doncs, a la cultura popular, diferents referències...
0: Jo, ja em perdonaran, és a dir... com a cartell, per una altra cosa que no sigui una festa major, t'ho compro, però per una festa major, en aquest cas la Mercè, no ho veig. Ho sento,
1: No t'agrada. A mi el que m'ha cridat...
0: Soc més clàssic,
1: A mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que aquest cartell que veuran, penjat a Barcelona a tot arreu i a les botigues...
0: A veure si diran que no m'agrada cap cartell, perquè, escolta, amb la fama que tinc...
1: Però el que dèiem, aquest cartell el que veuran és una representació d'aquest mural, perquè el que ha fet aquesta dona com a muralista és un mural enorme, que no el veuen sencer al cartell. El que veuen al cartell és un tros que han triat per al cartell. Existeix el mural sencer? Sí, és un mural molt més gran. Es pot anar a veure? Sí. A la Biblioteca Marina de Port Francesc Candel, que s'ubica al carrer de l'Amnistia Internacional número 10, al barri de Sants Montjuïc. I a mi el que em crida l'atenció és que dius, home, està molt bé, pots anar a veure aquest gran mural i gaudir, doncs, perquè entenc que és el típic mural amb molt de detall, no?
0: Sí. No, t'hi has de fixar, eh? Vull dir,
1: la qüestió és que està en una biblioteca que durant el mes d'agost estarà tancada.
0: Ah, està bé, això.
1: I aleshores he pensat, home, potser que ens deixen pocs dies per anar a veure. És veritat que la Mercè és al setembre, entenc que al setembre ja estarà oberta i la majoria de gent, sobretot quan ho visitarà, és al setembre, però caram, a l'agost està en una biblioteca i no el podrem gaudir.
0: I l'acabes de presentar.
1: Clar, no sé si l'haguessin pogut posar amb un edificament...
0: A vegades...
1: Clar, no sé si a l'Ajuntament, és a dir, algun lloc on la gent hi pogués entrar a veure'l amb una mica més de facilitat, perquè a més, ara, durant el mes de juliol, clar, és una biblioteca, i això vol dir que obre uns dies només a la tarda, uns dies matí tarda, uns dies només fins a... És a dir, els horaris són diferents.
0: Sí. Clar, horaris de vacances.
1: Em sembla una mica complicat anar a veure l'obra sencera per la ubicació que han triat, que no sé per quin motiu l'han triat. En tot cas, el que explica aquesta dona és que vol destacar, o el que vol és fer partícip la Mercè la Festa a tots els districtes i barris de Barcelona i no quedar-se només amb el centre. Jo segueixo dient que el meu favorit és el del...
0: A tu t'agrada, Carol, aquest?
1: Sí, no em desagrada, No em desagrada. Té una mica...
0: No. Ja et dic, no potser per un altre... no sé, per un altre tipus de...
1: S'assembla una mica que és llibres del Wall-E? Saps aquells llibres del Wall-E? És a dir, que has d'anar a buscar molt
0: el detall. Que has d'anar a buscar molt, sí, el detall, l'element...
1: Sí. Sí, hi ha sardanes, veig que hi ha sardanes. Hi ha un punt de color amb el cartell que també m'agrada. Veig aquí uns mistos que no sé si té a veure amb el piro musical o amb algo de foc, o amb el tema del foc.
0: Possiblement.
1: No sé a què, però clar, entenc que tothom haurà d'aquí de buscar la simbologia de cada un dels elements. Hi ha la figura de l'estàtua de Miró, de la dona de Miró, en fi. A mi no em desagrada.
0: De trucar a la seva autora.
1: El de l'any passat em va semblar més difícil d'entendre, que era aquest que era com un carromato d'aquests de circ.
0: No el recordo.
1: L'anterior va ser que va ser una cosa molt visual, audiovisual, que era un tros, un frame d'un videoclip, que recordaran. L'anterior va ser aquell que era com un castell fet amb figures que no em va desagradar, però el meu favorit, aquest també em va agradar molt, el de l'any 2022, ara estic parlant de coses que no estaven veient els oients, però el meu favorit és el del 2021. Aquest de que es veia la Mercè...
0: Coronada, no?
1: Coronada,
0: sí.
1: Que a mi em sembla preciosa. A mi jo aquest cartell me'l penjaria a casa, és a dir, sí, em sembla preciós
0: veus,
1: aquest cartell.
0: Sí.
1: Em sembla preciós,
0: sí.
1: I molt xulo, però vaja...
0: Aquest el compro.
1: Però no em sembla... El d'aquest any no em sembla malament. A mi no em sembla malament. I té aquesta cosa una mica d'anar a cercar elements.
0: No sé si dir, a veure, tampoc hi entenc, però poc festiu, no?
1: No ho sé, Pitu, apareixen les espardenyes, apareixen...
0: Sí,
1: hi ha moltes banderoles d'aquestes de festa
0: major... Però d'una manera molt sui generis, no sé.
1: El de la Festa Major de Vilanova és pitjor. Ara em mataran els vilanovins.
0: Sembla que algú ens diu alguna cosa al telèfon, bon dia. No, és broma, és broma.
1: Alcalde de Vilanova o Chachi.
0: Chachi, bon dia. No el recordo ara mateix. No el recordo.
1: El de Vilanova, sí, aquest que és un punt infantil. Sí, que és blau, sí. Que és un punt...
0: Sí, que era així, que surten com
1: sí,
0: un...
1: Que
0: fent un cercle, no?
1: Que és una mica infantiloide. Perdoni'm, De la Núria Fortuny. De la Núria Fortuny.
0: Sí. Correcte, sí. Ara sí.
1: Que consti que hi ha moltes obres de la Núria Fortuny que m'encanten. Apareix la lluna.
0: La lluna i al voltant doncs, els elements festius de la Festa Major de Vilanova, el drac, els gegants, la mulassa...
1: És molt festiu, aquest.
0: Sí. Veus?
1: És més Festa Major.
0: Sí, jo aquest el veig més per...
1: Ai, Pitu.
0: Bueno,
1: és que la Mercè és alguna cosa més, potser.
0: Sí. No et dic que no, que hi ha, en una festa hi ha moltes coses. No només els elements tradicionals i folclòrics, hi ha altres activitats, però...
1: El nostre debat tradicional sobre el cartell de la Mercè.
0: Sí. Doncs un dia més per tots vostès el debat,
1: Que serà l'últim, perquè avui acabem,
0: Sí.
1: Aquesta conversa aquest matinera.
0: Aquest tet-a-tet.
1: Avui s'acaba.
0: Carola, et retrobo d'aquí uns moments.
1: Vinga, fins ara, Pitu.

Ai, els cartells, 9 i 33. Vinga, una cançó més de l'estiu. Parlem avui d'un tema que ens porta l'any 1986. Una cançó que celebrava, en certa manera, la democràcia i la llibertat. Tot i ser menys ballable que els hits habituals, el cert és que la cançó va connectar amb el sentiment col·lectiu. Estem parlant de La Puerta de Alcalá, de Víctor Manuel i d'Anna Belén. La Puerta de Alcalá, que la va composar, per cert, el grup madrileny Suburbano, i és, en definitiva, un homenatge al cèlebre monument de Madrid, repassant la seva història, el seu entorn i, en definitiva, els canvis que ha anat presenciant la ciutat al llarg dels anys. La Puerta de Alcalá, amb Víctor Manuel i Anna Belén.

La Puerta d'Alcalà, amb Víctor Manuel i Anna Belén. Estiu de 1986. Gairebé les 9 i 39 minuts del matí. És dijous, és 23 de juliol, avui que s'escau Santa Brígida, també Sant Bernat, Sant Apolinà, Santa Primitiva i Sant Cassià. Avui que celebren el seu aniversari, entre d'altres, l'actor britànic Daniel Radcliffe. Fa 37 anys, també és l'aniversari de l'actor, en aquest cas nord-americà, Woody Harrelson, fa 65 anys, i l'actriu espanyola Claudia Salas fa 32 anys. Consignem avui una defunció. Ha mort la senyora Assumpció Arnabat Morón, a l'edat de 86 anys. La cerimònia serà aquesta tarda a partir de 4:45 a l'oratori del tanatori de Proelles. Assumpció Arnabat Morón ha mort als 86 anys. La cerimònia, com els dèiem, aquesta tarda a partir de 4:45 a l'oratori de Proelles.

A Sitges, tal dia com avui de l'any 1919, el secretari municipal de Sitges, Rafael Font i Torralbes, el van fer fora del seu càrrec per l'alcalde d'aleshores, que era Bonaventura Julià. Va ser un episodi administratiu que reflectia la tensió d'aquella època. El 1919 era un any convuls a tot Catalunya. Feia pocs mesos de la vaga de la canadenca de Barcelona, al febrer del 19, la primera vaga general que va aconseguir la jornada laboral de 8 hores a Espanya, i el conflicte social s'estenia per tot el territori. A Sitges com arreu, les institucions municipals vivien sota aquella pressió política constant. Europa, tal dia com avui de l'any 1952, entrava en vigor el Tractat de París, que creava la Comunitat Europea del Carbó i també de l'Acer. Fou la primera organització supranacional europea de la història, impulsada per Jean Monnet i Robert Schuman. I arreu del món, tal dia com avui de l'any 1962, s'emetia, tenia lloc la primera emissió de televisió en directe per satèl·lit entre Europa i Amèrica del Nord, gràcies al satèl·lit Telstar 1, llançat per la NASA. La primera imatge transmesa va ser la bandera dels Estats Units. I musicalment parlant, recordem avui a una de les veus que, malauradament, diguem-ho així, es va apagar massa jove. Avui fa 15 anys que ens deixava Amy Winehouse. L'Amy fou trobada morta a casa seva, només tenia 27 anys. Amy Winehouse, que va començar la seva carrera professional quan tenia només 16 anys, i ho va fer gràcies a que el seu amic, el cantant Tyler James, va donar una maqueta seva a un productor. La seva vida va estar marcada per l'abús de l'alcohol i altres drogues, una mort prematura als 27 anys, que probablement, a conseqüència de l'alcohol, la va fer entrar en l'anomenat Club dels 27, on hi eren altres estrelles de la música com Kurt Cobain, Jimi Hendrix o Jim Morrison. Del seu exitós Back to Black de l'any 2007, del que es va arribar a vendre més de 7 milions de còpies, n'hem extret un tema molt conegut, com és aquest Rehab.

són les coses, eh? Avui l'Amy Winehouse tindria 42 anys. En fa 15 que va morir, quan en tenia només 27, sens dubte, hem volgut recordar una de les grans veus, la d'Amy Winehouse. Amb ella acabem les efemèrides d'avui.

0: I per endavant, un dijous que ens portarà ja el darrer episodi de molta calor, tot i que a la costa ens queda encara aquest marge d'aquestes darreres hores, diguem-ho així. Malgrat tot, parlem d'un dia molt càlid i xafogós. A partir de demà, divendres, el termòmetre que anirà baixant i el descens serà molt més notori entre el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, quan per fi ja es normalitzaran les temperatures. La calor serà més suportable, les nits més agradables i fresquetes, per tant, sembla que tindrem un final de juliol una mica més respirable. La crònica de cara a les properes hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem la jornada novament amb un cel serè en conjunt arreu del territori, si bé a l'extrem sud, al Baix Ebre, al Montsià, litoral de Tarragona, tenim la presència de núvols baixos que a poc a poc al llarg del matí s'aniran trencant i deixaran pas a un migdia també assolellat en aquest sector. A la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu Oriental, sector del Ripollès, nord del Berguedà, zones altes de la Cerdanya, que no descartem que pugui deixar algun ruixat molt feble i molt aïllat en aquest sector. Per tant, el dia d'avui, un temps assolellat en conjunt, amb temperatures extremadament altes, tenim un avís meteorològic per calor intensa a moltes comarques de l'interior i també del Pirineu, i si bé serà de grau 5 sobre 6, per tant, amb molta atenció a les comarques del Segrià i també a la Ribera d'Ebre, on esperem valors de temperatura màxima que podran superar els 41 o fins i tot 42 graus. Per tant, molta atenció a aquestes altes temperatures que ens acompanyaran el dia d'avui i sembla que de cara al cap de setmana tindrem una refrescada general i per tant posarem fi transitòriament a aquesta calor tan intensa que ens ve acompanyant aquests dies. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

I hem posat una miqueta de Selena Gómez en aquesta primera hora de la Cel Obert d'aquest dijous 23 de juliol. Hores difícils a Guadalajara, l'incendi de Guadalajara, que ja és un dels més grans de la història d'Espanya, un foc que és actiu encara des de fa 6 dies i que ja ha cremat 32.000 hectàrees. És, sense cap mena de dubte, una de les notícies. Avui, per exemple, La Vanguardia ens ho il·lustra amb una fotografia en què apareix un hidroavió llançant aigua ahir sobre la muntanya a Condemios de Arriba, a Guadalajara, on el foc crema, com els diem, sense control. També és notícia, doncs, aquesta explosió de gas que va tenir lloc ahir a Barcelona, al migdia, i que va desencadenar una gran flamarada a la plaça de Sants de Barcelona. D'aquí uns moments en donarem també algun detall. El gran titular, diem-ho així, d'avui, i és que la Comissió Europea ha avisat ja els tribunals espanyols, tal com apunta La Vanguardia, que han d'acatar l'amnistia. Brussel·les, per tant, respon a la denúncia que va fer Carles Puigdemont perquè s'apliqui la sentència i assenyala que pot sancionar un estat membre. És, de fet, un altre dels titulars que passem a comentar d'aquí uns moments.

0: Els ho dèiem ara fa uns moments, la Comissió Europea va recordar ahir als tribunals espanyols, al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional, que els correspon a ells aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. Correspon als tribunals remitents aplicar les sentències del Tribunal de Justícia, va indicar ahir un portaveu de l'executiu comunitari arran d'aquesta denúncia presentada, com els dèiem ahir, per l'expresident Carles Puigdemont contra Espanya davant de Brussel·les i davant també del mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar l'oblit penal. La comissió, a més, va donar ahir justificant de recepció de la demanda que va elevar el líder de Junts, però va evitar poder fer més valoracions. Podem confirmar que hem rebut la carta. Quan es presenten reclamacions, es tramiten de conformitat amb el procediment habitual de la comissió. Ho va afirmar ahir un portaveu comunitari al diari La Vanguardia. Una vegada en rebudes, les reclamacions s'examinen, es registren i s'avaluen abans de prendre una decisió. De moment, no tenim res més a afegir, segons concluïa aquesta mateixa font. Per tant, Brussel·les, que recorda, com els dèiem, que els tribunals espanyols han d'aplicar aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: Efectivament, i una denúncia de Carles Puigdemont i a la que s'hi han afegit els exconsellers Antoni Comín
0: i Lluís Puig,
1: mm-hmm. Efectivament, perquè el considera que, després de que la Comissió Europea considerés que Espanya no està aplicant el dret de la Unió Europea a donar l'amnistia, a concedir l'amnistia. Per tant, un cop sobre la taula de la Comissió Europea a Espanya per no aplicar l'amnistia i la resposta en aquest cas de Puigdemont i aquests dos exconsellers de denúncia per no fer-ho. Veurem com evoluciona tot plegat.
0: El tema del foc a Guadalajara, que és malauradament un dia més en notícia, i bé, com apunten els diferents titulars, aquest incendi de Guadalajara, que ja és un dels més grans de la història d'Espanya. Es parla d'aquestes 32.000 hectàrees, i òbviament, com apunta la crònica, Guadalajara viu amb desolació i indignació, també cal dir-ho, aquest incendi del parc natural de la Sierra Norte, que ha cremat, com dèiem, aquestes

0: 2.000 hectàrees.
1: Sí, i que està en fase d'estabilització, que preveuen avui ja que passi a fase de control, tot i les ratxes de vent que encara bufen fort, però, com dèiem, un incendi que ha arrasat amb 32.000 hectàrees, que està s'ha convertit ja en un dels incendis més forts que ha patit a Espanya, a la zona de Castella-La Mancha, en aquesta Sierra Norte, aquest espai natural, amb una, explicàvem ahir, amb una fauna i una biodiversitat molt important, entre altres que acull espècies protegides com el llop ibèric, i que no sembla, no ens, algú pot pensar que no sembla tan greu perquè no hi ha hagut afectacions personals ni poblacionals, és a dir, ja. No ha afectat a cases, no ha cremat cases, però això ha estat una feina dels bombers i dels forestals que han aconseguit d'alguna manera estabilitzar-lo, però això no significa que no estigui cremant terra, que estigui cremant, doncs això, fauna, biodiversitat, bosc, és a dir, que deixarà 32.000 hectàrees en cendra, i això després recuperar-ho a nivell de biodiversitat, sabem que és molt, molt difícil i que té altres afectacions, per tant, un incendi molt greu, tot i que, diguem que la part bona, per si hem de buscar una part bona, és que no hi ha hagut afectacions ni en habitatges ni, per descomptat, afectacions personals.
0: I els ho dèiem també fa uns moments, almenys 8 persones van resultar ferides, dues de greus, arran d'aquesta explosió de gas provocada per una fuita que va començar amb ahir al migdia i que va desencadenar aquesta gran flamarada cap a les 10 de la nit a la plaça de Sants de Barcelona. L'origen de la fuita és el trencament accidental d'una canonada per obres d'accessibilitat que s'estan fent a l'estació del metro de la línia 5 i la línia 1. Segons l'últim balanç, hi ha 2 afectats greus i 2 de menys greus que van ser traslladats a la Vall d'Hebron i un afectat menys greu i 3 de lleus que van ser duts a l'Hospital Clínic. Com a mínim, alguns dels ferits són operaris que estaven fent tasques per controlar la deflagració en el moment que es va encendre.
1: Efectivament, s'ha produït l'intercanviador de la línia 1 i la L5 de metro. Sembla ser que a la tarda alguns dels treballadors ja advertien d'un persistent olor a gas, i a les 10 de la nit la situació va empitjorar i va provocar aquesta flamarada enorme. Les imatges, la veritat és que són bastant impactants. Estem parlant d'una flama de 10 metres, tot i que l'impacte o diguem que com afecta o com el que pot generar d'entrada, no?, veure aquesta flama, el cos de bombers ha recomanat evitar la zona, han recomanat als veïns no sortir de casa, tot i que no estan confinats, simplement es tracta de moment d'una recomanació, tot i l'espectacularitat de les flames, diuen que això està controlat, que es deu a que mentre no es podrà baixar la flama, mentre el gas, la fuita de gas, no es pugui regular. Mentre hi hagi aquesta fuita de gas, la flama, diguem que per si és una flama molt gran, de 10 metres, que, clar, impacta moltíssim, però diguem que els bombers la tenen sota control i, per tant, d'entrada, diguem, no hem de patir. S'han fet també, s'han realitzat també, d'alguna manera, visualitzacions per veure que els edificis de prop no estiguin afectats. De moment, diguem que no hi ha risc pels veïns de la zona, tot i que sí que se'ls ha recomanat que no surtin a passejar pel carrer, tot i que no estan confinats. Recordem que és una recomanació. El que ha afectat, òbviament, és el transport públic de la zona, metro i també d'autobús, i també és veritat que això s'afegeix a un altre esborrany que s'ha produït a Montcada i Reixac, just al, diguem, al límit entre Barcelona i l'inici de Montcada i Reixac. En aquest cas es tracta d'un esborrany que ha engolit literalment una grua enorme de grans dimensions que estava treballant a la zona. Segons fonts d'ADIF, que era, diguem, que les obres estaven realitzant per precisament per temes d'infraestructura ferroviària, doncs l'incident, diguem, que no ha causat més cap altre problema, però estan estudiant ara la causa de l'incident, doncs aquest esborrany que ha tingut lloc al barri de Vallbona, que és just on acaba el terme municipal de Barcelona i comença el de Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions tampoc a habitatges, una situació que han qualificat de normalitat dins les circumstàncies, perquè estem parlant que hi ha un forat
0: considerable
1: que ha engolit una grua enorme, per tant tant, és una normalitat relativa. El que s'està fent ara és injectar formigó, de la mateixa manera que es va fer fa dues setmanes al barri del Putxet, i aquest també és el tema, que diguem que aquest esvoranc a Montcada, que aquesta, aquesta explosió de gas al barri de Sants, l'esvoranc de fa unes setmanes a la zona del Putxet,
0: no, ja portem
1: a l'Ela
0: Rau, que Déu-n'hi-do.
1: D'alguna manera estem en una situació que diguem que les obres a Barcelona estan portant...
0: I com que no hi ha poques...
1: Estan portant
0: a situacions complicades. Deixem els accidents, les fatalitats, anem a una altra qüestió, també notícia del dia, podem dir-ho així. Els dos partits del govern espanyol, tant PSOE com Sumar, han arribat a un acord per tirar endavant una nova pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer que vencin abans del 30 de juny del 2028. Ho inclouran en el decret d'habitatge que aprovarà dimarts que ve el Consell de Ministres, i el Ministeri d'Habitatge haurà de negociar amb els grups parlamentaris per tal d'assegurar el seu suport a la convalidació del decret al Congrés. Per això necessita els vots imprescindibles de Junts, que ja va impedir al mes d'abril la convalidació de la pròrroga anterior. Aquell decret, recordem, va ser derogat el dia 28 d'abril pels vots en contra del PP, de Vox i de Junts, i l'abstenció del Partit Nacionalista Basc. Davant d'aquest nou intent, que ara ja s'ha posat damunt la taula, fons del partit de Carles Puigdemont ja han insistit que si el govern espanyol manté les mesures que perpetuen les ocupacions i no protegeixen ni el llogater ni el petit propietari i no incorpora les propostes de Junts, no tindrà el seu suport. Ara mateix les 10 i un minut del matí, que hi afegim, Carola?
1: Doncs hi afegim que avui a les 12, penso que és, ara no sé si és a les 12 o és a la 1, diria que és a les 12, a la 1, perdó. Avui a la 1 del migdia, el programa Mañaneros de Televisió Espanyola, el periodista Javier Ruiz, farà una entrevista en directe a José Luis Zapatero. És la primera entrevista a la televisió pública que farà l'expresident després de la seva imputació pel cas Plus Ultra, i després de que aquesta setmana el seu amic, entre cometes, i soci, Julio Martínez, l'assenyalés com l'autèntic servei dels negocis que l'han portat cap als tribunals. Per tant, una entrevista d'alguna manera que desperta cert interès, i en el que veurem també si Zapatero aclara allò que es va comprometre a explicar fa poc més d'una setmana relatiu a l'origen de les joies que, recordem, que li van ser intervingudes en una caixa forta del seu despatx i amb un valor estimat, segons un peritatge judicial, de més d'un milió d'euros. Com dèiem, a la 1, a Televisió Espanyola, si tenen interès en conèixer les explicacions de Zapatero, el programa Mañaneros, el periodista Javier Ruiz s'ha endut aquesta exclusiva.
0: I posem esports ja, o vols comentar una altra coseta?
1: Tinc més coses, Pitu.
0: Vinga.
1: Puc? Tinc temps?
0: Ui, tant.
1: Vinga, ràpidament. Una, el Parlament ha aprovat l'informe sobre la DGAIA que constata d'anys, o sigui, constatar que hi ha hagut anys d'irregularitats. Recordaran que la DGAIA va patir els anys, va sortir d'alguna manera a ser molt mediàtic el cas d'una víctima d'abusos sexuals entre l'any 2020 i 2021, que era justament una usuària, diguéssim, una usuària de la DGAIA, una noia que estava d'alguna manera protegida per la DGAIA, per la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. Això va desencadenar una refundació i un canvi de nom, fins i tot, d'aquest servei per part del govern. Després, 9 mesos després, no sé quantes sessions i fins a 50 compareixences, el Parlament ahir va aprovar aquest informe que bàsicament conclou i proposa millores i també evidencia anys d'irregularitats i diguem situacions que d'alguna manera haurien portat a la DGAIA aquesta crisi i que passen per un desbordament del departament, que passa per un departament que ha externalitzat molts dels seus serveis amb empreses privades. Això manifestava una irregularització o una desigualtat entre treballadors de l'empresa pública i dels treballadors de les empreses privades, que passa per una situació que, diguem, ha anat en detriment dels joves i dels adolescents. I en tot cas, aquest informe el que ve a dir és que la situació de la DGAIA efectivament no estava en una bona, no estava bé, no era prou correcta. I casualitat o no, tot això arriba dos dies després que marxés la consellera, que dimitís la consellera de Drets Socials per assumptes personals i que hi hagués una renovació, cosa que, diguem que entre l'oposició al govern català ha generat certs dubtes. Una altra. La Bienal de Venècia acaba de rebre un càstig de la Comissió Europea que no és petit, no és menor. Li ha retirat la subvenció de 2 milions d'euros per permetre que durant la darrera Bienal es decidís reobrir o acceptar el pavelló de Rússia. En el seu moment es va determinar que la Bienal, diguem, no acceptaria pavellons de països que no respectessin els drets humans. Va haver un canvi, un gir de guió, i es va acceptar la introducció del pavelló de Rússia. La qüestió va generar molt conflicte, fins al punt que tot el jurat de la Bienal va dimitir i en fi, la cosa, diguem, va generar prou soroll fins al punt que el pavelló de Rússia no es va obrir al públic, es va fer només durant la inauguració per ser periodistes, és a dir, no va ser ni tan sols un pavelló que es va obrir públic, però la Comissió Europea ja havia engegat la maquinària, havia decidit que la Bienal de Venècia mereixia un càstig per no respectar això, i ara s'ha sabut que li retiren la subvenció de 2 milions d'euros. Quin problema hi ha això? Són molts diners,
0: sí, són molts diners.
1: Quin problema hi ha això que s'afegeix aquí a la notícia que explica l'Ara i altres mitjans? Doncs que aquests diners té víctimes col·laterals. Aquesta subvenció afecta, diguem, a altres àrees, i amb víctimes col·laterals, en aquest cas, té a veure amb el cinema. I diem que el món cinematogràfic italià també està afectat. Tens riure perquè tenim visita, no?
0: No, és que saps de què estic rient?
1: De què estàs rient?
0: De lo Ferran.
1: Oh, Ferran!
0: És que, clar, ahir vaig fer un tip de veure per...
1: No, aquest àudio passarà a la
0: història. És que, a més, és el to que fa servir. Oh, Ferran! Oh, Ferran. Sí.
1: Sí, doncs, és que és un to de noia jove que,
0: sí,
1: fent
0: dir.
1: Broma amb les amigues, veu un jugador molt guapo i li surt un... Oh, Ferran! Ara et buscaré i el tornaré a posar.
0: Bueno. Ferran Torres, que ja està de vacances, Sembla que està a Eivissa. Està...
1: Home, et sembla, perdona. Sí. Com tants
0: mig,
1: altres.
0: Mig planeta futbolístic va a Eivissa de vacances, com aquell que diu. Bé, més enllà d'aquest apunt, més en to de broma, el Barça de bàsquet ja ha anunciat el seu nou entrenador. Es tracta de l'eslové Alexander Sekulić. És l'escollit per tornar, diem-ho d'alguna manera, els èxits al Palau, tan orfe d'èxits després d'aquestes últimes temporades. Per tant, aquesta via balcànica, com diu La Vanguardia, per al Barça. Té 48 anys i arriba lliure després d'haver dirigit 3 mesos al Dubai. I és, recordem, l'actual seleccionador d'Eslovènia. El Barça, que inicialment s'havia fixat amb la figura de Galbiati, de Baskonia. Baskonia veu que no hi va posar massa facilitats per negociar la seva marxa, i per tant el Barça es va decidir finalment per Sekulić. Hi ha una certa polèmica perquè en l'11 ideal del Mundial només hi ha 3 jugadors espanyols i cap jugador del Barça. En fi, que hi ha hagut, es veu que la FIFA, a través d'un seguit de votacions, d'afeccionats, o no sé com va ben bé això, doncs, bé, hi ha una miqueta d'espècie de...
1: Enquestes al públic, com lo de la salut mental.
0: Sí, això mateix. En el Barça femení hi arriba una nova jugadora, Reni Van Asten, que ve de l'Àjax, per tant és una nova jugadora que s'incorpora al conjunt de Pere en Romeu, i el Tour, que segueix el seu camí abans no arribi la clàssica etapa dels Camps Elisis el dia 26, i un nom propi, el de Philipsen, que va ser el guanyador de l'etapa número 17. No cal que els digui que Pogacar continua al capdavant d'aquest Tour de França.
1: Mira què posa aquí, Vito.
0: Salseo.
1: Tu què em vas demanar ahir? Tu què em vas demanar?
0: Sí. Què passa? Que darrerament no tenim noticietes d'aquest calibre.
1: Et porto salseo, Pito. Va, et porto salseo. El primer, Rosalía ha hagut de demanar perdó a les seves xarxes perquè va repiular el vídeo d'una influencer libanesa que feia servir l'àudio, la cançó de la seva cançó de La Perla, per d'alguna manera ficar-se amb els argentins perquè havien perdut. De fet, el que va posar literal és: "Así suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas." I aquí parava els jugadors argentins amb la perla, amb les perles, a qui fa referència a Rosalia amb aquesta cançó, que òbviament són les perles, doncs són aquells senyors, nois, joves, que diguem que no ho fan passar gaire bé, que tenen un perfil molt determinat i no ho fan passar gaire bé les seves parelles, no? I com, bueno, una figura molt determinada, la de la perla. Rosalia va repiular aquest vídeo bàsicament perquè sonava la seva cançó, i tot això ho ha fet doncs dies abans que tingui 4 concerts a Argentina. Què ha passat? Que ha començat un moviment a xarxes d'argentins que estan demanant que se'ls torni els diners del concert de Rosalia perquè no hi volen anar. Mare, perquè Rosalia ha dit que els argentins són perles, que ha hagut de sortir Rosalia a les xarxes a dir que Argentina, que estima Argentina i estima els argentins i que només ho havia repiulat perquè sortia la seva cançó.
0: Quant de soroll, quant de soroll arran sobretot de la derrota d'Argentina al Mundial. Quant de soroll.
1: Del mal perdre.
0: A nivell de mediàtic, a nivell de la pròpia selecció. En fi, hi ha un merder i un... Vaja, un...
1: Sí, sí. Bé, un mal perdre, un mal perdre.
0: Una cosa que
1: en
0: dius,
1: general dels argentins, que ara s'han ofès perquè aquesta dona influencer ha comparat els argentins en general amb els perles que dibuixa Rosalía amb aquesta cançó. Més, Bardem, a Javier Bardem l'hem estat veient tots aquests dies a
0: Gaudí, dia sí, dia també,
1: del Mundial. Doncs ara també l'hem vist al concert de Shakira, que ha tingut un concert als Estats Units. Hi ha un vídeo de Bardem donant-ho tot i cantant la cançó de la Shakira, que, escolta'm, quin estiu que s'està fotent
0: el senyor
1: Javier Bardem a costa que la dona està treballant perquè està fent una pel·lícula als Estats Units.
0: A Los Angeles.
1: És boníssim aquest vídeo. Nova parella de l'estiu. Un futbolista, ex blaugrana, em sembla, que juga al Betis, que du el cabell llarg arrinxolat. Saps qui és?
0: Cabell llarg arrinxolat?
1: Sí, que és molt amic íntim de Borja Iglesias, jugador de la selecció espanyola, que també està triomfant a les xarxes.
0: Hosti, que juga al Betis?
1: Sí, em sembla que és el Betis. Héctor Bellerín.
0: Ah, val, no és arrinxolat. No?
1: Bueno, una mica com ondulat,
0: sí, sí.
1: No?
0: Sí. Jo anava a dir Héctor Bellerín, sí, m'ha vingut al cap.
1: Sí,
0: Bellerín.
1: Té el cabell una mica ondulat. Home, no, igual és un rínxol com el del Cucurella.
0: El té llarguet, sí.
1: No és un rínxol Cucurella.
0: No.
1: Que aquesta és l'altra, Cucurella, dins el món curlis, aquí una curli, una rissada. Volem saber quin producte de cabell fa servir Cucurella,
0: no? Sí, per
1: perquè com manté aquest rínxol perfecte, tot i la suor que, òbviament, viu amb un partit de futbol, les caigudes, i escolta'm, no se li encrespa el cabell. Hi ha tot un moviment a xarxes demanant-li al senyor Cucurella que expliqui quins trucs té. Bé, doncs, Bellerín, tornem a Bellerín. Parella de l'estiu amb Carolina Juste, que és una actriu espanyola, és la que va fer, que ho va fer increïble, de parella de l'Eugenio, a la pel·lícula de l'Eugenio que va sortir, no sé si l'any passat o l'altre, que l'altre dia la feien a crec que era TV3, que la feien, que l'actor, ara no em sortirà el nom, és aquest actor, el David Verdaguer,
0: sí,
1: que feia d'Eugenio, qui feia de la seva dona, cantant en català, era una increïble Carolina Juste, que no és catalana i que cantava en català i parlava en català, meravellós, doncs és la parella d'Héctor Bellerín, parella de l'estiu.
0: Molt bé.
1: Tu volies el CEO, no?
0: Sí, sí.
1: Vinga.
0: Pues aquí tienes el CEO.
1: I escolta'm. Ai, espera't.
2: Dani Olmo, Goy Arzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal, oh, Ferran.
1: Oh, Ferran.
0: Sí, sí.
1: Diuen que Ferran Torres i la cantant Ana Mena van fer match a la festa
0: l'altre dia a Madrid.
1: Postmundial, l'altre dia a Madrid.
0: Ana Mena, que va sortir amb Lola Índigo, no?
1: I va sortir amb la samarreta, amb el número 7, que és la que du Ferran Torres
0: Ferran,
1: a la selecció.
0: Ferran. Sí.
1: Això,
0: quin estiuet que...
1: Diuen, Anna Mena, que acaba de deixar-ho amb Òscar Casas, amb un actor, per tant...
0: Germà de Mario Casas,
1: no? De Mario Casas, sí. Han estat parella durant, no sé si un any o així, van anunciar fa no res la ruptura, i sembla ser que va haver maig, va haver química. Tu volies el CEO, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs jo t'he portat el CEO.
0: Toma, el CEO. Ho deixem aquí, Carola, moltes gràcies.
1: A tu, Pitu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba a l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 i respon.

cases a Puigcerdà, Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Pot

0: Les 10:34, i mentre esperem que arribi el cap dels bombers voluntaris de Sitges, en Jordi Rius, en què mirarem de tenir una conversa relativa, doncs, òbviament, a la situació dels bombers voluntaris de Sitges, que saben que no és la mateixa que la dels bombers funcionaris. Per cert, a Vilanova, els bombers, que sí que són funcionaris, en aquest cas de Generalitat, no és un parc de bombers voluntaris, estan ara, d'alguna manera, amb reivindicacions, en aquest cas, per la seva situació laboral, per les circumstàncies, per manca de recursos, diuen, per un abús de la vocació i de la professionalitat, però aquesta és una batalla que tenen els bombers funcionaris, que no és la mateixa que tenen els bombers voluntaris de Sitges. Els volem preguntar també per la situació del parc de bombers. Serà de seguida. Abans, però, comentar-los, mirarem de parlar la setmana vinent, si tot va bé, amb les persones dones que hi ha darrere del Sitges Olympic Club. Sitges Olympic Club és un nou club esportiu de futbol que neix a Sitges. És un grup de futbol femení creat per dones, gestionat per dones, obert a tothom, del que aviat en sabrem una mica més perquè en faran presentació oficial, però a hores d'ara el que ja estan fent és demanant, doncs, a les dones, noies, persones que vulguin, que s'inscriguin, que s'apuntin en aquest Sitges Olympic Club a través d'un formulari. Han penjat un munt de cartells amb QR, han creat també un perfil a l'Instagram que es diu Sitges Olympic Club, on poden trobar aquest formulari i apuntar-se. De moment l'únic que demanen són les dades, entengui, els motius pel qual s'apunten, però ja els anunciem. Es tracta d'un club esportiu. El que fins ara sabem és un club bàsicament de futbol, creat per dones, gestionat per dones i obert, això sí, a tothom. I la setmana vinent mirarem de parlar amb dues de les dones responsables que hi ha al darrere perquè ens facin 5 cèntims abans de la presentació oficial. Vinga, seguim, anem a parlar de bombers.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 9:37, com dèiem, parlarem de bombers, els bombers voluntaris de Sitges. Tenim aquí el cap dels bombers voluntaris de Sitges, en Jordi Rius. Què tal, Jordi?
1: Fos res aquí, passant calor una miqueta.
0: Passant calor, tots. No? Clar, els bombers passen més calor que la resta, no?
1: Bueno, són igual.
0: Home, si més no, si heu d'estar als focs, aquests dies heu estat algun dels focs d'aquí del territori?
1: Sí, ahir mateix hem estat el que es va declarar aquí a l'acabar, em sembla que s'ha acabat.
0: Sí?
1: I, bueno, anem fent, eh? O sigui, anem sortint a tots els incendis que tenim aquest any aquí, al mig de lo possible.
0: Està sent un estiu
1: peculiar.
0: Difícil? Peculiar?
1: Sí.
0: Per què peculiar?
1: Bueno, és un estiu que, bueno, tot va començar la primera, que ha sigut una primavera molt, molt, molt humida,
0: sí.
1: Amb la qual tot el que és la matèria vegetal fina ha crescut molt i tot un plegat. Vam passar del mes de final, principis de juny, de tenir un juny més o menys mullat, bueno, principis de juny mullat, maig-juny,
0: sí.
1: I tot un plegat ha entrat unes calors brutals, unes zones de calor consecutives, que no ha donat cap mena de treua a que hi hagi pluges, i evidentment tota aquesta matèria vegetal que ha crescut en tota la primavera, doncs ara s'ha assecat i ara és un problema. A més, tenim la relació d'humitats relativament baixes, amb la qual encara perjudica més el tema de que hi hagi una ignició forta d'incendis.
0: El Garraf és un polvorí?
1: Bueno, el Garraf fa anys que és un polvorí, que tenim molta, molta sort, perquè el Garraf ara queda mal dir-ho, però està molt descuidat. Tot el que és la gestió forestal és bastant, bastant dolenta.
0: Sí.
1: Portem arrossegant matèria, o sigui, arbres caiguts de quan la dana, arbres secs de quan la sequia de fa 2 anys, que va ser molt dràstica, i això no s'ha gestionat, i evidentment sembla que sé que no hi hagi encara
0: intenció de
1: intencions.
0: Fer-ho.
1: Llavors, nosaltres des de bombers sempre hem reclamat que una bona gestió forestal és el que arriba a pagar focs. No paguem els focs a l'estiu, sinó els apaguem a l'hivern. I, evidentment, una bona prevenció és el que
0: De qui depèn la gestió forestal del parc de Garraf? O no sé si hi ha diferents administracions que entren aquí, Diputació...
1: És Diputació i Medi Ambient. Clar, tots tenim... O sigui, són dues visions diferents de
0: perquè quan des de bombers demaneu aquesta gestió forestal i expliqueu que sou al territori, no?, i dieu és que el parc de Garraf ara, com tu deies, està molt descuidat, encara arrosseguem, encara es veuen doncs arbres caiguts de la dana, etcètera, etcètera, la resposta que us donen quina és?
1: Bueno, de fet no hi ha resposta.
0: No hi ha resposta. O sigui... Silenci administratiu.
1: Entenem que és un cost econòmic important,
0: sí.
1: Però bueno, és el que diem. El cost econòmic potser és més car o és més elevat quan tot està cremant, no? Quan estem parlant de vivendes cremades. I a més, una de les peculiaritats que tenim al Garraf és que hi ha urbanitzacions dintre del
0: sí.
1: que són les bases forestals, són urbanitzacions agregades, amb la qual està tocada la matèria combustible, i és un problema greu, no?
0: Parlem d'urbanitzacions sitgetanes o del Garraf, sobretot Canyelles, no?
1: Garraf en total, o sigui, el Garraf és molt d'allò, Olivella, Canyelles...
0: Sobretot aquests municipis, que
1: exacte.
0: Saben que, diguem, han anat apareixent com focus, bolets, casetes com a bolets,
1: exacte.
0: Sense gaire, diguem, ordenació, no? Que és una
1: tal
0: cosa
1: qual.
0: Que ara miren de paivagar, els governs de tant de municipis com Canyelles i Cubelles, però clar, ja hi són les cases, no?
1: Tot i que Olivella sí. està fent els deures, o sigui, està fent les seves estratègies forestals, ho tenen bastant interioritzat, evidentment és que és una reflexió que recau sobre ells, no? O sigui, si no tens ben conservat les línies de protecció, doncs, evidentment repercuteix en les cases i en el teu propi bé immoble, no?
0: Perquè entenc que estem en la situació de que un espurnar al Garraf faria encendre bona part del parc, probablement.
1: Bueno,
0: és
1: de probabilitat, sí. A veure, el risc hi és, el combustible està, la temperatura està, la sequia ara hi és, o sigui, la sequia a nivell de precipitacions,
0: sí.
1: I, evidentment, estem, si no m'equivoco, estem en pla alfa 2 o 3. Em sembla que ahir havien activat el pla 3 d'alt.
0: El 2, estem al
1: 2. El 2, val. No és que no que ahir havien activat el pla 3 a Vilanova, si no ho sé.
0: Uh-huh.
1: Però, bueno, que estem amb
0: situació
1: plans
0: de risc.
1: Alts. Llavors, evidentment, hi ha el risc. Hi ha avisos de que no es poden fer treballs forestals, perquè, evidentment, la maquinària pot detonar un incendi.
0: com
1: que
0: ha passat
1: aquests dies. Ara, per sort, sembla que la campanya de sega ja s'està acabant, amb la qual tot el que són incendis de rostolls, que són molt, o sigui, molt dels detonants dels incendis, dels grans incendis forestals, això ja està més o menys controlat. Però que el perill ja hi és i segueix estant el risc elevat d'incendis. De fet, avui estem a nivell 4, en el RAF, 4/6.
0: Per tant, sobretot prudència, no? Que la gent, la ciutadania, sigui prudent, sobretot aquella que visiti o decideixi fer sortides al parc de Garraf, sobretot prudència. Eh? Ja hi ha els cartells habituals que posen per aquestes dates, però sobretot prudència. Prudència perquè una petitíssima espurna pot generar un gran foc.
1: Sí, està, o sigui, incendis forestals de manera natural n'hi ha. Però hi ha un mínim. Bàsicament, són la gran majoria d'incendis forestals són per ús de l'home,
0: sí, sí.
1: O sigui, siguin provocats intencionadament o intencionadament
0: o no.
1: Per accident.
0: Però... Per tant, són evitables?
1: Sí, és el que hem dit. S'eviten, si més no, es poden evitar en gran part a l'hivern. O sigui, fent una bona gestió i una bona previsió.
0: Clar, jo no sé si els bombers d'aquí de Sitges, els bombers voluntaris d'aquí de Sitges, d'alguna manera hi ha festius que viviu una mica pendents de... el dia que surti l'espurna al Garraf.
1: Sí, sí, és una cosa que... De fet, és una inquietud que té a tota la regió d'emergències d'aquí, de la Sud. De fet, ja s'estan fent plans de prevenció, d'autoprotecció, i ara s'estava també treballant amb intentar posar 3 punts d'aigua a la zona del Garraf d'aquí Sitges,
0: sí.
1: Perquè no en tenim. L'únic punt d'aigua que hi ha és d'una casa que estan construint de turisme rural, que tenen una bassa...
0: La de l'holandès, no?
1: Ah,
0: la d'en Servatius, que van venir justament aquest any aquí a la ràdio, que saben que és, li diuen la casa de l'holandès, però és la casa nova,
1: exacte.
0: I la casa vella, no? Que és la que està ara reformant en la pista, diguéssim, una de les pistes centrals, diguéssim, del parc del Garraf.
1: S'està gestionant amb molta col·laboració d'ells sobre el tema,
0: sí.
1: de la bassa d'aigua, perquè és una piscina que antigament és una bassa de helicòpter. S'està intentant, bueno, de fet s'està preservant aquesta bassa d'helicòpters, ara en aquest moment està seca, ara entenem que en aquests mesos s'emplenarà, però bueno, serà l'únic punt d'aigua cèntric de la zona nostra de Sitges.
0: I tot... s'està mirant de gestionar altres, de crear
1: altres.
0: Hi ha
1: altres. 2 punts més que hi ha un projecte de poder construir una bassa d'aigua en cada punt. O sigui, en teoria hauria d'haver unes 3 bases d'aigua, tot i que aquesta de l'holandès no pertany a Sitges, perquè està a la banda de
0: l'Olivella. El que passa és que separa...
1: És carrer.
0: Sí, sí, o sigui, una banda del carrer... De fet, té 2 propietats, aquest home, que
1: exacte.
0: Les dues gestiona, les dues, diem, dedicades al turisme rural. Una és terme municipal de Sitges, l'altra és terme municipal
1: d'Olivella,
0: que això també ja ens ho va explicar en el seu moment, li genera també unes complicacions administratives que té la Marinera, però clar, entenc que és això, són termes municipals diferents, tot i que és un mateix
1: exacte.
0: Territori, en aquest cas comarca. Aquestes dues altres fonts d'aigua entenc que haurien d'estar dins del parc de Garraf, eh?
1: Sí, sí, sí, són 2 punts de... Són 2 punts que hi ha 2 pous que entenem que són 2 pous oberts per, em sembla que és per Diputació,
0: sí?
1: Pel control d'aigües, de salut de l'aigua,
0: sí?
1: del Garraf, i s'està treballant per intentar gestionar, a veure si...
0: Pot ser que sí, hi ha un per allà a Campera la Plana?
1: Sí,
0: a
1: Campera la Plana
0: hi ha un,
1: i un altre està a la Plana Vella.
0: Ah, d'acord, i l'altre està...
1: No, a la Pleta, bàsicament.
0: Sí, sí, a la Pleta, perquè alguns s'ubiquin per on estan els Budes, aproximadament.
1: Exacte, on està la bola de...
0: Ah, efectivament, perquè s'ubiquin aquells que no ho tinguin molt clar. Per tant, prudència, perquè, com deia ara en Jordi Rius, el parc de Garraf està molt descuidat. Parlaves d'aquesta necessitat de gestió forestal. Quan parlem de gestió forestal, entenem que neteja de sotabosc, neteja d'arbres caiguts, de què parlem?
1: Bueno, estem parlant de treball en el bosc, de neteja de sotabosc, de fer unes tales selectives.
0: D'acord.
1: Fa molts anys el Garraf, com tots sabem, va cremar,
0: sí.
1: I es va fer una reforestació a nivell d'helicòpter, que és l'estil que es feia abans. Problemàtica d'aquesta és que sí que és eficient, però cauen llavors una costa de l'altra. Si aquesta reforestació no gestiona, evidentment queda combustible, o sigui, queden arbres una costa de l'altra, que això és combustible amb potència. Amb la qual cosa, aquesta gestió forestal no s'ha fet, i el sotabosc està molt brut. Nosaltres és de... Bueno, jo vaig vaig promoure una iniciativa, la vaig deixar a l'aire a través de l'Ajuntament, de moment encara no sé com va.
0: L'Ajuntament de Sitges?
1: Sí, de poder fer el que es diu les cabres bomberes, no?
0: Sí.
1: Intentar gestionar tres pastors amb un ramat de 300 sí, ovelles sí. o cabres, i poder treballar amb això, no? Al final, al fi del cap, les cabres sí que aquestes ni tenen festa, ni demanen...
0: I són els millors netejadors a sotabosc que hi ha, eh?
1: El problema que tenim això és que tot el que era la zona de conreu del Garraf, de vinyes i de més, això s'ha anat perdent. Tota aquesta zona de vinyes o de conreu que hi havia ara és massa forestal descontrolada, o sigui que no s'ha gestionat, i evidentment tenim molta més massa forestal que fa 20 anys o 30 enrere, perquè en tenim més, encara que sembli que hi ha menys vegetació, n'hi ha molta més, però abans es treballaven als boscos, de fet hi havia llocs que es feia inclús carbó dintre dels boscos, no hi havia incendis, però perquè hi havia el sotabosc que estava net i hi havia una gestió. El treball la preservació del medi ambient i de lo que és l'entorn rural no va renyida amb el seu treball. O sigui, jo soc partidari que un bosc ben treballat i ben conservat és un bosc sa, no? O sigui, per treballar, o sigui, per conservar un bosc, a vegades val la pena treballar-lo.
0: Clar, el que passa quan, és a dir, pastors ramaders aquí, perquè hi ha cabres i ovelles, n'hi ha algunes pel Garraf, però són pocs, no? Quants n'hi ha?
1: Que jo sàpiga, només hi ha un pastor.
0: Hi ha un segur. És un que te'l trobes, eh? I et trobes les ovelles i les cabres fent feina, sí, i que pasturen pel Garraf, però clar, seria l'incorporar-ne més, no?
1: És obvi que el treball de ramaderia cada cop està en desús, no és productiu, o sigui, no genera calés, o sigui, no et dona per viure, i evidentment s'han de buscar alternatives, no? Una de les alternatives que havia plantejat, que està en estudi, és, ostres, doncs potser surt més a compte contractar a tres pastors
0: que portin aquí,
1: que no depenguin del que produeix el ramat, i d'aquesta manera preservem el que és els antics oficis, que seria ramaderia, i a més, per doble treball fem neteja forestal.
0: I on ha quedat aquesta proposta?
1: De moment, no sabria dir-te, està allà. Ja veurem ara si realment tira endavant, prospera o no prospera. Això ja no depèn d'altres.

0: incendis, tot això ha anat desapareixent. A més, ara hem sabut, també vam saber la setmana passada, que els cavalls de la Fundació Miranda, que també feien una feina de sotabosc, també han marxat del Garraf, en aquest cas per un, per, diguem, discrepança sobretot amb un vet de caçadors del Ribes Olivella, que aquest és un altre tema, el tema dels caçadors. Entenc que en temporada de risc d'incendis els caçadors estan més limitats?
1: Hòstia, aquí m'enganxes, perquè la veritat no sabia.
0: Això li preguntarem un dia al parc, perquè clar, al final és foc amb el que treballen ells, no? És veritat,
1: sí,
0: que...
1: de fet és un arma de foc, però clar, aquí no sé fins a quin punt...
0: Bé, ho preguntarem. En tot cas, el que anava, han marxat també aquests cavalls i rucs que tenien, que feien també una feina de sotabosc, és a dir, no només no ampliem aquesta gestió forestal natural, diguéssim, sinó que l'estem perdent, tot i que sigui per altres motius, no? Entenc que seria bo, no? És a dir, que augmentar-la, és a dir, que tornessin, que tenen intenció de tornar des de la Fundació Miranda, però entenc que seria bo.
1: Tot el que sigui treball, jo soc partidari que tot el que sigui treball agrícola ben controlat, sí. De fet, és que no és res inventat. Ens podem traslladar anys enrere. Aquesta problemàtica no hi era, i si era, no hi era, no era tan intensa, no? Ara sí que ha canviat, el clima ha canviat, els incendis són molt més violents, són els que estem parlant dels incendis de sisena generació, que tenen molta potencial, amb molta força i corren molt
0: això
1: ràpid.
0: Això és degut al clima, a la situació climatològica, al tipus
1: el tipus de combustible, el tipus de, el diguem que també el no treball del bosc, sí, ajuda, ja que no hi ha camps, amb la qual tenim molta més bosc, encara pot córrer més. El canvi climàtic, que encara que hi hagi molta gent desempenyada que no n'hi ha, i és evident que hi és, ajuda molt. Tenim molts períodes de sequera molt més intensos. Tenim episodis puntuals d'intensivitat de fortes pluges, que és el que ens hem trobat aquest estiu. Amb això fa créixer combustible i, evidentment, doncs els focs corren el doble de ràpids. Sobretot amb aquest increment de calor que tenim, no? Perquè estem tenint aquests últims mesos, aquest mes estem tenint temperatures de 40-42 graus que no s'havien... pràcticament no s'havien trobat mai. Això és una nota de que les coses estan canviant i de més. Per contra partida, segurament, quan tot això es refredi, entrarem a la inversa. Començarem amb el tema de les danes, les fortes pluges i tornarem amb un altre problema.
0: I serà un altre problema també pels bombers. Tot això amb uns bombers voluntaris de Sitges que sou en aquests moments quants?
1: Ara mateix estem en crisi.
0: Esteu en crisi,
1: Estem en crisi. Hauríem de ser... un total de 31-32 bombers voluntaris,
0: sí?
1: I ara operatius en som uns 16.
0: Caram, però això és la meitat.
1: És la meitat, amb la mateixa feina o intensificant de feina.
0: I per què està passant això?
1: Bueno, està passant que, evidentment, estan sortint moltes places de bomber funcionari.
0: D'acord.
1: I molta gent aprofita el que és els bombers voluntaris com a trampolí d'impuls a bomber funcionari. Evidentment, pues, tots els que ens arriben a entrar amb les noves tongades de promoció no arriben a entrar perquè fan paral·lelament l'oposició de bomber funcionaris i entren a funcionari. Això és una merma
0: que... Per tant, entren d'alguna manera fent-ho servir com a trampolí, per tant, al moment en què tenen l'opció d'entrar a opositar a funcionaris, opositen, agafen plaça i se'n van d'aquí.
1: Exacte.
0: I deixen de ser bombers voluntaris. Per tant, estan un període curt, entenc, de temps.
1: Curt,
0: no?
1: O no entren.
0: O no arriben ni entrar.
1: Llavors aquest és el problema. Ara hem tingut una tongada de cinc persones sí, que han entrat a Sitges, dels quals un no arribarà a entrar perquè ha tingut la sort d'entrar a bomber funcionari, i evidentment tenim un altre company del parc que porta molts anys d'altres que també ha aprovat la posició, amb el qual tenim una pèrdua, i en tenim tres que a veure el que aguanten.
0: Perquè per entrar bomber voluntari, què es necessita? Et demanen el mateix que per entrar bomber funcionari?
1: Fa un temps es demanava el mateix, pràcticament. Es demanava un examen escrit, unes proves físiques, unes proves mèdiques... Es demanava pràcticament el que es demanava, potser no amb tanta intensitat com a bomber funcionari, però sí que es demanava molt. Arrel de que estem amb molta merma de personal i perquè tot això, tot aquest tipus de proves s'allargava un any i mig, mínim la convocatòria. inclús

0: Ja havia arribat amb convocatòries que tardaven 4 anys en arribar.
1: Caram.
0: Entre que es feia pròdiga de selecció i entre que es feia l'escola. Ara s'està intentant minimitzar aquest període de selecció no fent un examen escrit, que fins ara es feia, només fan les mèdiques, es fan les físiques, i llavors el que és en el període de l'escola és on es fa especialment hincapié amb examinar-los, amb apretar-los, perquè, o sigui, tot el que s'ha suprimit de la posició,
1: sí,
0: anterior,
1: sí,
0: tot el tema de coneixements d'allò s'està
1: es fa apretant, ja, diguem, en la pràctica, diguéssim, a l'escola.
0: Quan es fa l'escola, és un any d'escola, és un any de teòrica a pràctica, i després són 250 hores de pràctica en parts de bomber funcionaris i voluntaris.
1: I la manera de solucionar això, perquè clar, hem de dir que Sitges té un parc de voluntaris, però no és l'únic, és a dir, a Catalunya hi ha molts parcs de bombers voluntaris, no sé quants sou en total.
0: Som fins fa poc érem un 60% dels parcs
1: clar,
0: eren voluntaris.
1: És que són molts, i hi ha territoris que sobreviuen gràcies a la feina dels parcs de bombers voluntaris, Més enllà de les batalles ara que tinguin els bombers funcionaris amb la seva situació i la seva regularització. Però clar, quina solució té això? És a dir, una o dos, o fer-vos a tots, és a dir, que passeu a tots els funcionaris, que no sé si és aquesta la solució, rebaixar, diguem, aquests filtres per... És a dir, com captes, si no ha de ser aquesta la solució, com captes l'interès de més gent a que entrin a formar part del cos de bombers voluntaris?
0: És complicat. Jo tinc les meves opinions personals, evidentment, i crec que hi ha sistemes, no? Hi ha sistemes per poder-ho
1: subsanar,
0: no? De fet, una de les idees que tinc jo, que evidentment
1: sí,
0: no se'n fa cas, però... No,
1: bé,
0: jo,
1: però
0: una de les idees que crec que sí que podia ser factible, i era és matar dos ocells d'un tiro, és aprofitar el bombers voluntaris com a pas previ a bomber funcionari. Què vull dir amb això?
1: D'acord.
0: Fer una oposició única, oberta a tothom, per entrar a bomber voluntari, passar un període de 5 anys, 6 anys de prova, on hi hauria d'haver una avaluació constant de la persona que entra, perquè, evidentment, entrar a bomber no vol dir que siguis hàbil,
1: sí,
0: o sigui, que siguis
1: capaç,
0: llistit per aquesta feina,
1: sí.
0: Amb la qual cosa, en el pas del temps, ha d'haver un seguiment, i si després en aquest seguiment tot prospera i vol passar a la part funcionari, doncs llavors es fa una altra prova X per poder passar al cos de bombers funcionaris. Amb això ens tenim que tenim un període d'aprenentatge que seria a part de bombers voluntaris, i un cop entres a part de funcionaris i tens un bomber que ja porta 5 anys de rodatge, 5-6 anys de rodatge, i evidentment ja el
1: per tant, convertir d'alguna manera els bombers voluntaris com en unes pràctiques obligatòries a la carrera de bomber de funcionariat.
0: Bueno, jo sempre he dit que bomber és un ofici que s'hauria d'aprendre des de baix. O sigui, és un ofici que... Bueno, sí, és un ofici que per poder treballar això has d'haver treballat en el món laboral. Tenir estudis està molt bé, és necessari, però evidentment una persona que només ha estudiat no tindrà la facilitat de treball amb eines i de agilitat mental a l'hora de ser resolutiu amb segons quin servei. No? El que diu les idees de bomber justament es diu perquè amb un filferro i un xiclet parlant...
1: Sí, sí, sí, aconsegueixen coses... Sí, sí.
0: Evidentment, amb el material que tens en el lloc on estàs has d'aconseguir apal·liar una sèrie de coses que amb un entorn normal no ho faries, no? Llavors aquesta agilitat mental, aquest saber treure les coses amb el mínim possible, doncs és el que realment...
1: Perquè entenc que ara tu pots passar a ser bomber opositar per bomber funcionari, tot sense passar per bomber voluntari, no?
0: Sí, sí,
1: clar,
0: tal qual.
1: I la teva proposta seria que hi haguessin de passar sí o sí,
0: com un període
1: de 5 anys, no?
0: Sí.
1: Doncs això, com unes pràctiques obligatòries o com un pas previ obligatori, no?
0: Evidentment.
1: De X temps que els permetés, doncs, entenc que aquesta pràctica, no?, agafar aquestes habilitats i després qui volgués continuar amb el tema funcionariat ho pogués fer, però ja amb una pràctica establerta.
0: Seria un model de fer-ho, o sigui, evidentment fer aquest model has de ser una mica valent i ho has de patar tot i has de canviar tot el sistema. És una idea, és un model que jo tinc pensat des de fa molts anys, que evidentment crec, i com jo hi ha molts companys de bombers que pensen el mateix, de bombers voluntaris, I a més mantenies el, o sigui, sempre tenies els parcs de bombers voluntaris plens, i a més tindries els parcs de bombers funcionaris, sempre tindries una cantera per poder anar renovant. Això seria una de les
1: perquè,
0: una
1: clar, de les solucions. Que sigueu ara 16 i no 31 o 32, que seria la xifra inicial, què representa? Que esteu més hores? Què representa? Que arribeu amb menys coses, òbviament? Què representa?
0: Més exigència per part del col·lectiu nostre del parc. Evidentment, tenim les hores que tenim. Tenim una conciliació familiar com tota persona, que més d'un cop crea problemes a casa, perquè el fet de a les 3 de la matinada o un dia que tinguis un cap de setmana, que tinguis festa, perquè tots tenim la nostra feina, el dia que tens festa, en vez de passar-lo amb la família, el passes al parc de bombers, això evidentment crea polèmiques en l'entorn familiar.
1: Efectivament, que, conflictes, sí.
0: Exactament. Llavors, no és un entorn fàcil, és un entorn que realment és vocacional, no guanyem res per poder fer aquí, al contrari, hi ha molts cops que posem calés a la nostra butxaca. I
1: per tant, això surt de què? De l'amor a l'ofici?
0: Sí, jo crec que és vocació. A ser esperit de vocació...
1: Sobretot en casos, com entenc que és el teu, en què no teniu aquesta aspiració, no sé si és el teu o no, però l'aspiració de passar a ocupar una plaça de funcionari.
0: Jo crec que tots els que hem passat a bombers voluntaris, o esquema a bombers voluntaris, qui més qui menys sempre ha volgut guanyar-se la vida d'aquesta manera. No? Jo, per mi seria el meu ofici, o sigui, és el meu ofici, és la meva passió. I ojalà pogués tenir plena dedicació i cobrar per això, i que si fos la meva feina, ojalà, perquè amb la qual podria posar una sèrie d'hores que fins ara pues, potser els tinc més limitades, i evidentment podria promocionar més i podria uh-huh. donar més així, no? No és el cas, però bueno, segueixo fent de bomber voluntari, que per mi un bomber voluntari és igual que un bomber funcionari, exactament el
1: bé,
0: mateix.
1: Bé, en la pràctica, l'incendi és el mateix, o hi ha diferències?
0: No, no, en sèrie no hi ha diferències.
1: És a dir, davant d'un incendi, davant d'un foc...
0: Ens quedem el cul tots igual.
1: Sou tots iguals, davant
0: sí,
1: del foc.
0: Sí, sí, no, tots anem vestits igual, o sigui, tots tenim la formació sí, sí. O igual o similar. És més, l'avantatge o l'especial que té un bomber voluntari és que cada bomber voluntari té un ofici. Tenim des del nostre parc, tenim gent que són policies, tenim gent que són aparelladors, tenim gent que són pintors, paletes, sanitaris, jo en el meu cas soc sanitari, estic
1: sí,
0: treballant al SEM,
1: sí.
0: Tenim gent que són, o sigui, companys que treballen a bombers d'empresa amb temes d'automobilisme, amb temes de gasos, o sigui, hi ha un ventall ampli que, a més, de tenir la seva feina, aquest coneixement extra que tenen dels seus oficis el poden emplear a bomber, no? Llavors, amb la qual cosa, com que tenim unes mica d'especialitats, o podem aportar una part que és del nostre ofici a un benefici de lo que és el servei, uh-huh. bàsicament.
1: Uh-huh. Doncs aquesta és la situació del parc de bombers voluntaris. A nivell de regularització, Generalitat o plegat, ha millorat res respecte als últims anys, que vau tenir una sèrie de mobilitzacions, reclams, tot plegat?
0: Bueno, aquí hi ha dos fronts oberts. Sí que s'han aconseguit coses, s'han aconseguit millores, s'han aconseguit que fins ara no teníem mútua, ara han aconseguit tenir una mútua, que de moment sembla que funciona, no poso les mans al foc, perquè sempre hi ha problemes, però bueno, almenys això sí que funciona. A nivell de material seguim exactament el mateix. Estem amb uns vehicles de antiguitats de 25 anys, sempre recollim les sobres del que són els parcs de bombers funcionaris, però així els camions que estan descatalogats per bombers funcionaris passen a bombers voluntaris, o sigui, camions que no són aptes, en teoria, per treballar amb un
1: parc... Sou com el germà petit que hereta la roba del Exacte. Germà gran, no? Una mica és aquest el concepte,
0: Exacte.
1: Eh?
0: Exacte. Amb la qual cosa tenim aquestes problemàtiques. A més, li sumem el problema que hi ha generalitzat de tant bombers funcionaris com bombers voluntaris de les equipacions dels EPIs,
1: sí?
0: Que cada cop que fem una intervenció en un incendi qualsevol, sobretot d'interiors i de que incendi dona uns problemes de contaminació. Ara, tot el tema de la contaminació i les enfermetats laborals s'està posant molt, uh-huh. molt al fil prim, evidentment per una millora del col·lectiu, i evidentment cada equip contaminat s'ha de portar a descontaminar i s'ha de donar un equip
1: Un equip nou.
0: Un equip nou.
1: Que l'avisen. Si és un incendi,
0: esperem que no.
1: Surts corrent, eh?
0: Esperem
1: que no, esperem que no.
0: Doncs cada equip contaminat s'ha d'encapsular i s'ha de portar a una empresa de neteja. El problema és que aquesta empresa de neteja no està complint els paràmetres, no està donant equips de substitució i hi ha una merma molt important. Tots aquests equips ja estan més que caducats, s'estan envellint, s'estan retirant perquè estan molt deteriorats i fins hi ha una previsió que han d'entrar, em sembla que són 4.000 equips nous, però fins l'any que ve. Clar, fins llavors tenim aquesta problemàtica. I bueno, part dels problemes que tenim en el col·lectiu és això, no? Hi ha casos que si tu no tens l'EPI adient, evidentment no pots participar.
1: Per tant, entenc que bàsicament és manca de recursos, no?
0: Manca de recursos,
1: que això, la traducció és manca d'inversió.
0: Exacte.
1: La traducció és aquesta, eh? Manquen recursos perquè manca inversió. Una inversió que ha de fer al departament i que té fronts, també té molts fronts oberts, eh? Una són els voluntaris, l'altra són els funcionaris que ara demanen, entre altres coses, aquest tema dels EPIs i tot aquest material de seguretat també el reclamen, i un parc de bombers a Sitges que el parc està renovat més o menys recentment, no?
0: No? No. Una de les problemàtiques que tenim en aquest parc és que el parc està molt deteriorat.
1: D'acord.
0: Fa anys que estem demanant la remodelació del parc.
1: Sí.
0: Conjuntament amb l'Ajuntament hem aconseguit que ens donessin la part dels escoltes que teníem
1: sí.
0: al costat.
1: Sí, ara, exacte.
0: Ara forma
1: sí.
0: part del parc de bombers, però evidentment aquest parc, o sigui, aquesta part s'ha de remodelar. Hem anat intentant fer-ho nosaltres a mida del que podem amb el pressupost que tenim, que no en tenim, que és zero, però evidentment no arribem. I les mancances del parc ara són enormes.
1: Com ara quina? Posa'm algun exemple. És a dir,
0: no estan
1: preparats. És a dir, què és el primer que... Si ara et donessin pressupost, via lliure, què és el primer que faries?
0: Pues remodelació de l'edifici.
1: L'edifici, eh?
0: Sencer. O sigui, tenim viseres que estan caient, sistemes elèctrics que estan obsolets, que no compleixen normativa, no complim les normatives de part mixta per nois i noies, tenim problemes de plagues...
1: Això depèn de l'Ajuntament?
0: Depèn d'Ajuntament i depèn de Generalitat. Aquí hi ha un... O sigui, Generalitat fa cosa d'uns anys ha dit que no pot posar mà si l'edifici no està cedit a la Generalitat. Ara estem en tràmits de que això es pugui fer.
1: L'edifici d'un sou és municipal?
0: És municipal. Llavors han de fer la cessió d'ús a la Generalitat i llavors la Generalitat, en teoria, podria començar a posar
1: la mà. És a dir... L'excusa que posa Generalitat és que no intervé perquè l'edifici no està en cessió d'ús.
0: Exacte.
1: I l'Ajuntament no fa la cessió d'ús per alguna qüestió?
0: Estan en tràmits.
1: D'acord.
0: Es farà. Anteriorment hi havia un conveni amb l'Ajuntament, que és un compromís que l'havien de remodelar ells. De fet,
1: s'havia
0: entregat pressupost.
1: És que jo recordo això, per això havia preguntat. I això no ha anat endavant.
0: Això s'ha intentat tirar endavant per motius de...
1: Cada
0: polític
1: sí, sí.
0: i de més i d'enteniments quan es proposava una proposta a les oposicions deien que no. Bueno, històries de pressupostos i de més, que aquí no entraré perquè tampoc hi entenc.
1: No, bueno, que no tenim pressupost, bàsicament. Quan no tenim pressupost vol dir que tot són modificacions de crèdit i vol dir que molts dels punts es tomben perquè hi ha una oposició en aquests moments majoritària. Per tant, si mai sortís aquesta proposta, que ara no recordo si va sortir mai i es va tombar, no tiraria endavant.
0: De fet, estava
1: per tant, hi havia un cert compromís, entenc, per part de l'Ajuntament de fer-se càrrec de la reforma.
0: Ara Generalitat ha dit que si hi havia aquesta sessió ells es farien càrrec del 100% de la reforma,
1: sí.
0: Tot i que els plans ja ho tenim tots fets.
1: Està pressupostada aquesta reforma?
0: No. Hi ha els plans fets, però hi havia un pressupost estimat d'un milió, un milió i mig, que es deia d'euros. Ja veurem a veure el que invertiran o el que es deixaran d'invertir, però bueno, que era el que hi havia posat.
1: Això seria el més urgent que necessita ara mateix el parc de bombers?
0: Bueno, és això i personal.
1: I personal.
0: Evidentment. El més urgent és personal i, bueno, és que és tot. És que tenim infraestructures
1: clar,
0: velles...
1: Diem? És a dir, perquè, clar, necessiteu personal i personal certament qualificat i amb un punt de voluntat d'ofici, no? I de vocació.
0: Exacte.
1: Perquè, clar, no val qualsevol per ser bomber. Això no són, no sé, no són unes pràctiques per, no sé, per, no, no sé, ara no vull fer comparacions que són odioses, però... clar, com cridem el personal? Quina és la crida que es pot fer?
0: Bona pregunta. És complicat. És complicat trobar gent que, evidentment, vulguin donar part de la seva vida amb el que és el tema bombers, perquè és el que hem dit. Hi ha una conciliació familiar que s'ha de cuidar, evidentment. A més, que hi hagi...
1: Clar, és que abans això era com més fàcil, no? Perquè una, no hi havia tampoc aquesta consciència de conciliació familiar, abans no era més tan compartida entre homes i dones, cosa que ara sí. Probablement tampoc no hi havia aquesta necessitat tan gran que tenim ara com de desconnexió i de vacances i d'alliberar-nos, no? La vida funcionava diferent
0: sí,
1: abans,
0: no? Sí, no estàvem tan estressats, ara... El tema del treball és una problemàtica, perquè cada cop ens collen més. Evidentment, els gastos també impliquen que hagis de treballar no en un lloc, sinó en diversos llocs, amb el qual el teu temps lliure encara merma més, i si a més ho has de convertir en bombers, encara és molt més difícil, no? Tens una plena dedicació. Plena.
1: Però hem de dir que, si per casualitat algú que ens escolta té una mínima vocació de bomber o de bombera, allò que li ha cridat sempre l'atenció, pel que sigui no ha tirat endavant, no ha fet el pas, el que sigui, és el moment. No? És el moment.
0: És el moment. Estan sortint, ara hi ha una convocatòria de 300 places.
1: D'acord.
0: A partir del setembre, segurament, i cada any aniran sortint. Aquí hi haurà 4 places otorgades de Sitges, i en total hi haurà 300 places a tota Catalunya. El bo que té aquest parc, o la
1: sí?
0: peculiar que té aquest
1: Vinga,
0: parc de bombers, que
1: és, fem la crida és per parc... que sigui la part atractiva, no? Una és Sitges, no?
0: Això, evidentment, és un parc de bombers voluntaris que té sortides, o sigui, és un parc que es treballa.
1: És a dir, que no et quedaràs allò al parc sentat,
0: no t'avorriràs. És un parc que, a més, som parc GEM, que això vol dir que és grup d'emergències sanitàries,
1: sí?
0: Mèdiques, perdó, amb el qual tenim infermers i hi ha previsió que entrin 3 infermers i un metge.
1: Uh-huh.
0: Aquesta és la previsió. I a més de tot això, de tots els serveis que tenim a nivell de bombers, d'incendis, prevenció, inundacions i demés, accidents, etc. Tenim un atractiu que és el tema del salvament aquàtic. És un parc que és aquàtic, és un parc que és ara com ara està tirant molt amb el tema del salvament aquàtic. És el primer parc de Catalunya que té una moto de salvament aquàtic. Hem sigut bastant pioners en aquest tema. I, bueno, és una branca nova, és una branca que dona molt atractiu. I, bueno...
1: I acabo, deies, no ens avorrim. Per tant, si algú s'està pensant, no s'avorrirà.
0: No s'avorrirà.
1: No us avorriu perquè la majoria de sortides són per...
0: Bueno, tenim de tot, som variopintes, eh? Tenim des de focs de vivenda, d'habitatge,
1: sí?
0: Obertures d'habitatge,
1: sí?
0: Accidents de trànsit, ja que tenim aquí l'autopista, sí? Tot i que això ha baixat molt, focs forestals, sí que estem tenint un increment de salvaments aquàtics,
1: sí?
0: En aquesta setmana hem tingut 3-4 activacions de salvament aquàtic.
1: Aquí a Sitges,
0: sense anar més lluny.
1: Caram.
0: Abans d'ahir vam tenir una embarcació enfonsada aquí davant de les costes de Garraf, del poble de Garraf, i van sortint coses, gent que no apareix, que la gran majoria solen ser falses alarmes.
1: D'acord, però la sortida s'ha de fer.
0: Llavors, doncs...
1: Allò que hi ha, no sé si aquella fake o aquella cosa d'estreure gatets dels arbres, això
0: yes,
1: encara passa?
0: Yes. Des de gatets fins a rates dintre un vàter. Cap problema, el que faci falta.
1: Rates dintre un vàter?
0: També
1: truquem als bombers per si tinc una rata dins un vàter, quin fàstic,
0: el tema
1: per favor.
0: Bombers, és que el problema del tema de bombers és que quan tens alguna cosa que no saps què fer, aquí truques.
1: Els bombers.
0: Truques als bombers, no? Perquè en teoria fem tot des de servei d'apicultura en llocs públics, no privats, sinó
1: sí?
0: públics, que hi ha una dotació sí? d'apicultors que està a Sant Climent,
1: sí?
0: fins a qualsevol cosa, no? des de l'entorn aquàtic, accidents, sanitari, animals, tot una mica.
1: No es tracta de trucar-los quan estiguin avorrits, no es tracta d'això, perquè això de que els bombers serveixen per tot, home, potser sí, però caram, entenc que té que haver prioritats, perquè clar, quan us arriba un avís a bombers o us truquen, entenc que sempre dieu que sí. O hi ha alguna... Entenc que hi ha moments en què heu de derivar a dir, no, aquest no és un assumpte nostre.
0: Aquí hi ha un filtratge. Aquí hi ha un filtratge que normalment sempre les trucades arriben per 112 i allà hi ha un filtratge. O sigui, del 112 passa a la nostra central i el nostre central també filtra.
1: D'acord.
0: Si entra directament des del nostre parc, evidentment hi ha coses que es poden fer i hi ha coses que no. Obertures d'habitatge, només podem fer obertures d'habitatge si hi ha un perill
1: algú
0: dintre,
1: a dins.
0: Si hi ha algú dintre tancat, si hi ha algun allò al foc...
1: Si t'has deixat les claus a dins i no pots obrir però no hi ha ningú...
0: Això és cosa de manyà. Hi ha coses que les poden
1: tocarà
0: fer...
1: Tocarà pagar, no vindran els bombers, et tocarà pagar un manyà pel descuit.
0: Tal qual. Llavors, doncs, evidentment, hi ha el 90% dels serveis que ens truquen solem sortir.
1: D'acord.
0: Solem sortir.
1: D'acord.
0: Sí que és cert que hi ha serveis que arribem allà i no podem actuar. Hi ha, ens truquen d'esgotaments d'aigua, nosaltres només podem esgotar aigua si hi ha un nivell X, perquè si no les bombes no aspiren. Però sí que hem fet serveis tècnics de que rebentons d'aigua, fem el primer cas urgent i després...
1: Quin és el telèfon dels bombers de Sitges?
0: És el...
1: Ara el sabem. A veure si se'l sap.
0: 51. Però el seu és trucar al 112. Sí, perquè...
1: Perquè així hi ha més filtre, diguéssim. Bàsicament... I sobretot perquè et dirigiran millor, depèn de l'atenció, és probable que el 112 digui no, això no és una qüestió de bombers, és una qüestió d'X, i ho faran d'una manera professional.
0: Sí, la remuneració és trucar al 112, perquè 112 recull la trucada i allà s'hi fa, i ja deriven, depèn quin tipus de trucada d'emergència sigui, ells deriven de bombers, si cal activar a policia, activen policia, si cal activar SEM, activen SEM, i ja ho fan a la vegada. Sí que és cert que la trucada sembla que se ralentitza molt, perquè fan un interrogatori del tercer grau, però, evidentment, és per extreure informació.
1: Però després es corren molt i van molt ràpid, que tot i que portin vehicles heretats dels funcionaris amb 25 anys, corren.
0: Fem meravelles.
1: Exacte. Jordi Rius, moltíssimes gràcies. Un plaer i bon estiu.
0: Igualment, gràcies per donar-nos a veu i vot.
1: I tant de bo no sigui aquest any l'any de l'incendi del Parc de Garraf. I tant de bo excel·lent amb això de la gestió forestal i puguem evitar aquest incendi que ja fa molts anys que es diuen algun any arribarà, Esperem que aquest any no sigui. Gràcies, un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
3: Bon ús dels medicaments. Fer un bon ús dels medicaments és a les nostres mans. Coneixeu els medicaments que preneu?
4: Conèixer els perquès dels medicaments ens ajudarà a prendre'ls correctament.
3: Informeu el metge de tot el que preneu?
4: Medicaments, infusions, herbes, productes de dietètica, automedicació...
3: Seguiu les instruccions que us ha donat el metge o farmacèutic?
4: Accepteu recomanacions solament del metge o farmacèutic.
3: En cas de dubte, també podeu consultar el pla de medicació.
4: Si voleu saber més coses sobre el bon ús dels medicaments, cal que...
3: Consulteu el vostre metge de família, consulteu el vostre farmacèutic, demaneu informació al farmacèutic sobre les xerrades del programa d'educació sanitària 061 Salut Respon. canalsalut.gencat.cat Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
5: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Les 11 i 19 minuts, gairebé les 11 i 20 del matí, els parlarem ara d'una iniciativa que tindrà lloc d'aquí bastant, a l'octubre. En concret, el 24 d'octubre d'aquest 2026. Serà el Passeig de la Ribera i ha de ser un acte, una cita multitudinària. D'entrada multitudinària perquè, com a mínim, hi haurà la participació, si jo no vaig errada, de 150 persones. Mínim, més tot entenc la gent, els curiosos i tot plegat. I n'hi haurà de curiosos, segur, perquè es tracta d'una iniciativa que el que pretén és ajuntar 150 cosidores, les seves màquines, cosint, amb un fi solidari i fer-ho, ara sabrem a on, entenc que el Passeig de la Ribera, i això ens recorda una mica aquella imatge de la taula més llarga del món. Bé, doncs no sé si serà la trobada de cosidores més gran del món, però 150 cosidores amb màquina cosint el passeig és una imatge, sens dubte, poc habitual. Qui organitza això? Doncs darrere, per cert, la cita és el Son de la Puntada, el poden trobar a l'Instagram. Darrere hi ha una sitgetana coneguda, una altra sitgetana que no coneixíem tant, que avui coneixerem, i que són cosidores habituals, entenc que es coneixen d'això de cosir, i ara ens explicarà una mica com neix això del Son de la Puntada i aquesta cita del 24 d'octubre de plegar 150 cosidores. Elles són la Núria Carbonell. Què tal, Núria? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Des de quan coses?
1: Jo, doncs, bueno, de petita, seguint a la meva tia, m'agradava, però evidentment no cosia, i bueno, suposo que moltíssima gent ens hi vam posar per la pandèmia.
0: T'agrada?
1: M'agrada molt.
0: I ja també em veia la Soraya Fares, ho dic bé, Soraya Fares. Soraya Fares, de Sitges, també.
2: Viu aquí.
0: Vius aquí a Sitges, apropa't al micròfon per parlar.
2: Sí, aquí estamos.
0: Soraya, des de quan coses, Soraya?
2: Jo coso des del 2021.
0: ¿També una mica arran de la pandèmia?
2: Realmente a raíz de la muerte de mi marido, muere por leucemia, y me pongo a coser un poco para transitar el duelo, este proceso, y en el camino descubro que podía rescatar de toda esa situación algo bonito, algo solidario, y decidí todo lo que iba haciendo donarlo para la investigación de la cura de la leucemia.
0: D'acord, perquè no ho hem dit, hi haurà fi solidari amb aquesta trobada i entre altres anirà justament això, a la Fundació Josep Carreras, oi? Sí. I a FANOC, no?
2: Efectivamente, inicialmente yo me vinculo con la asociación, con la Fundación Josep Carreras, para todo lo que iba vendiendo, donarlo a la Fundación Josep Carreras para la investigación de la cura de la leucemia, y sobre todo, muy importante, para empujar todo lo que es los donantes de médula ósea. En el camino conozco a Inma, y Inma hacía más o menos lo mismo que yo, vinculada con AFANOC, que es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer. Sí. Ella también con una historia personal. Nos encontramos, nos unimos y creamos la asociación Somos Solidarios. Y es la asociación, conjuntamente con la quedada del hilo que nos une y el apoyo del ayuntamiento, que creamos esta iniciativa, el Son de la Puntada. Y todo lo que recaudemos va dirigido íntegramente a AFANOC i a la Fundació Josep Carreras.
0: Per tant, diguem que l'origen és solidari.
2: Totalmente.
0: L'origen és ja neix d'una necessitat solidària, no? I en aquest cas personal, tant de la Soraya com de la Imma, no? Vinculada a dues associacions, i a partir d'aquí creu una pròpia associació solidària, no?
2: La creamos, Carola, para darle sentido a este proyecto, porque hasta ahora lo veníamos haciendo...
0: D'acord.
2: De una manera no formal a nivel de asociación. Sin embargo, para que los ayuntamientos y las organizaciones de este tipo nos apoyen, teníamos que estar constituidas oficialmente. Entonces, qué mejor momento para constituirnos y hacer el Son de la Puntada, que como su nombre indica, que suenen esas máquinas muy fuertes en el Paseo de la Ribera y recaudar todo lo que podamos para esta causa solidaria.
0: D'on és la idea? És a dir, aquí se li acut dir, escolta, anem a fer una trobada i anem a plegar 150, sobretot seran dones, ja els hi dic ara, seguríssim, ara ens ho diran perquè les inscripcions estan tancades. És a dir, ja no s'hi poden apuntar, poden anar a xafardejar, mira, però apuntar-se a cosir no poden. D'on neix aquesta idea?
2: Te comento, esta idea no la copiamos de alguna manera, seguimos el camino de un evento que se hace en Valencia, en el Paseo de las Artes, creo que se llama, ¿sí? El Paseo de las Artes, sí, en Valencia, que ellos venían haciendo estas convocatorias para coser y cada año se vinculaban con diferentes asociaciones, ¿sí?, para todo lo que iban recaudando, dárselo a esas asociaciones. Desde el 2024 no lo hacen. Y Inma y yo veníamos pensando que queríamos hacer un evento presencial para, primero, para lograr ese vínculo personal que no se logra jamás a nivel online, porque uh-huh. todo lo que veníamos haciendo antes era online. Entonces dijimos, vamos a seguir este camino que hacen ellos allá, que se llama el... ahora no recuerdo cómo llaman ellos la iniciativa que ellos hacen, y lo hacemos en Sitges, porque somos de Sitges, la Nuria y yo, y sobre todo es que Sitges es un pueblo mágico, precioso, y qué mejor escenario para hacer nuestro primer evento presencial, poner esas máquinas en el Paseo de la Ribera, que ya yo solo de imaginármelo me parece un sueño, convocar a todas estas personas y lograr vender muchos tote bags, porque la idea es coser tote bags en el lugar.
0: D'accord.
2: Para que se vendan, y todo íntegramente va a estas dos asociaciones, que lo vamos a recaudar a través de la plataforma migranodearena.org. Uh-huh. El dinero no pasa por nosotros, pasa directo a la plataforma.
0: D'accord.
2: Y Migrano de Arena lo distribuye equitativamente
0: entre les dues associacions, entre la Fundació Josep Carreras i AFANO, una que treballa per lluitar contra la leucèmia i l'altra per les com és? AFANO Famílies,
2: Associació de Familiars de Niños con
0: de Nens amb Càncer.
2: Ellos tienen la casa de los Chuclis.
0: Ah, efectivament.
2: Los 25 pisos en Barcelona, que realmente es un oasis para los niños y las familias que están transitando un tratamiento de cáncer, porque allí tienen una vida de hogar que no consiguen en los hospitales.
0: Sí, sí, és com pisos tutelats d'alguna manera que poden, que d'alguna manera acullen doncs, els familiars que s'han de traslladar, sí o sí, saben que a més Sant Joan de Déu acull molts d'aquests nens amb càncer i el Vall d'Hebron, i clar, han de traslladar famílies perquè hi ha nens de tot arreu del territori i més enllà d'Espanya, i necessiten vivenda i no és fàcil, no?
1: Amb poques possibilitats econòmiques.
0: Efectivament, i això, doncs, aquesta associació els hi permet viure en unes condicions dignes, és a dir, amb unes llars que tenen forma de llar i que no sentin que estan en un hospital tancats tot el dia. Núria, deia jo, això recorda una mica, no? Se'ns ha anat una mica tots la imatge jo de la taula més llarga del món, no? Una iniciativa, perquè una mica la imatge que entenc que veurem aquí és, sí, no sé a on del Passeig de la Ribera s'ha d'ubicar això.
1: Estarà entre el carrer Bassarrodona,
0: sí,
1: ho dic bé?
0: Sí, sí.
1: I els Columpis.
0: D'acord.
1: Val? Serà tota aquella zona allà, clar, d'acord, d'estar tot bastant compactat.
0: D'acord.
1: Perquè bueno, doncs hi haurà una moguda elèctrica important.
0: Clar.
1: I ara en aquest moment crec que serem un centenar,
0: sí,
1: que també està bé. Vull dir, la idea inicial eren 150, ara hem tancat més o menys a 100.
0: Inscripcions amb 100.
1: Uh-huh. Que, com deia, està bé perquè doncs, si és un 24 d'octubre no sabem quin temps pot fer. Si necessitem un plan B, doncs és més fàcil moure'ns.
0: Clar.
1: I per ser la primera vegada, doncs també...
0: Però clar, la imatge ha de ser aquesta, eh?
1: La imatge és aquesta.
0: En aquest tram del passeig,
1: sí,
0: no? Amb la punta de fons, si miren, diguéssim,
1: sí,
0: cap a Barcelona...
1: La idea és que mirin cap a l'església. Doncs, bueno, hi haurà meitat i meitat, perquè
0: sí,
1: hi haurà... O sigui, les taules de l'Ajuntament,
0: sí,
1: doncs hi haurà una cosidora que mirarà cap a mar.
0: D'acord.
1: Hi haurà una cosidora que mirarà cap a Columpis.
0: Muntanya. Uh-huh. Estaran com enfrontades,
1: sí,
0: no?
1: Exacte.
0: Com un 50-50, totes cosint. Clar, això són màquines elèctriques, ara ho deies.
1: Sí, sí.
0: Ara aniran totes. Aquí s'ha de veure com es connecta tot,
1: sí,
0: això,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això entenc que es gestiona amb l'Ajuntament, eh?
1: Sí, sí, sí, es gestionarà amb un generador i doncs tot...
0: I seran les cosidores que vindran amb la seva màquina?
1: En principi, excepte 20, que ens ofereix...
0: Us han cedit?
1: Ens han cedit per aquelles persones, doncs hi ha persones que treballen amb màquines de cosir industrials i no poden venir.
0: Clar.
1: O gent que ve de molt lluny també, perquè vindrà gent de tota Espanya. Doncs sí, la gent es vindrà amb la seva màquina.
0: Això serà una jornada de dia, d'una hora, d'una estona, com està previst això?
2: És una jornada que empieza para las personas, digamos, desde las 12 del mediodía,
0: sí,
2: y se alargará hasta las 7 de la tarde.
0: Uh-huh.
2: Nosotros estaremos tempranito aquí acogiendo a las cosedoras que vengan,
0: sí,
2: con su máquina de coser. Sin embargo, la idea del público es que empiece a pasear a partir de las 12 y empiecen a comprar muchos tote bags.
0: Perquè hi haurà punt de venda directa,
2: sí, tendremos, sí, carpas, tendremos carpas de venta, tendremos carpas también de las asociaciones, tanto de la AFANOC como de la Josep Carreras, porque es importante que la colectividad, que el público sitgetano conozca la gestión que hacen ellos, lo importante que es la investigación, lo importante que es la colaboración, que todos hagamos nuestra parte, porque todo pasa por investigación, o sea, la cura del cáncer pasa por investigación, y en ese tránsito las familias no pueden estar solas en este proceso, y esto es algo, Carola, que nos puede suceder a cualquiera, ¿sí? Y lo que hacemos por los demás, de alguna manera lo hacemos por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces la idea es eso, coser, hacer muchos tote bag y que venga mucha persona.
0: Les teles i tot plegat, això ho suportaran les cosidores o facilitareu vosaltres?
1: Les cosidores han de portar-se, diguéssim, el seu kit de costura, tisores, agulla de canvi, tot i fils, tot això, i llavors nosaltres en una d'aquests estants hi haurà una taula on anirem tallant robes i anirem donant la cinta per fer les nanses, tot això, i tot això són, tot és material donat, o sigui, l'associació no té ni cinc.
0: Res.
1: I ho estem demanant tot. L'empresa que ens farà els cartells, el noi que ens farà el disseny del cartell final, perquè tot el que hem penjat fins a les xarxes doncs és coses que hem anat fent com hem pogut. Però hi haurà un cartell final que ara ens estan... l'empresa que ens farà el roll-ups, una empresa que li dona amb ella moltíssima roba de tapisseria. Uh-huh. L'altre dia vam anar a Castellbisbal perquè Marini Carbonell ens ha donat tres peces senceres de roba. Després Merceria Barcelona, ens dona tot el que és la cinteria.
2: Una chica de aquí de Sitges, una fotógrafa, también colaborará con nosotros haciendo las fotos ese día, porque bueno, es un día especial, muy bonito. Total, todo es a base de colaboraciones.
1: Tot.
0: I tot amb aquest fi solidari, clar, heu aconseguit, heu dit, un centenar d'inscripcions, no? Entenc jo que majoritàriament dones, no? No sé si hi haurà algun home, però...
2: Uno.
1: Hi ha un home que està a l'organització...
0: 99 dones i un home!
1: Com ella comentava, això es fa amb l'associació Somos Solidarios, i també t'ha anomenat El Hilo que nos une.
0: Sí.
1: Val? El Hilo que nos une ho va crear una persona, un noi de Madrid,
0: que
1: jo la Soraya la vaig conèixer fa un any a Madrid.
0: Ah,
1: i estan en el dinar que van fer un sorteig
0: amb alguna cosa vinculada amb la cosir?
1: Sí, una trobada que érem 70 dones cosidores i un home que és el que ho organitzava.
0: I una trobada com formativa o què?
1: Ens van fer com una visita guiada molt maca perquè va ser pel centre de Madrid, però amb coses vinculades a la costura. La noia s'ho va currar amb coses vinculades a la costura. I al rel d'allà, doncs, jo vaig conèixer a la Soraya, perquè, clar, totes, doncs...
0: És a dir, les dues de Sitges i no us coneixíeu,
1: eh? No, clar, i jo em crida l'atenció que quan... en el grup de WhatsApp que es va fer per la sortida i Soraya de Sitges, jo, perdona, i llavors clar, li vaig escriure, dic, tu ets de Sitges, jo també, dic, no ens coneixem,
0: a veure,
1: què passa?
0: No, la Núria em va dir, tu ets de Sitges i no em coneixes?
2: Exacte.
0: Perquè és que la Núria pràcticament la coneix tothom.
2: Sí, tothom.
1: Soc de domini públic, ja. A vegades quan algú em diu, puc donar el teu telèfon? Que el meu telèfon és de domini públic. I arrel d'això, i després, doncs, quan es va... van tenir aquesta idea, doncs la Soraya va contactar amb mi, doncs que jo vaig estar contentíssima, no, el següent per jo el món de l'associacionisme ja saps que em sembla que no ens sé sortir d'aquí i estic ajudant i col·laborant en tot el que puc amb tot el que és pues, a nivell institucional, doncs, per tots els contactes que tinc a Sitges, per la gent que conec involucrada amb tot.
0: Estan tancades les inscripcions? Ningú que ens escolti ara digui, ai, jo vull venir, no m'he apuntat, no ho sabia,
1: bueno,
0: no?
1: Encara tenim...
2: Sí, tenemos 20 màquines de coser que nos ha cedido la Fundació Massara a disposició, perquè hi ha persones que no s'han inscrit porque su máquina es industrial, por lo que sea, porque es muy grande y no la pueden trasladar. Sí. Entonces, estas 20 máquinas de coser están disponibles para esas personas que se puedan inscribir, que quieran participar y que no puedan venir con la máquina de coser, pues nosotros les cedemos la máquina de coser. Total que sí.
0: D'acord. Sí. Per tant, però si algú té la seva màquina i podria venir, això ja no som a temps,
2: Jo creo que tal vez podríamos hacer alguna excepción.
0: Jo ho dic perquè, clar, d'aquí a l'octubre falta molt de temps i és veritat que és una iniciativa que jo vaig descobrir a través de les xarxes, no? I potser hi ha gent que ens escolta que no en sabia d'aquesta iniciativa i diu, home, jo coso, jo tinc màquina, és aquí a casa meva, Sitges, m'encantaria participar, no? Què han de fer? Es posen en contacte amb vosaltres a través del perfil d'Instagram?
2: A través de... Puede ser el perfil de Instagram, no puede ser el correo electrónico.
0: ¿Qué es?
2: El correo es somos-solidarios@outlook.com.
0: @outlook.com. D'acord, doncs això, i si no, nosaltres ho posarem també al nostre post quan publiquem l'entrevista, posarem també les dades perquè la gent... I si no, paren a la Núria pel carrer, que la coneixen tots.
2: Seguro.
0: A la Soraya ja la coneixerem, però si no, paren a la Núria o que la trobaran pel carrer en alguna de les múltiples activitats en les que apareix i li pregunten i la Núria acaben de contactar. Total, per tenir aquesta imatge inèdita inèdita fins ara d'un centenar com a mínim de cosidores cosint amb les màquines tote bags, que són, saben, aquestes bosses de roba, tan comuns, tan populars.
1: De fet, ja les farem treballar abans d'hora, perquè la idea és perquè des del minut 1 es pugui començar a vendre ja aquestes tote bags. Llavors, a les cosidores se'ls demanarà que portin ja dues tote bags a la trobada.
0: Que aquestes tote bags han de tenir unes mides específiques. Sí, sí. Vosaltres heu dissenyat com han de ser, eh?
2: Toda. Tenemos dos medidas.
0: És com aquesta que m'heu portat?
2: Una, esta es la pequeña, que es bastante similar, y habrá otra más grande.
0: D'acord.
2: Entonces, la idea, como acaba de comentar Nuria, es que las personas vengan con estos dos tote bags hechos de casa para estar ya listos a la venta. Y ahí mismo ponernos a hacer los demás tote bags. La idea es que desde el minuto uno se pueda vender.
0: A mi me n'han portat una, sóc així d'afortunada, amb les targetes, òbviament, i amb una petita butxaqueta amb uns bombons, que són boníssimes. Elles m'han portat uns bombons, i la tote bag és preciosa, Però gràcies. Això, que vindran amb requisits, no? Sí. I les teles ja saben que les portaré tot plegat, digues, Núria.
1: Les que tindrem a la venda, dins hi haurà un paper, full informatiu, en català i castellà, perquè la gent sàpiga què és
0: aquesta
1: la Fundació Carreras
0: i
1: Afanoc. Sí. I això també, doncs, aquestes fotocòpies també ens ajudarà.
0: Tenen preu assignat ja o esteu decidint encara?
2: Està medianament assignat.
0: Doncs ja ho
2: direm. Està entre los 15 i los 25.
0: D'acord, perquè es vagin fent una idea, o si pels vols diu tenen intenció de comprar una tote bag, s'esperen i el dia 24 les compren, perquè a més hi haurà una fi solidària. Us volia preguntar, vosaltres que sou aficionades a la costura, que a més hi ha aquest fi solidari darrere, estareu contentes? La Soraya no sé fins a quin punt té vincle amb Sitges i amb la Festa Major de Sitges. La Núria en té bastant. Aquest any el cartell de la Festa Major de Sitges va vinculat a les costures de la Festa Major.
1: Jo n'he cosit un.
0: I tu has cosit un dels coixins, no? Clar, aquest any és com un superhomenatge justament a tots els oficis artesans que hi ha darrere la festa, però entre d'altres, i jo diria que un de fonamental és el de les cosidores de Festa Major.
1: Sí.
0: Núria, que important aquest any, sou protagonistes.
1: Sí, jo en aquest cas només he cosit un coixí i, bueno, com a molt coso la
0: el
1: roba que em porta.
0: El coixí de quin t'ha tocat?
1: Doncs pues, quin diries que m'ha tocat? El del pobillatge. No? I, bueno, jo en aquest cas de Festa Major, doncs, lo poc que puc cosir és el que em porta la meva filla del seu ball, que si li tinc que arreglar alguna cosa, però clar, jo treballo a la secretaria de l'Agrupació de Balls Populars i visc el dia a dia les cosidores de dalt, que sempre els hi dic, jo és que no vull estar baix a secretaria, jo vull estar aquí dalt cosint amb vosaltres, però bueno, cadascú té la seva feina i és impressionant.
0: Que s'han apuntat les cosidores de Festa Major en aquesta iniciativa?
1: Sí, també.
0: Totes les devem tenir
1: també
0: ja, no?
1: També hi havia tres o quatre coixins, que havien fet, exacte.
0: Uh-huh. I entenc que s'apuntaran, digui, a la iniciativa aquesta del Son de la Puntada?
1: No ho sé.
0: M'has de fer promoció, Núria, que tenim aquí un equip de com a mínim 36 cosidores, són moltes més,
1: A vegades passa, que en casa d'Herrero, cuchillo de palo. Ja. Però, bueno, sí, la veritat és que com que jo no porto el tema de les inscripcions, tampoc no
0: cas,
1: sé.
0: Però entenc que en tot cas contentes, no? De que hi hagi un homenatge a la figura de les cosidores.
2: Muy contentes, muy contentes, muy satisfechas, muy orgullosas de lograr este encuentro. Lo que tú dices es mágico, va a ser una imagen para siempre, un sueño, y además que la fusión, ¿no? La solidaridad, la artesanía, el amor, las mujeres, porque esto es dominio de mujeres,
0: total,
2: como ya ves.
0: Total.
2: Como ya ves, entonces, estamos muy satisfechos. El solo hecho, Carola, que se logre que se haga aquí y poder ver esta imagen i recoger aquestes recaudacions per a lo que va és un sueño hecho realidad.
0: I si això entenc després es pogués perpetuar amb el temps, ja seria meravellós.
2: És lo que queremos, es lo que queremos.
0: Que sigui com una cita anual, no?
2: Claro.
0: La cita de les cosidores, jo no sé si mai arribarà, doncs això, aquella imatge de la taula més llarga del món, igual arribarem a una imatge similar
1: amb
0: cosidores, però seria molt maco.
1: La llàstima és el tema elèctric, no? Però fer, a veure, jo, clar, indirectament, la taula llarga més llarga del món també.
0: No sé si la Soraya sap de què parlem quan diem això de la taula més llarga del món. A Sitges fa molts anys,
1: uh-huh. 84
0: va ser, es va promoure una iniciativa que va ser una taula on la gent anava a dinar, i va ser la taula més llarga del món, okay, a tot el passeig,
1: des de la Fregata fins,
0: des de la Fregata fins al Terramar, i va ser una iniciativa preciosa, de la que en guardem imatges, i és una cosa meravellosa, i una mica aquesta imatge ens venia al cap tots quan pensàvem això de les cosidores, que òbviament no serà tot el passeig,
1: que seria molt maco,
0: però seria maco
1: a nivell
2: pràctico,
0: no, clar, és a dir, punts de llum elèctric al llarg de tot el passeig, serà difícil això, per tant s'han de concentrar, i es concentraran, diguem, des del carrer Bassarrodona, és a dir, que acaba el Bassarrodona per la zona del pícnic, fins als gronxadors, més o menys serà en aquell gruix. Això serà el 24 d'octubre, tindrem ocasió de recordar-ho, de parlar-ho, però si tenen ganes de participar, tenen màquina, i diuen, home, jo vull participar, que fer tot EVACS encara ho sé fer, que és una cosa relativament senzilla, tot i que té el seu intrínculis, doncs escolta'm, busquen el perfil d'Instagram o el mail somos-solidarios@outlook.com i s'inscriuen. Soraya, Núria, un plaer, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a ti per l'oportunitat.
0: Gràcies.

0: La setmana passada, era la setmana passada que parlàvem? Crec que si era la setmana passada, ja no sé en quin dia visc. Fa uns dies vam parlar amb en Pau Matas arran de les iniciatives que darrerament està liderant, més enllà de Mambos i altres coses, Sofies, etcètera, que van relacionades amb els màrquets, aquesta nova experiència molt relacionada amb l'estiu, que es fa a l'aire lliure, que inclou música, gastronomia, oci, etcètera. Aquest any, més enllà de la Salt Market, que ja van encetar l'any passat a l'espai de la Vilanoveta, propietat dels Mates, han inclòs l'espai Llum, a la zona de l'espai Far de Vilanova. Recuperem aquesta conversa, que va ser molt interessant, amb en Pau Matas, on més enllà de parlar de la iniciativa dels Markets, vam parlar també de turisme i una mica d'aquestes iniciatives que miren d'alguna manera d'evolucionar al ritme de la societat, també. I ho fem avui perquè el cap de setmana del 26 de juliol serà el darrer de la Salt Market, d'aquesta tercera edició d'aquest market ubicat a la Vilanoveta, que, com saben, obre els divendres, els dissabtes i els diumenges de 6 de la tarda a les 12 de la nit. Aquesta era la conversa amb en Pau Matas.
1: Bueno, són propostes aquestes d'estiu que realment venen de gust i que és el moment que ja baixa la calor i llavors pues, tens moltíssimes coses, que hi ha un moment que ja la platja ja acaba i dius, ja ara què faig?
0: Però el dia continua, no?
1: Exacte, encara queden moltes hores de llum i llavors pues, bueno, ja s'han fet a diverses poblacions aquí a Catalunya, sí. I llavors pues, per aquí la zona no n'hi havia i vam dir, ostres, això aquí...
0: Posa una mica de manifest això, aquesta necessitat d'espais d'oci, de trobada que tenim, sí. D'alguna manera al món, és a dir, que cada vegada tenim ja més... Fa una mica la sensació de que tenim cada vegada més sensació d'espais de trobada, on trobar-nos físicament, eh?
1: Sí, bueno, realment és això. Quan surts a la platja, sobre les 6-7 de la tarda, encara et queden, doncs, a mi, 4 o 5 hores de llum i també de nit, vull dir, perquè duguem fins a les 12 sí. De nit, no és allò, fins a altes hores. I realment, quan fas juntes, doncs, coses per criatures, després, gastronomia, moda i música en viu, és que ho tens tot. Ja poden fer coses des dels nens de 2 anys, un, fins als de 100.
0: Aquesta és la clau, que puguin a tota la família?
1: Clar, i tant.
0: És a dir, que no sigui una cosa només per un target de gent, no?
1: Clar,
0: sinó
1: sí,
0: que pugui
1: vital.
0: Ser per tothom.
1: I a més que ho anem canviant cada cap de setmana, perquè tu no arribis i vegis sempre el mateix vestit o el mateix anell. Tot ho anem canviant cada cap de setmana, que és una feinada, perquè al final nosaltres seria més fàcil tot igual, tot els 6 caps de setmana.
0: I ja està, no?
1: Però no, és la clau.
0: La Salt Market, com saben, a l'espai de la Vilanoveta, de Grumates Arnalot, fins al 26 de juliol.
1: Sí,
0: estareu dissabte, divendres, dissabtes i diumenges, de 6 de la tarda a 12 de la nit. I aquest any, com que això està funcionant, deies ara que la xifra de visitants porteu ja...
1: Esteu a punt
0: de superar el rècord de l'any passat, eh?
1: Bueno, l'any passat van passar més de 27.000 persones amb tot el market, i aquest any ara estem just a la meitat i han passat més de 15.000. Llavors, doncs clar, ostres, algú estàs fent
0: bé. I què heu canviat aquest any? Què heu afegit?
1: Aquest any s'han fet... O sigui, jo sempre dic que el primer any... La gent diu que la primera ha de ser ben grossa.
0: Sí. Pues
1: no, nosaltres vam fer primera una prova, després ens vam fer grans l'any passat
0: sí.
1: I aquest any ens hem fet millors. Per què? Pues perquè hem consolidat moltíssim el tema dels nens, però també ens hem fet una mica de volantasso cap als adults. Llavors hem fet coses, pues, llançament de destrals per adults, hem fet això que és com un pinball, però amb làser, que l'Acer Tag,
0: sí.
1: I hem fet moltíssimes coses que també l'adult pugui, no només estar assegut prenent una cervesa o mirant botigues. Hem reduït botigues també perquè venguin més, i llavors també pues, poder que l'espai sigui més dinàmic, sí, que hi hagi molt més moviment. I també les dues primeres edicions teníem un restaurant que es deia Piel Salada, i aquest any l'hem tret, i tenim la Farina, que estem contentíssims amb el David Cordero, que, ostres, ja ens estem dient que ens trobarem a faltar per quan passi jo.
0: De tots els dies que us veieu.
1: Sí.
0: I a banda d'altres, les food trucks que manteniu, eh?
1: Exacte, llavors les food trucks sí que hem fet una miqueta de canvi, doncs abans sí que llogàvem l'espai i venia una food truck, i llavors aquest any ens hem fet nosaltres... No tot, però sí que hem agafat la gran majoria del que és gastronomia a nosaltres, llavors posem totes les hamburgueses, hem fet smash burgers a l'Sports Bar, hem fet un hot dogs premium així, també tenim una geladeria, també hem fet el tema dels còctels, una barbacoa, llavors, pues, bueno, però hi ha un tema que és de celíacs, que hi ha un food truck de celíacs, que és tot celíac, que és una passada, perquè clar, tot el que fan, jo no entenc com perquè jo no soc celíac, no, exacte. Sí, ja està, realment està molt bé.
0: També hi ha tallers, no? Hi ha programacions de tallers.
1: Exacte.
0: Aquí la Mar, no? La cosina és l'artista,
1: sí,
0: no?
1: Sí. No, fan tallers per adults cada dia dins d'una bodega, que, bueno, els que fan bolsos fan una cosa amb coixins, una altra cosa, una cosa d'Axis de coixins, una altra cosa, pues que fan moltes coses.
0: És a dir, té molt d'experiencial, molt d'anar a viure l'experiència, no? No només anar a passar el rato i prendre un beure, sinó també anar a viure, no? a fer alguna cosa, i després hi ha la cirereta final, que és la música.
1: Exacte. Exacte, la música aquest any ho hem repartit molt més. El primer any estava tot barrejat, l'any passat ja ho vam començar a endreçar una mica. Aquest any ja ho vam, els divendres fem 80, 90 i rumba, i a les 7 de la tarda cada divendres hi ha activitat infantil, pallassos, contacontes, de tot. Després el dissabte són diferents jockeys, però d'aquí, de la zona, i el diumenge fem els tributs. Els tributs és una passada. Hombres G, Canto del Loco, Estopa, aquest diumenge hi ha Beatles, el diumenge passat hi va haver Estopa, una passada. Els tributs són brutals.
0: La coincidència d'aquest market coincideix amb amb la coincidència en el naixement del teu fill, de la teva neboda, no, els cosinets. Això té una mica a veure, també? És a dir, el moment vital que esteu vivint, d'alguna manera, aquesta nova generació Mates, podríem dir, té una mica a veure que, d'alguna manera, clar, veieu les necessitats que teniu, no? Com a família, amb canalla petita, etc.
1: Quan tu hi assisteixes a altres llocs, el meu fill va néixer l'1 de novembre i això ho vam començar el juliol, vull dir que però quan veus, realment diuen, o renovar-se o morir, això està claríssim. I això, pues, és una oferta nova que hòstia, realment, és que és una cosa que ve de gust. És que si no ho organitzes...
0: És a l'aire lliure, no?
1: A l'aire lliure, a la fresca, vull dir, ara, bueno, fresca ara no es pot dir la fresca, però quan les temperatures són normals, s'està brutal, vull dir, és una passada.
0: I aquest any han afegit a la llista, aquesta llista de markets, Llum de Mar, que és aquest nou mercat, no, market a l'Espai Far a Vilanova, i em deies, això neix d'una trucada de Vilanova, eh?
1: Sí, bueno, això realment, quan vam obrir Salt Market, convidem a totes les autoritats de tota la comarca, tots els ajuntaments, policies locals, Mossos d'Esquadra, sí. Tots, i llavors, pues, a la inauguració, no sé què, llavors...
0: Van anar-hi tots, de tots els municipis, tots aquesta inauguració?
1: O sigui, una representació de cada ajuntament, sí, sí. Tots els regidors, no.
0: Val.
1: Però, i d'allà sorgeix allò de dir, hem de parlar perquè això ho volem.
0: És a dir, l'Ajuntament de Vilanova va dir, ep, sí, aquesta idea ens agrada, aquesta col·laboració público-privada ens interessa.
1: És que realment, quan hi ha ganes, una relació amb l'administració público-privada, com dius tu, està molt bé, eh? Vull dir, perquè si anem a la mateixa direcció, és molt fàcil.
0: Perquè la relació, diguem, és l'espai us el cedeix, entenc, l'Ajuntament, no?
1: L'espai, o sigui, és de la Diputació. Bueno, si no, jo ens ho dic bé, el que ho gestiona és l'IPAC, i que és de la Diputació,
0: sí.
1: I també és de l'Ajuntament. Uh-huh. Llavors aquí hi ha aquest triangle, que, però és que tothom, és que només, no es puc dir coses bones, és que no, tot ha sigut facilitats, vull dir, no, ni ha hagut ni una pedra.
0: Hi ha diferències entre Llum de Mar i la Salt Market?
1: Les diferències que hi ha, a part de lo gran que és un lloc i l'altre que té tot davant de mar, però és molt més petit, la diferència també és música. La música, el Llum de Mar, està vist com una miqueta Cafè del Mar,
0: sí.
1: Allò a Posta de Sol,
0: sí.
1: El mar al
0: també
1: costat.
0: També pensen en l'espai, no?
1: Exacte. Uh-huh. I la Salt Market, pues sí que hi ha molt, tot el tema tributs, rumba, tot això, allà no hi és.
0: I està funcionant Llum de Mar?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que, bueno, ara tornem a ser... Aquí sí que la primera l'hem fet grossa, perquè...
0: Ja teníeu l'experiència,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, llavors aquí sí que ja hem explotat tot l'espai, el que és petitet, però tot el que hi ha ho hem... I també fem tot, vull dir, hi ha botigues, hi ha un escenari, en comptes del Salt Market que n'hi ha 3, hi ha una barra, al Salt Market n'hi ha 6, però que no li treu valor. Uh-huh. Perquè estàs allà i realment quan es queda davant de mar tot queda bé.
0: Clar, això és cert. La Llum de Mar a l'Espai Far a Vilanova fins al 2 d'agost, no?
1: D'agost.
0: Ho dic bé? Dissabtes i diumenges de 6 de la tarda a...
1: Divendres, dissabte i diumenges.
0: Ah, divendres també, eh?
1: Sí.
0: Divendres, dissabte i diumenges de 6 a...
1: 11:30.
0: A 11:30, eh?
1: Sí.
0: A 11:30 de la nit. A Sitges no hi haurà res d'això?
1: Bueno, no ho sé. Aquí la comarca, el Garraf...
0: No hi ha hagut trucada des de l'Ajuntament de Sitges?
1: El Garraf comença a tenir oxigen amb coses noves. No, trucades no hi ha hagut ni una.
0: No hi ha hagut
1: no. Jo mentides no t'han dit.

0: El teu tiet, en Josep Maria Matas, parlant dels 70 anys del Roy.
1: Ah, sí, sí.
0: I parlava d'aquesta visió que tenia el seu pare, el teu avi, amb tot el tema del turisme, no?
1: Sí.
0: I aquesta visió avançada, no? D'alguna manera l'heu heretat o l'esteu heretant?
1: Sentiu? Bueno, són coses que realment vas mamant mal parlat de la família. Sí. Vull dir, ells, jo el meu avi no el vaig conèixer, lamentablement, però... sí que clar, tu veus com han actuat i tu segueixes actuant de diferents maneres, perquè si arribes a fer un market fa 30 o 50 anys
0: no hagués funcionat.
1: Però ara pues, és el moment, pues, ara, i si tenim els recursos...
0: Perquè diguem que tot el que té a veure ara amb experiència, o això, amb tema d'oci, turisme, també tot plegat, restauració, etc, tot va una mica cap aquí, cap a aquests espais oberts que acullin totes les generacions, és a dir, una mica és el camí que veieu ara, és a dir, o no sé si sí, però també els altres, és a dir, no sé
1: sí,
0: si
1: a
0: tot
1: veure,
0: és...
1: Realment som llatins i volem sortir i ens agrada estar fora de casa, va? Però sí que és veritat que la pandèmia ha fet un gir una miqueta, ha fet una mica de volantasso per dir, escolta, amb cuidado que ara tot és aire lliure, sobretot, molt més sa, que no hi ha tant alcohol, no hi ha tant... Bueno, si només obren gimnasos i tanquen discoteques.
0: Cert.
1: Llavors, doncs, i sí que és veritat que...
0: Són més healthies, no? Són com una societat més saludable, cert.
1: I que tot el que estan... Pues, sí que és veritat que el benestar animal, tota aquesta història, i això sí que fa pues, que, bueno, que segueixi bé el que sempre hi havia, però que sí que pues, s'ha d'haver pues, això, aire lliure, molt més familiar, no tan juerga, i, que hi ha de tot, eh?
0: I una mica l'oferta s'ha d'adaptar a això, entenc, no?
1: I et vas adaptant una miqueta, sempre vas a remolc, eh? Perquè vas veient per on ven les modes, bum, i vas. Perquè, ojalà, la sapiguéssim, no?, quina moda vindrà, perquè llavors ja estaríem preparats. Però sí, vas una miqueta, pues...
0: Pau, estàs també darrere del mambo.
1: Sí.
0: El tema oci nocturn està difícil, eh?
1: Sí, realment, aviam, vull dir, la gent surt, la gent li agrada sortir, el jovent surt...
0: Això continua passant, eh? Malgrat algú pensin que no, els joves el mambo l'omplen cada cop.
1: Sí, no, els joves surten i això, però sí que és veritat que la gent, quan pensa en sortir, pues, Sitges ja no és un destí. I a Vilanova ara mateix pues, hi ha una oferta grossa. I també pues, hi ha discoteques grosses a Mataró, sí. Sabadell, aquestes coses, Barcelona, pues, bueno, que al final pues, porten busos, agafen, pum, es tornen i no passa res. Llavors, pues, però no obstant...
0: hem d'assumir, d'alguna manera heu assumit que ja no recuperarem això?
1: Jo no he assumit que no ho recuperarem, però sóc molt conscient que costarà molt recuperar-ho. Perquè sé el que és recuperar algú. Vull dir, llavors...
0: D'aquí entenc que obriu camins a altres iniciatives,
1: sí,
0: no? més encaixades amb les necessitats actuals, amb la demanda actual.
1: Exacte,
0: no?
1: I també la pandèmia té molt a dir amb això, perquè realment ara això del tema dels tardeos i això és que inclús a mi em ve més de gust. Vull dir, és que és allò que dius, hòstia, a les 11 estàs a casa i demà a les 8 del matí estàs perfecte.
0: Sí, sí, ara se surt de dia, la festa és de dia i per exemple, els màrquets, eh?
1: I el tema de l'alcohol també ara, doncs hi ha molta... L'altre dia un dels de Coca-Cola, els càrrecs en No, és que nosaltres no podem posar que vendrem més perquè no és cert, estan tancant discoteques. Llavors, clar, ell em deia, els meus jefes volen que venguem... Sí, clar, però tanquem discoteques, els gimnasos no venen Coca-Cola.
0: No, bé, són tot sucs de proteïna i coses
1: d'aquestes. Barretes,
0: no? I hem de canviar. Un altre factor important també en aquests mercats que comentaves abans és la confiança que han dipositat aquí els patrocinadors, no? És a dir, aquests col·laboradors indispensables, no?
1: Sí,
0: perquè ja són entrades gratuïtes.
1: Clar,
0: és
1: entrada gratuïta. I entrada gratuïta, i allà tenim pues, un staff de més de 20 persones, tenim... Clar, en infraestructura és molt bé. Hòstia, vull dir, la feinada que hi ha aquí darrere, que no és...
0: Entenc que això ho podeu fer, una, perquè l'espai és vostre, no?, el de la Vilanoveta,
1: sí.
0: Dos, perquè l'altre us l'han cedit,
1: sí.
0: És a dir, si no, això seria inviable, no?
1: No? O sigui, cobres entrada o és inviable, totalment. Llavors, clar, també un agraïment amb tots els sponsors, perquè es van posar a vent els ulls i van dir, sí, confio, i ara... I ens han vingut dos a tocar la porta i dir, escolta, que volem estar.
0: El proper posa
1: no,
0: a mi, no?
1: Perquè allà jugo amb exclusivitat, llavors si ell va confiar en mi, nosaltres amb això som molt fidels. No. L'any passat va venir una immobiliària, que es diu Cronos,
0: sí.
1: Que va venir per pujar visualitzacions a la seva web. Doncs va vendre tres pisos, més d'1 milió d'euros.
0: Per...
1: Allà, al Market.
0: Allà, al Market.
1: Tres pisos va vendre, clar. Aquestes coses, dius, hòstia, algú bé estem fent.
0: Alguna cosa bé esteu fent, home. És evident.
1: Sí, sí, només és una anècdota, però
0: i només cal mirar les xifres i només cal mirar també que en aquest cas Vilanova us ha picat a la porta, us ha trucat

0: Cat, i us ha dit, fem una vila nova i també està funcionant. Veurem si en un futur mai hi ha una sitja, si no, escolta'm, Vilanovetes aquí és mig sitges, això, com aquell que diu, i l'Espai Far també és inici de Vilanova, gairebé ni trepitges Vilanova. Pau, un plaer, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.

A ritme d'Elton John el posem ja en el punt i final a la cel obert d'aquest dijous 23 de juliol. Com els dèiem, van començar. Si es manté la tradició pels vots de les dues, escoltarem l'R15, que ens en recorda que precisament falta un mes per festa major, per la vigília de la festa major, el 23 d'agost. Ho deixem aquí. Gràcies de nou per fer-nos confiança, que acabin de passar un molt bon dijous i demà hi tornem, com sempre, a partir de les 9. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: La seva innocència dos mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte